0: fan repuntar la inflació, que a Catalunya s'ha situat en el 3,5%, el punt més alt des de fa dos anys. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 morts, un dels quals espanyol. Han començat a arribar els primers equips de rescat internacionals per trobar supervivents. Hi ha 377 desapareguts. La directora Meritxell Colell presenta a la secció oficial del Festival de Locarno Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
1: Esports. Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastuer ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Hook es queda sense medalla a la final dels 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
0: I el temps: divendres, últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor afluixarà.
2: 3CAT Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 d'identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles d'identificación, localización e identificación.
3: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
5: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones. La situació és de misèria extrema en el cas de la infància, sobretot.
3: En declaracions a 3CAT Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
5: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobretot en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
3: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
0: Gràcies, Paula. Encara han de passar moltes pantalles, però el Partit Popular ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta. En la primera reunió tècnica aquest dijous entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel Partit Popular, que són majoria, han intentat posposar el debat sobre el trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit que els menors han de retornar amb les seves famílies i ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez.
6: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? ¿A qué juegan? ¿Cómo es posible que con una crisis de estas características el presidente del gobierno siga de vacaciones en la Mareta?
0: En un missatge a les xarxes, la titular d'Infància, Cira Rego, ha afirmat que bloquejar l'intercanvi d'opinions sobre la qüestió només és símptoma de falta d'arguments. La Moncloa recorda que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat novament el Partit Popular d'estar sotmès a Vox.
2: 3CAT Info.
0: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
7: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubén Miñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir. Ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
0: L'oposició també demana explicacions al govern pel caos ferroviari de l'eclipsi. Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va orquestrar el dispositiu de trens i si considera que va ser insuficient. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen Salvador Illa d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això, mentre el número 2 del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes als trens com per la fallada elèctrica de dimecres a la torre de control del Prat.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
0: I en una piulada, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha denunciat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix les responsabilitats. I el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació de l'eclipsi total de sol de dimecres. La majoria de les consultes es van concretar el mateix dimecres amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut 157 trucades i atès 109 persones per incidents vinculats a l'eclipsi. 12 casos han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris, una en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut de les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
12: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
0: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 525 municipis de 37 comarques tindran aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara, i la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides. No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa a més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, passant pel centre, com Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector dels agents rurals i demana prudència.
13: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: I parlant d'incendis, continuen actius i sense control. El foc de niebla a Huelva, que ja afecta 31.000 hectàrees, el de les Penyes de Riglos a Osca, que n'afecta 8.000. Aquest foc amenaça l'emblemàtic monestir de Sant Juan de la Penya, d'on s'han tret alguns vents per evitar que es cremin si hi arriben les flames. La Guàrdia Civil ha detingut un home que podria haver-lo originat amb unes obres que feia a la carretera. També s'ha detingut una dona a la Jonquera com a presumpta responsable de l'incendi del 2 d'agost a Llançà, a l'Alt Empordà. Estava acampada i va fer foc per preparar-se al menjar. I a tot això, i en aquest context, alerta amb aquesta dada. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Això els fa vulnerables davant els fenòmens meteorològics i els incendis. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
14: Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitza 9.000 arbres arreu del país. Al Pirineu s'estan començant a deixar enrere els efectes de la sequera, però ara s'han detectat més danys per ventades i onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment dels arbres.
15: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
14: Els experts defensen que cal més seguiment i una millor gestió forestal per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems i dels incendis.
0: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat al combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
16: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
0: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, que és professor d'Economia de la Universitat de Girona.
17: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar doncs, et fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus. No? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
0: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte molt més fort. I Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb 2 vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i, en principi, Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera, entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
0: Nou ofegament mortal aquest dijous a les platges catalanes. Un banyista de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
19: Els fets han passat aquest dijous, cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat dues ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat 3 dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. En el moment de l'incident, encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba 3 dies després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses.
0: I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora de la tarda i malgrat que el sistema d'emergències ha mobilitzat 3 ambulàncies, no hi han aconseguit salvar la vida. Es tracta de l'onzena víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany d'aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut una trentena de persones que s'han estat a punt d'ofegar.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pràcticament un 4:05, el setge d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània expulsa, de moment, els palestins de casa seva. L'exèrcit israelià, en lloc de dispersar o detenir els feixistes, ha fet marxar els palestins. L'ambaixador nord-americà a Israel ha qualificat de terrorista i repugnant l'actitud dels colons, una crítica gens habitual. Jerusalem, Jordi Brascó.
20: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí, fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
21: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
20: El creixent ressò internacional que cada dia va agafant aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
0: I a Colòmbia, el terratrèmol de principis de setmana ja ha deixat almenys 273 morts, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comença a arribar ajuda internacional per buscar supervivents. Amb polèmica inclosa, es qüestionen els criteris del govern colombià a l'hora d'autoritzar l'entrada dels equips d'estrangers. Aviat especial a Pereira, a Colòmbia. Joan Biosca.
22: L'ajut humanitari internacional en forma de material i de rescatistes ja arriba aquí a Colòmbia. El govern del president Abelardo de l'Espriella ha deixat entrar al país sud-americà l'assistència humanitària provinent de països especialment amics de l'arc conservador. És aquest el quart dia des del terratrèmol de 7,4 de dilluns passat i recorre especialment els carrers del centre de Pereira, una localitat molt afectada pel sisme. És gairebé com caminar per un cementiri de negocis, tendes i comerços tancats i també furgonetes i cotxes esclafats per la runa que ha caigut d'edificis. Tímidament es recupera el comerç informal, molt important en l'economia d'aquesta zona de Colòmbia. Parlem amb Juan Pablo Valenzuela, un venedor ambulant.
1: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica, siquiera la mitad de lo que hubo. Si acaba.
22: Les diverses rèpliques que s'estan produint del terratrèmol de dilluns passat mantenen en tensió els veïns d'aquesta part de Colòmbia i també a desallotjar edificis en diverses ocasions.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los árboles, s'ha presentat al Festival de Locarno, a Suïssa. La pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú i també a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. Ens ho explica la Montse Pujol.
4: En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de reparació i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
5: El meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tietavi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més. No?
4: La protagonista del film és una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili. Lejos de los árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
0: Ja se sap on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs, després que l'artista d'aquest país, Dara, guanyés el maig a Viena amb la cançó Bangaranda, que sentim de fons. La notícia transcendeix la demà que Eurovisió canviés les regles. Ja no permetrà als països en guerra acollir la celebració d'aquest festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en aquest mateix festival. El canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, va renunciar a participar en l'última edició d'aquest festival.
2: 3CAT Info. Esports.
0: Amb en Pau Dax.
23: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar aquest dimecres al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
2: 3CAT Info.
23: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
24: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
23: Aquest dimecres, l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva Dani Harke, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. I la santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'europeu d'atletisme a Birmingham aquest dijous a la nit. Bastué ha fet un temps de

0: no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. Escoltem mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
1: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
0: El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat tretzena i Marina Escudero quinzena. I el sitgetal Luca Hook també s'ha quedat sense medalla en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hook ha estat el nadador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures.
2: 3CAT Info. Són 2:15.
3: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats tant a Renfe com a Adif i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. I el preu disparat del gasoil empeny el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor han fet repuntar la inflació. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara també explicarem que a Sicília són dies caòtics a l'aeroport de Catània, que porta una setmana tancat per l'erupció de l'Etna. De moment seguirà inoperatiu almenys fins aquest divendres a les 10 del matí. I passarem per Cuba. Els dirigents del país celebren el llegat de Fidel Castro en el centenari del seu naixement i defensen els canvis introduïts per liberalitzar l'economia en plena pressió dels Estats Units, que no descarten una intervenció militar. La commemoració ha permès veure Raúl Castro en públic per primera vegada des que Washington el va imputar per unes morts de fa 30 anys. El sumari dels esports amb en Pau Dax.
0: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. I a l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any a l'Europeu de Leipzig.
3: I el temps aquest divendres serà l'últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat

0: I a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor anirà a la baixa. Dos quarts i tres minuts, continuem. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
1: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
2: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles d'identificación, localización e identificación.
1: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
3: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones. La situació és de misèria extrema en el cas de la infància, sobretot.
1: En declaracions a 3Cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
3: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobretot en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
1: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
5: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar en aquesta jornada. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Rubén Viñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir. Ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
7: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
6: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
8: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
6: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
0: I malgrat aquest caos, les poblacions de l'Ebre i del Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants durant l'eclipsi, esperen aprofitar la projecció internacional que ha representat. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció.
6: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants. Molts van descobrir els espais del Parc Natural. Al Baix Ebre, en una població molt turística com l'Ametlla de Mar, l'alcalde Jordi Gazeni està convençut que els beneficiarà.
9: És molt possible que hi hagi un retorn, i et diré, no només per les persones que han vingut, sinó per tota la publicitat per tot el que s'ha fet previ a l'eclipsi, no?
6: La capital de l'Ebre, Tortosa, l'agost baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances. L'alcaldessa Mar Lleixà diu que l'eclipsi ho ha capgirat tot.
10: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial, perquè és veritat que esta setmana hem vist la presència de molta gent.
6: Al Baix Camp, un dels pobles que més ha notat l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades, atrets pel Parc Astronòmic. L'alcaldessa Lídia Vargas diu que han duplicat la població.
11: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? Que després la gent ha marxat molt esglaonadament. Avui encara hi ha gent, avui encara els establiments estan plens.
6: Tots coincideixen al destacar el civisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
0: I satisfacció a Lleida l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. L'Ajuntament destaca el civisme també de la ciutadania. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: No hi va haver cap mena d'incident i tampoc hi va haver problemes de circulació. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la seuvella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la Seuvella, que van més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
13: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests, 300.000 corresponen a la capacitat hotelera, que, com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
12: Al col·legi, al Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi. Els símptomes apunten a un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Pràcticament 5 minuts i 3 quarts, el gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
14: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
0: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona.
15: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
0: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte encara més fort. Caos a l'aeroport de Catània, a Sicília, que continuarà inoperatiu almenys fins aquest divendres al matí a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat i desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al 5è aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que superen tots des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en episodis anteriors. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
16: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
0: El volcà sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros. A l'illa de Hawaii també hi ha activitat volcànica. Les emissions de lava del Kilauea, un dels més actius del planeta, han arribat als 150 metres d'altura. I Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. En l'acte central de l'Havana, el president cubà, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat el setge nord-americà a l'illa i ha apel·lat al llegat de Fidel per superar la situació.
17: Cuando el régimen fascista estadounidense arriesga el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sigue estando la clave de que sí hay salida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco.
0: Díaz-Canel ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'ha vist en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers per la falta de recursos i els serveis bàsics i els talls també constants de llum. Per l'historiador i opositor al règim, Manuel Cuesta, la gent gran està desencantada i els joves ja no tenen com a referent la figura de Fidel.
18: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí como responsable originario de este desastre nacional.
0: Coincidint amb les celebracions, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a planejar o a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa. I augmenta la tensió entre el Japó i Rússia per la primera visita aquest dijous del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag al Pacífic que el Japó reclama històricament. La disputa per aquestes illes, estratègiques militarment i riques en minerals, es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores, Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable i ha convocat l'ambaixador rus a Tòquio, mentre que Rússia insisteix que la sobirania i jurisdicció de Rússia sobre les illes és inqüestionable. Sentim la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
19: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
0: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, mentre que Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
4: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
20: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera, entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
4: 3CAT Info.
0: 3:15, la línia R3 de Rodalies ha tornat a quedar tallada aquest dijous per una avaria i ja suma la novena incidència en només 13 dies d'agost. En aquesta última anomalia, la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà s'ha interromput al migdia per un problema que impedeix regular el trànsit dels convois. Adif no té cap previsió de quan podrà reprendre el servei i s'han hagut de posar autobusos per connectar les diferents estacions d'aquesta línia. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
21: Dotar aquesta gent que no en sap però que es vol atrevir a fer-ho. El que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
2: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que, després de ser reparades, tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
21: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
2: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
0: La línia directa perquè els municipis comuniquin els problemes de connectivitat que tenen a les operadores telefòniques ha registrat gairebé 500 incidències en els seus primers 9 mesos de funcionament. Més de la meitat d'afectacions que ha rebut aquesta eina de la Generalitat són per la falta de cobertura mòbil. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions del Govern.
22: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
0: Més de 700 ajuntaments catalans han aixecat el telèfon a prop d'un miler de vegades per comunicar els seus problemes a les companyies. Les incidències augmenten enmig de condicions climatològiques adverses quan els municipis perden més sovint la cobertura. L'eina també permet saber quins són els punts crítics de la xarxa a través de les afectacions més recurrents. I al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional continua oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Busoms.
23: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fons policials han confirmat aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
24: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tan temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap lloc.
23: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
0: L'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i treballarà per evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny ha interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
25: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
26: Per intentar doncs, que quan fan aquesta venda diguéssim directa, no? Que no es mengen al local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no? A tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
25: també s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
0: L'aigua de l'aixeta d'Isavarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta per al consum. L'Ajuntament ha anunciat aquest dijous que s'aixeca la restricció després de la incidència al sistema de cloració. Una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble dilluns passat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
1: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
3: Llavors han comunicat del Consell que ja la podem tornar a donar apta pel consum, no? Tindré amb les tronades, mos va cremar una placa electrònica de lo que controla el clorador i mos vam quedar sense cloració i el cremat no mos va donar, no mos va avisar, perquè també a més era festa major i Isavarre i hi ha molta gent al poble, fins que la gent es va començar a trobar malament i així no vam detectar la incidència, però aviat.
1: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
3: Les 30 persones o 40 així amb aquests dies així afectades, però ha sigut una gastroenteritis lleu. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
1: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 5è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Mesler. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3CAT Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
5: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
0: Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
5: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70, el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, i m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
0: Per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
4: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
6: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar ahir al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
7: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més e intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
8: La santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Aquest dijous a la nit, Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. Escoltem Bastué en declaracions al portal Carrer Lliure.
9: Me'n vaig contenta perquè mentalment crec que estic molt bé, que he lluitat fins al final. La setena posició no ha sigut per no intentar-ho, sinó que ho he deixat tot. Al final ha sigut una carrera molt ràpid, s'han fet national records, s'han fet rècord dels campionats. Llavors, bueno, haver participat en aquesta competició i haver-me vist allà, per mi ja és tot un èxit. Òbviament no et mentiré, venia a per totes, ja ho vaig dir.
8: L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Rashilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'aptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu, a Leipzig, ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetà Luca Hug també s'ha quedat sense medalla en l'Europeu de Natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hug ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense medalla en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
10: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un rècord d'Espanya individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el rècord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
8: Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 metres lliures. De Valdés ha estat quarta aquest dijous al matí a la seva sèrie.
4: Trescat Info.

0: Són les 3.
1: El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc durant aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El Partit Popular, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes als ulls després d'observar el fenomen. Les altes temperatures i la falta de pluges eleven el perill d'incendis forestals. Aquest divendres, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. Dos ofegaments mortals en menys de 24 hores eleven el balanç a 30 víctimes aquest estiu. Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, quan encara no havia començat el servei de vigilància. L'altra víctima és una dona de 84 que ha mort mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. El preu disparat del gasoil empenya el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor fan repuntar la inflació, que a Catalunya s'ha situat en el 3,5%, el punt més alt des de fa dos anys. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 morts, un dels quals espanyol. Han començat a arribar els primers equips de rescat internacionals per trobar supervivents. Hi ha 377 desapareguts. La directora Meritxell Colell presenta la secció oficial del Festival de Locarno, Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
0: Esports.
2: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar de la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Hook es queda sense medalla a la final del 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
1: I el temps: divendres, últim dia de calor extrema, les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor afluixarà.
0: 3CAT Info.
1: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 d'identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles de identificación, localización e identificación.
3: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
5: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones. La situació és de misèria extrema en el cas de la infància, sobretot.
3: En declaracions a 3Cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
5: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobretot en el cas de niñas, és que la immensa majoria d'elles nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
3: La crisi a Ceuta s'enquista. Mentrestant, el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
1: Gràcies, Paula. Encara han de passar moltes pantalles, però el Partit Popular ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta. En la primera reunió tècnica aquest dijous entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel Partit Popular, que són majoria, han intentat posposar el debat sobre el trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit que els menors han de retornar amb les seves famílies i ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez.
6: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? ¿A qué juegan? ¿Cómo es posible que con una crisis de estas características el presidente del gobierno siga de vacaciones en la Mareta?
1: En un missatge a les xarxes, la titular d'Infància, Cira Rego, ha afirmat que bloquejar l'intercanvi d'opinions sobre la qüestió només és símptoma de falta d'arguments. La Moncloa recorda que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat novament el Partit Popular d'estar sotmès a Vox.
0: 3Cat Info.
1: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
7: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubén Miñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir. Ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: L'oposició també demana explicacions al govern pel caos ferroviari de l'eclipsi. Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va orquestrar el dispositiu de trens i si considera que va ser insuficient. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen Salvador Illa d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això, mentre el número 2 del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes als trens com per la fallada elèctrica de dimecres a la torre de control del Prat.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
1: I en una piulada, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha denunciat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix les responsabilitats. I el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació de l'eclipsi total de sol de dimecres. La majoria de les consultes es van concretar el mateix dimecres amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut 157 trucades i atès 109 persones per incidents vinculats a l'eclipsi. 12 casos han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris. Una en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut de les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
12: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
1: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: 525 municipis de 37 comarques tindran aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara, i la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides. No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa a més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, passant pel centre, com Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector dels agents rurals i demana prudència.
13: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: I parlant d'incendis, continuen actius i sense control. El foc de niebla a Huelva, que ja afecta 31.000 hectàrees, el de les Penyes de Riglos a Osca, que n'afecta 8.000. Aquest foc amenaça l'emblemàtic monestir de Sant Juan de la Penya, doncs s'han tret alguns vents per evitar que es cremin si hi arriben les flames. La Guàrdia Civil ha detingut un home que podria haver-lo originat amb unes obres que feia a la carretera. També s'ha detingut una dona a la Jonquera com a presumpta responsable de l'incendi del 2 d'agost a Llançà, a l'Alt Empordà. Estava acampada i va fer foc per preparar-se al menjar. I a tot això, i en aquest context, alerta amb aquesta dada. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Això els fa vulnerables davant els fenòmens meteorològics i els incendis. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
14: Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitza 9.000 arbres arreu del país. Al Pirineu s'estan començant a deixar enrere els efectes de la sequera, però ara s'han detectat més danys per ventades i onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment dels arbres.
15: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
14: Els experts defensen que cal més seguiment i una millor gestió forestal per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems i dels incendis.
1: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat al combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
16: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
1: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, que és professor d'Economia de la Universitat de Girona.
17: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
1: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte molt més fort. I Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb 2 vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i, en principi, Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, amb els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
1: Nou ofegament mortal aquest dijous a les platges catalanes. Un banyista de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
19: Els fets han passat aquest dijous, cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 2 ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat 3 dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. En el moment de l'incident, encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba 3 dies després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses.
1: I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora de la tarda i malgrat que el sistema d'emergències ha mobilitzat 3 ambulàncies, no hi han aconseguit salvar la vida. Es tracta de l'onzena víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany d'aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut 30 de persones que s'han estat a punt d'ofegar.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: pràcticament un quart i cinc, el setge d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània expulsa, de moment, els palestins de casa seva. L'exèrcit israelià, en lloc de dispersar o detenir els feixistes, ha fet marxar els palestins. L'ambaixador nord-americà a Israel ha qualificat de terrorista i repugnant l'actitud dels colons, una crítica gens habitual. Jerusalem, Jordi Brascó.
20: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí, fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
21: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
20: El creixent ressò internacional que cada dia va agafar en aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
1: I a Colòmbia, el terratrèmol de principis de setmana ja ha deixat almenys 273 morts, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comença a arribar ajuda internacional per buscar supervivents. Amb polèmica inclosa, es qüestionen els criteris del govern colombià a l'hora d'autoritzar l'entrada dels equips d'estrangers. Aviat especial a Pereira, a Colòmbia. Joan Biosca.
22: L'ajut humanitari internacional en forma de material i de rescatistes ja arriba aquí a Colòmbia. El govern del president Abelardo de la Espriella ha deixat entrar al país sud-americà l'assistència humanitària provinent de països especialment amics de l'arc conservador. És aquest el quart dia des del terratrèmol de 7,4 de dilluns passat i recorre especialment els carrers del centre de Pereira, una localitat molt afectada pel sisme. És gairebé com caminar per un cementiri de negocis, tendes i comerços tancats i també furgonetes i cotxes esclafats per la runa que ha caigut d'edificis. Tímidament es recupera el comerç informal, molt important en l'economia d'aquesta zona de Colòmbia. Parlem amb Juan Pablo Valenzuela, un venedor ambulant.
23: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica, siquiera la mitad de lo que hubo. Si acaba.
22: Les diverses rèpliques que s'estan produint del terratrèmol de dilluns passat mantenen en tensió els veïns d'aquesta part de Colòmbia i també a desallotjar edificis en diverses ocasions.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los árboles, s'ha presentat al Festival de Locarno, a Suïssa. La pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú i també a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. Ens ho explica la Montse Pujol.
24: En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de reparació i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
25: El meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tietavi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més. No?
24: La protagonista del film és una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili. Lejos de los árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
1: Ja se sap on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs, després que l'artista d'aquest país, Dara, guanyés el maig a Viena amb la cançó Bangaranda, que sentim de fons. La notícia transcendeix la demà que Eurovisió canviés les regles. Ja no permetrà als països en guerra acollir la celebració d'aquest festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en aquest mateix festival. El canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, va renunciar a participar en l'última edició d'aquest festival.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
1: Amb en Pau Dax.
2: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar aquest dimecres al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
0: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
3: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
2: Aquest dimecres, l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva d'Ani Harke, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. I la santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme a Birmingham aquest dijous a la nit. Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Resilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, volem dir, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. Escoltem Mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
4: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer l'esbrissa, després

0: L'acció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat tretzena i Marina Escudero 15a. I el sitgetal Luca Hook també s'ha quedat sense medalla en l'Europeu de Natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hook ha estat el nadador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures.
1: 3CAT Info. Són 3:45.
2: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats tant a Renfe com a Adif i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. I el preu disparat del gasoil l'empeny al govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor han fet repuntar la inflació. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara també explicarem que a Sicília són dies caòtics a l'aeroport de Catània, que porta una setmana tancat per l'erupció de l'Etna. De moment seguirà inoperatiu almenys fins aquest divendres a les 10 del matí. I passarem per Cuba. Els dirigents del país celebren el llegat de Fidel Castro en el centenari del seu naixement i defensen els canvis introduïts per liberalitzar l'economia en plena pressió dels Estats Units, que no descarten una intervenció militar. La commemoració ha permès veure Raúl Castro en públic per primera vegada des que Washington el va imputar per unes morts de fa 30 anys. El sumari dels esports amb en Pau Dax.
0: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. I a l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any a l'Europeu de Leipzig.
2: I el temps aquest divendres serà l'últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor anirà a la baixa. Dos quarts i tres minuts, continuem. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brugets.
3: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'ls retorni al Marroc, d'altres han demanat

0: d'asil, hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
1: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles d'identificació, localització i identificació.
0: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
2: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infància, sobretot.
0: En declaracions a 3cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
2: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
0: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3cat Info.
4: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
5: El 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
4: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar en aquesta jornada. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Rubén Viñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
7: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
6: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
8: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
6: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
4: I malgrat aquest caos, les poblacions de l'Ebre i del Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants durant l'eclipsi, esperen aprofitar la projecció internacional que ha representat. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció.
6: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants. Molts van descobrir els espais del Parc Natural. Al Baix Ebre, en una població molt turística com l'Ametlla de Mar, l'alcalde Jordi Gazeni està convençut que els beneficiarà.
9: És molt possible que hi hagi un retorn, i diré, no només per les persones que han vingut, sinó per tota la publicitat, per tot el que s'ha fet previ a l'eclipsi, no?
6: La capital de l'Ebre, Tortosa, a l'agost baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances. L'alcaldessa Mar Lleixà diu que l'eclipsi ho ha capgirat tot.
10: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial, perquè és veritat que esta setmana hem vist la presència de molta gent.
6: Al Baix Camp, un dels pobles que més ha notat l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades, atrets pel parc astronòmic. L'alcaldessa Lídia Vargas diu que han duplicat la població.
11: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? Que després la gent ha marxat molt esglaonadament. Avui encara hi ha gent, avui encara els establiments estan plens.
6: Tots coincideixen al destacar el civisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
4: I satisfacció a Lleida l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. L'Ajuntament destaca el civisme també de la ciutadania. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: No hi va haver cap mena d'incident i tampoc hi va haver problemes de circulació. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la cervella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la cervella, que van més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
13: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests, 300.000 corresponen a la capacitat hotelera que, com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
12: Al col·legi, al Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi. Els símptomes apunten a un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Pràcticament 5 minuts i 3 quarts, el gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
14: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
4: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona.
15: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
4: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte encara més fort. Caos a l'aeroport de Catània, a Sicília, que continuarà inoperatiu almenys fins aquest divendres al matí a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat i desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al 5è aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que superen tots des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en episodis anteriors. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
16: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
4: El volcà sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros. A l'illa de Hawaii també hi ha activitat volcànica. Les emissions de lava del Kilauea, un dels més actius del planeta, han arribat als 150 metres d'altura. I Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. En l'acte central a l'Havana, el president cubà, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat el setge nord-americà a l'illa i ha apel·lat al llegat de Fidel per superar la situació.
17: Quan el règim fascista estadounidense agresca el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sigue estando la clave de que sí hay salida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco.
4: Díaz-Canel ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'ha vist en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers per la falta de recursos i els serveis bàsics i els talls també constants de llum. Per l'historiador i opositor al règim, Manuel Cuesta, la gent gran està desencantada i els joves ja no tenen com a referent la figura de Fidel.
18: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí como responsable originario de este desastre nacional.
4: Coincidint amb les celebracions, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a planejar o a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa. I augmenta la tensió entre el Japó i Rússia per la primera visita aquest dijous del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag al Pacífic que el Japó reclama històricament. La disputa per aquestes illes, estratègiques militarment i riques en minerals, es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores, Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable i ha convocat l'ambaixador rus a Tòquio, mentre que Rússia insisteix que la sobirania i jurisdicció de Rússia sobre les illes és inqüestionable. Sentim la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
19: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
4: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, mentre que Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
3: El temps.
4: Amb en Néstor Gómez.
20: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera, entre els 33 a 36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
3: 3CAT Info.
4: 3:45, la línia R3 de Rodalies ha tornat a quedar tallada aquest dijous per una avaria i ja suma la novena incidència en només 13 dies d'agost. En aquesta última anomalia, la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà s'ha interromput al migdia per un problema que impedeix regular el trànsit dels convois. Adif no té cap previsió de quan podrà reprendre el servei i s'han hagut de posar autobusos per connectar les diferents estacions d'aquesta línia. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona Clara Chavarría Domingo.
1: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
21: Dotar aquesta gent que no en sap, però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
1: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que, després de ser reparades, tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
21: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
1: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
4: La línia directa perquè els municipis comuniquin els problemes de connectivitat que tenen a les operadores telefòniques ha registrat gairebé 500 incidències en els seus primers 9 mesos de funcionament. Més de la meitat d'afectacions que ha rebut aquesta eina de la Generalitat són per la falta de cobertura mòbil. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions del Govern.
22: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
4: Més de 700 ajuntaments catalans han aixecat el telèfon prop d'un miler de vegades per comunicar els seus problemes a les companyies. Les incidències augmenten enmig de condicions climatològiques adverses quan els municipis perden més sovint la cobertura. L'eina també permet saber quins són els punts crítics de la xarxa a través de les afectacions més recurrents. I al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional continua oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Busoms.
23: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fons policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
24: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tan temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap lloc.
23: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
4: L'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i treballarà per evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny ha interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
25: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
26: Per intentar doncs, que quan fan aquesta venda directa, no? Que no es mengen al local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no? A tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
25: També s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
4: L'aigua de l'aixeta d'Isavarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta per al consum. L'Ajuntament ha anunciat aquest dijous que s'aixeca la restricció després de la incidència al sistema de cloració. Una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble dilluns passat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
0: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
2: I ens han comunicat del Consell que ara podem tornar a donar apte pel consum. Vam tindre amb les tronades, ens va cremar una placa electrònica de lo que controla el clorador i ens vam quedar sense cloració. I el cremat no ens va donar, no ens va avisar, perquè també a més hi ha de festa major i Zavarre i hi ha molta gent al poble, fins que la gent ens va començar a trobar malament i així no vam detectar la incidència prou aviat.
0: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
2: Les 30 persones o 40 així amb aquestes dies així afectades, però ha sigut una gastroenteritis lleu. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
0: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 5è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Metzler. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3CAT Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
5: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
4: Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
5: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70, el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, Spider-Man ha quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
4: Per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
3: Esports.
4: Amb en Pau Dax.
7: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar ahir al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
8: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
7: La santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Aquest dijous a la nit, Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. Escoltem Bastué en declaracions al portal Carrer Lliure.
6: Me'n vaig contenta perquè mentalment crec que estic molt bé, que he lluitat fins al final. La setena posició no ha sigut per no intentar-ho, sinó que ho he deixat tot. Al final ha sigut una carrera molt ràpid, s'han fet national records, s'han fet rècord dels campionats. Llavors, bueno, haver participat en aquesta competició i haver-me vist allà, per mi ja és tot un èxit. Òbviament no et mentiré, venia a per totes, ja ho vaig dir.
7: L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Rashilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres. Aquest divendres competiran diverses modalitats de l'aptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu, a Leipzig, ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetà Luca Hug també s'ha quedat sense medalla en l'Europeu de Natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol, que ha fet rècord d'Espanya. Hug ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense medalla en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
9: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un rècord d'Espanya individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el rècord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
7: Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 metres lliures. De Valdés ha estat quarta aquest dijous al matí a la seva sèrie.
3: Trescat Info.

0: Son las 4.
1: El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc durant aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El Partit Popular, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes als ulls després d'observar el fenomen. Les altes temperatures i la falta de pluges eleven el perill d'incendis forestals. Aquest divendres, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. Dos ofegaments mortals en menys de 24 hores eleven el balanç a 30 víctimes aquest estiu. Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, quan encara no havia començat el servei de vigilància. L'altra víctima és una dona de 84 que ha mort mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. El preu disparat del gasoil empenya el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor fan repuntar la inflació, que a Catalunya s'ha situat en el 3,5%, el punt més alt des de fa dos anys. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 morts, un dels quals espanyol. Han començat a arribar els primers equips de rescat internacionals per trobar supervivents. Hi ha 377 desapareguts. La directora Meritxell Colell presenta a la secció oficial del Festival de Locarno Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
0: Esports.
2: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar i de la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Huck es queda sense medalla a la final del 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
1: I el temps: divendres, últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor afluixarà.
0: 3Cat Info.
1: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 d'identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que serán susceptibles de identificación, localización e identificación.
3: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
5: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones. La situació és de misèria extrema en el cas de la infància, sobretot.
3: En declaracions a 3Cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
5: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobretot en el cas de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
3: La crisi a Ceuta s'enquista. Mentrestant, el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
1: Gràcies, Paula. Encara han de passar moltes pantalles, però el Partit Popular ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta. En la primera reunió tècnica aquest dijous entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel Partit Popular, que són majoria, han intentat posposar el debat sobre el trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit que els menors han de retornar amb les seves famílies i ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez.
6: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? ¿A qué juegan? ¿Cómo es posible que con una crisis de estas características el presidente del gobierno siga de vacaciones en la Mareta?
1: En un missatge a les xarxes, la titular d'Infància, Cira Rego, ha afirmat que bloquejar l'intercanvi d'opinions sobre la qüestió només és símptoma de falta d'arguments. La Moncloa recorda que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat novament el Partit Popular d'estar sotmès a Vox.
0: 3Cat Info.
1: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
7: El 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubén Viñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir. Ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: L'oposició també demana explicacions al govern pel caos ferroviari de l'eclipsi. Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va orquestrar el dispositiu de trens i si considera que va ser insuficient. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen Salvador Illa d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això, mentre el número 2 del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes als trens com per la fallada elèctrica de dimecres a la torre de control del Prat.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
1: I en una piulada, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha denunciat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix les responsabilitats. I el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació de l'eclipsi total de sol de dimecres. La majoria de les consultes es van concretar el mateix dimecres amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut 157 trucades i atès 109 persones per incidents vinculats a l'eclipsi. 12 casos han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris, una en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut de les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
12: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
1: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: 525 municipis de 37 comarques tindran aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara, i la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides. No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa a més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, passant pel centre, com Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector dels agents rurals i demana prudència.
13: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte, i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: I parlant d'incendis, continuen actius i sense control. El foc de niebla a Huelva, que ja afecta 31.000 hectàrees, el de les Penyes de Riglos a Osca, que n'afecta 8.000. Aquest foc amenaça l'emblemàtic monestir de Sant Juan de la Penya, doncs s'han tret alguns vents per evitar que es cremin si hi arriben les flames. La Guàrdia Civil ha detingut un home que podria haver-lo originat amb unes obres que feia a la carretera. També s'ha detingut una dona a la Jonquera com a presumpta responsable de l'incendi del 2 d'agost a Llançà, a l'Alt Empordà. Estava acampada i va fer foc per preparar-se el menjar. I a tot això, i en aquest context, alerta amb aquesta dada. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Això els fa vulnerables davant els fenòmens meteorològics i els incendis. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
14: Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitza 9.000 arbres arreu del país. Al Pirineu s'estan començant a deixar enrere els efectes de la sequera, però ara s'han detectat més danys per ventades i onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment dels arbres.
15: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
14: Els experts defensen que cal més seguiment i una millor gestió forestal per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems i dels incendis.
1: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat al combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
16: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
1: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, que és professor d'Economia de la Universitat de Girona.
17: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar doncs, fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
1: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte molt més fort. I Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb 2 vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i, en principi, Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus i a la façana costanera entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost. És a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal de molt poca importància i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
1: Nou ofegament mortal aquest dijous a les platges catalanes. Un banyista de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
19: Els fets han passat aquest dijous, cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 2 ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat 3 dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. En el moment de l'incident, encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba 3 dies després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses.
1: I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora de la tarda i malgrat que el sistema d'emergències ha mobilitzat 3 ambulàncies, no hi han aconseguit salvar la vida. Es tracta de 11a víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany d'aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut 30 de persones que s'han estat a punt d'ofegar.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: pràcticament un quart i cinc, el setge d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània expulsa, de moment, els palestins de casa seva. L'exèrcit israelià, en lloc de dispersar o detenir els feixistes, ha fet marxar els palestins. L'ambaixador nord-americà a Israel ha qualificat de terrorista i repugnant l'actitud dels colons, una crítica gens habitual. Jerusalem, Jordi Brascó.
20: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí, fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
21: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
20: El creixent ressò internacional que cada dia va agafant aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
1: I a Colòmbia, el terratrèmol de principis de setmana ja ha deixat almenys 273 morts, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comença a arribar ajuda internacional per buscar supervivents. Amb polèmica inclosa, es qüestionen els criteris del govern colombià a l'hora d'autoritzar l'entrada dels equips d'estrangers. Aviat especial a Pereira, a Colòmbia. Joan Biosca.
22: L'ajut humanitari internacional en forma de material i de rescatistes ja arriba aquí a Colòmbia. El govern del president Abelardo de la Espriella ha deixat entrar al país sud-americà l'assistència humanitària provinent de països especialment amics de l'arc conservador. És aquest el quart dia des del terratrèmol de 7,4 de dilluns passat i recorre especialment els carrers del centre de Pereira, una localitat molt afectada pel sisme. És gairebé com caminar per un cementiri de negocis, tendes i comerços tancats i també furgonetes i cotxes esclafats per la runa que ha caigut d'edificis. Tímidament es recupera el comerç informal, molt important en l'economia d'aquesta zona de Colòmbia. Parlem amb Juan Pablo Valenzuela, un venedor ambulant.
23: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica, siquiera la mitad de lo que hubo. Si acaba.
22: Les diverses rèpliques que s'estan produint del terratrèmol de dilluns passat mantenen en tensió els veïns d'aquesta part de Colòmbia i també a desallotjar edificis en diverses ocasions.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los árboles, s'ha presentat al Festival de Locarno, a Suïssa. La pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú i també a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. Ens ho explica la Montse Pujol.
24: En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de reparació i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
25: El meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tietavi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més. No?
24: La protagonista del film és una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili. Lejos de los árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
1: Ja Ja se sap on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs, després que l'artista d'aquest país, Dara, guanyés el maig a Viena amb la cançó Bangaranda, que sentim de fons. La notícia transcendeix la demà que Eurovisió canvies les regles. Ja no permetrà als països en guerra acollir la celebració d'aquest festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en aquest mateix festival. El canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, va renunciar a participar en l'última edició d'aquest festival.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
1: Amb en Pau Dax.
2: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar aquest dimecres al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
0: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
3: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
2: Aquest dimecres, l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva Dani Jarque, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. I la santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme a Birmingham aquest dijous a la nit. Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Resilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, volem dir, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. Escoltem Mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
4: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
2: El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació.

0: en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures.
1: 3CAT Info. Són 4:45.
2: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats tant a Renfe com a Adif i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. I el preu disparat del gasoil empeny el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor han fet repuntar la inflació. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara també explicarem que a Sicília són dies caòtics a l'aeroport de Catània, que porta una setmana tancat per l'erupció de l'Etna. De moment seguirà inoperatiu almenys fins aquest divendres a les 10 del matí. I passarem per Cuba. Els dirigents del país celebren el llegat de Fidel Castro en el centenari del seu naixement i defensen els canvis introduïts per liberalitzar l'economia en plena pressió dels Estats Units, que no descarten una intervenció militar. La commemoració ha permès veure Raúl Castro en públic per primera vegada des que Washington el va imputar per unes morts de fa 30 anys. El sumari dels esports amb en Pau Dax.
0: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sacura-Bestuer ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'europeu d'atletisme de Birmingham. I a l'europeu de gimnàstica artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any a l'europeu de Leipzig.
2: I el temps aquest divendres serà l'últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor anirà a la baixa. Dos quarts i tres minuts, continuem. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'ls retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles d'identificació, localització i identificació.
3: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
5: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas.

0: personas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infància, sobretot.
1: En declaracions a 3CAT Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
0: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
1: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
3: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
4: El 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
3: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar en aquesta jornada. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Rubén Viñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
6: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
5: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
7: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
5: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
3: I malgrat aquest caos, les poblacions de l'Ebre i del Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants durant l'eclipsi, esperen aprofitar la projecció internacional que ha representat. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció.
5: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants. Molts van descobrir els espais del Parc Natural. Al Baix Ebre, en una població molt turística com l'Ametlla de Mar, l'alcalde Jordi Gazeni està convençut que els beneficiarà.
8: És molt possible que hi hagi un retorn, i et diré, no només per les persones que han vingut, sinó per tota la publicitat, per tot el que s'ha fet previ a l'eclipsi, no?
5: La capital de l'Ebre, Tortosa, l'agost baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances. L'alcaldessa Marc Lleixà diu que l'eclipsi ho ha capgirat tot.
9: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial, perquè és veritat que esta setmana hem vist la presència de molta gent.
5: Al Baix Camp, un dels pobles que més ha notat l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades, atrets pel parc astronòmic. L'alcaldessa Lídia Vargas diu que han duplicat la població.
10: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? Que després la gent ha marxat molt esglaonadament. Avui encara hi ha gent, avui encara els establiments estan plens.
5: Tots coincideixen al destacar el civisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
3: I satisfacció a Lleida l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. L'Ajuntament destaca el civisme també de la ciutadania. Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: No hi va haver cap mena d'incident i tampoc hi va haver problemes de circulació. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la Seovella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la Seovella, que van més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
12: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests, 300.000 corresponen a la capacitat hotelera, que com ja us hem anat dient durant aquests dies estava al 100% d'ocupació.
11: Al Col·legi, al Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi. Els símptomes apunten a un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Pràcticament 5 minuts i 3 quarts, el gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
13: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
3: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona.
14: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar doncs, et fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre-nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
3: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte encara més fort. Caos a l'aeroport de Catània, a Sicília, que continuarà inoperatiu almenys fins aquest divendres al matí a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat i desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al 5è aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que superen tots des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en episodis anteriors. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
15: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
3: El volcà sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros. A l'illa de Hawaii també hi ha activitat volcànica. Les emissions de lava del Kilauea, un dels més actius del planeta, han arribat als 150 metres d'altura. I Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. En l'acte central de l'Havana, el president cubà Miguel Díaz-Canel ha denunciat el setge nord-americà a l'illa i ha apel·lat al llegat de Fidel per superar la situació.
16: Quan el règim fascista estadounidense agresca el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sigue estando la clave de que sea esa vida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco.
3: Díaz-Canel ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'ha vist en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers per la falta de recursos i els serveis bàsics i els talls també constants de llum. Per l'historiador i opositor al règim, Manuel Cuesta, La gent gran està desencantada i els joves ja no tenen com a referent la figura de Fidel.
17: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí, como responsable originario de este desastre nacional.
3: Coincidint amb les celebracions, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a planejar o a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa. I augmenta la tensió entre el Japó i Rússia per la primera visita aquest dijous del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag al Pacífic que el Japó reclama històricament. La disputa per aquestes illes, estratègiques militarment i riques en minerals, es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores, Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable i ha convocat l'ambaixador rus a Tòquio, mentre que Rússia insisteix que la sobirania i jurisdicció de Rússia sobre les illes és inqüestionable. Sentim la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
18: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
3: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, mentre que Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
2: El temps.
3: Amb en Néstor Gómez.
19: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya Central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera, entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost. És a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
2: 3CAT Info.
3: 3:15. La línia R3 de Rodalies ha tornat a quedar tallada aquest dijous per una avaria i ja suma la novena incidència en només 13 dies d'agost. En aquesta última anomalia, la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà s'ha interromput al migdia per un problema que impedeix regular el trànsit dels combois. Adif no té cap previsió de quan podrà reprendre el servei i s'han hagut de posar autobusos per connectar les diferents estacions d'aquesta línia. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
20: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
21: Tota aquesta gent que no en sap però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
20: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
21: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
20: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
3: La línia directa perquè els municipis comuniquin els problemes de connectivitat que tenen a les operadores telefòniques ha registrat gairebé 500 incidències en els seus primers 9 mesos de funcionament. Més de la meitat d'afectacions que ha rebut aquesta eina de la Generalitat són per la falta de cobertura mòbil. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions del Govern.
0: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
3: Més de 700 ajuntaments catalans han aixecat el telèfon prop d'un miler de vegades per comunicar els seus problemes a les companyies. Les incidències augmenten enmig de condicions climatològiques adverses quan els municipis perden més sovint la cobertura. L'eina també permet saber quins són els punts crítics de la xarxa a través de les afectacions més recurrents. I al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional continua oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Busoms.
1: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fons policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
22: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto.
1: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
3: L'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i treballarà per evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny ha interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
23: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
24: Per intentar doncs, que quan fan aquesta venda diguéssim directa, no? Que no es mengen al local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no? A tirar a les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
23: També s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
3: L'aigua de l'aixeta d'Isavarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta per al consum. L'Ajuntament ha anunciat aquest dijous que s'aixeca la restricció després de la incidència al sistema de cloració. Una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble dilluns passat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
25: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
26: I ens han comunicat del Consell que ja la podem tornar a donar apta pel consum, no? Tindré amb les tronades, mos va cremar una placa electrònica del que controla el clorador i mos vam quedar sense cloració i el cremat no mos va donar, no mos va avisar, perquè també a més era de festa major i Isavarre i hi ha molta gent al poble, fins que la gent es va començar a trobar malament i així no vam detectar la incidència prou aviat.
25: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
26: Les 30 persones o 40 així amb aquestes dies així afectades però ha sigut una nostra intervista. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
25: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 5è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Mesler. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3CAT Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
4: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
3: Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
4: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70, el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, Spider-Man ha quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
3: Per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
2: Esports.
3: Amb en Pau Dax.
5: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar ahir al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
6: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
5: La santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Aquest dijous a la nit, Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. Escoltem Bastué en declaracions al portal Carrer Lliure.
7: Me'n vaig contenta perquè mentalment crec que estic molt bé, que he lluitat fins al final. La setena posició no ha sigut per no intentar-ho, sinó que ho he deixat tot. Al final ha sigut una carrera molt ràpida, s'han fet national records, s'han fet rècord dels campionats. Llavors, bueno, haver participat en aquesta competició i haver-me vist allà, per mi ja és tot un èxit. Òbviament no et mentiré, venia a per totes, ja ho vaig dir.
5: L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Rashilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres. Aquest divendres competiran diverses modalitats de l'aptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu, a Leipzig, ara fa un any. Laia Font ha estat tretzena i Marina Escudero quinzena. I el sitgetà Luca Hug també s'ha quedat sense medalla en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol, que ha fet rècord d'Espanya. Hug ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense medalla en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
8: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un rècord d'Espanya individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el rècord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues, aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
5: Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 metres lliures. De Valdés ha estat quarta aquest dijous al matí a la seva sèrie.
2: Trescat Info.

0: Són les 5.
1: El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc durant aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El Partit Popular, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes als ulls després d'observar el fenomen. Les altes temperatures i la falta de pluges eleven el perill d'incendis forestals. Aquest divendres, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. Dos ofegaments mortals en menys de 24 hores eleven el balanç a 30 víctimes aquest estiu. Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, quan encara no havia començat el servei de vigilància. L'altra víctima és una dona de 84 que ha mort mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. El preu disparat del gasoil empenya el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor fan repuntar la inflació, que a Catalunya s'ha situat en el 3,5%, el punt més alt des de fa dos anys. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 morts, un dels quals espanyol. Han començat a arribar els primers equips de rescat internacionals per trobar supervivents. Hi ha 377 desapareguts. La directora Meritxell Colell presenta la secció oficial del Festival de Locarno, Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
2: Esports. Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sacura-Bestué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Hook es queda sense medalla a la final del 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
1: I el temps, divendres, últim dia de calor extrema, les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor afluixarà.
0: 3CAT Info.
1: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
0: 3CAT Info.
1: Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 d'identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles d'identificació, localització i identificació.
3: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
5: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones. La situació és de misèria extrema en el cas de la infància, sobretot.
3: En declaracions a 3Cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
5: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobretot en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
3: La crisi a Ceuta s'enquista. Mentrestant, el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
1: Gràcies, Paula. Encara han de passar moltes pantalles, però el Partit Popular ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta. En la primera reunió tècnica aquest dijous entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel Partit Popular, que són majoria, han intentat posposar el debat sobre el trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit que els menors han de retornar amb les seves famílies i ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez.
6: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? ¿A qué juegan? ¿Cómo es posible que con una crisis de estas características el presidente del gobierno siga de vacaciones en la Mareta?
1: En un missatge a les xarxes, la titular d'Infància, Cira Rego, ha afirmat que bloquejar l'intercanvi d'opinions sobre la qüestió només és símptoma de falta d'arguments. La Moncloa recorda que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat novament el Partit Popular d'estar sotmès a Vox.
0: 3Cat Info.
1: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
7: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubén Miñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: L'oposició també demana explicacions al govern pel caos ferroviari de l'eclipsi i Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va orquestrar el dispositiu de trens i si considera que va ser insuficient. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen Salvador Illa d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això, mentre el número 2 del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes als trens com per la fallada elèctrica de dimecres a la torre de control del Prat.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
1: I en una piulada, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha denunciat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix les responsabilitats. I el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació de l'eclipsi total de sol de dimecres. La majoria de les consultes es van concretar el mateix dimecres amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut 157 trucades i atès 109 persones per incidents vinculats a l'eclipsi. 12 casos han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris, una en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut de les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
12: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
1: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: 525 municipis de 37 comarques tindran aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara, i la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides. No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa a més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, passant pel centre, com Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector dels agents rurals i demana prudència.
13: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: I parlant d'incendis, continuen actius i sense control. El foc de niebla a Huelva, que ja afecta 31.000 hectàrees, el de les Penyes de Riglos a Osca, que n'afecta 8.000. Aquest foc amenaça l'emblemàtic monestir de Sant Juan de la Penya, doncs s'han tret alguns vents per evitar que es cremin si hi arriben les flames. La Guàrdia Civil ha detingut un home que podria haver-lo originat amb unes obres que feia a la carretera. També s'ha detingut una dona a la Jonquera com a presumpta responsable de l'incendi del 2 d'agost a Llançà, a l'Alt Empordà. Estava acampada i va fer foc per preparar-se al menjar. I a tot això, i en aquest context, alerta amb aquesta dada. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Això els fa vulnerables davant els fenòmens meteorològics i els incendis. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
14: Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitza 9.000 arbres arreu del país. Al Pirineu s'estan començant a deixar enrere els efectes de la sequera, però ara s'han detectat més danys per ventades i onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment dels arbres.
15: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
14: Els experts defensen que cal més seguiment i una millor gestió forestal per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems i dels incendis.
1: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat al combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
16: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
1: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, que és professor d'Economia de la Universitat de Girona.
17: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
1: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte molt més fort. I Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb 2 vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i, en principi, Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera, entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
1: Nou ofegament mortal aquest dijous a les platges catalanes. Un banyista de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
19: Els fets han passat aquest dijous, cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 2 ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat 3 dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. En el moment de l'incident, encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba 3 dies després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses.
1: I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora de la tarda i, malgrat que el sistema d'emergències ha mobilitzat 3 ambulàncies, no hi han aconseguit salvar la vida. Es tracta de l'onzena víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany d'aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut 30 de persones que s'han estat a punt d'ofegar.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: pràcticament un quart i cinc, el setge d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània expulsa, de moment, els palestins de casa seva. L'exèrcit israelià, en lloc de dispersar o detenir els feixistes, ha fet marxar els palestins. L'ambaixador nord-americà a Israel ha qualificat de terrorista i repugnant l'actitud dels colons, una crítica gens habitual. Jerusalem, Jordi Brascó.
20: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí, fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
21: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
20: El creixent ressò internacional que cada dia va agafar en aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
1: I a Colòmbia, el terratrèmol de principis de setmana ja ha deixat almenys 273 morts, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comença a arribar ajuda internacional per buscar supervivents. Amb polèmica inclosa, es qüestionen els criteris del govern colombià a l'hora d'autoritzar l'entrada dels equips d'estrangers. Aviat especial a Pereira, a Colòmbia. Joan Biosca.
22: L'ajut humanitari internacional en forma de material i de rescatistes ja arriba aquí a Colòmbia. El govern del president Abelardo de la Espriella ha deixat entrar al país sud-americà l'assistència humanitària provinent de països especialment amics de l'arc conservador. És aquest el quart dia des del terratrèmol de 7,4 de dilluns passat i recorre especialment als carrers del centre de Pereira, una localitat molt afectada pel sisme. És gairebé com caminar per un cementiri de negocis, tendes i comerços tancats i també furgonetes i cotxes esclafats per la runa que ha caigut d'edificis. Tímidament es recupera el comerç informal, molt important en l'economia d'aquesta zona de Colòmbia. Parlem amb Juan Pablo Valenzuela, un venedor ambulant.
23: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica, siquiera la mitad de lo que hubo. Si acaba.
22: Les diverses rèpliques que s'estan produint del terratrèmol de dilluns passat mantenen en tensió els veïns d'aquesta part de Colòmbia i també a desallotjar edificis en diverses ocasions.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los árboles, s'ha presentat al Festival de Locarno, a Suïssa. La pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú i també a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. Ens ho explica la Montse Pujol.
24: En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de reparació i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
25: El meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tietavi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més. No?
24: La protagonista del film és una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili. Lejos de los árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
1: Ja se sap on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs, després que l'artista d'aquest país, Dara, guanyés el maig a Viena amb la cançó Bangaranda, que sentim de fons. La notícia transcendeix la demà que Eurovisió canviés les regles. Ja no permetrà als països en guerra acollir la celebració d'aquest festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en aquest mateix festival. El canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, va renunciar a participar en l'última edició d'aquest festival.
0: 3CAT Info.
2: 3CAT Info.
0: Esports.
1: Amb en Pau Dax.
3: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar aquest dimecres al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
0: 3CAT Info.
3: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
4: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
3: Aquest dimecres, l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva d'Ani Harque, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. I la santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme a Birmingham aquest dijous a la nit. Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Resilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, volem dir, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. Escoltem Mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
5: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
3: El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat tretzena i Marina Escudero quinzena. I el sitgetal Luca Hook també s'ha quedat sense medalla en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hook ha estat el nadador més ràpid en els 100 metres que ha nadat. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador...

0: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats tant a Renfe com a Adif i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. I el preu disparat del gasoil l'empeny al govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor han fet repuntar la inflació. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara també explicarem que a Sicília són dies caòtics a l'aeroport de Catània, que porta una setmana tancat per l'erupció de l'Etna. De moment seguirà inoperatiu almenys fins aquest divendres a les 10 del matí. I passarem per Cuba. Els dirigents del país celebren el llegat de Fidel Castro en el centenari del seu naixement i defensen els canvis introduïts per liberalitzar l'economia en plena pressió dels Estats Units, que no descarten una intervenció militar. La commemoració ha permès veure Raúl Castro en públic per primera vegada des que Washington el va imputar per unes morts de fa 30 anys. El sumari dels esports amb en Pau Dax.
1: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'europeu d'atletisme de Birmingham. I a l'europeu de gimnàstica artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any a l'europeu de Leipzig.
0: I el temps aquest divendres serà l'últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor anirà a la baixa. Dos quarts i tres minuts, continuem. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
2: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
3: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles d'identificación, localización e identificación.
2: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
4: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones. La situació és de misèria extrema en el cas de la infància, sobretot.
2: En declaracions a 3cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
4: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobretot en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
2: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.

0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
2: El 7% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar en aquesta jornada. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Rubén Viñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir. Ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
4: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
3: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
5: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
3: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: I malgrat aquest caos, les poblacions de l'Ebre i del Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants durant l'eclipsi, esperen aprofitar la projecció internacional que ha representat. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció.
3: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants. Molts van descobrir els espais del parc natural. Al Baix Ebre, en una població molt turística com l'Ametlla de Mar, l'alcalde Jordi Gaseni està convençut que els beneficiarà.
6: És molt possible que hi hagi un retorn, i diré, no només per les persones que han vingut, sinó per tota la publicitat, per tot el que s'ha fet previ a l'eclipsi, no?
3: La capital de l'Ebre, Tortosa, a l'agost baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances. L'alcaldessa Marc Lleixà diu que l'eclipsi ho ha capgirat tot.
7: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial, perquè és veritat que esta setmana hem vist la presència de molta gent.
3: Al Baix Camp, un dels pobles que més ha notat l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades, atrets pel parc astronòmic. L'alcaldessa Lídia Vargas diu que han duplicat la població.
8: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? Que després la gent ha marxat molt esglaonadament. Avui encara hi ha gent, avui encara els establiments estan plens.
3: Tots coincideixen al destacar el civisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
1: I satisfacció a Lleida l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. L'Ajuntament destaca el civisme també de la ciutadania. Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: No hi va haver cap mena d'incident i tampoc hi va haver problemes de circulació. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la Seovella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la Seovella, que van més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
10: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests 300.000 corresponen a la capacitat hotelera que, com ja us hem anat dient, durant aquests dies estava al 100% d'ocupació.
9: Al col·legi, al Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi. Els símptomes apunten a un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Pràcticament 5 minuts i 3 quarts, el gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
11: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
1: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona.
12: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
1: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte encara més fort. Caos a l'aeroport de Catània, a Sicília, que continuarà inoperatiu almenys fins aquest divendres al matí a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat i desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al 5è aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que superen tots des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en episodis anteriors. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
13: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
1: El volcà sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros. A l'illa de Hawaii també hi ha activitat volcànica. Les emissions de lava del Kilauea, un dels més actius del planeta, han arribat als 150 metres d'altura. I Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. En l'acte central a l'Havana, el president cubà, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat el setge nord-americà a l'illa i ha apel·lat al llegat de Fidel per superar la situació.
14: Cuando el régimen fascista estadounidense arriesga el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sigue estando la clave de que sí hay salida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco.
1: Díaz-Canel ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'ha vist en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers per la falta de recursos i els serveis bàsics i els talls també constants de llum. Per l'historiador i opositor al règim, Manuel Cuesta, la gent gran està desencantada i els joves ja no tenen com a referent la figura de Fidel.
15: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí como responsable originario de este desastre nacional.
1: Coincidint amb les celebracions, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a planejar o a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa. I augmenta la tensió entre el Japó i Rússia per la primera visita aquest dijous del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag al Pacífic que el Japó reclama històricament. La disputa per aquestes illes, estratègiques militarment i riques en minerals, es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores, Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable i ha convocat l'ambaixador rus a Tòquio, mentre que Rússia insisteix que la sobirania i jurisdicció de Rússia sobre les illes és inqüestionable. Sentim la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
16: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
1: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, mentre que Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
17: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera entre els 33 a 36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
0: 3CAT Info.
1: 3:45. La línia R3 de Rodalies ha tornat a quedar tallada aquest dijous per una avaria i ja suma la novena incidència en només 13 dies d'agost. En aquesta última anomalia, la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà s'ha interromput al migdia per un problema que impedeix regular el trànsit dels convois. Adif no té cap previsió de quan podrà reprendre el servei i s'han hagut de posar autobusos per connectar les diferents estacions d'aquesta línia. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
18: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
19: Dotar aquesta gent que no en sap però que es vol atrevir a fer-ho. El que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
18: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
19: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
18: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
1: La línia directa perquè els municipis comuniquin els problemes de connectivitat que tenen a les operadores telefòniques ha registrat gairebé 500 incidències en els seus primers 9 mesos de funcionament. Més de la meitat d'afectacions que ha rebut aquesta eina de la Generalitat són per la falta de cobertura mòbil. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions del Govern.
20: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
1: Més de 700 ajuntaments catalans han aixecat el telèfon prop d'un miler de vegades per comunicar els seus problemes a les companyies. Les incidències augmenten enmig de condicions climatològiques adverses quan els municipis perden més sovint la cobertura. L'eina també permet saber quins són els punts crítics de la xarxa a través de les afectacions més recurrents. I al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional continua oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Busoms.
2: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fons policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporal d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
21: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap lloc.
2: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat, que han traslladat explícitament a la inspecció de treball.
1: L'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i treballarà per evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny ha interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
22: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
23: Per intentar, doncs, que quan fan aquesta venda, diguéssim, directa, no?, que no es menja en el local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no?, a tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
22: També s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
1: L'aigua de l'aixeta d'Isavarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta per al consum. L'Ajuntament ha anunciat aquest dijous que s'aixeca la restricció després de la incidència al sistema de cloració. Una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble dilluns passat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
24: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
25: I ens han comunicat del Consell que ara podem tornar a donar apta pel consum. Tindré amb les tronades, mos va cremar una placa electrònica de lo que controla el clorador i mos vam quedar sense cloració i el cremat no mos va donar, no mos va avisar, perquè també a més hi ha de festa major i Isavarre i hi ha molta gent al poble, fins que la gent es va començar a trobar malament i així no vam detectar la incidència prou aviat.
24: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
25: Les 30 persones o 40 així amb aquestes dies així afectades, però ha sigut una gastroenteritis lleu. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
24: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 5è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Metzler. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3CAT Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
26: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molts sentiments i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
1: Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
26: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70, el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, Spider-Man ha quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
1: Per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
0: Esports.
1: Amb en Pau Dax.
3: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar ahir al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
4: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
3: La santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Aquest dijous a la nit, Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. Escoltem Bastué en declaracions al portal Carrer Lliure.
5: Me'n vaig contenta perquè mentalment crec que estic molt bé, que he lluitat fins al final. La setena posició no ha sigut per no intentar-ho, sinó que ho he deixat tot. Al final ha sigut una carrera molt ràpida, s'han fet national records, s'han fet rècord dels campionats. Llavors, bueno, haver participat en aquesta competició i haver-me vist allà, per mi ja és tot un èxit. Òbviament no et mentiré, venia a per totes, ja ho vaig dir.
3: L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Rashilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'aptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu, a Leipzig, ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetà Luca Huck també s'ha quedat sense medalla en l'Europeu de Natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol, que ha fet rècord d'Espanya. Huck ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense medalla en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
6: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un rècord d'Espanya individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el rècord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues, aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
3: Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 metres lliures. De Valdés ha estat quarta aquest dijous al matí a la seva sèrie.
0: Trescat Info.

0: Són les 6.
1: El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc durant aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El Partit Popular, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes als ulls després d'observar el fenomen. Les altes temperatures i la falta de pluges eleven el perill d'incendis forestals. Aquest divendres, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. Dos ofegaments mortals en menys de 24 hores eleven el balanç a 30 víctimes aquest estiu. Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, quan encara no havia començat el servei de vigilància. L'altra víctima és una dona de 84 que ha mort mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. El preu disparat del gasoil empenya el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor fan repuntar la inflació, que a Catalunya s'ha situat en el 3,5%, el punt més alt des de fa dos anys. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 morts, un dels quals espanyol. Han començat a arribar els primers equips de rescat internacionals per trobar supervivents. Hi ha 377 desapareguts. La directora Meritxell Colell presenta la secció oficial del Festival de Locarno, Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
0: Esports.
2: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Hook es queda sense medalla a la final del 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
1: I el temps, divendres, últim dia de calor extrema, les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor afluixarà.
0: 3CAT Info.
1: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
0: 3CAT Info.
1: Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 d'identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Marit, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles d'identificació, localització i identificació.
3: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
5: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infància, sobretot.
3: En declaracions a 3Cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
5: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
3: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
1: Gràcies, Paula. Encara han de passar moltes pantalles, però el Partit Popular ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta. En la primera reunió tècnica aquest dijous entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel Partit Popular, que són majoria, han intentat posposar el debat sobre el trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit que els menors han de retornar amb les seves famílies i ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez.
6: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? ¿A qué juegan? ¿Cómo es posible que con una crisis de estas características el presidente del gobierno siga de vacaciones en la Mareta?
1: En un missatge a les xarxes, la titular d'Infància, Cira Rego, ha afirmat que bloquejar l'intercanvi d'opinions sobre la qüestió només és símptoma de falta d'arguments. La Moncloa recorda que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat novament el Partit Popular d'estar sotmès a Vox.
0: 3Cat Info.
1: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
7: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubén Miñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir. Ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir al Corredor Sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar fagin, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el Corredor Sud anés totalment reforçat.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: L'oposició també demana explicacions al govern pel caos ferroviari de l'eclipsi. Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va orquestrar el dispositiu de trens i si considera que va ser insuficient. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen Salvador Illa d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això, mentre el número 2 del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes als trens com per la fallada elèctrica de dimecres a la torre de control del Prat.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
1: I en una piulada, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha denunciat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix les responsabilitats. I el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació de l'eclipsi total de sol de dimecres. La majoria de les consultes es van concretar el mateix dimecres amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut 157 trucades i atès 109 persones per incidents vinculats a l'eclipsi. 12 casos han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris, una en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut de les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
12: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
1: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: 525 municipis de 37 comarques tindran aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara, i la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides. No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa a més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, passant pel centre, com Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector dels agents rurals i demana prudència.
13: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: I parlant d'incendis, continuen actius i sense control. El foc de niebla a Huelva, que ja afecta 31.000 hectàrees, el de les Penyes de Riglos a Osca, que n'afecta 8.000. Aquest foc amenaça l'emblemàtic monestir de Sant Juan de la Penya, d'on s'han tret alguns vents per evitar que es cremin si hi arriben les flames. La Guàrdia Civil ha detingut un home que podria haver-lo originat amb unes obres que feia a la carretera. També s'ha detingut una dona a la Jonquera com a presumpta responsable de l'incendi del 2 d'agost a Llançà, a l'Alt Empordà. Estava acampada i va fer foc per preparar-se al menjar. I a tot això, i en aquest context, alerta amb aquesta dada. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Això els fa vulnerables davant els fenòmens meteorològics i els incendis. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
14: Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitza 9.000 arbres arreu del país. Al Pirineu s'estan començant a deixar enrere els efectes de la sequera, però ara s'han detectat més danys per ventades i onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment dels arbres.
15: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
14: Els experts defensen que cal més seguiment i una millor gestió forestal per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems i dels incendis.
1: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat al combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
16: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
1: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, que és professor d'Economia de la Universitat de Girona.
17: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
1: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa dos anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte molt més fort. I Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i, en principi, Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera, entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal de molt poca importància, i una altra vegada de cara a aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
1: Nou ofegament mortal aquest dijous a les platges catalanes. Un banyista de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
19: Els fets han passat aquest dijous, cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat dues ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat tres dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. En el moment de l'incident encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba 3 dies després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses.
1: I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora de la tarda i malgrat que el sistema d'emergències ha mobilitzat 3 ambulàncies, no hi han aconseguit salvar la vida. Es tracta de 11a víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany d'aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut una 30ena de persones que s'han estat a punt d'ofegar.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: pràcticament un quart i cinc, el setge d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània expulsa, de moment, els palestins de casa seva. L'exèrcit israelià, en lloc de dispersar o detenir els feixistes, ha fet marxar els palestins. L'ambaixador nord-americà a Israel ha qualificat de terrorista i repugnant l'actitud dels colons, una crítica gens habitual. Jerusalem, Jordi Brascó.
20: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí, fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
21: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
20: El creixent ressò internacional que cada dia va agafant aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
1: I a Colòmbia, el terratrèmol de principis de setmana ja ha deixat almenys 273 morts, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comença a arribar ajuda internacional per buscar supervivents. Amb polèmica inclosa, es qüestionen els criteris del govern colombià a l'hora d'autoritzar l'entrada dels equips d'estrangers. Aviat especial a Pereira, a Colòmbia. Joan Biosca.
22: L'ajut humanitari internacional en forma de material i de rescatistes ja arriba aquí a Colòmbia. El govern del president Abelardo de la Espriella ha deixat entrar al país sud-americà l'assistència humanitària provinent de països especialment amics de l'arc conservador. És aquest el quart dia des del terratrèmol de 7,4 de dilluns passat i recorre especialment als carrers del centre de Pereira, una localitat molt afectada pel sisme. És gairebé com caminar per un cementiri de negocis, tendes i comerços tancats i també furgonetes i cotxes esclafats per la runa que ha caigut d'edificis. Tímidament es recupera el comerç informal, molt important en l'economia d'aquesta zona de Colòmbia. Parlem amb Juan Pablo Valenzuela, un venedor ambulant.
23: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica, siquiera la mitad de lo que hubo. Si acaba.
22: Les diverses rèpliques que s'estan produint del terratrèmol de dilluns passat mantenen en tensió els veïns d'aquesta part de Colòmbia i també a desallotjar edificis en diverses ocasions.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los árboles, s'ha presentat al Festival de Locarno, a Suïssa. La pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú i també a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. Ens ho explica la Montse Pujol.
24: En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de reparació i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
25: El meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tietavi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més. No?
24: La protagonista del film és una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili. Lejos de los árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
1: Ja se sap on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. Serà a la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs, després que l'artista d'aquest país, Dara, guanyés el maig a Viena amb la cançó Bangaranda, que sentim de fons. La notícia transcendeix la demà que Eurovisió canviés les regles. Ja no permetrà als països en guerra acollir la celebració d'aquest festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en aquest mateix festival. El canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, va renunciar a participar en l'última edició d'aquest festival.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
1: Amb en Pau Dax.
2: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar aquest dimecres al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
0: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
3: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
2: Aquest dimecres, l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva d'Ani Harque, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. I la santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme a Birmingham aquest dijous a la nit. Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Resilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, volem dir, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. Escoltem Mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
4: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
2: El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetal Luca Hug també s'ha quedat sense medalla en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hug ha estat el nadador més ràpid en els 100 metres que ha nadat. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures.
0: 3CAT Info. Són 6:45.
1: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el govern espanyol amplia el dispositiu

0: sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats tant a Renfe com a Adif i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. I el preu disparat del gasoil empeny el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor han fet repuntar la inflació. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara també explicarem que a Sicília són dies caòtics a l'aeroport de Catània, que porta una setmana tancat per l'erupció de l'Etna. De moment seguirà inoperatiu almenys fins aquest divendres a les 10 del matí. I passarem per Cuba. Els dirigents del país celebren el llegat de Fidel Castro en el centenari del seu naixement i defensen els canvis introduïts per liberalitzar l'economia en plena pressió dels Estats Units, que no descarten una intervenció militar. La commemoració ha permès veure Raúl Castro en públic per primera vegada des que Washington el va imputar per unes morts de fa 30 anys. El sumari dels esports amb en Pau Dax.
1: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sacura-Bestuer ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'europeu d'atletisme de Birmingham. I a l'europeu de gimnàstica artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any a l'europeu de Leipzig.
0: I el temps aquest divendres serà l'últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor anirà a la baixa. Dos quarts i tres minuts, continuem. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
2: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'ls retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
3: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles d'identificació, localització i identificació.
2: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
4: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones. La situació és de misèria extrema en el cas de la infància, sobretot.
2: En declaracions a 3Cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
4: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobretot en el cas de niñas, és que la immensa majoria d'elles nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
2: La crisi a Ceuta s'enquista. Mentrestant, el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
6: El 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar.

0: No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a Adif, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar en aquesta jornada. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Rubén Viñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
3: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
2: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
4: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
2: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: I malgrat aquest caos, les poblacions de l'Ebre i del Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants durant l'eclipsi, esperen aprofitar la projecció internacional que ha representat. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció.
2: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants. Molts van descobrir els espais del Parc Natural. Al Baix Ebre, en una població molt turística com l'Ametlla de Mar, l'alcalde Jordi Gazeni està convençut que els beneficiarà.
5: És molt possible que hi hagi un retorn, i et diré, no només per les persones que han vingut, sinó per tota la publicitat, per tot el que s'ha fet previ a l'eclipsi, no?
2: La capital de l'Ebre, Tortosa, l'agost baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances. L'alcaldessa Marc Lleixà diu que l'eclipsi ho ha capgirat tot.
6: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial, perquè és veritat que esta setmana hem vist la presència de molta gent.
2: Al Baix Camp, un dels pobles que més ha notat l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades, atrets pel parc astronòmic. L'alcaldessa Lídia Vargas diu que han duplicat la població.
7: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? Que després la gent ha marxat molt esglaonadament. Avui encara hi ha gent, avui encara els establiments estan plens.
2: Tots coincideixen al destacar el civisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
1: I satisfacció a Lleida l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. L'Ajuntament destaca el civisme també de la ciutadania. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: No hi va haver cap mena d'incident i tampoc hi va haver problemes de circulació. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la Seovella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la Seovella, que van més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
9: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests, 300.000 corresponen a la capacitat hotelera que, com ja us hem anat dient, durant aquests dies estava al 100% d'ocupació.
8: Al col·legi, al Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi. Els símptomes apunten a un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Pràcticament 5 minuts i 3 quarts, el gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
11: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
1: l'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona.
12: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar doncs, et fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre-nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
1: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte encara més fort. Caos a l'aeroport de Catània, a Sicília, que continuarà inoperatiu almenys fins aquest divendres al matí a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat i desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al 5è aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que superen tots des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en episodis anteriors. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
13: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
1: El volcà sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros. A l'illa de Hawaii també hi ha activitat volcànica. Les emissions de lava del Kilauea, un dels més actius del planeta, han arribat als 150 metres d'altura. I Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. En l'acte central a l'Havana, el president cubà Miguel Díaz-Canel ha denunciat el setge nord-americà a l'illa i ha apel·lat al llegat de Fidel per superar la situació.
14: Quan el règim fascista estadounidense agresia el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sigue estando la clave de que sí hay salida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco.
1: Díaz-Canel ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'ha vist en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers per la falta de recursos i els serveis bàsics i els talls també constants de llum. Per l'historiador i opositor al règim, Manuel Cuesta, la gent gran està desencantada i els joves ja no tenen com a referent la figura de Fidel.
15: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí como responsable originario de este desastre nacional.
1: Coincidint amb les celebracions, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a planejar o a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa. I augmenta la tensió entre el Japó i Rússia per la primera visita aquest dijous del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag al Pacífic que el Japó reclama històricament. La disputa per aquestes illes, estratègiques militarment i riques en minerals, es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores, Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable i ha convocat l'ambaixador rus a Tòquio, mentre que Rússia insisteix que la sobirania i jurisdicció de Rússia sobre les illes és inqüestionable. Sentim la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
16: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
1: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, mentre que Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
10: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
17: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera, entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost. És a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara a aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
10: 3CAT Info.
1: 3:15. La línia R3 de Rodalies ha tornat a quedar tallada aquest dijous per una avaria i ja suma la novena incidència en només 13 dies d'agost. En aquesta última anomalia, la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà s'ha interromput al migdia per un problema que impedeix regular el trànsit dels combois. Adif no té cap previsió de quan podrà reprendre el servei i s'han hagut de posar autobusos per connectar les diferents estacions d'aquesta línia. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
18: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
19: Tota aquesta gent que no en sap però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
18: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
19: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
18: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
1: La línia directa perquè els municipis comuniquin els problemes de connectivitat que tenen a les operadores telefòniques ha registrat gairebé 500 incidències en els seus primers 9 mesos de funcionament. Més de la meitat d'afectacions que ha rebut aquesta eina de la Generalitat són per la falta de cobertura mòbil. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions del Govern.
20: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
1: Més de 700 ajuntaments catalans han aixecat el telèfon prop d'un miler de vegades per comunicar els seus problemes a les companyies. Les incidències augmenten enmig de condicions climatològiques adverses quan els municipis perden més sovint la cobertura. L'eina també permet saber quins són els punts crítics de la xarxa a través de les afectacions més recurrents. I al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional continua oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Busoms.
0: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fonts policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
21: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto.
0: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
1: L'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i treballarà per evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny ha interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
22: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
23: Per intentar doncs, que quan fan aquesta venda diguéssim directa, no? Que no es mengen al local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no? A tirar a les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
22: També s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
1: L'aigua de l'aixeta d'Isabarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta per al consum. L'Ajuntament ha anunciat aquest dijous que s'aixeca la restricció després de la incidència al sistema de cloració. Una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble dilluns passat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
24: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
25: I ens han comunicat del Consell que ja la podem tornar a donar pel consum, no? Tindré amb les tronades, mos va cremar una placa electrònica de lo que controla el clorador i mos vam quedar sense cloració i el cremat no mos va donar, no mos va avisar, perquè també a més era de festa major i Isabarre i hi ha molta gent al poble, fins que la gent es va començar a trobar malament i així no vam detectar la incidència prou aviat.
24: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
25: Les 30 persones o 40 així amb aquestes dies així afectades, però ha sigut una gastroenteritis lleu. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
24: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 5è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Mesler. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3CAT Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
26: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
1: Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
26: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, Spider-Man ha quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
1: Per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
10: Esports.
1: amb en Pau Dax.
2: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar ahir al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
3: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
2: La santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Aquest dijous a la nit, Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. Escoltem Bastué en declaracions al portal Carrer Lliure.
4: Me'n vaig contenta perquè mentalment crec que estic molt bé, que he lluitat fins al final. La setena posició no ha sigut per no intentar-ho, sinó que ho he deixat tot. Al final ha sigut una carrera molt ràpida, s'han fet national records, s'han fet rècords dels campionats. Llavors, bueno, haver participat en aquesta competició i haver-me vist allà, per mi ja és tot un èxit. Òbviament no et mentiré, venia a per totes, ja ho vaig dir.
2: L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Rashilat Abeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'aptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu, a Leipzig, ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetà Luca Huck també s'ha quedat sense medalla en l'Europeu de Natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol, que ha fet rècord d'Espanya. Huck ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense medalla en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
5: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un rècord d'Espanya individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el rècord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues, aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
2: Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 metres lliures. De Valdés ha estat quarta aquest dijous al matí a la seva sèrie.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia que ens llevem amb calor una vegada més. 20 graus a Vic ara mateix, 22 a Balaguer, 23 a Móra d'Ebre. Unes altes temperatures que facin que el risc d'incendi sigui molt alt a més de la meitat del país. Enric Agut, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Freddy.
0: Quina és la previsió per avui?
1: Doncs mira, com tu has comentat, el dia arrenca amb temperatures altes, farà molta calor, és un dia de calor pesada, sufocant a l'interior sobretot, a la costa molta xafogó, les màximes poden rondar a moltes viles i poblacions interiors, als 37, 38, s'arribarà novament als 40 a Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb una jornada marcada per un matí de sol, i a la tarda, un dia més, apareixeran alguns ruixats i tempestes molt irregulars, no seran generals, cap al nord i també a l'oest del país. Per cap de setmana, la temperatura baixa, però encara no es normalitzarà, i a les mapes ho mouen fins a dijous, divendres de la setmana entrant. Anirà baixant, però la normalització encara es fa esperar, malauradament, perquè ja estem bastant cansats. Barcelona ara mateix 29 graus, al centre, a Tarragona 25, Lleida 23, Girona 22, totes per damunt dels 20.
0: Gràcies, Enric. Fins ara, una abraçada.
1: Fins ara.
0: Per tant, tenim aquest panorama de calor, com deia ara, perdoneu, l'Enric Agut. Perdó, puja, puja la música, puja. Tot bé, perdoneu, només m'he ennuagat una mica. El que anava a dir és que la calor aquesta que tindrem aquestes pròximes hores, encara haurem d'esperar una mica a que la calor sigui l'habitual per aquesta època de l'any. No vol dir que no deixi de fer calor, però farà la calor habitual en un mes d'agost, no aquestes altes temperatures que tenim ara mateix. Això es tradueix en que 525 municipis de 37 comarques de Catalunya ara mateix estan en risc molt alt d'incendi. És veritat que no n'hi ha cap en risc extrem, com estàvem, per exemple, al principi de l'estiu, però sí en risc molt alt d'incendi. De fet, tret del Pirineu Occidental, hi ha perill d'incendi a pràcticament tot Catalunya.
2: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: Insistim en això, eh? Prudència avui pel que fa als incendis, pel que fa al risc d'incendis, perquè és molt alt a pràcticament tot Catalunya, tret del Pirineu. Un escenari dels incendis que ha millorat notablement en comparació al que era al principi del mes de juliol, però val la pena no abaixar la guàrdia, com advertia el subinspector dels agents rurals, Josep Vilalta, en declaracions d'aquesta casa. Aquesta situació s'hi suma al fet que avui és divendres i demà és 15 d'agost, i això vol dir moviment a les carreteres. És una de les últimes sortides de l'estiu, sobretot a partir d'aquest migdia i a primera hora de la tarda. Ahir, de fet, tornar a tenir cues importants, és veritat que va ser per un accident, a l'AP7, de fins a 16 quilòmetres de retencions vam arribar a tenir entre Olèrdola i Subirats en direcció a Barcelona per un accident. I avui continuarem parlant de les conseqüències no ben bé de l'eclipsi, sinó de tot el caos que es va viure, bàsicament, en algunes estacions de rodalies del sud del país, després que acabés aquest fenomen. Aquest era el so de les cues que hi havia a l'estació de Tarragona. Recordem que l'estació la van haver de tancar per seguretat perquè estava plena de gent. Els Mossos d'Esquadra van haver d'intervenir per evitar aglomeracions a les andanes. Renfe havia programat un sol tren de tornada a Barcelona, diguem-ne, de Tortosa, després de l'eclipsi. I arran d'això, doncs, es comencen a acumular les peticions de responsabilitats. Per exemple, el propi alcalde de Tarragona, que reclama a Renfe i a DIF responsabilitats. Què diu Renfe? Doncs que no és una qüestió de voluntat, és una qüestió de capacitat. No tenim prou trens, ens van dir.
3: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: És el que deia David Andrés, que és el gerent d'operacions de Rodalies en declaracions aquí, al matí de Catalunya Ràdio, tot just ahir. És un problema que no tenim trens. Encara que volguéssim, ens van dir, encara que volguéssim, no podríem fins i tot posar més trens en aquesta línia, a la línia de tornada de la zona de l'eclipsi del sud del país, perquè no hi ha aquesta capacitat. En fi, avui ho parlarem al matí de Catalunya Ràdio, ho abordarem a l'Àgora amb el Manel Nadal, que és secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern de la Generalitat, algú que fa molt de temps que coneix les infraestructures del país i amb qui mirarem de treure'n l'entrellat d'aquesta història. On el caos també continua és a l'aeroport de Catània, Sicília.
4: Nessuno, no ho he vist nessú de la regione siciliana, non ho he visto nessuno che ci desse indicazioni, ho visto solo un gran caos, un sacco di passeggini e seggiolini abbandonati.
5: Non è questo un'odissea, è una tragedia. Non si può fare un aeroporto sotto le pendici dell'Etna. Questo è il risultato di un'idea che fu ed è un'idea che noi oggi piangiamo.
0: Són algunes de les passatgeres. No es pot fer un aeroport a sota de l'Etna, deia una d'elles. L'aeroport de Catània ja fa una setmana que està tancat per l'erupció del volcà. Això ha afectat 100.000 passatgers i fins almenys avui a les 10 del matí l'aeroport de Catània seguirà inoperatiu, tot i que el tancament de l'espai aeri en aquella zona encara es podria allargar ben bé durant tot el dia. Per cert, que els vols de la ruta Barcelona-Catània de Vueling ara operen des de Palerm. Tot això mentre un dia més tindrem els ulls posats a Ceuta.
6: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos és de una lealtat, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
0: És el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, amb una frase amb la qual volia donar dos missatges. Un, una vegada més, rebaixar qualsevol problema diplomàtic que pugui haver-hi amb el Marroc. Passi el que passi, hi ha la voluntat ferma del govern de Pedro Sánchez de no generar problemes, tot i que el Marroc va dir que no veuria malament en algun moment annexionar-se Ceuta i Melilla. Ara aquestes declaracions del ministre Marlaska d'alguna manera calmen els ànims una vegada més i diuen que amb el règim del Marroc, amb el govern del Marroc, no hi ha el més mínim problema. Aquesta és una de les intencions i l'altra dient que els dos partits, els dos països, els dos governs, van absolutament units en intentar evitar una nova entrada massiva de persones que en teoria està convocada a les xarxes per aquest cap de setmana, de fet per demà. El govern espanyol ha enviat més policies a Ceuta i a Melilla i també s'ha reforçat la seguretat de la frontera amb més tanques i més concertines. Avui parlarem d'aquesta història amb Marga Herrero. Ella és investigadora d'una empresa que es diu Golden Owl, que depèn de la Universitat d'Alacant, que ha monitoritzat les xarxes socials marroquines després de l'entrada del 30 de juliol. Ells consideren demostrat que aquella entrada va ser absolutament organitzada, que no va ser espontània. Li preguntarem per això i li preguntarem també per què diuen les xarxes de cara en aquesta possible convocatòria de demà 15 d'agost. Tot això quan encara hi ha desenes de milers de menors als carrers de Ceuta. Dèiem milers perquè amb això es va quedant cada vegada més en evidència que aquest miler de menors que continua a Ceuta, que va dir el govern espanyol, doncs són bastants més. Les ONGs diuen que alerta perquè això està empitjorant molt.
7: Són ja quasi dues setmanes que han transcurrit des de la llegada de tots aquests menors. Y cada día las condiciones en las que se encuentran son más críticas, ¿no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
0: És el que ens deia aquí a Catalunya Ràdio Raúl Arnaiz, cap d'operacions de Save the Children. Aquesta serà una de les qüestions que abordarem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, però també ens fixarem en la situació d'Olost, al Lluçanès. Allà no tenen aigua. O bé, en tenen, però no la poden fer servir ni per beure ni per cuinar. L'Ajuntament recomana als veïns ni beure ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta perquè fa temps que no plou i això ha provocat que l'aigua del pantà i els pous estigui estancada fins al punt que pot ser perillosa.
8: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes en tot el nostre entorn, però aquí on hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consum, hem parlat amb alguns industrials i ens han dit que reduiran consums entrant algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
0: Era l'alcalde d'Olost, Gil Salvans. I malauradament també hem de parlar de dos ofegaments en menys de 24 hores. Un home de 78 anys que ha mort a la platja de Palamós i una dona de 85 anys que ha mort en una piscina de Castelldefels. Sumant aquestes dues víctimes, són 30. 30 les persones que han mort ofegades a Catalunya aquest estiu. I també de les últimes hores, hem sabut que els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones per assaltar i agredir un influencer de Tunísia que estava allotjat en un Airbnb de Barcelona. Els assaltants, a més, van gravar les imatges i les van enviar a amics i familiars de la víctima exigint-los diners a canvi d'alliberar-lo. Ho llegim avui a La Vanguardia, també ho explicarem. I aquest cap de setmana torna a la Lliga, tot i que no juguen cap dels grans equips, no juga el Barça, el Madrid, l'Atlètic, l'Atlètic Club, la Real Societat, no juga el Betis, tampoc. Ja sabeu que la Lliga va oferir els partits que tenen jugadors, que tenien jugadors a les semifinals del Mundial, ajornar els partits de la primera jornada. L'Espanyol, en canvi, sí que juga diumenge contra el Llevant, i això mentre el Mercato també presenta novetats.
9: Bueno, antes de recibir, ya sabía que Miquel estaba corriendo.
0: Hi ha principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres, en principi per 50 milions de dòlars. I ja que parlem de milions, aquest cap de setmana arrenca la D23, és la gran convenció de Disney on explica les seves novetats.

0: Així arribem a les 7 i 10 minuts. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Jofre Llombart, Meritxell Benedí, Sònia Andolf, Ignacio Rigau. I quan falten 4 minuts per un quart de 8, Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, com esteu? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Blindades.
3: Les fronteres entre Espanya i el Marroc de Ceuta i Melilla per la por d'una nova entrada massiva a partir de demà.
4: A Melilla s'ha col·locat una altra barrera flotant, com la de la platja del Tarajal, i el govern espanyol assegura que estan preparats per prevenir-ho. Donen credibilitat a les crides que corren per les xarxes.
0: Madrid, Paula Brujats.
5: El Marroc ha enviat policies antiavalots a la frontera amb Ceuta, ha instal·lat més tanques i ha col·locat concertines en els punts més sensibles a Castillejos. I a Melilla, el govern espanyol ha instal·lat una altra barrera flotant com la de Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que els dos països estan coordinats per frenar una nova entrada.
6: La cooperación y coordinación con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
5: Marlaska, especialment conciliador amb Rabat, en la línia dels últims dies, en un moment molt delicat pel risc real d'una nova entrada massiva. A Ceuta encara hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar. S'ha acollit 1.898 menors, però les ONGs alerten que hi ha 4.000 nens i nenes malvivint al carrer a l'espera que els identifiquin. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs sobre això que deia la Paula, un advertiment.
7: De Save the Children sobre la situació precària de molts nens, alguns de 10 i 11 anys, als carrers, sense que se'ls hagi ni identificat ni atès. Ho ha explicat el director d'operacions de l'ONG, Raúl Arnaiz, en declaracions a 3CAT Info.
8: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, la situación es de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
3: I avisa que el retorn dels menors al Marroc i el reagrupament familiar que defensen Espanya i Rabat no serà gens fàcil.
8: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
4: La llei obliga a respectar l'interès del menor abans de retornar-lo.
0: I bloqueja.
7: El PP, el debat sobre el repartiment dels menors de Ceuta.
0: Àlex Giralt-Robert.
9: Els responsables dels governs autonòmics pilotats pels populars van rebutjar i incloure la distribució dels infants i joves cap a la península a la pròxima reunió sectorial d'infància el dia 27. I és que el Ministeri i les comunitats van fer una primera reunió tècnica que ja va comptar amb el boicot anunciat de Vox. Per Jaime de los Santos, del PP, debatre no val la pena perquè els menors ja haurien d'haver tornat al Marroc.
10: Tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
9: Des de la Moncloa afirmen que bloquejar l'intercanvi d'opinions és sinònim de falta d'arguments i reiteren al PP que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei. Àlex Giralt-Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Demana responsabilitats.
3: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, a Renfe i a DIF pel caos que es va viure després de l'eclipsi a l'estació a milers de persones que no podien tornar a casa per la falta de trens. Diu que la situació va ser inadmissible.
0: Tarragona, Ricard Buigas.
11: L'alcalde socialista diu que encara esperen que algú expliqui què va passar realment perquè generés aquest col·lapse.
12: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
11: Viñuales demana a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers de tren del Corredor Sud. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: D'aquesta manera, exigeix explicacions.
4: L'oposició de Salvador Illan demana al govern pel caos ferroviari el dia de l'eclipsi.
0: Txell Garriga.
13: En una bateria de preguntes registrades al Parlament, Junts demana pel responsable del dispositiu de trens i insta l'executiu a respondre si, segons ells, n'hi va haver prou. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen també el govern d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això mentre el número 2 del PP català, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes a Rodalies com per la fallada elèctrica dimecres a la Torre de Control del Prat.
14: Si hay unos responsables de lo que pasó en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
13: Els comuns, per la seva banda, volen saber què va fallar i quin assumeix ara les responsabilitats. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart de vuit, risc molt alt d'incendi.
13: A
7: avui en 525 municipis de 37 comarques. El terreny està molt sec i les temperatures són extremes.
0: Montse Poblet.
2: No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre o el Montsià, passant pel centre, a Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta, sotsinspector dels agents rurals, demana prudència.
15: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
7: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant d'això, molt debilitats.
3: Més del 10% dels arbres de Catalunya hi són vulnerables als temporals i als incendis.
0: La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
16: Un de cada 10 arbres ha perdut el 40% de les fulles i això els hi resta resiliència davant de fenòmens extrems. Jorge Heras, del Departament d'Agricultura, n'assenyala les causes.
17: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
16: Per això defensen una millor gestió forestal i més seguiment dels boscos. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalater, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aigua de l'aixeta.
4: L'Ajuntament d'Olost del Lluçanès recomana als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglar no beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta. La falta de pluja ha provocat que l'aigua tingui un excés de manganès.
0: Més detalls, Maria Costa.
18: Olost i Santa Creu de Juglar depenen de l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca. Com que últimament no hi ha plogut, l'aigua està estancada. Això ha fet que la qualitat sigui molt baixa i tinguin un excés de manganès. N'ha parlat a Catalunya Ràdio l'alcalde d'Olost, Gil Salvans.
19: El manganès, el problema és que reacciona amb el clor, generant un color groguenc, una petita terbolesa groguenca a l'aigua. No és que hi hagi un gran risc per la salut, perquè el manganès no és pas un material molt tòxic, de fet, hi ha gent que se'n pren com a medicament pels ossos, necessiten concentracions molt elevades perquè generi problemes, no estem ni molt menys en aquesta situació, però clar, el no complir un paràmetre, que és la terbolesa, els consells són aquests.
18: Tot plegat afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i es tracta d'una zona més amb indústria i també granges. Per tot plegat, s'ha demanat a la població reduir el consum d'aigua. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un nou ofegament.
7: Ahir a les platges catalanes, un banyista de 78 anys va morir a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà.
0: Girona, Maria Rovira.
20: Es va rebre ahir al matí un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar dues ambulàncies, però al final no es va poder fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident, encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I malauradament també continua augmentant.
3: El balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia, el nombre de morts puja a 281 i es comptabilitzen 379 desapareguts.
4: El govern colombià anuncia un pla de reconstrucció amb la participació del sector privat mentre els equips de rescat esgoten les opcions de trobar supervivents entre la runa.
0: Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
21: El primer que busquen els que ho han perdut tot és menjar i les cues per fer-se amb una ració són llargues. Les olles bullen intensament per donar de menjar als centenars i centenars de damnificats que el terratrèmol de dilluns passat ha deixat en aquesta zona de Colòmbia, de l'Eix Cafeter. Una desena de camps de refugiats omplen les places de la ciutat de Pereira en un trencaclosques de desesperació i voluntariat.
22: Principalmente ayudando a todos los necesitados, siendo voluntarios, viniendo a cuadrar ropa, repartir comida para perro, comida, medicamentos, todo lo que tenga que ver con ayudas humanitarias.
23: Aquí, en esta parte, no hay presencia de la administración, ni de la alcaldía, ni del gobierno nacional, absolutamente nada. Esto lo han hecho los sindicatos, los trabajadores, los colectivos sociales.
21: Famílies amb canalla busquen roba. Els més petits són els més vulnerables en tragèdies humanitàries i catàstrofes naturals com aquesta. Amb jocs i pallassos es busca fer-los costat. Des de Pereira, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Erupció volcànica.
7: De l'Etna a Sicília, l'erupció del volcà actiu més alt d'Europa afegeix un al·licient visual extraordinari als turistes que visiten l'illa, però el tancament de l'espai aeri per culpa de les emissions de fum i cendra ja ha afectat uns 100.000 passatgers a l'aeroport de Catània.
3: En l'última setmana s'han cancel·lat, desviat o reprogramat programat més de 700 vols a l'aeroport de la segona ciutat de l'illa, situada al Pau de l'Etna. Això ha tensionat l'aeroport de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència de Barcelona. La companyia Vueling, que habitualment vola tant a Palerm com a Catània, ha concentrat ara totes les operacions a la capital siciliana.
0: Pluges torrencials.
4: Almenys 4 persones han mort al Japó pels aiguats a la prefectura de Shiba, que inclou la capital del país, Tòquio. Es tracta, segons les autoritats, unes pluges de rècord sense precedents que han afectat la circulació per carretera i per tren i que bloquegen milers de passatgers a l'aeroport de Narita, el segon de la capital.
0: 5 dies de setge.
7: De colons jueus contra un grup de palestins a Cisjordània que ha provocat, de moment, l'evacuació dels palestins.
3: L'exèrcit israelià, fins ara passiu, ho justifica per protegir-los i mantenir la seguretat, però no ha fet cap detenció.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
1: En lloc d'expulsar els colons que assetgen les cases palestines de Qusra, els soldats israelians van optar per ocupar les cases en qüestió, expulsant els residents, en principi de manera momentània, per així reforçar posicions i poder lidiar millor amb els colons. L'alcalde de la població, però, no se'n refia.
5: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
1: El cas cada dia agafa més volada internacional. L'ambaixador nord-americà a Israel, Mike Huckabee, qualifica aquests colons com a terroristes, però allà segueixen. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Xoc entre el Japó i Rússia.
4: Per la primera visita ahir del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag que el país nipó reclama històricament.
0: Clàudia Serra.
6: La disputa es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores, Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable, mentre que Rússia insisteix que les illes li pertanyen per raons legítimes. Sanae Takaichi, primera ministra japonesa.
8: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional.
6: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou. I Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:22, detinguts.
7: Al sud del Segrià, 33 treballadors temporers acusats de suplantació d'identitat en empreses de fruita.
3: La batuda més important s'ha fet en un magatzem de soses, però l'operació de la policia continua oberta per detenir els caps de la xarxa.
0: Lleida, Pere Joan Álvarez.
24: La sospita és que els detinguts suposadament no tenien papers, però estaven treballant fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. Des de la Unió de Pagesos han recordat que fa anys que alerten que per les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Som ruralitats.
4: 5 cooperatives agrícoles i socials de les Terres de l'Ebre invertiran 3 milions d'euros per impulsar iniciatives vinculades al repoblament, al relleu generacional i la gestió forestal.
7: Ho fan a través del projecte Som Ruralitats, que ha rebut una ajuda del Fons de Transició Nuclear de la Generalitat per dinamitzar econòmicament i socialment aquestes comarques.
0: Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
25: Bon dia. Som Ruralitats està formada per 5 cooperatives de caràcter agrícola, però també econòmic i social, que treballen conjuntament per frenar el despoblament i reimpulsar l'economia local. Ho fan a través d'iniciatives que promouen l'ocupació social i laboral vinculades a l'agricultura, garantint el relleu generacional i apostant per la reinserció social dels col·lectius més vulnerables. La iniciativa va néixer per una crida feta des de la cooperativa de la Fatarella, a la Terra Alta. El seu president, Andreu Rius, temia que l'escola del poble acabés tancant per falta d'alumnat.
26: L'afluència de crios va minvant. A dia d'avui sembla que estan sobre uns 40, però això vol dir que d'aquí 7-8 anys pots trobar 4 o 5. I va ser una de les coses pues, també que mos va obrir els ulls a nivell de junta de la cooperativa, de dir, bueno, va, intentem fer alguna cosa, i si surt bé, pues, haurem fet alguna cosa.
25: Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts per arribar a 7:45, anem als esports. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
27: Bon dia.
0: Ferran Torres serà jugador del PSG oficialment aquest cap de setmana.
27: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a una xifra pròxima als 50 milions d'euros, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3Cat Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn la documentació necessària per tancar l'acord. Amb aquesta maniobra, el Barça Barça s'estalvia pagar al Manchester City 8 milions si hagués renovat el davanter. També en futbol, la Supercopa d'Espanya es disputarà del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Real Societat i l'Atlètic de Madrid, i la competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. I també en futbol, aquest cap de setmana comença la Lliga. Diumenge l'Espanyol s'enfrontarà al Llevant i a segona divisió duel català entre el Girona i el Sabadell. El Barça femení jugarà demà un amistós contra el Manchester City i el masculí diumenge contra el Basilea.
0: Mentrestant, dia complicat per als catalans a l'europeu d'atletisme.
27: La santcugatenca Jael Bastuent no va poder passar del setè lloc a la final dels 200 metres llisos, es va quedar a 4 dècimes del podi. A les semifinals dels 800, Marta Mitjans va tornar a baixar dels 2 minuts, però no es va poder classificar per la final perjudicada per una cursa accidentada.
2: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
27: I el barceloní Oriol Sánchez es va retirar per lesió de la seva sèrie dels 200 metres. Avui competiran en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente.
0: I Luna Huck, un altre cop a tocar de la medalla.
27: En l'europeu de natació de París, l'equip espanyol dels 4% lliures ha acabat en quarta posició. Huck ha estat el més ràpid en els 100 metres que ha nedat. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, es classificava per a la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya.
9: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un récord de España individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el récord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
27: Avui nedaran Nilka Davall, als 50 metres brasa, la mallorquina Estela Tonraz i la barcelonina Irene Círcoles, i als 4% lliures mix estan convocats els catalans Luca Huck i en Florencio Nayara Sobreviela i també Irene Círcoles.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
11: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
12: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diem els catalans.
11: Tornen els draps bruts.
13: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
11: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
10: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
11: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
14: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
4: El 13 de setembre del 1944.
14: I el número de la sort, el...
4: 11.
14: Avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ara. 11. Ben jugat.
10: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
0: I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes del curs, amb el Joan i companyia.
15: Que em posi la música i recitaré una poesia en català.
28: Soy artista de revista y tengo la cosa con mucha pista.
0: Home!
5: Aquesta setmana que hem començat està dedicada a la poesia en català.
29: Sí, però sí. Com que ahir hi havia tota la moguda de lo del Barça, doncs us vau passar la poesia per
5: fora. Home, no, és igual. Hem començat la setmana per dimarts, que no,
29: no passa res. Fem el que vulguem.
30: És estrany que apareguis tu quan parlem de poesia, no, perquè tu, en principi, ets un... Sí. Ets un músic, no?
29: Però és una... jo el que trobo estrany és que, si parleu de poesia, no em citeu a mi, que sóc el Rapsoda. Mare, del segle XXI, no?
5: Vull dir, soda és una paraula molt grossa, eh?
30: Ets un rapero, ets un rapero per tots els públics. Sí,
29: però jo sóc l'autor de la poesia contemporània de la cançó Supermercats, eh?
30: A veure, recita-la, la sabria recitar.
5: Jo, no sé si la qualificaria de poesia, la lletra de Supermercat.
29: I diu així.
5: Ai.
29: M'he enamorat al supermercat.
5: Sí.
29: I m'has deixat el cor super... Mercat.
30: Hòstia, que és bona aquesta.
5: I compte, perquè ja has rimat supermercat...
29: Amb supermercat.
5: Amb supermercat.
29: I ara he afegit... Si tu en mi t'has fixat, Per tu jo sóc l'indicat. M'agrada molt l'indi cat canto.
0: Sense por, sí que... 2:15.

0: Avui és divendres i som a les portes d'un cap de setmana en què tornarem a mirar cap a Ceuta, també cap a Melilla, per la possibilitat que hi pugui haver un nou intent d'entrada massiva des del Marroc. Hi ha una crida a les xarxes socials que les autoritats es prenen molt seriosament, fins al punt que tant el govern espanyol com el govern del Marroc han fet i han ampliat un dispositiu fronterer, han ampliat el dispositiu fronterer. Fernando Grande Marlaska és el ministre de l'Interior.
1: La cooperación y coordinación con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente

0: És el que deia Raúl Arnaiz, que és el director d'operacions de Save the Children al voltant dels menors que queden a Ceuta. Mentrestant, a Catalunya encara cueix el col·lapse de Rodalies de Tarragona després de l'eclipsi. L'Ajuntament de Tarragona demana obertament explicacions a Renfe i a Adif. L'oposició al govern de Salvador Illa també li reclama més explicacions i detalls de per què no s'havia previst aquesta situació. I mentrestant, els agents rurals demanen màxima precaució per l'elevat risc d'incendi. Tenim més de 500 municipis ara mateix a Catalunya amb un risc molt alt.
1: Demà és un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: És el que deia Josep Vilalta, subinspector dels agents rurals. I encara sobre les altes temperatures, o més exactament sobre la sequera, l'Ajuntament d'Olost, el Lluçanès, aconsella als seus veïns que no facin servir l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. La sequera n'ha fet baixar la qualitat i s'hi ha detectat un excés de manganès. I pel que fa als esports, Miquel Muñoz.
2: Aquest cap de setmana serà oficial la sortida de Ferran Torres al Paris Saint-Germain per gairebé 50 milions d'euros i la Supercopa d'Espanya, que disputaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid, es jugarà del 2 al 7 de febrer a Istanbul.
0: Gràcies, Miquel. I el temps, Enric Agut, bon dia.
3: Bon dia. Aquest divendres marcat per la calor. Calor intensa, de canícula, amb màximes que poden rondar molts indrets als 37-38 graus, a Ponent arribar als 40, també a l'interior de les Terres de l'Ebre o a la mateixa costa, algunes xifres de 35-36, és el cas de Barcelona. De fet, pràcticament tot el país està amb avís per calor, calor intensa. I en algunes comarques el perill és alt. El Taronja, el Baix Empordà, moltes comarques de Barcelona, també del centre del país, de Ponent i també del nord de Tarragona. Un matí de sol, a la tarda apareixeran un dia més alguns ruixats i tempestes irregulars. I pel cap de setmana la temperatura baixarà, però encara no es normalitzarà.
0: Gràcies, Enric Agut. La mobilitat a aquesta hora, Marisa Gil, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia. A aquesta hora hi ha 20 minuts de retard en la línia R11, la que va de Girona a Barcelona, en sentit sud. També 10 minuts de retard a la R14, la línia que uneix Barcelona i Lleida, en tots dos sentits, i de 8 minuts als trens de la R15, la línia que uneix Reus i Barcelona, també en tots dos sentits. També hi ha retards de 116 minuts de mitjana a la R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa, tot i que respecte a la freqüència de pas habitual a la línia. D'altra banda, s'ha restablert la circulació a la línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà. Ahir el servei estava suspès per una incidència als sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Es manté, això sí, el servei alternatiu amb autobús entre les estacions de Fabra i Puig i la Garriga. D'altra banda, a l'aeroport del Prat continuen els retards en les sortides dels vols. La majoria són d'entre 5 i 15 minuts. Destaca el vol DCJet amb destinació Londres, que havia de sortir a les 7:10 i ho farà a les 8.
0: Gràcies, Marisa. I a les carreteres, Mariluz García, com ho tenim? Bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs la circulació fluida, però hi ha algunes incidències que han passat aquesta matinada. A l'AP7, un carril tallat i un d'obert a l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona per un accident de les 6 del matí. A l'autovia 2, un sol carril obert a Pallejà, direcció Lleida, per l'incendi d'un vehicle ahir al vespre. I pas alternatiu a la C15, Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès, perquè a les 5 de la matinada hi ha hagut un altre accident.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Ara mateix passen 5 minuts de 7:45. Com sempre a aquesta hora fem un cop d'ull als diaris i comencem per les portades i les opinions més destacades amb el Pau Bertrolí i el Marc Presseguer. Molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Ara que per fi hem deixat enrere l'eclipsi, la crisi de Ceuta torna a ser protagonista de les portades dels diaris.
6: El Mundo i El País obren edició fixant-se en el Marroc, que ha desplegat l'exèrcit per prevenir més assalts de migrants. Rabat ha reforçat la frontera del Tarajal davant la crida de xarxes d'una possible nova entrada massiva demà.
7: En el seu editorial, El País posa el focus sobre els menors migrants no acompanyats. Diu que es troben en una situació de vulnerabilitat extrema i que han de ser la primera prioritat a resoldre. El diari assegura que no es pot repetir la situació del 2024 quan centenars de menors van quedar atrapats a Canàries durant mesos pels enfrontaments polítics pel seu trasllat a la península.
6: La Vanguardia, per la seva banda, es fixa en la rectificació del govern de Sánchez, que admet que ara ho admès que van entrar 80.000 persones i que en queden 5.000 per retornar. En el seu editorial demana rapidesa en la solució d'una crisi que titlla d'insostenible i que s'està allargant més del convenient.
7: L'ABC també posa el focus sobre el retorn de migrants menors. Diu que Ceuta tem que hagi d'assumir la tutela de fins a 4.000 menors i destaca que 350 nens i adolescents han arribat les dues últimes setmanes a Melilla.
6: També trobem altres temàtiques a les portades d'avui. L'Ara la dedica a la calor. Es fixa en el darrer estudi del Barcelona Supercomputing Center, que diu que Baix Llobregat i Garraf són les zones que més patiran quan pugin les temperatures.
7: A l'editorial descriu les onades de calor com una nova normalitat. Asseguren que les nits per sobre dels 25 graus, que abans eren excepcionals, s'han convertit

0: tan habituals en moltes zones del Mediterrani i conclouen dient que algunes ciutats del nord d'Europa l'aire condicionat està deixant de ser un privilegi per ser una necessitat de salut.
1: El periòdico dedica el tema del dia a la gent gran, un col·lectiu vulnerable a robatoris. Segons dades del diari i de la Guàrdia Civil, s'han registrat 215.000 delictes contra avis i àvies aquest any a Espanya. Asseguren que el més habitual és el furt mitjançant la tècnica de l'abraçada afectuosa.
0: Per últim, el Punt Avui dedica la seva portada a Harry Potter, que restrenarà la primera pel·lícula als cinemes 25 anys després, mentre HBO remata una adaptació televisiva. Segons el diari, la saga literària ha venut més d'un milió d'exemplars a Catalunya i en suma entre 15.000 i 20.000 anuals.
2: Doncs un cop repassades les portades i algunes opinions, anem a mirar altres notícies que hem trobat a la premsa digital. Vaja, que ha trobat la Sílvia Creus. Sílvia, bon dia.
3: Bon dia.
2: Alerta si rebeu un paquet que no heu demanat.
3: L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha donat la veu d'alarma pel que ha batejat com l'estafa del QR. El frau consisteix a enviar a la víctima potencial un paquet que no ha demanat, confiant en allò típic que no recorda si has demanat alguna cosa. A l'interior de l'embolcall hi ha un codi QR que, amb el reclam d'un regal, porta a un formulari web per omplir amb dades personals o bancàries. L'objectiu d'aquesta pàgina és obtenir informació per robar els diners o suplantar la identitat. Ho recull el 3cat.info.
2: I atenció també, perquè no tenir cura del teu hort et pot portar problemes.
3: Sí, sobretot si el que hi tens són plantes de marihuana de 2 metres d'altura, et despistes i sobresurten de la tàpia, emetent a més una flaire que deixa els veïns mig estabornits. La Guàrdia Civil de la localitat granadina de Morales de Zafaiona va observar com les fulles de diverses plantes sospitoses sobresortien del mur de dues parcel·les i va sumar 2 i 2 amb les queixes recents de veïns sobre una forta olor que detectaven al barri i va posar a disposició judicial 2 homes per cultivar marihuana al seu hortet. Ho recull l'Ideal de Granada.
2: I torna un dels esdeveniments més esperats de l'estiu?
3: Efectivament, sé que l'esperaves molt més que l'eclipsi. És el campionat francès de xiscles de porc, el festival que segur que tu saps pronunciar més bé com es diu això.
2: Porcallat.
3: Exacte, doncs es fa en
2: com em
3: poble...
2: coneixes, eh?
3: No per al·lusions, eh? Em vinc a referir... Bé, millor que no diguis res més.
2: Sí.
3: Aquest festival es fa en un poble dels Alts Pirineus francesos des de fa ni més ni menys que 43 anys i quadruplica la seva població de 1.000 habitants amb motiu d'aquesta cita ineludible. Segur que frises per sentir una mostra de les habilitats d'alguns dels concursants que ho donen tot a billats de porcs i revolcant-se per terra. Ho hem vist i ho hem sentit a l'avantguarda.
2: Això són persones, que fan aquest so,
3: Efectivament, efectivament.
2: Sí, sí. Endavant. Vinga, superem això. Ara expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
4: Comencem amb la premsa britànica, on la calor és la gran protagonista. The Guardian explica que ahir el Regne Unit va registrar el dia més calorós de l'any, amb temperatures a Londres que van arribar als 38,1 graus i que gairebé 3/4 parts d'Anglaterra i tot Gales estan en sequera. El Daily Telegraph també es fan ressò del descarrilament d'ahir d'un tren que va sortir de l'estació de Victòria de Londres i anava a Eastbourne i que va deixar 2 persones greument ferides. Segons explica el diari, els experts apunten que l'accident podria tenir relació precisament amb la calor, perquè les vies, amb les altes temperatures, tendeixen a expandir-se i, si no poden fer-ho, es deformen, i això és el que podria haver provocat aquest descarrilament. Anem a Itàlia, on el Corriere della Sera es fa ressò del tancament de l'aeroport de Catània per l'erupció de l'Etna. Expliquen que hi ha gent que intenta treure profit d'aquests casos i que hi ha desenes de conductors que es fan passar per taxistes i que estan oferint xàrters de transports privats per fer el viatge entre Catània i Palerm i demanen quantitats astronòmiques que arriben, atenció, fins als 800 euros. Acabem al Washington Post, on encara s'arrossega el tema de Trump i la seva escapada en un vol secret dins d'un carretó de càtering. Expliquen, en aquest cas en exclusiva, que la CIA va considerar que l'amenaça d'assassinat tenia poc risc i que era poc convincent, una amenaça que, per cert, els va arribar per part d'Israel. El diari parla amb diversos funcionaris i exfuncionaris i diu que els demòcrates ja han pressionat l'administració perquè els aclareixi tota aquesta operació.
5: I pel que fa a la premsa econòmica, llegim al Financial Times que els Estats Units han hagut d'assumir els costos d'endeutament més elevats per col·locar bons a 30 anys des del 2001 a causa de la inquietud dels inversors per l'augment del deute del país durant l'administració Trump i per una inflació que es manté alta. I una subhasta del Tresor nord-americà de 25.000 milions de dòlars en bons a 30 anys va registrar rendiments de fins al 5,22%. A l'ONU Economia explica que Sitges és el municipi de la demarcació de Barcelona, sense comptar la capital, amb més habitatges de luxe per sobre dels 3 milions d'euros, segons dades d'Idealista. Els segueixen Castelldefels i Sant Andreu de Llavaneres. I a Expansión, també relacionat amb el negoci immobiliari. I llegim que Puntanà, la societat que aglutina els actius immobiliaris de la família Endic, va batre el rècord d'ingressos el 2025. La companyia va tenir una xifra de negoci de 62,8 milions d'euros. És un 26% més sobre la registrada a l'exercici anterior.
2: Anem a la premsa esportiva, doncs. Miquel Muñoz, què tal? Bon dia de nou.
5: Bon dia.

0: Tantes coses a fer per Deco i companyia i tan poc temps per fer-les. Amb la Lliga a punt d'estrenar, per sort, el Barça té uns dies més de marge perquè el volum de feina no afluixa. Ferran marxarà oficialment aquest cap de setmana, però encara falta desencallar l'arribada de Rodri i veure fins on pot forçar la situació Julián o buscar una alternativa. El que no té sentit, segons Toni Frieros al diari Esport, és que el mercat s'acabi un cop començades les competicions. Per molt que agradin els rumors i els fitxatges, per a la planificació esportiva és una aberració, escriu. L'Espanyol sí que s'estrena aquest diumenge a la Lliga buscant encara un central i un extrem i amb la possible sortida de Miguel Rubio al Valladolid, segons Mundo Deportivo. I si voleu estrenar una samarreta de futbol aquest any, també es pot recollir en els preus de les equipacions de primera divisió. Només 7 valen menys de 100 euros i les més cares són les del Barça i el Madrid, en valen 195. I acabem amb tres noms destacats a la premsa que tenen tantes coses a fer, però molt temps encara per fer-les. El ciclista de 20 anys, Adrià Pericas, que va sumar la seva primera victòria professional a la Volta a Portugal. L'atleta de 19 anys, Marta Mitjans, sisena a la semifinal dels 800 metres a l'Europeu d'Atletisme. I el nadador de 18 anys, Luca Huck, quarta i els relleus 4% masculins de l'Europeu de Natació.
1: I ens salta la premsa del cor amb el Carlos San Andrés. Bon dia, Carlos.
2: Bon dia. Doncs avui parlem de l'univers Michael Jackson, que no para de donar titulars. L'últim el protagonitza la seva filla, la Paris Jackson. La model i cantant ha explicat en un podcast com va conèixer la seva mare biològica, després de dècades sense cap tipus de relació. La mare es diu David Rowe i, atenció, treballava a la clínica dermatològica on era pacient el rei del pop. Després d'una relació de 3 anys, l'auxiliar sanitària va desaparèixer del focus mediàtic i de la vida dels dos fills que havien tingut. De fet, va renunciar a la custòdia dels menors. Durant aquest temps, la Debbie s'ha dedicat a la cria de cavalls i ha tingut molt poca relació amb els seus fills. Només els ha mencionat en un parell de programes de televisió, això sí, sota xec previ. No va ser fins la mort de Michael que l'àvia paterna de la Paris, és a dir, la mare de Michael, no va propiciar una trobada entre la seva neta i la seva progenitora. Res, un berenar informal, unes pastetes... Segons ha explicat la pròpia Paris, va ser com si el temps no hagués passat. Un hola, un com va, un passeig com si res i tot tan normal. Bé, tan normal com pot ser tot en el món del Jackson, un autèntic thriller.
3: Catalunya Ràdio. Perdona, tindries lloc per dos?
4: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
3: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall? Que el sorteig és a tocar.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Refresca l'estiu amb un 20% en tots els refrescos de cola només el 14 d'agost. I en tots els gelats, el 15 i 16 d'agost. Que t'emportes en un cupó que dona per molt.
9: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
10: Aquest estiu, crims.
9: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
10: A Catalunya Ràdio.
11: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
10: Posem llum a la foscor.
12: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
10: Què va passar? Qui ho va fer?
13: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
10: I per què?
14: No sé per què cogí el martillo i la pegué.
10: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
15: Comencem.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 3:15 al matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia una altra vegada.
19: Bon dia.
1: Vinga, aniversaris, què fans avui?
19: Avui comencem parlant de la cantant Estrella Morente.
1: Estrella Morente, 52.
19: Últimament els fas tots grans, eh?
1: Fas massa grans, no,
19: pobreta? 46.
1: 40... Bueno, aviam.
19: Bueno.
1: Està raonablement.
19: Està bé, sí, ja.
1: Vinga.
19: Seguim amb l'actor Steve Martin.
1: Home, Steve Martin deu ser granadet.
19: Vas bé.
1: Sí, 78.
19: 81. Ui. Seguim amb el director de cine Wim Wenders, que en fa...
1: Home, el Wim Wenders també és granadet. 80.
19: 81, mira, igual que Steve Martin, serem el mateix dia. I acabem amb dos actors més, en aquest cas amb l'actriu primer Mila Kunis, que en fa, diries...
1: L'actriu Mila Kunis, 40.
19: 43. Mm. I amb José Coronado, va.
1: José Coronado...
19: Hauríem d'afinar, Freddy?
1: Sí, 71.
19: 69.
1: Bueno, mira.
19: Està bé.
1: Déu-n'hi-do.
19: Correcte.
1: No és de les coses pitjors que he dit aquesta setmana. Vinga, el Sant Oral, Marta.
19: Avui és Santa Anastàsia, també Sant Demetri, Sant Eusebi, Sant Marcel, Sant Maximilià i Santa Virgínia.
1: I moment de repassar, com sempre, cada matí a aquesta hora, una recomanació literària al matí de Catalunya Ràdio des d'una llibreria.
15: Soc Jordi Souto, de la llibreria La Fatal de Lleida. I la meva recomanació és La promesa de l'alba, una novel·la de Romain Gary publicada per Angle Editorial. L'obra narra la trajectòria vital de l'autor, que als anys 20 del segle passat és un nen que fuig amb la seva mare de la precarietat d'una Lituània dominada pels russos per instal·lar-se a França, on acabarà, després de moltes peripècies i amb la Segona Guerra Mundial pel mig, assolint l'èxit com a diplomàtic i escriptor. La promesa de l'alba és una novel·la divertida, conmovedora i plena de vida. No us la deixeu escapar.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Cometa ens proposa la sèrie Instituto Voltaire.
16: Inspirada en la realitat, quan el 1963, per primera vegada, els instituts francesos incorporen el model mixt a les aules. Arrenca el primer dia de curs en un institut rural que fins ara era masculí. I trobem les típiques històries d'adolescents, enamoraments o el despertar sexual. Però a més hi predominen les reflexions de les noies sobre la difícil integració a les classes amb companys nois. També mostra com ho viu el professorat, que és mixt, però inclou alguns mestres contraris al nou model educatiu. Un retrat social de la França de l'època de 8 capítols i que trobareu a Prime Video.
1: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
18: Els sons del matí.
17: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos és de una lealtat, de una importància, de una cercanía, de una complicitat absolutamente fuera de toda duda.
20: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos.
21: Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
22: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant.
23: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí. Dispositiu.
24: Conjunt de mitjans organitzats que es posen en funcionament per a una finalitat determinada. El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què viuen.
1: Risc.
24: Contingència desfavorable a la qual està exposat algú o alguna cosa, un perill incert. 525 municipis de 37 comarques tenen aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara. I la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides.
1: Biaix.
24: Tendència, distorsió subjectiva o error sistemàtic en la manera d'interpretar la realitat. Biaix és una de les 10 paraules més buscades aquest 2025 a diccionari.cat. El servei en línia va néixer fa 28 anys, el 98, i accedeixen cada any 7 milions d'usuaris. L'ortografia, els termes poc freqüents i les paraules d'actualitat són les consultes més habituals. Les 3 paraules més buscades d'aquest any, Déu-n'hi-do, per saber com s'escriu, anàlisi, per saber si és masculina o femenina, és femenina, una anàlisi, i senyal, pel mateix motiu, per saber si és masculina o femenina, és masculina. Bon senyal.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 20.
25: Són els cèntims de descompte per litre del preu del gasoil que aplicarà el govern espanyol al setembre en lloc dels 5 que estaven previstos de rebaixa fiscal. La causa és l'encariment que ha tingut aquest combustible del 15,7% al juliol per l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà. En canvi, la gasolina, que s'ha pujat només un 7,3%, no es veurà beneficiada d'aquest increment en el descompte i la rebaixa al setembre serà la que estava prevista, 5 cèntims per litre.
1: 215.000.
25: És el nombre de delictes que es cometen l'any contra la gent més gran de 65 anys a l'estat espanyol, la majoria robatoris. Segons la Guàrdia Civil, aquests atacs han augmentat aquest estiu a la zona de Madrid, a la Costa Blanca i a la franja entre la Costa del Sol i la Costa Brava. Alguns robatoris de gent gran són violents, però cada cop s'estén més el que es coneix com el mètode de l'abraçada.
1: 250.000.
25: Són els dòlars que la Universitat de Minnesota haurà de pagar a l'historiador israelià Rad Segal per haver-lo destituït fa 2 anys com a director del Centre d'Estudis sobre l'Holocaust i el Genocidi. La causa, una campanya contra seva per un article d'opinió que havia escrit l'octubre de 2023, on qualificava les accions d'Israel a Gaza com un genocidi de manual. L'indemnitzen, però això sí, no recupera la feina, que és el que ell diu que hauria preferit.
1: Anem a les tres imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera hi veiem una platja, és la platja del Trampolín, a Ceuta. Un noi construeix una barraca. No és ni de lluny l'única, n'hi ha un parell més. A la imatge es veuen altres homes a la sorra esperant que passi el temps.
0: La platja s'ha convertit en el campament de 2.000 subsaharians que continuen a Ceuta. Madrid xifra en 5.000 els adults que encara hi ha a la ciutat, però les autoritats autonòmiques eleven la xifra fins als 9.000. Davant la queixa dels veïns que denuncien l'abandonament de la zona, l'executiu central ha endurit el discurs, però encara no ha explicat fins on arribarà amb les polítiques d'expulsió.
1: A la segona imatge hi veiem la parada de fruita i verdures d'un supermercat. En primer pla hi veiem bosses de pastanaga envasades en bosses. Al costat, un dispensador de bosses de plàstic. I darrere, del taulell, una senyora bastant amoïnada.
0: Catalunya estrena aquesta setmana les noves mesures europees sobre els embolcalls de plàstic. La progressiva eliminació d'envasos no reutilitzables no pot esperar més, segons les directrius d'Europa, tot i que Espanya ja compta amb lleis similars des del 2022. Els límits d'aplicació previstos eren pel 2023. El Ministeri d'Agricultura justifica la demora per l'entrada en vigor del nou reglament europeu. Ara, el nou límit perquè desaparegui el plàstic de les fruites i les verdures s'ha fixat pel 2030.
1: I la tercera imatge arriba des del barri de Gràcia de Barcelona, al carrer Verdi, mig engalanat, però els veïns continuen pintant diverses figures que, d'entrada, semblen papallones.
0: I és que avui comencen les festes de Gràcia. Serà a les 7 de la tarda, amb el pregó i un miler d'activitats previstes per a tota la setmana. La polèmica continuarà present aquest any per la programació nocturna que no agrada a tots els veïns. De moment, la Fundació Festa Major de Gràcia ha aconseguit consolidar una nit sense activitats ni música alta perquè es pugui descansar. Continua, això sí, la competició entre els carrers per veure qui és el més ben guarnit.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: A mi sempre em passa que oblido que és esmorzat, per això escric en el mòbil.
26: A veure... O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí. Això i tu has apuntat, eh?
6: Sí, sí, apuntat. Matxa.
26: Té matxa.
6: Molt bé. Sí, i, bueno... Ous, palmeretes de xocolata
26: sí.
6: I una galeta de dàtils
26: sí.
6: Que van fer la meva parella.
26: També potser si esmorzéssim menys coses ens en recordaríem. Sí,
5: la Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
2: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 6 minuts i arribarem a les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts. Amb la Marta Viana i el Pau Bertrolí, el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana.
24: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que la coordinació amb Rabat és total.
17: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos és de una lealtat, de una importància, de una cercanía, de una complicitat absolutamente fuera de tota duda.
24: La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què s'està vivint.
1: Mentrestant, també els ajuntaments, les plataformes d'usuaris i l'oposició demanen explicacions a les operadores dels trens i al govern pel caos ferroviari que es va viure a Tarragona la nit de l'eclipsi.
19: Qualifiquen la situació d'inadmissible i reclamen que s'assumeixin responsabilitats. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
27: Imatges que no són admissibles, sincerament, no ens deixa de sorprendre la manca de previsió o la manca de tacte. No és només per l'acte d'ahir.
1: 525 municipis, mentrestant, de 37 comarques, tenen avui un risc molt alt d'incendi, tret del Pirineu més occidental, de fet, i aperilla tot Catalunya, gairebé.
24: Josep Vilalta, subinspector dels agents rurals, demana prudència.
28: Demà és un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: I l'Ajuntament d'Olost recomana als veïns que no beguin aigua de l'aixeta i que tampoc la facin servir per cuinar.
19: La sequera n'ha fet baixar la qualitat i s'hi ha detectat un excés de manganès. La mesura afecta uns 1.200 persones. Gil Salvans és l'alcalde.
7: Estem demanant a la gent que redueixi consum. Hem parlat amb alguns industrials i han dit que reduiran consums entrant algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
1: Dos ofegaments mortals en menys de 24 hores.
24: Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, i una dona de 84 en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat.
1: I les autoritats italianes decideixen avui si tenen tancat, si mantenen tancat, l'aeroport de Catània.
19: Fa una setmana que està inoperatiu arran de l'erupció del volcà Etna. Els vols de la ruta Barcelona-Catània a través de la companyia Vueling operen ara des de Palerm.
8: Avui divendres tornarà a fer molta calor. Les màximes rondaran els 38 graus a moltes poblacions interior, tocant els 40 fins i tot a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tampoc s'escapa de la calor la costa. Moltes comarques estan sota avís de calor, algunes perill alt, el taronja, per exemple, el Baix Empordà, moltes comarques de Barcelona, barcelonès també inclòs, del nord de Tarragona i de ponent i de la Catalunya central. Per posar xifres, Barcelona pot arribar als 36, Girona als 38, Lleida als 40, Tarragona als 34. Sol al matí i a la tarda alguns ruixats cap al nord i per ponent, ruixats a caràcter irregular. Pel cap de setmana la temperatura baixarà, però encara no es normalitzarà i per demà dissabte a la tarda apuntem nous ruixats a comarques del nord i d'interior.
1: Actualitzem la situació del trànsit. Mariluz García, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil, però hi ha retencions petites a la ronda de la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres i per dos accidents, complicacions a l'AP7, on hi ha un carril tallat a l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona, i a l'AC15, pas alternatiu a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès.
1: I el transport públic, Marisa.
10: Tenim 20 minuts de retard a la línia de Rodalies R14, en tots dos sentits, i 5 minuts de demora a la R11, en els trens que arriben a Barcelona des de Girona. A la R4, en sentit nord, retards de més de 15 minuts, i també retards de 15 minuts a la línia R2 Sud entre el Prat de Llobregat i Vilanova i la Geltrú, tot i que respecta la freqüència de pas. D'altra banda, s'ha restablert la circulació a la línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà. Ahir el servei estava suspès per una incidència als sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Es manté, això sí, el servei alternatiu amb autobús entre les estacions de Fabra i Puig i la Garriga. Finalment, a l'aeroport del Prat continuen els retards en les sortides dels vols. La majoria són d'entre 5 i 15 minuts.
1: I arribarem a les 8 amb la cançó dedicada. Recordeu que ho podeu fer al 636-360609. Ens heu d'enviar una nota de veu al 636-360609. És la que ha fet la Berta.
11: Hola, sóc la Berta i m'agradaria dedicar Segurament t'estimo dels Amics de les Arts a la Laia. Merci.

0: Va, que és divendres. Molt bon dia a tothom. Avui la jornada comença amb dos grans interrogants que posarem damunt de la taula a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio d'aquí uns minuts. El primer és si en el pla que es va habilitar...
1: Trescat Info.

0: Les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Equip viari Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. La Ronda de Dalt, aturats a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat per obres i per un accident de les 6 del matí, un carril tallat i un d'obert a l'autopista P7 a l'Ametlla de Mar, direcció Barcelona. D'altra banda, la línia R3 de Rodalies s'ha reprès aquest matí el servei entre la Garriga i Puigcerdà, que es va haver d'interrompre i tot el dia per una avaria a la senyalització automàtica.
0: Espanya i el Marroc amplien el dispositiu frontera Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa ha xifrat en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta. El PP, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Els Estats Units endureixen la pressió sobre l'Iran i l'amenacen amb un aïllament econòmic sense precedents. El secretari del Tresor anuncia que la setmana que ve aplicaran un nou paquet de mesures que inclourien un enduriment del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Washington canvia així el discurs que a principis de mes apuntava a un acord imminent. 525 municipis de 37 comarques tenen avui un risc molt alt d'incendi forestal i tret del Pirineu més occidental i a perill a gairebé tot Catalunya. Els agents rurals alerten que la combinació de temperatures que fregaran els 40 graus i la sequera que afecta els boscos poden convertir qualsevol imprudència en un incendi de grans dimensions. Als ajuntaments afectats, les plataformes d'usuaris i els partits de l'oposició demanen explicacions a les operadores i al govern pel caos ferroviari que es va viure a Tarragona la nit de l'eclipsi. Qualifiquen la situació d'inadmissible i reclamen que s'assumeixin responsabilitats.
2: Esports.
0: Montse Arraia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Aquest cap de setmana serà oficial la sortida del davanter del Barça, Ferran Torres, al Paris Saint-Germain per gairebé 50 milions d'euros. Ferran continuarà sense entrenar-se avui amb l'equip fins que es concreti l'operació. Avui comença la Lliga de Futbol amb el partit de la segona divisió, Reial Societat B Castelló. Diumenge l'Espanyol s'enfrontarà al Llevant i a segona divisió, diumenge Girona Leganés i dilluns Sporting Sabadell. El Barça no debuta fins al diumenge 23 al Camp de l'Elx. I a l'Europeu de Natació de París, avui participació de Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck a les sèries de 4% lliures mixt. Huck es va quedar ahir a prop també de la medalla al 4% lliures masculí.
0: Avui tornarà a fer molta calor, molt intensa. Les màximes rondaran els 38 a tot l'interior i s'arribarà als 40 a ponent i interior de les Terres de l'Ebre. Matí de sol i a la tarda apareixerà un dia més, ruixats i tempestes irregulars al nord i a l'oest.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem a Espanya i el Marroc ha blindat les fronteres de Ceuta i Melilla per la por d'una nova entrada massiva a partir de demà. A Melilla s'ha col·locat una altra barrera flotant, com la de la platja del Tajal, del Tarajal, i el govern espanyol assegura que estan preparats per prevenir-ho. Donen credibilitat a les crides que corren per les xarxes. Madrid, Paula Brujats.
4: El Marroc ha enviat policies antiavalots a la frontera amb Ceuta, ha instal·lat més tanques i ha col·locat concertines en els punts més sensibles a Castillejos i a Melilla. El govern espanyol ha instal·lat una altra barrera flotant com la de Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que els dos països estan coordinats per frenar una nova entrada.
5: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos és de una lealtat, de una importància, de una cercanía, de una complicitat absolutamente fuera de toda duda.
4: Marlaska, especialment conciliador amb Rabat, en la línia dels últims dies, en un moment molt delicat pel risc real d'una nova entrada massiva. A Ceuta encara hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar. S'ha acollit 1.898 menors, però les ONGs alerten que hi ha 4.000 nens i nenes malvivint al carrer a l'espera que els identifiquin.
0: Precisament ahir es va fer la primera reunió entre el govern espanyol i les autonomies per parlar del repartiment dels menors de Ceuta. Va servir per posar de manifest que les comunitats governades pel PP, que són la majoria, no facilitaran el camí. De fet, el popular Jaime de los Santos aparca el debat sobre el repartiment perquè insisteix que els menors han de tornar al Marroc amb les seves famílies i carrega contra l'executiu de Sánchez, a qui acusa de desentendre's de la crisi.
6: Se dedican a recomendar playlists con canciones, libros. O incluso el señor Bolaños, ministro de Justicia, esas ciudades que hay que visitar. La única ciudad que usted tendría que visitar es Ceuta.
0: La Moncloa recorda que hi ha una llei que obliga a distribuir territorialment aquests menors i acusa el PP d'estar sotmès a les directrius de Vox.
2: 3CAT Info.
0: Els Estats Units amenacen l'Iran amb un aïllament econòmic sense precedents. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, ha anunciat noves mesures contra Teheran i adverteix que s'endurirà el bloqueig de l'estret d'Hormuz, que és un punt clau per al comerç mundial de petroli. Declaracions en una entrevista al mitjà conservador Newsmax.
7: Aplicarem mesures com mai abans s'havien vist en la història de l'aïllament econòmic contra un país.
0: L'amenaça suposa un canvi de to respecte de principis de mes, quan Washington assegurava que l'acord amb l'Iran per reobrir l'estat era imminent. Bessent és conscient que la inflació continua pujant als Estats Units a conseqüència de la guerra i comença, de fet, a ser una llosa important per als ciutadans nord-americans i l'economia del país. Tornem a casa nostra. 525 municipis de 37 comarques tenen avui un risc molt alt d'incendi forestal. Els boscos estan secs i les temperatures, almenys fins avui, continuen sent extremes. No serà el dia de l'estiu amb el perill d'incendis més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en més de la meitat dels pobles i ciutats del país. De fet, excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. Josep Vilalta és el sotsinspector dels agents rurals i demana prudència.
8: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, en aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: Això és precisament el que va passar el 2 d'agost a Llançà, a l'Empordà. Una dona que estava acampada enmig del bosc va fer un foc per cobrir menjar i va acabar provocant un petit incendi forestal. La investigació dels Mossos ha permès identificar i detenir la dona a la Jonquera, que tenia altres antecedents. A Espanya, mentrestant, continuen actius i sense control el foc de niebla a Huelva, que ja afecta 31.000 hectàrees, i el de les penyes de Riglos, a Osca, que n'afecta 8.000. Aquest foc amenaça el monestir de Sant Juan de la Penya, que és considerat el bressol del Regne d'Aragó. Algunes relíquies i obres d'art que s'hi guardaven s'han tret del monestir per evitar que es cremin si arriben les flames. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana responsabilitats a Renfe i a Adif pel caos que es va viure després de l'eclipsi a l'estació amb milers de persones que no podien tornar a casa per la falta de trens. Diu que la situació va ser inadmissible. Tarragona, Ricard Boigues.
9: L'alcalde socialista diu que encara esperen que algú expliqui què va passar realment perquè generés aquest col·lapse.
10: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
9: Viñuales demana a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers de tren del Corredor Sud.
0: L'oposició també vol que el govern s'expliqui pel caos ferroviari de dimecres a la nit. Junts ja ha entrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi per què un desplegament previst amb tants mesos d'antelació va fallar en el moment més crític. Els de Carles Puigdemont també reclamen al govern que detalli el cost econòmic de tots els actes organitzats al voltant de l'eclipsi i acusen Salvador Illa d'haver utilitzat el fenomen amb finalitats propagandístiques. Des del PP català, el seu número 2, Juan Fernández, té molt clares les responsabilitats.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
0: I des dels comuns, el diputat Lluís Mijoler també reclama al govern que expliqui què va fallar i que s'assumeixin responsabilitats.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 8 i 10 minuts, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts pujarà a 281 i es comptabilitzen 379 desapareguts. El govern colombià anuncia un pla de reconstrucció amb la participació del sector privat, mentre els equips de rescat esgoten les opcions de trobar supervivents entre la runa. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
12: El primer que busquen els qui ho han perdut tot és menjar i les cues per fer-se amb una ració són llargues. Les olles bullen intensament per donar de menjar als centenars i centenars de damnificats que el terratrèmol de dilluns ha deixat en aquesta zona de l'Eix Cafeter, a la ciutat de Pereira. Una desena de camps de refugiats omplen les places d'aquesta ciutat de l'eix cafeter en un trencaclosques de desesperació i voluntariat.
13: Principalmente ayudando a todos los necesitados, siendo voluntarios, viniendo a cuadrar ropa, repartir comida para perro, comida, medicamentos, todo lo que tenga que ver con ayudas humanitarias.
14: Aquí en esta parte no hay presencia de la administración, ni de la alcaldía, ni del gobierno nacional, absolutamente nada. Esto lo han hecho los sindicatos, los trabajadores, los colectivos sociales.
12: Famílies amb canalla busquen roba. Els més petits són els més vulnerables en tragèdies humanitàries i catàstrofes naturals. La cara positiva d'un escenari tan devastador és la solidaritat que emergeix quan tot es fa fosc. Per a una part dels damnificats, parlar-los de reconstrucció sona futurologia d'una altra galàxia. Els altres s'aferren a la fe i a la religió per sobreviure.
0: Almenys 4 persones han mort al Japó per les pluges torrencials a la prefectura de Shiba, que inclou la capital del país, Tòquio. Es tracta, segons les autoritats, d'unes pluges de rècord sense precedents que han afectat la circulació per carretera i per tren i que bloquegen milers de passatgers a l'aeroport de Narita, al segon de la capital. En les últimes 24 hores han caigut a Shiba més de 360 litres per metre quadrat, que han provocat inundacions de carreteres i vies de tren i han afectat el subministrament elèctric de milers d'usuaris. Els accessos a l'aeroport de Narita estan impracticables i milers d'usuaris no poden sortir de les instal·lacions per falta de transport. Les autoritats han desplegat l'exèrcit per ajudar en els esforços per normalitzar la situació.
2: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament d'Olost, al Lluçanès, recomana als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglar que no beguin aigua de l'aixeta ni tampoc la facin servir per cuinar. La falta de pluja ha provocat que l'aigua del pantà de Gavarresa i també dels pous de Vilaseca, de la qual depenen, estigui estancada. Això ha fet que la qualitat sigui molt baixa i tingui un excés de manganès. N'ha parlat a 3CAT Info l'alcalde d'Olost, Gil Salvans.
15: El manganès, el problema és que reacciona amb el clor, generant un color groguenc, una petita terbolesi groguenc a l'aigua. No és que hi hagi un gran risc per la salut, perquè el manganès no és pas un material molt tòxic, de fet hi ha gent que se'n pren com a medicament pels ossos, necessiten concentracions molt elevades perquè generi problemes, no estem ni molt menys en aquesta situació, però clar, el no complir un paràmetre que és la terbolesa, els consells són aquests.
0: Tot plegat afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i es tracta d'una zona, a més, amb indústria i també granges.
15: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes al tot el nostre entorn, però aquí on hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap, i mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consum, hem parlat amb alguns industrials i ens han dit que reduiran consums entrant algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
0: El problema es va començar a detectar divendres passat, però no va ser fins dimecres que les analítiques van sortir alterades. 5 cooperatives agrícoles i socials de les Terres de l'Ebre invertiran 3 milions d'euros per impulsar iniciatives vinculades al repoblament, al relleu generacional i la gestió forestal. Ho fan a través del projecte Som Ruralitats, que ha rebut una ajuda del Fons de Transició Nuclear de la Generalitat per dinamitzar econòmicament i socialment aquestes comarques. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
16: Som Ruralitats està formada per 5 cooperatives de caràcter agrícola, però també econòmic i social, que treballen conjuntament per frenar el despoblament i reimpulsar l'economia local. Ho fan a través d'iniciatives que promouen l'ocupació social i laboral vinculades a l'agricultura, garantint el relleu generacional i apostant per la reinserció social dels col·lectius més vulnerables. La iniciativa va néixer per una crida feta des de la cooperativa de la Fatarella, a la Terra Alta. El seu president, Andreu Rius, també que l'escola del poble acabés tancant per falta d'alumnat.
17: L'afluència de crios va minvant. A dia d'avui sembla que estan sobre uns 40, però això vol dir que d'aquí 7-8 anys pots trobar 4 o 5. I va ser una de les coses pues, també que mos va obrir els ulls a nivell de junta de la cooperativa, de dir, bueno, va, intentem fer alguna cosa, i si surt bé, pues, haurem fet alguna cosa.
2: 3CAT Info.
18: Perdona, tindries lloc per dos?
19: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
18: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall? Que el sorteig és a tocar.
20: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: Un quart de nou del matí, fem atenció al trànsit i a la previsió meteorològica. Equip viari de 3CAT Info, Mariluz García, bon dia.
22: Hola, bon dia.
1: Només trobem petites retencions a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, a causa de les obres que tallen un carril per sentit. Hi ha algunes incidències, però que no provoquen retencions. A l'AP7, un carril tallat, un d'obert a l'Ametlla de Mar, en direcció Barcelona, on a les 6 del matí hi ha hagut un accident, i segons Trànsit es manté un sol carril obert a l'autovia A2, a Pallejà, en direcció Lleida, per l'incendi d'un vehicle ahir al vespre. El transport públic també sense noves incidències, però recordem que la línia R3 de Rodalies ha reprès aquest matí el servei entre la Garriga i Puigcerdà a la Tor de Querol, que es va haver d'interrompre ahir tot el dia per una avaria a la senyalització automàtica. Entre Barcelona i la Garriga es manté el servei per carretera a causa d'obres. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
3: Avui divendres tornarà a fer molta calor. Aquesta tarda moltes comarques estaran amb avís per calor. En alguns casos, un perill alt, el taronja. Estem parlant, per exemple, del Baix Empordà, també gairebé totes les comarques de Barcelona, també les del nord de Tarragona, Ponent i Catalunya Central. A la resta, el perill és moderat i només el Pirineu queda al marge d'aquest avís. Per posar xifres, Lleida pot arribar als 40, també Girona als 38, o Tarragona als 34 i Barcelona al centre de la ciutat als 36, però moltes poblacions es pot arribar als 37 o 38. Matí de sol, a la tarda creixeran nuvolades cap al terç nord, també a Ponent, i de manera irregular poden caure alguns ruixats d'alguna tempesta. Demà dissabte la temperatura baixa, diumenge una mica més, però encara no es normalitzarà, però com que partim de xifres tan altes, igualment la baixada s'ha de notar, però encara farà calor o molta calor. I a la tarda dissabte hi haurà nuvolades que poden repartir ruixats al Pirineu, Prepirineu i també cap a la Catalunya Central i a Ponent.
0: Més coses creixen en l'ombra d'accidents amb animals salvatges atropellats, sobretot els que impliquen cabirols. A Lleida i al Pirineu suposen gairebé la meitat del total d'accidents de trànsit i els Mossos demanen prudència, sobretot a les carreteres de muntanya, a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
22: A Lleida i al Pirineu els accidents amb animals suposen el 46% del total i cada cop n'hi ha més, sobretot amb cabirols i senglars implicats. Els punts més crítics són els llocs habituals de pas de fauna i els moments de més risc, els de més trànsit, sobretot al vespre. Però els atropellaments poden passar en qualsevol lloc i moment i per això cal extremar la precaució. Albert Cela és el cap de trànsit dels Mossos a l'Alt Pirineu i Aran.
23: Si circulem per aquestes carreteres del Pirineu on tenim moltes possibilitats que passin molts animals, doncs hem d'estar molt atents amb això. Ser conscients de que se'ns pot creuar un animal en qualsevol moment, estar molt atents a la conducció, intentar reduir la velocitat per augmentar el temps de resposta i intentar conduir en la màxima llum possible, que vol dir que si no tenim cotxes de front, doncs llum de llarg abast.
22: Si se'ns creua un animal, el millor que podem fer és no intentar esquivar-lo per no provocar un accident pitjor.
23: Quan anem circulant per la carretera i sobtadament hi ha un animal que se'ns atravessa la via, el millor que hi ha és agafar el volant firmament en les mans i frenar, no fer cap més acció. Qualsevol maniobra evasiva pot suposar una sortida de via, una bolcada o un xoc frontal contra un altre vehicle, que és molt pitjor que donar-li un copet a un animal.
22: Els Mossos recomanen que l'assegurança del vehicle cobreixi els accidents amb animals. En cas d'atropellament, cal trucar al 112, fer fotografies de l'accident i posar-nos en contacte amb la policia, perquè sense un informe policial, l'assegurança no es farà càrrec de l'accident.
0: Els agents rurals controlen que els pescadors nocturns de canya mantinguin les platges netes, i és que a l'estiu cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len les canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Girona, Laia Claret.
24: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
25: I ens trobem això, no? També que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no?, envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
24: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les excavacions arqueològiques d'aquest estiu a la ciutat romana d'Aeso, a Isona, han permès descobrir noves estructures inèdites, com ara un paviment de morter de calç blanca o una estructura circular vinculada a la gestió de l'aigua. Són troballes que aporten informació clau sobre l'evolució d'una de les grans cases senyorials de l'antiga ciutat romana. Isona i Conca Dellà, Pau Rovira.
4: La campanya que s'ha desenvolupat a l'Hort del Cavaller ha permès localitzar una estança que conserva un potent paviment de morter de calç blanca, el primer d'aquestes característiques que es documenten en aquest sector. D'altra banda, a la part central de la Galeria Nord del Peristil, els arqueòlegs han descobert una estructura circular revestida amb opus signinum, és a dir, morter de terrissa i calç. Ho explica l'arqueòleg Ignasi Garcés.
5: Han trobat un paviment de morter de calç bastant potent i nivells que probablement comencen a apuntar que la gran casa va ser començada a construir en la primera meitat del segle I després de Crist.
4: Amb aquestes troballes, l'equip d'investigació pot confirmar que aquesta gran domus romana es va construir en diferents fases i que el seu pati porticat es va anar ampliant posteriorment. Garcés destaca que les restes i ornaments trobats ajuden a entendre millor l'esplendor que va viure l'antiga ciutat romana d'Aeso.
5: És una casa que tenia elements rics, per exemple, un pedestal on ja en anteriors campanyes van trobar fragments de bronze que havien adornat una estàtua, de fragments de pintures i de marbres que la decoraven. Aquestes troballes són molt rellevants per entendre la romanitat en general a Catalunya.
4: Les excavacions també han aportat noves dades sobre el declivi de l'edifici. Els investigadors han confirmat que durant el Baix Imperi la casa va quedar abandonada i va ser espoliada de manera intensiva per reaprofitar-ne els materials més valuosos, un fet que avui dificulta la lectura arqueològica d'aquest jaciment.

0: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid, però si ens fixem darrere les taules de so, encara hi ha poques dones. Segons l'anuari de la música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris, Clàudia Roses.
1: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, el 46%. Les dades les publica el grup Enderrock i l'ARC, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
2: Recordo que els primers cartells jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molts anys de distància, però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola. Però a poc a poc sí que he anat veient un canvi. Jo puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient. Potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
3: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents d'això per donar cabuda a tots dos gèneres.
1: Més enllà de la representació, pujar a l'escenari encara té un pes que les dades no expliquen. Així ho afirma la DJ Anna Gisbert.
4: Si tu veus un cartell Anna Gisbert i no saps què fa, pensaràs, buah, ara vindrà aquesta a ficar-me qualsevol cançó. En canvi, si veus un tio, és veritat que la gent ja s'espera com més maleanteo, en plan més reggaetons, no sé si es diu. Cada vegada, per sort, el prejudici es trenca molt més i jo intento que també sigui així. I també és veritat que les generacions joves creixen amb la ment més oberta.
1: Les professionals coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina i asseguren que encara queda molt camí per recórrer. En les cartes de l'amor, ara juga el solitari.
0: Esport. Montse Raya, bon dia.
5: Hola, bon dia. Ferran Torres serà jugador del PSG oficialment aquest cap de setmana. El Barça i el club francès han arribat a una xifra pròxima als 50 milions d'euros. Segons ha avançat Mundo Deportivo, ja ha pogut confirmar Trescat Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn la documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no es reincorporarà al Barça amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Rodri, segons la premsa anglesa, el Manchester City ha rebutjat una segona oferta del Barça de 60 milions d'euros més variables pel jugador madrileny. El club anglès en demana entre 70 i 80, per tant, hi ha una diferència de 10 milions d'euros. Mentre tot plegat no es concreta, Rodri va viatjar i cap a Anglaterra perquè avui s'ha d'incorporar als entrenaments del City. I Pedri continua entrenant al marge des que va tornar als entrenaments del Barça. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola canvia la seu de la competició que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia. La Supercopa la jugaran Barça-Madrid, Real Societat i Atlètic de Madrid i la competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Ha arribat el dia. Avui comença la Lliga de Futbol amb el partit de la segona divisió Reial Societat B Castelló. A la primera divisió, l'Espanyol debutarà aquest diumenge a casa contra el Llevant a les 7 del vespre. I així ho afronta el davanter blanquiblau Roberto Fernández.
6: Creo que estamos preparados, estamos con ganas, estamos con optimismo de empezar bien la primera jornada y con muchas ganas, ya te digo, de que todo salga bien porque se va a notar la gana.
5: El Barça no debutarà fins diumenge que ve, ja la segona jornada contra l'Elx, perquè té molts jugadors mundialistes que no s'han pogut incorporar a la pretemporada fins fa pocs dies. Pel que fa al partit, Celta o Sassuna ha hagut d'ajornar per una plaga de fongs que afecta la gespa de Balaïdos. El partit es jugarà el dijous 27 d'agost a 8:45 del vespre. I a la segona divisió, el Girona debuta diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7 i el Sabadell ho farà en el retorn a segona dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Encara en amistosos de pretemporada, el Barça jugarà aquest diumenge contra el Basilea i el Barça femení s'enfronta demà al Manchester City. A l'Espanyol femení, l'entrenadora Sara Monforte ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio i ha parlat dels objectius de l'equip aquesta temporada.
7: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
8: Trescat Info.
5: Dia difícil per als catalans a l'europeu d'atletisme. La santcugatenca Gel Sakura Bestué no va poder passar del setè lloc a la final dels 200 llisos a 4 dècimes del podi. A les semifinals dels 800, Marta Mitjans va tornar a baixar dels 2 minuts, però no es va poder classificar per a la final, perjudicada per una cursa accidentada.
9: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
5: Avui competiran diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet, Maria Vicente. A l'Europeu de Natació de París, Luca Huck, un altre cop ha tocat la medalla. L'equip espanyol dels 4% lliures ha acabat en quarta posició. Huck ha estat el més ràpid en els 100 metres que ha nedat. Pel que fa al nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, es classificava per a la final dels 50 metres esquena masculí. Han acabat cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Avui nedaran Nil Cadavall, els 50 braça, i els 4% lliures mixt estan convocats els catalans Luca Huck i en Florencio, Nayara Sobreviela i Irene Ciércoles. A l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, l'equip espanyol amb les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'ha classificat per a la final per equips. Ahir van acabar setenes a la fase de classificació. Al concurs complet, Petisco no ha pogut revalidar la plata a l'últim europeu a Leipzig i ha acabat sisena, Laia Font tretzena i Marina Escudero quinzena.

0: Dos quarts de nou del matí, notícies destacades a aquesta hora. Espanya i el Marroc amplien el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa ha xifrat en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta. Els Estats Units, mentrestant, endureixen la pressió sobre l'Iran i l'amenacen amb un aïllament econòmic sense precedents. I 525 municipis de 37 comarques tenen avui un risc molt alt d'incendi forestal i tret del Pirineu més occidental, i hi ha perill a gairebé tot Catalunya. A partir d'ara també ens farem ressò que l'ultra britànic Nigel Farage revalida el seu escó a Westminster amb més vots que no pas l'any 2024. L'Ajuntament de Lleida allargarà una setmana el dispositiu d'atenció als temporers de la fruita al pavelló de la Fira. D'aquesta manera vol fer una desescalada progressiva del dispositiu i adaptar-la a l'evolució de la campanya. I us parlarem també de nits de pop, música urbana i cançó d'autor als festivals catalans d'avui. La Ludwig Bank, Judith Nederman i 31 Fam són alguns dels artistes que hi actuaran. En esports, avui protagonisme per Ferran Torres Montse.
1: Sí, aquest cap de setmana serà oficial la sortida del davanter del Barça al París Saint-Germain.

0: Avui tornarà a fer molta calor, molt intensa. Les màximes rondaran els 38 a tot l'interior i s'arribarà als 40 a ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Matí de sol i a la tarda apareixeran un dia més ruixats i tempestes irregulars al nord i a l'oest. A partir del cap de setmana recuperarem les temperatures normals d'un mes d'agost. Dos quarts de nou i dos minuts, Espanya i el Marroc han blindat les fronteres de Ceuta i Melilla per la por d'una nova entrada massiva a partir de demà. A Melilla s'ha col·locat una altra barrera flotant, com la de la platja del Tarajal, i el govern espanyol assegura que estan preparats per prevenir-ho, donant credibilitat a les crides que corren per les xarxes socials. Madrid, Paula Brujats.
1: El Marroc ha enviat policies antiavalots a la frontera amb Ceuta, ha instal·lat més tanques i ha col·locat concertines en els punts més sensibles a Castillejos i a Melilla. El govern espanyol ha instal·lat una altra barrera flotant com la de Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que els dos països estan coordinats per frenar una nova entrada.
2: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos és de una lealtat, de una importància, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
1: Marlaska, especialment conciliador amb Rabat en la línia dels últims dies, en un moment molt delicat pel risc real d'una nova entrada massiva. A Ceuta encara hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar. S'ha acollit 1.898 menors, però les ONGs alerten que hi ha 4.000 nens i nenes malvivint al carrer a l'espera que els identifiquin.
0: Els Estats Units amenacen l'Iran amb un aïllament econòmic sense precedents. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, ha anunciat noves mesures contra Teheran i ha advertit que s'endurirà el bloqueig de l'estret d'Hormuz. Declaracions en una entrevista al mitjà conservador Newsmax.
3: Aplicarem mesures com mai abans s'havien vist en la història de l'aïllament econòmic contra un país.
0: El líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, ha retingut l'escó en les eleccions parcials que es van fer a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra. La victòria era esperada perquè els tres grans partits, els laboristes, els conservadors i els liberals, han boicotejat la votació. Farage va dimitir el mes passat per les informacions sobre l'acceptació de regals no declarats de donants. En aquell moment va decidir obrir una guerra contra l'establishment i plantejar aquests comicis com un plebiscit sobre ell. Els tres grans partits van qualificar la maniobra de truc egoista i el principal rival a les urnes ha acabat sent un còmic, creant el personatge del comte Binfase, que s'ha fet popular portant un cubell d'escombraries al cap i amb propostes estrambòtiques, com ara limitar el preu dels gelats. L'arribada del juliol d'Andy Burnham com a nou líder laborista i nou primer ministre ha frenat les expectatives electorals del partit de Farage Reform UK. Seguim a l'exterior. Encara Cuba ha commemorat el centenari de l'aixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats pel país des de l'inici de la revolució. En l'acte central que es va fer ahir a l'Havana, el president cubà Miguel Díaz-Canel va denunciar el setge nord-americà a l'illa i va apel·lar al llegat de Castro per superar la situació.
4: Quan el règim fascista estadounidense arriesga el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sigue estando la clave de que sea esa vida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco.
0: Díaz-Canel va defensar les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'hi va veure en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers per la falta de recursos i de serveis bàsics i els talls constants de llum. Per l'historiador i opositor al règim, Manuel Cuesta, la gent gran està desencantada i els joves ja no tenen com a referent la figura de Fidel Castro.
5: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto, la gente lo ve con cierta distancia y sí, como responsable originario de este desastre nacional.
0: Coincidint amb les celebracions, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa.
6: 3CAT Info.
7: 3CAT Info.
0: Dos quarts i mig de nou, caos a l'aeroport de Catània, Sicília, que continua inoperatiu almenys fins avui a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat, desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. La situació és incerta i el tancament aeri podria prorrogar durant tot el dia d'avui les restriccions.

0: El cinquè aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenien destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que s'operen tots des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en episodis anteriors. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
1: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
0: El volcà sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros.
2: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
0: Tornem a casa nostra. El risc d'incendis és molt alt en 37 comarques i 525 municipis on els agents rurals tenen previst activar el nivell 3 del Pla Alfa. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill gairebé a tot Catalunya, com ens explicava Josep Vilalta, que és subinspector del cos.
5: Tenim una acumulació de molts dies amb poca pluja, amb moltes zones de Catalunya, i tenim aquesta temperatura molt elevada i unes humitats molt baixes. Llavors, tenim vent de ponent, tot el que és vent aponentat i sobretot vent de nord, doncs sempre són vents molt secs que acumulen aquesta baixa humitat.
0: Hi ha comarques en risc al nord del país, com la Selva o la Noguera, al centre, com el Vallès o el Moianès, i també al sud, el Tarragonès, el Baix Ebre o la Terra Alta. Vilalta fa una crida a la prudència. Amb el nivell 3 del Pla Alfa estan prohibides totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades i es prohibeixen barbacoes, fer foc en terrenys d'acampada o l'ús de maquinària que pugui provocar guspires en zones a prop dels boscos.
5: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: Això és precisament el que va passar el 2 d'agost a Llançà, a l'Empordà. Una dona que estava acampada al mig del bosc va fer un foc per coure menjar i va acabar provocant un petit incendi forestal. La investigació dels Mossos ha permès identificar i detenir a la Junquera aquesta dona que, per cert, tenia antecedents. I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. Els fets van passar a primera hora de la tarda i malgrat que el sistema d'emergències va mobilitzar 3 ambulàncies, no li van aconseguir salvar la vida. Es tracta de l'onzena víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany d'aquest estiu, el 15 de juny. Hores abans, a Palamós, al Baix Empordà, un home de 78 anys també va morir ofegat a la platja. L'avís del telèfon d'emergència 112 es va rebre cap a 3:15 del matí. S'alertava que una persona s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de treure de l'aigua i portar-lo a la sorra per intentar reanimar-lo. El SEM va mobilitzar 2 ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'ofegament encara no havia començat el servei de vigilància a la platja. És la 19a víctima mortal a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el mes de juny. Marxem ara cap a Lleida. L'Ajuntament de la capital del Segrià allargarà una setmana el dispositiu d'atenció als temporers de la fruita del pavelló de la Fira. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol fer una desescalada progressiva de l'operatiu i adaptar-lo a l'evolució de la campanya, per Joan Álvarez.
6: El dispositiu del pavelló 4 de la Fira de Lleida, amb capacitat per a 160 persones, havia de finalitzar el 17 d'agost, però la paeria ha acordat prorrogar-ne el funcionament fins al dia 24. I és que les previsions de les empreses del sector situen la finalització de bona part de les campanyes actuals al voltant de la setmana del 20 d'agost. Sentim l'alcaldessa accidental, Cristina Morón.
7: Donar cobertura a les persones que han vingut a la nostra ciutat amb recerca de feina, tenint en compte que el sector fa les prediccions que la campanya finalitzarà cap a la setmana del 20 d'agost i d'aquesta manera doncs, donem servei a les persones i, a més, evitem que hi hagi pernoctacions al carrer.
6: La paeria fa un primer balanç positiu del dispositiu motiu per atendre els temporers que venen a Lleida a buscar feina, la campanya de la fruita i no tenen on dormir. Així assegura que l'actuació ha reduït de manera significativa les pernoctacions al carrer i la concentració de persones al voltant del recinte firal.
0: Responsables de les excavacions del parc neolític de la Draga de Banyoles continuen reclamant explicacions sobre la repercussió real d'unes rases obertes fa mesos a tocar del jaciment per uns treballs d'electrificació. Això després d'un informe que apunta que hi va haver afectacions a l'estrat arqueològic. Des de l'Ajuntament apunten que tenien el vistiplau de la Comissió de Patrimoni i que ja han obert un expedient per analitzar-ho. Girona, Maria Rovira.
8: Es van obrir fa uns mesos unes rases per l'electrificació de dues pesqueres al passeig a vora l'Estany a tocar del jaciment, però segons el codirector de les excavacions, Xavier Terrades, es va aprofitar per obrir-ne unes altres de clavegueram i va haver afectacions. Des de fa mesos reclama explicacions i denuncia inacció davant la preservació del patrimoni.
9: A finals d'abril, quan van contractar una empresa d'arqueologia perquè tornés a obrir la rasa, que es va demostrar doncs, que hi havia hagut aquestes dues rases. I clar, jo en aquests talls, quan va passar el febrer, jo ja vaig veure que hi havia afectació, perquè els sediments del jaciment arqueològic de la Draga tenen molta matèria orgànica, són negres comparat amb la resta de sediments, que són d'un marró clar. Aquesta empresa va corroborar que en el tall de més al sud, tota la rasa de claveguera i a part de la rasa d'electricitat hi havia hagut aquesta afectació sobre els nivells arqueològics.
8: Des de l'Ajuntament insisteixen que van presentar el projecte i només es van fer les actuacions aprovades per la Comissió de Patrimoni i han obert un expedient intern per si hi ha hagut algun desajustament. Ens ho explicava el regidor de Cultura, Miquel Cuenca.
10: Nosaltres el màxim interès és esclarir, per tant, de la mateixa manera que encantats que s'hagi fet i l'han carregat el propi Ajuntament aquesta prospecció arqueològica o aquesta obertura de les rases, nosaltres també tenim un expedient per acabar d'aclarir què pugui haver passat aquí.
8: Afegeix que no es volen precipitar abans de treure conclusions sobre possibles afectacions.
4: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
11: Acaba de descarregar el 4 de 9.
3: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
12: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
3: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
4: Escolteu-nos i fem pinya.

0: Tres quarts de nou. Com tu i la situació del trànsit i del transport públic a aquesta hora, equip viari Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs la circulació, de moment tranquil·la, només amb alguna petita complicació provocada per obres. A l'autovia A2, a Riudellots de la Selva, en direcció Girona, i a Barcelona, a la Ronda a Dalt, lentitud a Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, i a Vallcarca, en sentit Besòs, perquè hi ha un carril tallat en tots dos sentits, també per treballs a la calçada. Es manté un sol carril obert a l'autovia A2, a l'altura de Pallejà, en direcció Lleida, per l'incendi d'un camió ahir al vespre. El transport públic, recordem que la línia R3 de Rodalies ha reprès aquest matí la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà a la Tor de Querol. Es va haver d'interrompre ahir tot el dia per una avaria en la senyalització automàtica. Entre Barcelona i la Garriga es manté el servei alternatiu per carretera a causa de les obres que s'hi fan aquest estiu. Més informació al punt de les 9.
0: El temps. Enric Agut.
2: Avui divendres tornarà a fer molta calor. Moltes comarques estan a vist per calor. Aquesta tarda les màximes poden arribar a moltes poblacions interiors 38 i localment tocar els 40 a Ponent o també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Gairebé tot el país està en aquest avís de calor. En alguns casos és un avís alt, el taronja. Per exemple, al Baix Empordà, també moltes comarques de Barcelona, a Ponent o també al nord de les comarques de Tarragona. Insistim que és un dia de calor intensa, amb sol al matí i a la tarda apareixeran alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya Central, per Ponent, molt irregulars, alguna tempesta, i aquesta setmana la temperatura baixa però encara no es normalitza i els mapes ara indiquen que ens haurem d'esperar la setmana entrant, a partir de dijous, perquè la temperatura ja baixi d'una manera més clara. Demà dissabte al matí calma, però a partir de mig matí pot caure algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu, i a la tarda també n'hi haurà al nord i a Ponent, sobretot. Algunes tempestes poden ser fortes.
0: 3CAT Info. Déu-n'hi-do és la locució més buscada l'any passat al servei en línia diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Cada any consulten al servei 7 milions d'usuaris. Les paraules badà, compte, anàlisi o biaix són algunes de les altres més buscades, ja sigui bé per trobar-ne el significat, com és en el cas de biaix, o bé per similitud amb d'altres, com passa amb compte. Des de l'Enciclopèdia Catalana admeten que la irrupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar el nombre de consultes al seu servei, però la cap d'edició de diccionaris del grup, Núria Bord, assegura a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
3: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona com a, ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on et treu la informació és diccionari.cat.
0: El grup Enciclopèdia Catalana també posa a disposició dels usuaris el web enciclopèdia.cat, més centrat en continguts que en significats o dubtes lingüístics. Aquí la reina de les consultes és la història de Catalunya i amb un clar triomfador, com explica Marga Prades, responsable de la pàgina.
4: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
0: Enciclopèdia.cat manté el llegat i l'esperit del desaparegut format físic de paper amb 2,5 milions de consultes cada any i una actualització permanent dels continguts. Parlem ara de concerts, nits de pop, música urbana i cançó d'autor als festivals catalans d'avui. La Ludwig Bank, Judith Nederman i 31 Fam són alguns dels artistes que actuaran. Ens ho explica l'Adrià Clotet.

La Ludwig Band actua aquest vespre al Summerfest Cerdanya amb la presentació de Pel Barri es Comenta, el cinquè disc del grup. La banda catalana proposa un pop alternatiu marcat per lletres intel·ligents, la ironia i una identitat pròpia.

Rigoberta Bandini canta al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols dins del festival Porta Ferrada. L'artista oferirà al públic el nou disc Jesucristo Superstar, en una nit en què també actuarà Maria Jaume.

30 UPA em serà el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell. El Sextet de Sabadell arriba amb una proposta de música urbana que combina trap, dancehall, punk i R&B, amb lletres en català, castellà i anglès.

Judith Niederman i Legió Sinfonia actuen aquest divendres al Festival Festiu, amb l'espectacle 10 anys al Castell de Calonge. La cantautora, amb 10 anys de trajectòria musical, repassarà 14 cançons de la seva carrera, acompanyada per la seva banda i per una orquestra sota la direcció musical de Joan Albert Amargós. El Festival Jordi Savall presenta Dones eclipsades, un conte musical de l'ensemble Descolorit i l'actriu Natàlia Mas, que reivindica grans dones de la història. També ofereix un concert d'orgue a quatre mans, amb Montserrat Torrent i el seu deixeble Juan de la Rubia, com a homenatge a l'organista centenari.

0: El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los árboles, s'ha presentat al Festival de Locarno a Suïssa. La pel·lícula competeix en la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú i a Catalunya, és, de fet, un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. Montse Pujol.
1: En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de reparació i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
2: El meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Víbero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tietavi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més. No?
1: La protagonista del film és una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili. Lejos de los árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
0: L'editorial Panini i Còmics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man. La publicació coincideix amb el 50è aniversari de la primera trobada entre els dos superherois de DC i Marvel. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3CAT Info que la nova aventura dona detalls de la relació d'amistat entre els dos personatges i obre la porta a noves aventures conjuntes.
3: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70, el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
4: A 3CAT Info,
5: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
4: insostenibles.
6: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
4: El retrat d'un planeta en crisi.
7: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
8: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
4: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
9: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
4: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
10: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.

0: Esports.
1: Montse, Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Ferran Torres serà jugador del PSG oficialment aquest cap de setmana. El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a una xifra pròxima als 50 milions d'euros, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn la documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no reincorporarà el Barça amb permís del club, justament a l'espera que es tanqui aquest seu traspàs al Paris Saint-Germain. Pel que fa a Rodri, segons la premsa anglesa, Manchester City ha rebutjat una segona oferta del Barça de 60 milions d'euros més variables pel jugador madrileny. El club anglès en demana entre 70 i 80. Mentre tot plegat no es concreta, Rodri va viatjar ahir cap a Anglaterra perquè avui s'ha d'incorporar als entrenaments del City. I Pedri continua entrenant al marge des que va tornar al Barça fa 2 dies. A priori el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys.
0: 3CAT Info.
2: Ha arribat el dia, avui comença la Lliga de Futbol amb el partit de la segona divisió Reial Societat B Castelló a 8:15 del vespre. A primera divisió, l'Espanyol debutarà diumenge a casa contra el Llevant a les 7. Sentim el davanter blanquiblau Roberto Fernández.
3: Creo que estamos preparados, estamos con ganas, estamos con optimismo de empezar bien la primera jornada y con muchas ganas, ya te digo, de que todo salga bien porque se va a notar la gana.
2: El Barça no debutarà fins diumenge que ve a la segona jornada contra l'Elx perquè té molts jugadors mundialistes que no s'han pogut incorporar a la pretemporada fins fa pocs dies. Pel que fa al partit Celta Osasuna, s'ha ajornat per una plaga de fongs que afecta la gespa de Balaïdos. Es jugarà el 27 d'agost, a 8:15 del vespre. I a la segona divisió, el Girona debuta diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. El club gironí ha incorporat 2 joves amb fitxa del primer equip. Són el jugador sud-coreà Min Su, de 20 anys, i el lleidatà Justin, de 22. El Sabadell, per la seva banda, debutarà en el retorn a segona dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7. Sentim el migcampista del Sabadell, Albert Urriols.
4: Sí, escenari molt, molt bonic per debutar, a la vegada que molt difícil. Sabem la plaça que és el Molinón, però bé, jo crec que tots els camps de segona divisió són difícils. I bé, l'equip està preparat, estem afrontant la setmana ja pensant en el partit, deixant enrere la pretemporada, que penso que ha set molt bona.
2: Encara en amistosos de pretemporada, el Barça jugarà diumenge contra Basilea. El Barça femení juga demà un amistós contra Manchester City. I a l'Espanyol femení, l'entrenadora Sara Monforte es mostra satisfeta amb la plantilla per la nova temporada. Declaracions al Toc Costa, de Catalunya Ràdio.
5: Molt, molt contenta, la veritat que ho parlava amb els meus companys, que la veritat que tenim una plantilla molt àmplia, molt, molt diferent, amb gent amb moltes ganes i molt professional, i la veritat que això s'agraeix molt.
2: Monforte creu que l'Espanyol està preparat per fer un salt de qualitat en aquesta nova edició de la Lliga F.
0: 3CAT Info.
2: A l'Europeu de Natació de París, avui Luca Hug torna a competir i ho fa a la sèrie de 4% lliures mixta. A més d'ell, també estan convocats els catalans Ian Florencio i Nayara Sobreviela. Un Hug que ahir va tornar a quedar tocada la medalla als 4% lliures masculí. L'equip espanyol va acabar en quarta posició. Hug va ser el més ràpid en els 100 metres que va nedar. També aquest matí, a 9:45, sèries del 50 braça amb Nil Cadavall. A 10:15, Isaac Fernández serà a les sèries dels 200 papallona. I pel que fa al nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, es classificava ahir per a la final del 50 esquena masculí en acabar 5è a la semifinal amb rècord d'Espanya inclòs.
6: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un rècord d'Espanya individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el rècord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
2: I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, la de l'Hospitalet, Maria Vicente competirà avui en diverses modalitats de l'heptatló femení. La santcugatenca Jael Sacura-Bestué no va poder passar del 7è lloc. A la final dels 200 llisos es va quedar 0,4 del podi. I a les semifinals dels 800, Marta Mitjans va tornar a baixar dels 2 minuts, però no es va poder classificar per a la final, perjudicada per una cursa accidentada.
7: Quan faltaven
1: 100 metres i poc, doncs, ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat.
2: I a l'Europeu Gimnàstica Artística de Zagreb, l'equip espanyol amb les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'ha classificat per a la final per equips. Ahir van acabar setenes a la fase de classificació.

0: Divendres 14 d'agost del 2026. Com qui no vol la cosa, ja hem travessat la meitat del mes d'agost. I amb aquesta calorada, que sembla tenir els dies comptats, però que està portant molt de corcoll, encara que sembli mentida, aquí a la cantonada, a l'Ajuntament i a l'Agrupació de Valls Populars de Cubelles, perquè el nivell 3 del Pla Alfa, de perill d'incendi, pot acabar afectant a l'encesa de morterets de la seva festa major, a l'encesa de les colles de foc i al castell de foc. Tot això, aquesta, diguem-ne, aquesta tarda, aquest vespre, castell de foc a la nit, sortida. Per què us ho diem? Poca broma amb això de la calor, perquè si l'evolució ha de ser aquesta, segur que algun canvi arribarà per protegir balls públics i activitats diverses en el futur. Avui el diari Ara, i els ho comentarem d'aquí un moment, hi ha un informe sobre la previsió del futur en matèria de calor. I el Baix Llobregat i el Garraf estan a la llista de les comarques catalanes que tindran més dies de calorades en el futur. Després us ho comentem. El dissabte dia 22 en parlarà en Gori Massí pel Prat. Benvinguts al cap de setmana de Barraques, el que mou el treball voluntari i esforçat de les entitats i associacions per propiciar 3 dies de música i cultura popular gratuïta. Benvinguts també al cap de setmana del 43è torneig de Juvenils de la Blanca, de la 42a edició de la Nit de la Sardana o Retiro, o de la Festa Major del Poble de Garraf, plena d'activitats fins diumenge. I ahir a la nit, als Janios, el protagonisme fou per la progressió de la jove de Sitges. Ja poden trobar la xerrada íntegra al nostre web, però bàsicament la clau d'aquesta progressió, la constància, la tècnica i la gent. I aquí caldrà afegir el punt d'inflexió que suposarà el nou local a Santa Bàrbara, les obres del qual començaran, si tot va bé, el proper 8 de setembre, el dia de l'inici del curs escolar. I un titular més. Si les previsions de la jove no fallen, el 3 de 8 i la Torre de 7 poden arribar entre Santa Tecla i el concurs de Tarragona.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Aquest 3 de 8 i sobretot aquesta Torre de 7, tan desitjada, tan desitjada, tan desitjada. A veure si serà possible l'intenció, com els dèiem, i escoltaran a Marc Illa, el cocap de colla de la jove de Sitges, en el decurs d'aquesta xerrada a Eugenios Varahir, l'única xerrada d'aquest any a Eugenios. Aquests dos castells, 3 de 8, Torre de 7, previsions de la colla entre Santa Tecla i el concurs de Tarragona, i també poder-los aixecar pel concurs de Tarragona. Aquesta seria la intenció, perquè ja saben que això són punts i bones posicions de cara al concurs. En uns moments ho comentem tot plegat. Avui, que s'ha fet clar a les 6:31 i el sol ha sortit a les 7 del matí, el sol es pondrà a les 8:53 i es farà fosc a les 9:22. El dia s'escurçarà 2 minuts i 23 segons. Tindrem 13 hores i 52 minuts de llum solar i 10 hores i 7 minuts de foscor. I després ja hi tornarem, però és que aquesta hora ja estem a 29,2 graus. Ahir, quarts de 10, vam estar a 30, i aquests 30 els varen mantenir 12 hores seguides. O que els comentàvem, que quan arribem a una determinada temperatura ja tot el dia. És igual que sigui a primera hora del matí, que sigui darrera hora de la nit, que sigui al migdia, que sigui al vespre, és igual. Aquesta escalfurada. Doncs avui també, diuen, serà el darrer dia d'aquesta escalfurada setmanal que hem viscut i a partir del cap de setmana se suposa que tot ha d'anar millor. Cap de setmana de Festa Major a Garraf. Va començar el dia 11, la Festa Major Garraf acabarà el diumenge dia 16. Amb moltes activitats. Avui divendres dia 14 al Club Nàutic hi ha inflables infantils, torneig de mus i nit de quinto. Demà dissabte, dia 15, cronoescalada de Camp d'Asens a Can Lluçà, botifarrada i gincama infantil a Can Lluçà i també torneig de dòmino. L'ofici de la Mare de Déu serà a la parròquia de Garraf demà dissabte 6:45 de la tarda. I a la plaça de l'estació, demà dissabte, hi haurà sopar de germanor amb un concurs de... Feia temps que no... Un concurs de tiramissús. Un concurs de tiramissús. O sigui que hem començat a preparar els melindros i el cafè i tot plegat. Demà dissabte, dia 15, a Garraf. I el diumenge, dia 16, la Festa Major del Poble de Garraf acabarà amb tallers infantils, amb xocolatada, amb cinema a la fresca i amb una nit de comiat a la platja amb rom cremat. La resta de l'agenda. Primer, En matèria cinematogràfica, és el darrer cap de setmana en el qual el Prado es projectarà l'Odissea de Christopher Nolan. Com els dèiem, arribarem a la Mare de Déu d'agost. Tot plegat va començar a principi de mes, el Prado projectat més o menys al llarg d'aquests 15 dies, la darrera obra de Christopher Nolan, viral per tot arreu, que ha estat un gran èxit, però també, diguem-ne, ha propiciat moltes crítiques de tota mena. És el darrer cap de setmana de l'Odissea, perquè a partir del dimecres, dia 19, Spider-Man, Brand New Day. Per tant, una altra de les estrenes més esperades al Prado, però a partir del dimecres 19 d'agost. Avui divendres, abans de parlar de les barraques, a les quals després també hi tornarem. Al matí, a les 11 en castellà i a les 12 en català, el Walking Tour dels Museus de Sitges. Per tant, tots aquells i aquelles que vulguin visita comentada als museus, a les 11 en castellà, a les 12 en català, el tour té un preu de 15 euros, es pot reservar a museusdesitges.cat o directament als museus. Com els comentàvem, avui divendres comencen les barraques a partir de 6:45 de la tarda a la plaça de l'estació, el Cor Entitats amb Yai Sound System i BC Sound. 5 cerveses per 10 euros, els tickets es poden comprar a les paradetes de barraques o a l'inici del Corre Entitats, avui a partir de 6:45 de la tarda. I això obrirà les portes ja al programa de barraques d'aquest cap de setmana, que després recordarem amb en Pol Vigó de l'entrevista que vàrem mantenir el mes de juny, però avui divendres, dia 14, el pa de cada dia a partir de 9:15, Joan Garriga i el Mariachi Galàctic a partir de 10:45, amb Paranoia a partir de 12:15 i la BKT Brass Band a partir de 3:00 de la matinada. Cap de setmana també de la 43a edició del torneig de juvenils de la Blanca Subur. Torneig que va començar malament per la Blanca perquè va perdre davant del Grama en el partit inaugural d'aquest torneig per 0-1. Avui divendres, dia 14, a les 7 de la tarda, el partit que enfrontarà la Blanca amb el Girona, i a les 9, el partit que enfrontarà el Badalona amb el Nàstic. Demà dissabte, dia 15, a les 7 de la tarda, s'enfrontarà la Grama amb el Girona, i a partir de les 9, el Cornellà amb el Badalona, i finalment, el diumenge, dia 16, a les 7 de la tarda, el partit per escollir el tercer i el quart classificat, i a les 9 de la nit del diumenge, la final de la 43a edició del torneig de juvenils de la Blanca Subur al nou Pinsbens. Més activitats pel cap de setmana. Avui divendres a l'ermita de Sant Sebastià, el quartet de corda Waterloo, amb un concert tribut a ABBA. A partir de les 9 a l'ermita de Sant Sebastià, dins el Mediterranean Guitar Festival, el preu de les localitats, 20 euros. Avui divendres a partir de les 9. Demà dissabte, dia 15, les colles de Festa Major tenen una cita al Club Nàutic Sitges a partir de les 10 del matí amb el tercer trofeu Festa Major de vela lleugera. Demà dissabte, dia 15. Demà dissabte, dia 15, a les 10 de la nit, als Jardins del Retiro, la 42a edició de la Nit de la Sardana amb la cobla Maricel, Monflons i Vidols. Demà, a les 10 de la nit, als Jardins del Retiro, a veure si va una temperatura ja una miqueta millor per estar-s'hi a gust als Jardins, 42a edició de la Nit de la Sardana. El diumenge, dia 16, a més de barraques i de tot el que us hem comentat, als Jardins del Retiro, qui vulgui màgia, màgia xixarexera, tal com sona. Màgia xixarexera a càrrec de Xaxi Xixarros. Tal com els ho dic. Màgia xixarexera a càrrec de Xaxi Xixarros el diumenge, dia 16, a partir de les 7 de la tarda, als Jardins del Retiro. I tenen exposicions disponibles a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, La meva festa major, l'exposició de pintures d'en Miqui Marçal, fins al 28 d'agost, a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol. A l'edifici Miramar, entre ciudades, cartografia efectiva, l'exposició fotogràfica de Vittorio Canali i Marisa Domínguez, i també les exposicions dels guanyadors dels concursos Pere Jou i Sant Vicenç 2025. Els artistes Agustín Cerizuelo, guanyador del concurs d'escultura Pere Jou 2025, i Melchor Balsera, guanyador del concurs de pintura Sant Vicenç 2025, exposen al Miramar fins al 6 i el 20 de setembre, respectivament. I ara anem pel que els comentàvem a l'inici del programa. L'assumpte de la calor. En diferents vessants. per un costat, el que els comentàvem, ens cau aquí a la vora, i més que res per allò de dels peus en remull pel que pugui venir en el futur. El dia 22 d'agost, el recordem, la vigília de la vigília de la Festa Major a les 11 del matí, a la sala Jofre Vilà del Prado, en Gori Massip farà una xerrada sobre el canvi climàtic i la Festa Major, els efectes que pot tenir el canvi climàtic en el desenvolupament de la Festa Major. Però dues coses. Primer, la notícia del diari Ara. Pablo Martínez és arquitecte i fundador del Think Tank 300.000 i és un dels autors de l'estudi Atles de Vulnerabilitat a la Calor, elaborat amb el Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center. Ja saben que aquest centre de supercomputació ajuda precisament a fer càlculs a partir de dades estadístiques que poden permetre albirar què ens espera en el futur. Bé, el cas és que el titular és ben contundent. El Baix Llobregat i el Garraf, on més augmentaran els dies de calor. Aquesta eina visual ha recollit fins a 70 simulacions climàtiques per radiografiar quines ciutats de l'Estat patiran més onades de calor en el futur. Les conclusions dibuixen un escenari poc amable. En els municipis analitzats, el nombre de dies amb onades de calor es triplicarà de mitjana el 2050 respecte a l'any 2000. Alhora, la necessitat de refrigeració dels habitatges augmentarà un 65%. L'arquitecte Pablo Martínez diu que estem fent edificis per un clima que ja no existeix. Prou gràfica aquesta expressió. En concret, la simulació apunta que els dies de màxima calor augmentaran. A Castelldefels hi haurà 80 dies més de màxima calor. A Vilanova i la Geltrú, no surt el cas específic de Sitges, però surt Vilanova, 73 dies més de màxima calor, i al Prat de Llobregat, 72 dies més. Repetim, aquesta és una projecció a futur, i la projecció a futur diu que el Baix Llobregat i el Garraf seran les zones on més augmentin els dies de calor. Els edificis de la majoria de ciutats de l'Estat no s'adapten a les temperatures extremes, i és evident que si hem de viure els estius com aquest estiu que estem vivint, i sembla que el temps va cap aquí, agradi més, agradi menys, o es negui més o es negui menys, les xifres són molt contundents en aquest aspecte, bé, doncs probablement caldrà fer alguna cosa perquè tots aquells i aquelles que surten en els dies més intensos de l'estiu a fer activitats puguin protegir-se. Interessant l'article d'en Miquel Forns a l'Eco d'aquesta setmana, que és l'Eco previ a la Festa Major. I Miquel Forns diu: i si Santa Tecla tornés a ser la Festa Major gran? I fa referència a l'aiguat de Santa Tecla del 23 de setembre del 1874, una pluja torrencial descomunal desbordant violentament rius i rieres, provocant inundacions, etc etc. En Miquel també diu el que ja es va dir quan es va presentar el llibre de Veïvents de la Festa Major Petita, l'any 2004, fa 22 anys, quan es va dir amb tota certesa que no va tenir res a veure l'aiguat de Santa Tecla amb el canvi de la Festa Major a la Diada de Sant Bartomeu. Com diu també a l'Eco d'aquesta setmana, en Miquel Forns, erròniament i durant molts anys es va atribuir a les pluges de setembre i aquesta riuada concreta el causant que els vilatans de l'època apostessin per concentrar la major part dels actes festius a la Diada de l'Apòstol al mes d'agost, desencantats amb la santa compatrona. Aquesta ha estat, diu Miquel Forns, una llegenda urbana difosa de boca en boca i sense cap base comprovada. És més plausible concloure que als Sitges dels segles XVIII i XIX, el setembre era un dels mesos més intensos laboralment perquè les feines de la verema mobilitzaven bona part de la població i, per tant, al setembre era molt més complicat encaixar una festa major perquè tothom tenia feina que no pas al mes d'agost. Però l'article continua, i recordin que estem parlant de la calor i de la calor en el futur, dient: 150 anys després d'aquell famós aiguat de Santa Tecla, sembla que el clima està tornant a cobrar importància en l'impacte en les festes dels pobles. En aquest sentit, podríem imaginar per un moment que a Sitges, i degut a les condicions meteorològiques, s'arribés a plantejar la conveniència que Santa Tecla recuperés la primacia o el lideratge que en un dia va exercir davant de Sant Bartomeu es podria arribar a aquest extrem, i l'article planteja, entre altres coses, que el món casteller ha estat un dels primers espais de la cultura popular on s'ha obert el debat creixent sobre la conveniència de mantenir els tradicionals horaris de les diades castelleres al migdia, especialment durant els mesos d'estiu. Però que ho saben també els castellers, que hi ha hagut molt de debat en això, perquè el migdia ara és un horari de risc per a una activitat tan esforçada com és l'activitat castellera. La qüestió principal, diu l'article, és si cal adaptar els horaris a les noves condicions climàtiques per protegir la salut dels castellers. I, per tant, el debat es pot fer extensiu a totes aquelles celebracions que comporten balls populars, festa al carrer, esforç al carrer, en moments en què les temperatures poden ser molt altes, processons amb balls populars, imatgeria festiva, al juliol i agost en hores de major calor i irradiació solar. El debat no és sobre la tradició en si, diu en Miquel, sinó sobre com preservar-la, garantint la seguretat de balladors i balladores, músics, públic i de totes les persones vinculades a l'organització. Per tant, ja en parlarem del que passa d'aquí uns anys. El referent més immediat és la Festa Major de l'any 2003. Aquella Festa Major amb aquella calorada i per postres teníem aquella situació de sequera tan, tan extrema que obligava moltes restriccions a les colles de foc davant del pas per zones de vegetació, aquells matolls de la via del tren, el pont dels ocells, ben fi, les persones que es varen desmaiar aquell 2003, que en varen ser moltes, l'aigua que es va arribar a veure aquell 2023, fa 3 anys enrere, bé, doncs, si això no canvia, és molt probable que el futur ens porti a situacions com aquesta. Està per veure si aquesta Festa Major, perquè la setmana que ve, repetim, per fortuna baixaran les temperatures, ara està per veure si ens acompanyarà molt o no la pluja, però sembla que les temperatures s'instal·laran durant uns quants dies a la banda més baixa. I tornarem a aquest assumpte, sens dubte. L'Ajuntament ha previst, i així ho ha anunciat a través de les xarxes socials, aquestes fonts d'aigua, de nou, per Festa Major. N'hi haurà 4, carrer Espalter cantonada amb Passeig Vilafranca, carrer Tassis, Passeig de la Ribera i la plaça dels Pescadors. Saben que la processó cívica, que la bandera, sortirà des de tot, des de les cases noves. Per tant, hi haurà també font d'aigua a la plaça dels Pescadors. 4 punts d'aigua que estaran operatius fins després de Santa Tecla.

0: Repetim els punts d'aigua, eh? Carrer Espalter, cantonada amb Passeig de Vilafranca, carrer Tassis, Passeig de la Ribera, plaça dels Pescadors. Els qui maldaven ja per veure quan obre d'una vegada, quan acaben les obres tot plegat, el pàrquing del carrer Sant Honorat ja és obert. Es tornarà a tancar, però això serà el mes d'octubre, perquè acabin les obres de reforma del Pont dels Ocells, precisament, però la zona verda de Sant Honorat torna a estar operativa, l'aparcament de zona verda de Sant Honorat torna a estar disponible, l'estacionament és gratuït per a les persones residents. Per tant, el pàrquing del carrer Sant Honorat ja està operatiu. I no ens movem massa d'això de la Renfe, perquè en aquest cas no anem a Cubelles, anem a Vilanova. I ha passat en altres municipis. A veure què passa aquí, perquè aquest és un tema que va quedar sobre la taula, no se n'ha parlat mai més, però sembla que DIF torna a la càrrega. Se'n recorden de les pantalles sòniques per aïllar el soroll de la via del tren dels edificis més propers? La primera pensada de DIF, el primer projecte de DIF, incorporava en alguns trams del recorregut de la via del tren pel casc urbà de Sitges pantalles d'entre 4 metres i mig i 5 metres d'alçada. Això es va decidir que no podia ser de cap manera i que s'havia de replantejar, però l'Ajuntament de Vilanova ha fet públic a través de les xarxes socials la seva negativa al projecte de pantalles sòniques de DIF, perquè sembla ser que no té cap mena de mirament al lloc. I l'Ajuntament de Vilanova diu que s'està d'acord en reduir el soroll del pas del tren pel casc urbà, però no s'està d'acord en plantificar aquí una mena de pantalles, perquè després ja saben com acaba tot això també, eh? Se'n recorden d'aquelles pantalles transparents del pont de la via del tren a la perllongació de la via de l'Avinguda Sofia, que va quedar allò ple de grafitis, fet una desgràcia, trencades, un desastre com una casa? Bé, doncs ens podem imaginar un mur de pantalles continu, com pot quedar això i estèticament quin efecte pot provocar. Bé, doncs Adif sembla que torna a la càrrega. De moment l'Ajuntament de Vilanova ha dit en veu alta que no vol aquest tipus de pantalles, que vol una solució més d'acord amb les diferents configuracions urbanes de Vilanova en el decurs del pas de la via del tren, i per tant hi ha un recel de nou a aquest assumpte. No sabem res del que ha passat aquí a Sitges, si se n'ha parlat, si no se n'ha parlat, si se n'ha parlat poc, molt, si s'ha pensat alguna cosa que fos, diguem-ne, que més lleugera, més assumible que el que es va pensar en el seu dia. Bé, però de moment, cuando las barbas de Vilanova veas quemar, pon las tuyas a remojar. L'Ajuntament de Vilanova diu que no a les pantalles que planteja DIF per aïllar el so de la via del tren en diferents trams de la ciutat. Now 22 minutes. Un dels millors articles de l'Eco d'aquesta setmana és el que escriu Llorenç Roca, titulat Un futur per barraques. L'article diu, entre altres coses, en Llorenç és, en aquest cas, tresorer de la Junta de Barraques des de l'any 2023. Reflexions interessants, molt. És un article d'aquells per llegir, per rellegir. Diu, ja semblava que, finalment, començàvem a veure la llum al final del túnel, després d'un parell de barraques que havien funcionat d'acord amb els pressupostos previstos i que ens permetien mirar el futur amb cert optimisme, va arribar la notícia que corria pels passadissos de l'Ajuntament. Hauríem de retornar el 100% de la subvenció del 2024. Ell va entrar l'any 2023. Quan ja teníem tot pagat, els criteris de justificació havien canviat sense cap avís previ i més endavant se'ns va comunicar oficialment, ja fora de termini, que la subvenció no estava correctament justificada i que calia retornar-la íntegrament. Però no tot eren males notícies, diu irònicament en Llorenç. Amb aquella sensibilitat que sovint caracteritza l'administració, se'ns oferia la possibilitat de tornar els diners a terminis, amb interessos, és clar. Després de diverses peticions de pujada de la subvenció, que per cert som l'única entitat cultural a qui no li han augmentat en aquestes dues últimes legislatures, tot són bones paraules i l'excusa és que no és popular. Això sí, els seus requisits de producció i els preus no paren de pujar. Fa anys que les administracions semblen haver decidit que la cultura només té valor quan genera titulars, grans xifres d'assistència o impacte turístic. Es donen tota mena de facilitats als macrofestivals i als grans esdeveniments, mentre es deixen morir els festivals de dimensió mitjana i s'escanyen les iniciatives petites, populars i sense ànim de lucre amb una burocràcia cada vegada més asfixiant. I l'article continua dient: el més greu és que quan desapareixen aquests espais no perdem només uns quants concerts o unes festes concretes. Perdem llocs de trobada, xarxes de voluntariat, espais on la gent del poble es relaciona i construeix identitat col·lectiva. Cada vegada hi ha més gent que arriba a Sitges buscant un poble bonic i perfecte, però no necessàriament amb la voluntat d'implicar-se en la vida col·lectiva que l'ha fet ser així. Tot allò que dona vida als carrers, que implica activitat popular, ocupació de l'espai públic o un cert grau de soroll, els resulta una molèstia. Volen el decorat, però no la funció. La postal, però no la realitat d'una comunitat viva. El problema no és que arribin nous veïns. Tots som fills d'alguna arribada. El problema és que, mentre el cost de la vida expulsa moltes de les persones que durant anys han construït, mantingut i dinamitzat el teixit associatiu i cultural del poble, augmenta el pes d'una població que sovint no té vincles amb aquesta realitat ni interès a preservar-la. Un article, com els dèiem, amb molt contingut, amb molta profunditat, amb molta reflexió, amb alguns punts de contacte amb el que es va dir ahir també a la xerrada del Janios. Una colla castellera, molta gent, però amb aquests Sitges que gentrifica, la gent jove no viu a Sitges, per venir als assajos s'ha de venir de més lluny. Qui ve de més lluny per anar a assajar? I això segurament és aplicable a molts balls populars que surten per festa major. Molta gent que surt als balls que ja no pot viure a Sitges perquè no pot pagar una vivenda a Sitges. I per tant, cada festa major el trànsit de vehicles cap a Sitges és més important. Un futur per barraques, aquest és l'article d'en Llorenç Roca, que ens dona peu a recuperar l'entrevista que manteníem amb en Pol Vigó. Perquè més enllà d'aquesta reflexió profunda sobre el sentit final de barraques, sobre el sentit final d'un model d'entendre la cultura, la vida, el poble, en definitiva, hi ha l'esdeveniment. Avui comença barraques, avui, demà, passat demà, des de concerts pels més menuts de la casa fins, òbviament, grans festasses de matinada. Ens ho explicava en Pol Vigó. 14, 15 i 16 d'agost, les barraques d'aquest 2026, suposo que seguint ja l'estela d'aquests darrers temps d'haver trobat l'equilibri, allò ni tant ni tan poc, la mida justa de les barraques és la plaça de la Fregata i diríem que la programació, el roster d'artistes que porteu, no?
1: Sí. Bueno, una mica el que vaig dir, i que ara tu ressaltaves, que vaig dir el dissabte a la presentació. Doncs bueno, això, al final saber què fem i per què ho fem, crec que és aquest equilibri que vaig dir i que això que ens fa portar grups ja més consagrats, com que aquest any tenim en Paranoia o Joan Garriga, per exemple, o grups més novells com Moc Déu, i després això, el talent local i el forani, doncs que això que al final fa que la gent de Sitges doncs li crida l'atenció perquè doncs són unes dates també molt assenyalades i que hi ha molta gana ja de festa, però que la gent de fora també trobarà doncs això, ritmes que el faran ballar encara que no els conegui. Per tant, això és barraques.
0: Barraques també és, i suposo que després de les experiències que n'hem parlat tantes vegades, trobar un equilibri que l'organització també pugui agrair des del punt de vista dels efectius del voluntariat, de poder assumir, per dir-ho d'alguna manera, tot el que porta un projecte com Barraques sense caure en l'esgotament i sense que la caixa quedi buida, no, Pol?
1: Correcte. Bueno, això de la caixa mereix un capítol
0: sí,
1: a part.
0: Encara mereix el capítol.
1: Encara estem així, encara es van escrivint sí? Noves pàgines, sí. Però bé, bueno, deixant ara un moment els diners
0: sí,
1: de banda,
0: sí.
1: Me'n vaig al tema de l'esgotament més personal o col·lectiu, diguem-ne, i sí, al final en les barraques es fan per que s'ho passi bé al públic, però també la gent que les estem organitzant i tot el voluntariat que participa durant aquells dies. I quan es tensiona molt la corda, ja deixes de passar-t'ho bé i pateixes i vas curro de mans i comences a saltar per sobre de barrils i tanques que no hauries de saltar i respondre malament a algú. Per tant, tot això s'ha de tenir en compte, també, i llavors programar i planificar-ho perquè és això, perquè al final tothom s'ho passi bé.
0: És una mida que ara us va bé, des del punt de vista de la feina dels voluntaris, Pol?
1: Sí. De moment, mira, per sort, encara trobem voluntaris i voluntàries que es van apuntant, són suficients, perquè això és una de les grans pors que tenim, com a poble, diria, que desaparegui tot aquest gruix de gent que li interessa organitzar coses o formar part de coses que passen en el poble. I ara això, encara crec que això, anem pel bon camí.
0: És una mida també bona per la convivència amb el veïnat?
1: Bueno, això entenc que sí, que no genera més molèsties de les que pertocaria en un 3 dies de concerts que acaben tard. O sigui, ja sabem que molestem els veïns, però també fem el possible perquè aquesta molèstia no sigui més de la que pertocaria. Jo no tinc coneixement de moltes crítiques o més crítiques o més trucades a l'OAC o menys respecte a barraques que el que podria ser doncs, anys anteriors. Per tant, crec que anem pel bon camí. Anem entre tots posant doncs, el nostre granet, alguns de paciència, els altres de treball i de mirada, de molestar menys, etc. Doncs perquè hi hagi això, aquest equilibri també amb els veïns i veïnes, que alhora els convidem a baixar sempre que vulguin.
0: És la mida també per la sostenibilitat econòmica?
1: Sí. Hem vist que doncs, després d'uns quants anys doncs, que l'economia doncs, no anava tan bé i ens ha portat a tensionar-nos molt a dins de l'organització, doncs bueno, ara portem això, 3 anys d'haver-la encertat també en aquest tema. Sí, l'únic que encara cueixa.
0: I no sé si en general, en el panorama dels festivals, hi ha hagut un cert capteniment després d'uns anys de molta expansió i si aquest procés que ha viscut les barraques també s'ha viscut en altres àmbits, hi ha una oferta ara tan gran a tot arreu, no sé si veritablement és difícil també trobar un programa d'artistes que convencin i a la vegada que pugui resultar més o menys assumible econòmicament.
1: Sí, mira, d'això parlàvem una mica a la presentació que vam fer a la setmana de Sant Jordi amb el Nando Cruz, que venia a presentar el seu llibre de microfestivals.
0: Sí, sí.
1: Una mica en contraprestació amb el de macrofestivals. I tot això és un debat, diguem-ne, molt en els que estem posats en aquest mundillo, encara que sigui de manera voluntària com nosaltres, el tenim. I sí, potser hi ha una certa

0: Llavors, sembla que només hi hagin aquests grups i que no n'hi hagi d'altres. Nosaltres doncs, anem cap a una altra banda. Anem cap a la banda de, bueno, veniu a descobrir coses per aquells més novells o veniu a recordar les cançons que us feien ballar fa 10 anys, com aquest any tenim aquests dos com grans craps de cartell d'en Paranoia i és que en surt d'Us Minguet, perquè és la que ballava jo, però i Joan Garriga. I bueno, doncs això, al final doncs, anar polint una miqueta més, fent la programació no tant pel que s'ha de vendre, sinó pel que culturalment té cert sentit musicalment.
1: El públic s'ha repartit o no? Amb tanta oferta, ho heu notat, això, o no?
0: El públic... No ho tenim... Et parlaria de sensacions, més que cada estudis, perquè només no arribem a fer estudis nosaltres.
1: Ja.
0: Però, a veure, el públic s'ha repartit. El públic, al final, n'hi ha que ja busca que no veure cada festival el mateix, diguem-ne. I ja serà cansat de... Ara posaré exemples, però allò de trobar els catarres o tiets o Maria Jaume, que és ara la que corre també molt per tot arreu, a cada lloc i dir, ostres, ara ja no recordo si estic a Roses, si estic a Cambrils, on estic, saps? Doncs, bueno, portar una mica de personalitat als concerts, al festival, o digue-li com vulguis. A nosaltres no ens agrada dir-nos festival, però bueno, aquí cadascú que ens anomeni com vulgui. Però sí, saber on estàs. Allò. I a Sitges també és veritat que l'entorn ho posa molt fàcil.
1: Per tant, el secret és trobar una mena de personalitat pròpia aquí, no? Amb els recursos que un pugui tenir.
0: Sí. I a veure, i per sort tampoc no ens considerem que no tenim... O sigui, tenim una experiència, tenim uns recursos econòmics que també hi són, i per tant no som... nosaltres tenim múscul, diguem-ne, però tot i això no tenim el múscul que tenen d'altres. I llavors és això, al final doncs, anar trobant en què pots diferenciar o quin és el teu valor com a projecte. I això, i al final nosaltres doncs, tirem més per aquesta qualitat musical, que no vull dir que els altres no siguin bons musicalment, però, diguem-ne, per venir a descobrir coses o recordar coses. Anem a una altra... No vindrà ningú perquè el grup que toqui, o molt pocs, perquè surt a la ràdio. Mm-hmm. O, bueno, us animo a penjar-los. però, a veure, jo quan ara que parlava de ràdio, parlava doncs, amb ICAT, 40 Principales,
1: sí,
0: i tots
1: sí,
0: aquests...
1: Sí, sí.
0: Grans ràdios musicals. Mm-hmm.
1: Una final, Pol, perquè sempre heu tingut molt interès des de fa molts anys amb el públic, diguem-ne, familiar infantil. Aquest any també?
0: Sí. Bé, després, fa un parell d'anys, vam venir al Pony Pissador i ens va agradar tant amb els adults el show que va fer que aquest any volem que els nens i nenes petits també s'ho passin tan bé. I ve el Pony Menut.
1: És el que m'ha semblat,
0: És la versió familiar del Pony Pissador i crec que serà una festa per grans i petits.
1: Està clar. Doncs tindrem temps per comentar-ho tot plegat. De moment, 14, 15 i 16, quan... Avui divendres, dia 14, ho hem comentat, és demà, dissabte, dia 15, a les 7 de la tarda, el Pony Menut, la versió més infantil del Pony Pesador. OK DW, a partir d'un quart de 9, la senyora Tomàs a partir de les 10, el senyor Fong, que a partir de 3 quarts de 12, grup Sitgetà, Xalar 58 i el Soul Adventurers, i també... Fitei Mata i el senyor Wilson a partir de 3 quarts de 2 i el DJ Seba a partir d'un quart de 4 de la matinada de demà dissabte dia 15 i el diumenge dia 16. Belén Nathalie a les 7 de la tarda, Hyde Pou i Morgana Suljà a les 9, Rudimentary a partir de les 11 i Vandal a partir de la 1 de la matinada. Divendres, dissabte, diumenge, les barraques d'aquest 2026, el debat que posa sobre la taula a Llorenç Piques, tresorer de barraques, sobre... el manteniment d'aquest model de cultura popular que respon també a un model d'entendre la vida i un model d'entendre el poble i després la part artística.

0: que varen comentar el passat mes de juny amb en Pol Vigo. I anem pels titulars de l'Eco, que fonamentalment és l'Eco de Festa Major, perquè, és clar, la setmana que ve, dissabte que ve, ja estarem dia 22, amb tot el munt d'activitats de la Festa Major que ja hauran començat dies abans. Dimecres 19, pregó, dimecres 19, pregó. Ja hi ha alguna altra activitat abans del dimecres, però sobretot dimecres, dijous, divendres, dissabte, vigília de Festa Major, diumenge, dia 23... Dilluns, dia 24, Sant Bartomeu. La portada d'aquest Eco especial de Festa Major és d'en Pol Noguera i té un aire, aquesta portada, quan la vegin, té un aire, diríem, al bors indubtable. Indubtable, molt, molt sòbria, molt línies geomètriques, molt pures, colors plans, d'en Pol Noguera, de Nogus Designs, diríem que això, amb una vocació picant l'ullet, fins i tot des del punt de vista tipogràfic, Agustí Albors. Una portada molt sòbria, molt, molt bonica, d'un Eco que porta un munt d'articles vinculats a la Festa Major, òbviament amb les cares protagonistes de la Festa Major, el pandonista i els seus amics, la pregonera, les cosidores, en fi, tot allò que vostès ja saben, més uns quants articles de reflexió sobre aquesta Festa Major que es vol més dinàmica, més activitats, abans no arriben els dies grans. M'he quedat tot un Eco d'aquells per llegir a poquet i que incorpora, òbviament, també el programa de la Festa Major. De l'Eco d'aquesta setmana ens n'apunta els titulars, com sempre, a Maneu Carbonell.
1: Bon dia. Aquesta setmana l'Eco arriba amb un número especialment festamajorenc. A les pàgines habituals del setmanari s'hi afegeix la primera part d'un especial de Festa Major de 28 pàgines dedicat a Mira Sant Bartomeu des dels protagonistes, les novetats i també la història de la celebració. L'especial explica les mesures que s'aplicaran enguany per fer més dinàmiques les cercaviles, com l'escurçament de la processó cívica o els canvis a l'entrada de Grallers i la sortida de les dues. També posa l'accent en una Festa Major més inclusiva, amb l'estrena de motxilles vibratòries perquè les persones sordes puguin experimentar l'entrada de Grallers, entre altres mesures d'accessibilitat. Les pàgines especials s'acosten igualment als noms propis d'aquest Sant Bartomeu, com la pregonera Zoe Puigivet, el pandonista Joan Roca o la creadora del cartell d'enguany, Càtia Plana. Coincidint amb el 140è aniversari de l'Eco, l'especial també mira enrere i recupera les primeres cròniques festamajorenques publicades pel setmanari des de 1886, que permeten comprovar com ha evolucionat els actes, els balls i els costums de Sant Bartomeu al llarg de gairebé un segle i mig. A Crònica Local posem el focus en una de les cares més extremes de la temporada turística, els preus dels hotels i especialment dels habitatges d'ús turístic. Analitzem quant costa allotjar-se aquests dies a Sitges i com alguns pisos arriben a oferir-se preus molt elevats, més de 800 euros, en plena crisi d'accés a l'habitatge. Tot això, altres notícies i les seccions fixes a l'Eco d'aquesta setmana. Podeu comprar-lo en format paper als punts de venda habituals i en format PDF a través de la plataforma digital iquios.cat. Bon cap de setmana i gràcies per la confiança!
0: Aquest apunt que comentava en Maneu Carbonell vinculat a l'entrada de Grallers i a que sigui una mica més dinàmica, una mica més lleugera. Saben que en alguns anys l'entrada de Grallers havia tingut una durada, l'any passat ja es va veure reduïda, però hi havia anys que havíem acabat un quart i mig de dues, ben bé, quan en els millors anys eren gairebé la una en punt. No arribava ni a una hora d'entrada de Grallers, perquè després, òbviament, totes les colles, l'Ajuntament, etc. Bé, doncs, sembla... que ha quedat molt instituït el fet de dues peces per colla, i si en som més de dues, l'actuació de la colla no pot superar els 10 minuts. Així ha quedat més o menys l'assumpte. Ara a veure què passa quan sigui l'hora. Però de moment aquesta sembla que és la intenció. Però de tot això Ja en parlarem el diumenge dia 23, a les 12 del migdia, quan ens hi trobem. 9:43 minuts. Vinga, anem cap a les efemèrides.

Un 14 d'agost del 1936, un grup de voluntaris marxava cap a Mallorca amb l'expedició del Capità Bayo, aquesta expedició tan malaurada, tan dissortada per aquells qui varen formar part. I demà és la Mare de Déu d'agost, el dia de l'Assumpció de la Mare de Déu. Un 15 d'agost del 1869 esclatava amb tota la virulència l'anomenada qüestió musical, que comportà que a partir d'aquell moment la vila tingués dues bandes de música, la dels vells, dirigida pel mestre Uller, i la dels joves, comandada per en Josep Carbonell, en Senalla. 15 d'agost del 1890 s'inaugurà el Mercat Vell, obra de l'arquitecte Gaietà Buigues. 15 d'agost del 1890. 15 d'agost del 1903 s'inaugurà el Pavelló de Mar, aixecat a la Ribera per Antoni Cartró i Escala, el pavelló que es va incendiar el 34, si no recordo malament, tres dècades més tard. I un 15 d'agost del 1909, emparant-se en l'estat excepcional creat arran de la Setmana Tràgica, l'alcalde accidental Pere Carbonell començava a practicar una censura sistemàtica contra l'ECU, portaveu dels seus enemics polítics. I a les nostres efemèrides d'arreu del món. Va, avui per... si algú està més o menys adormit a aquesta hora, encara no acabo de treure el son... Això us despertarà de cop, aquesta, com ho podem dir, aquesta música que va també servir en l'àmbit cinematogràfic per una de les escenes més icòniques de la història del cinema, una de les escenes clàssiques d'Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. I és que tal dia com avui del 1876 es representava Bayreuth les Valquíries de Wagner per primera vegada. L'estrena de la primera obra de la tetralogia de l'Anella del Nibelungen.

Aquest teatre, que no és un teatre qualsevol, perquè Wagner va pensar un teatre per aquesta forma d'art total amb la qual ell definia i entenia les obres operístiques. I aquest Festspielhaus de Bayreuth encara és la seu del Festival Wagner, que se celebra cada estiu. A 350 quilòmetres del nord de Berlín, Bayreuth aplega cada any, cada estiu, els fervorosos seguidors de Wagner. I és clar, perquè pels qui no són tan fervorosos, o pels qui siguin més amants de l'òpera més lleugera, Wagner demana una mica de sal de fruita o de bicarbonat. Bé, la Valquíria és la primera de les quatre òperes d'aquesta tetralogia de l'Anella del Nibelung, l'Hort del Rin, la Valquíria, Siegfried i el Capvespre dels Déus. Són 15 hores de música en total, eh? Perquè Wagner no s'hi posava per poca cosa. Unes obres amb un caire molt mitològic, molt, molt, molt. Wagner, que va viure a Bayreuth entre el 1872 i el 1883. Hem començat amb aquest tema clàssic de la cavalcada de les Valquíries, 14 d'agost del 1876, l'estrena de les Valquíries de Wagner. 14 d'agost del 1926 es creava, avui fa 100 anys, de la creació de la secció de bàsquet del Futbol Club Barcelona, a veure si aquesta propera temporada hi ha més sort que la temporada anterior. 14 d'agost del 1237, la fundació de la ciutat de Berlín. 14 d'agost del 2018, un dia també ben malaurat a la història recent d'Itàlia, tal dia com avui s'enfonsava una secció del pont Morandi de Gènova, causant 43 morts. Un dia de pluja, d'enorme pluja, va cedir els tirants del pont per mal manteniment i allà va quedar un camió de transport just a l'abim com a una de les imatges icòniques. 48 persones, 43 persones varen morir i una desgràcia com una casa que va posar a debat l'estat de les infraestructures també a Itàlia i el pes de la concessionària d'autopistes italianes en tot això de no mantenir les infraestructures com calia. 2018, han passat 8 anys. Tal dia com avui de l'any 1926, avui fa 100 anys que va néixer a París René Goscinny, el pare de les aventures d'Astèrix al costat d'Uderzo. Tal dia com avui de l'any 1945 s'anunciava la rendició incondicional del Japó després de les bombes atòmiques d'Hiroshima i Nagasaki. L'emperador Hirohito havia enregistrat l'anunci prèviament i Harry Truman ho va anunciar als nord-americans. Tal dia com avui de l'any 1949, les primeres eleccions a la República Federal Alemanya les va guanyar el candidat cristià demòcrata Konrad Adenauer, que va esdevindre canceller el 14 de setembre. Adenauer, que va ser un dels grans noms, per no dir el gran nom, de l'Alemanya de postguerra. Fins i tot el seu vehicle va acabar prenent el seu nom. Hi ha un Mercedes, o un Mercedes 300D Adenauer, que és el vehicle amb el qual el dirigent alemany anava a tot arreu. Vinga, i en què podem acabar? Amb un canvi de registre musical, eh? Absolutament. Tal dia com avui, de l'any 1992, va morir la veu icònica dels Platters, sobretot en la primera etapa del grup, entre el 1953 i el 1960. La veu icònica era la veu de Tony Williams. You'll never...

S'han de tenir aptituds i s'ha de saber cantar. I els Platters reunien les dues condicions. Tony Williams, nascut amb el nom de Tony Wilson, i aquest You'll Never Never Know, no ho sabràs mai, mai. Va néixer a l'estat de Nova York un 5 d'abril del 1928 i, com els deien, va morir tal dia com avui de l'any 1992. Aquesta forma tan, tan, tan bonica de cantar que va propiciar un èxit enorme dels Platters. Com els dèiem, ell va ser el cantant de Platters entre el 1953 i el 1960. Després la formació va renovar els cantants, els Platters, que ha estat una d'aquestes formacions molt transversals que en diferents dècades ha tingut diferents cantants, però la formació original té aquest color sensacional.

9 i 51 minuts, amb els plàters tanquem les nostres efemèrides d'avui. Bé, la cançó de l'estiu. Estiu del 1978. Diríem estiu, tardor, hivern, perquè la cançó també va ser una cançó viral durant molts mesos. I com en altres ocasions hem dit, la cançó original no és original del grup que la va fer famós, perquè la cançó original la va escriure el cantautor britànic Mick Jackson, acompanyat del seu germà Dave Jackson i el Mark Cron. Bueno, molt bé. L'únic tret en comú amb el que escoltaran és el cognom, Jackson, perquè el que aquí es va titular com Échale la culpa al Boogie mai va ser una cançó dels Jacksons, sinó que va ser una cançó originalment escrita per aquest cantautor britànic, Mick Jackson. Però el 1978 els Jacksons en varen fer la seva versió amb l'àlbum Destiny, que és un gran àlbum, i així de bonic va sonar el Blame It on the Boogie. En versió també de 7 minuts per discoteca, que en va fer una versió fins i tot Luis Miguel, el cantant mexicà, un èxit absolutament viral, la cançó de l'estiu, 1978, els Jackson 5.

0: No puc controlar els meus peus. Cantava Michael Jackson al costat dels seus germans Destiny. Aquest és un dels grans discs del Jackson 5. Abans Michael Jackson no emprengués una carrera en solitari, també el seu germà Jermaine, la Toya Jackson també, és a dir, després cadascú va prendre el seu camí, però els cinc germans, a finals dels 70, eren, sens dubte, un dels grups més exitosos. La cançó de l'estiu, que tornarà el dilluns a la mateixa hora. Avui que és Sant Maximilià, també Sant Eusebi, Santa Anastàsia, Santa Virgínia i Sant Demetri. L'actor José Coronado celebra avui 69 anys, la cantaora Estrella Morente en fa 46, l'actor Steve Martin, 81 anys, celebra avui, l'exjugador de bàsquet Magic Johnson en fa 67 i l'actriu Halle Berry, 60 anys, celebra avui. I ja els ho hem dit a primera hora del matí, estem ja tocant-ho. Bé, doncs ja està. Estem a 30,6 graus de temperatura. I si no passa res, així ens mantindrem fins a la nit. Si hem de fer cas al que ens va passar ahir, i diuen que avui encara farà una miqueta més de calor, el risc d'incendi molt elevat, bé, tot allò que vostès ja saben, ja ho comentarem d'aquí un moment, amb tot aquest assumpte del risc d'incendi, perquè passen coses d'aquelles que costen a vegades d'entendre. Diguem-ne, actituds a la muntanya, eh? Publica el Nacional. Detenen una dona que va provocar un incendi forestal a Llançà en cuinar pollastre al mig del bosc. Tal com raja. Llavors estàs pensant, bé, què pots fer en un cas així? Què li dius a una persona que cuina pollastre al mig del bosc tal com estan les coses? Què li dius? Ei, què li dius? I quina amonestació, quina multa, o què fas? Què fas? Perquè diguem-ne que et venen tots els fantasmes al cap. Perquè ens imaginem l'escena, eh? D'algú que arriba allà i veu algú que està cuinant un pollastre allà al mig. Bé, doncs que el risc d'incendi és molt alt, si no es fan bestieses tot va bé, si es fan bestieses tot es posa una miqueta més difícil. I sort que el dia de l'eclipsi, diguem-ne, no va passar més del que podia passar amb tota la gentada desordenada que hi havia per tot arreu, perquè hi ha unes imatges també de Barcelona, més enllà de les del ratpenat que vàrem ensenyar. O sigui que fa molta calor. Un dia més, aquests 30 o més de 30 graus que ens acompanyaran tot el dia, 30,6 graus. L'únic avantatge és que estem a la vora del 50% d'humitat, que hem de suposar que també anirà pujant al llarg del dia, per tant la temperatura de sensació no és massa més alta, però així ens mantindrem. Previsió per les properes hores, a les portes d'aquest cap de setmana en què se suposa que ha de canviar alguna cosa des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, molt bon dia. Comencem la jornada de divendres força tranquil·la. Ens despertem amb un cel assolellat pràcticament arreu i amb una mínima que ha estat molt alta, sobretot arran de mar. Durant el matí aniran creuant bandes de núvols alts de sud-oest a nord-est i encara hi podrà haver alguns estrats baixos o boires al nord de l'Alt Empordà i també a la costa sud de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que aniran dissipant-se amb el pas de les hores. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a punts del prelitoral i els ports, on durant la tarda podran deixar xàfecs i gotellades de feble a moderada intensitat que podran anar acompanyats de tempesta, algunes ratxes fortes de vent i localment de fang. Avui, novament, la temperatura tornarà a pujar de valent, amb màximes de 32 o 35 graus a la costa, amb una marcada sensació de xafogor, mentre que a l'interior sovintejaran els 36 o 39 graus, podent ser assolir un dia més els 40 o 41 graus a la depressió central interior de les Terres de l'Ebre. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: 10 i 2 minuts del matí. En uns moments el repàs als titulars dels diaris que Rodalies no tenia prou trens. Aleshores, bueno, ens hi posarem perquè han sortit uns portaveus de Rodalies que no són aquell...
1: Antoni Carmona.
0: Exacte.
1: Ara feia temps que no sortien les qüestions referents a Rodalies, clar, la qüestió de l'eclipsi també, però ara ja hi tornem.
0: Ara ja hi tornem.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Hi havia pels trens, doncs, aleshores. És interessant perquè era una mena d'oximoron el que va dir que toma. Que el dispositiu estava ben plantejat, però no hi havia prou trens. Home, si no hi havia prou trens, és que no estava ben plantejat el dispositiu. Exacte. Perquè, esclar, el planteges pel que tens, no pel que no tens. Perquè per plantejar, diguem-ne, dispositius des de l'ideal, som capaços de plantejar-los tots. Bé, anem per aquest assumpte del pollastre, que els comentava fa un moment. Els Mossos d'Esquadra han detingut, vostès diran, era una dona jove, era una dona gran... Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 56 anys que el passat 2 d'agost va provocar un incendi forestal a Llançà, després que es posés a cuinar una cuixa de pollastre al mig del bosc. Va ser cap a un quart de 5 de la tarda quan els serveis d'emergències van ser alertats que s'havia produït un incendi en una zona boscosa de la zona de Capràs. Diu el Nacional que fins al lloc s'hi van desplaçar 9 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i un helicòpter bombarder que van poder perimetrar les flames ràpidament. El foc, tot i que afectava una zona de massa forestal força espessa, no va cremar amb gaire intensitat i els equips d'extinció van poder donar per controlat en poques hores. Van cremar uns 1.200 metres quadrats de vegetació. Amb el foc ja apagat, els agents rurals i els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació per tal d'esclarir l'origen de l'incendi i van determinar que havia començat prop d'on hi havia una dona acampada. Després de fer una primera observació d'aquest punt, els investigadors ja van detectar que havia estat fruit de l'acció humana per una imprudència a l'hora de coure menjar. Als voltants s'hi va trobar una zona amb tovallola, cremes hidratants, llaunes de refrescos, sucs, ampolles d'aigua, pots de salsa i restes de menjar. A més, s'hi va trobar una paella on hi havia una cuixa de pollastre a mig cuinar i que presumptament havia estat al punt exacte on s'hauria iniciat l'incendi forestal. Un cop comprovat que havia estat la imprudència d'aquesta dona en cuinar al mig del bosc el que havia provocat l'incendi, la unitat d'investigació dels Mossos de la comissaria de Figueres va començar a fer indagacions per tal de saber qui era la sospitosa i poder-la detenir. Una dona romanesa de 56 anys que ja comptava amb un antecedent per atemptat contra els agents de l'autoritat i el passat 11 d'agost va ser detinguda a la Jonquera com a presumpta autora d'un delicte d'incendi forestal. Bé, bueno, tornem a l'inici del que dèiem. Què fas amb aquests casos? Diu que l'assumpte de fer menjar, com llançar borilles de cigarretes, que aquesta seria una altra derivada, o fer servir màquines quan hi ha un perill alt d'incendi pot comportar elevades multes econòmiques o diversos mesos de presó, unes penes que augmenten considerablement en cas que el foc es propagui. I augmenten més encara si el foc causa alguna desgràcia personal o algun mort. Però aquest és l'assumpte. Vostès estaran amb nosaltres. A qui se li acut? Bé, doncs això. Una de les moltes notícies del dia, l'altra, doncs això, la ressaca de l'eclipsi. Per tots aquells que el van veure, ja els vàrem avisar el dimecres al matí. A Màlaga, les reserves d'apartaments i les reserves d'hotel i a Cadis per l'eclipsi del 2 d'agost de l'any que ve ja estan a preu d'or. Perquè ara hi ha una visió de les febres, ja saben què passa, eh? Que quan arriba la torre després la febre...
1: Bueno, és evident que aquí hi ha una via de negoci i...
0: Caram.
1: I això serà així.
0: Posin precios Màlaga.
1: Sí.
0: O sigui que l'any que ve, a Màlaga, no només per Setmana Santa, sinó que el dia de l'eclipsi que cau, recordem, el 2 d'agost, a l'inici del període vacacional. I la ressaca, com els dèiem, dels usuaris de Rodalies, a tots aquells que van creure el govern quan hi vas dir, aneu en transport públic. Bé, els que s'hi van quedar encallats allà, els que van veure que els trens anaven plens de gom a gom i van dir, jo aquí no pujo perquè no aguantaré una hora i deu minuts en tren fins a arribar a Tarragona. Bé, i la resposta, com els dèiem, de Rodalies, dient que no hi havia, que no hi havia prous trens. Bueno, doncs ja està. Si ens posem d'aquesta manera, s'hagués sabut abans i potser moltes persones ho haguessin agafat el cotxe i haguessin quedat més encallats encara a l'AP7, perquè es veu que la tornada va ser d'òrdego, també, o si no haguessin dit, doncs mira, ens quedem a casa i ho mirem per la Tele3 i ja està.
1: És allò que al cap i a la fi estàs recomanant un servei que no acaba de funcionar massa bé. I a partir d'aquí...
0: O que no tens.
1: Sí, sí.
0: Continua la vaga dels serveis de handling, la vaga de l'empresa Ground Force, a l'aeroport del Prat. Ha deixat 3.000 maletes al Prat. 3.000. I ja saben com va això de les maletes, eh? Que agafes l'avió, la maleta queda a l'aeroport, fas tot el viatge, compres la roba que pots, perquè, és clar, si no, allò que diuen les àvies, si no, no tens mudes per anar de viatge... Tornes cap a casa i quan has arribat a casa, llavors potser al cap de 15 dies o un mes t'arriba la maleta. Sí, però de moment, 3.000 maletes han quedat a l'aeroport del Prat per mort d'aquesta vaga. Aquest serà un cap de setmana, òbviament, molt potent als aeroports, el cap de setmana de la Mare de Déu d'Agost, que és un dels caps de setmana més important. Cap de setmana també en què s'estarà mirant en lup el que pugui passar a Ceuta. El govern central agilita les expulsions sumàries per buidar els carrers de Ceuta, però s'espera que demà, a partir d'aquesta crida que s'ha fet per les xarxes socials, pugui tornar a arribar una gran quantitat de gent. I mentrestant, si Jordània, que viu aquesta situació amb l'exèrcit israelià, fent pressing dia sí, dia també, a famílies, a comunitats, etc. Tot això ho comenten els diaris.

0: comença a quedar enrere l'eclipsi i es fan més presents, diguem-ne, les notícies que han vingut així de resquillada. Hi ha més coses, eh? Per exemple, els soldats que estan al portaavions Lincoln, o portaavions de l'armada nord-americana, que es veu que estan en unes condicions horroroses, que hi ha soldats que s'han volgut suïcidar llançant-se per la borda perquè no aguanten més. Mitjans especialitzats, diu La Vanguardia, asseguren que la tripulació hi ha hagut intents suïcides de llançar-se per la borda i, entre altres coses, perquè en aquest vaixell fa més de 250 dies que hi ha més de 5.000 mariners i soldats aquí dins i que no han arribat a port, que van donant voltes. Fa més de 250 dies que estan desplegats al Golf Pèrsic per la guerra de l'Iran. No han fet escala en més de mig any, un nou rècord modern, i sense senyals que el conflicte s'hagi d'acabar, els seus familiars han informat d'un greu deteriorament de les condicions de vida i de la salut mental a bord. Diversos legisladors demòcrates van demanar explicacions al secretari de Defensa perquè es veu que hi ha hagut informes generalitzats sobre falta de subministraments bàsics, contaminació de l'aigua, problemes de lampisteria, deteriorament de la salut mental i problemes relacionats amb la seguretat de la coberta. A més, hi ha hagut interrupcions al sistema de correu, cosa que ha provocat que molts paquets d'ajuda enviats al vaixell es perdin durant mesos mentre eren en trànsit. O sigui que aquí dins aquest vaixell hi ha 5.000 persones amb unes condicions... En fi, que els que hagin estat... Nosaltres recordem, i no és això, quan en David Jou ens explicava aquelles històries d'estar mesos fora de casa, però evidentment arribaves en algun moment a un port o altre. I aquí ningú ha arribat a port, tothom dins aquest vaixell tancats, a pany i forrellat, en espera que algú els digui què han de fer. La tripulació va salpar des de San Diego el mes de novembre, 3 mesos abans de l'inici de la campanya militar conjunta dels Estats Units i Israel contra l'Iran. I com els dèiem, des del novembre, que van donant voltes. A casa nostra, el que els comentàvem fa un momentet, el govern central agilita les expulsions sumàries per buidar els carrers de Ceuta, mentre les entitats solidàries alerten del tracte que estan rebent aquesta canalla, de com s'ha de gestionar aquesta crisi, sobretot amb els menors d'edat. La crisi de sobirania desplaça el debat sobre el repartiment de menors entre comunitats, no s'està parlant tant ara d'això, i a les portes de el que pugui passar demà, i com ho visquin la gent de Ceuta, les autoritats de Ceuta, el govern central, amb aquesta barreja, i també el debat polític, el president Sánchez, que està de vacances mentre hi ha aquest rum-rum de fons, el ministre Marlaska, la ministra de Defensa, tots més o menys a dins aquesta olla que va bullint, i que vagin a saber com es pot desenvolupar el que pugui passar demà i com es pot gestionar el que pugui passar demà. De moment sembla que hi ha més prevenció, però demà han de passar coses. I com els comentàvem també, els diaris van plens de fotografies de cases a Cisjordània. L'ambaixador dels Estats Units a Jerusalem, diu La Vanguardia, definit com un horrible acte de terror el setge des de fa 5 dies de 2 cases palestines per part de colons israelians i Cisjordània. La de la imatge pertany a un palestino nord-americà, són les mateixes cases que ells poden poder veure en la crònica del corresponsal de TV3 a Israel. I protagonista esportiu del dia, Ferran Torres, perquè sembla que sí, que se'n va definitivament al PSG.
1: Vaja, és un fet gairebé... 100%, no s'ha fet oficial, ni el París ho ha fet oficial, ni el Barça tampoc ho ha fet oficial, però Ferran Torres fitxarà pel Paris Saint-Germain, pel recent campió de la Supercopa d'Europa, per una xifra propera als 50 milions d'euros. Repeteixo, encara no és oficial, però vaja, no haurien de trigar massa amb 2 clubs en fer-ho. Com tampoc és oficial encara el fitxatge de Rodri, que ahir marxava cap a Anglaterra. Diuen que marxava per tornar en breu cap a Barcelona. Va marxar per, diuen, acomiadar-se. Però vaja, que estan el City i el Barça amb una estira i arronsa. Diuen que les diferències no són massa evidents. 5 milions d'euros amunt i avall.
0: Però estem a la vora dels 60, ara, no?
1: 60, 70, algú parla de 80, fins i tot.
0: Pensin, sempre pensin, el que us diem, per col·locar-nos una miqueta allò a peu de carrer, el que el Barça pagarà per Rodri és l'import del pressupost de l'Ajuntament de Sitges.
1: Sí.
0: Del darrer, que coneixem perquè ja ho saben que aquí estem, tingut. Però tot el pressupost de l'Ajuntament de Sitges és el que el Barça pagarà per Rodri, perquè, és clar, el Barça vol Rodri,
1: sí, sí.
0: I per tant, com que el City ho sap...
1: Aquí sí que ara mateix és una qüestió de diners, perquè, vaja, el City té clar que Rodri vol anar al Barça, el Barça el vol, vaja...
0: El que passa amb les negociacions, com que jo sé que tu el vols...
1: Sí.
0: No hi ha res pitjor que l'altre sàpiga que tu vols i però, que tu necessites.
1: En qualsevol cas, te vens a negociar, cosa que no està fent l'Atlético de Madrid, que, per cert, fa poqueta estona ha sortit la convocatòria del darrer amistós que jugarà l'Atlético de Madrid, em sembla a Marsella. No hi és Julián Álvarez. No sabem si no hi és perquè ja estava previst que no hi fos.
0: O perquè l'han castigat.
1: O perquè està castigat, o perquè, vaja, enmig d'aquesta voràgin d'ara sí, ara no, doncs el jugador prefereix no viatjar. Bé, doncs veurem com acaba aquest mercat, al qual encara li queden uns quants dies, perquè recordem que el mercat de futbol d'aquesta finestra d'estiu acaba el 31 d'agost. Per tant, encara queden uns quants dies...
0: Per demanar més diners.
1: Sí, per demanar més diners i per operacions que ara no són factibles, però igual d'aquí una setmana ho són. Comença la Lliga aquesta setmana, encara que no ho sembli. Comença la Lliga amb dos partits, crec que apassionants per demà dissabte, un Alavés-Getafe i un Sevilla-Rayo. Amb tots els respectes. L'Espanyol debuta a Cornellà al Prat. Ho farà
0: a quina hora és el Sevilla-Rayo?
1: Crec que és a les 9.
0: Ah.
1: Diria que és a les 9, sí, sí, sí. Ara estem en aquell punt que els partits...
0: És que arriben a posar el partit a les 5 de la tarda i allà queden fregits tots.
1: Hi ha un partit que s'ha hagut de suspendre, que és el Celta-Rayo, el Celta-Osasuna, no pas per la calor, sinó perquè es veu que a Vigo tenien un problema amb la gespa de Balaïdos. Es veu que hi havia com uns fongs que havien, sí, que havien fet malmés la gespa de Balaïdos.
0: L'havien menjat
1: el,
0: tot,
1: El Celta va dir que si podien ajornar partit, l'Osasuna no estava massa d'acord. Bé, doncs al final s'ha ajornat el partit entre el Celta i l'Osasuna. L'Espanyol, com dèiem, debuta a Cornellà al Prat el diumenge a partir de les 7 de la tarda. El Barça, que havia de jugar contra l'Atlètic Club, ja saben que no jugarà aquesta primera jornada. Aquest partit es jugarà el dia 27 d'agost a partir de les 9. És aquesta primera jornada que arriba, com dèiem, fa uns dies així una miqueta escapçada. Parlant de futbol, la Supercopa d'Espanya, ahir es va saber que la propera Supercopa d'Espanya, la de l'any que ve, es jugarà a Turquia i no passa a l'Aràbia Saudita. Serà entre el 2 i el 7 de febrer, la jugaran la Reial Societat, el Real Madrid, el Barça i l'Atlético de Madrid, però això serà només un any, perquè d'aquí dos la Supercopa tornarà de nou a l'Aràbia. Parlem també, òbviament, de l'europeu de natació, perquè Luca Hoek, formant part de l'equip masculí de relleus 4% lliures, ahir es va quedar de nou a les portes d'una medalla. L'equip va quedar quart classificat, per tant, a poques centèsimes d'una millor marca i, per tant, d'una posició que li hauria donat com a mínim la medalla de bronze.
0: El que passa és que els diaris en parlen, La Vanguardia diu, i és ben clar, torpedes que apunten a Los Angeles 2028.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I, evidentment, allò que els comentàvem, una persona amb 18 anys té una progressió encara importantíssima.
1: Llegeixes les cròniques de tots els diaris, ja siguin d'informació general com esportius, i tothom parla de Luca Hoek com quelcom extraordinari. I això jo penso, alguns cops que hem pogut parlar amb ell, i que és un nano que és molt serè, que és molt atemperat.
0: Sí, Bé, que estem segurs que amb 18 anys arribar a aquest nivell demana una disciplina personal enorme.
1: Però, clar, que estàs sent protagonista de tots els diaris, de totes les cròniques televisives, radiofòniques... Hosti,
0: Com es porta això?
1: Com es porta, no?
0: Sabent que aquesta és una professió en la qual no et faràs milionari, perquè els nedadors milionaris no se'n fan.
1: No. Però bé.
0: Que això no és futbol, que és natació.
1: Estem parlant d'un fenomen esportiu...
0: Sí,
1: vaja.
0: Sí. I en més d'un diari ha aparegut el nom del seu entrenador, que és aquest sitgetà que va mereixer l'any passat el Premi Trinitat Catasús.
1: L'Emilio Huete, sí, clar.
0: Darrere de tot això, ara té un altre entrenador, el Car de Sant Cugat,
1: evidentment. Sí, evidentment, i està a la natació de raça. Però has forjat un campió.
0: però...
1: Has forjat un campió.
0: Tot això, és a dir, com ho podem dir, el fang el va... El motlle, el va fer l'Emilio...
1: L'Emilio
0: Huete. I tindríem ja, Pitu, a Sitges, la parella, eh? La nedadora.
1: Sí.
0: En el seu dia.
1: Esther Morales.
0: Perquè estem parlant dels Jocs Olímpics de Sydney.
1: Sí. L'Esther va... Crec que és que ara...
0: Perquè estem parlant de fa 20 anys enrere.
1: Sí, fa molts anys.
0: L'Esther Morales, que ja no sabia on col·locar les medalles.
1: Sí.
0: A casa seva. I tindrem ara en Luca, que és evident un nedador en projecció.
1: Enmig hi posem el Toni Ponce, però
0: sí,
1: el cas del Toni Ponce és un cas, diré que una mica excepcional, perquè el Toni ja saben que no és de Sitges, que és de Vilafranca, que va començar a nedar, ho va deixar, va tornar, gràcies a la gent del Club Natació Sitges, que va, li va dir, ostres, vine, entrena, torna una miqueta a fer esport, i bé, la carrera del Toni Ponce continua sent, vaja... increïble, tot i que ara, evidentment, amb el Natació Vilafranca.
0: Com deia aquell, que passi el que sigui, però ella va començar el natació, ells van començar el natació...
1: I el natació no hi és.
0: I el natació no hi és.
1: Sí, sí.
0: Passi el que vulgui, la història...
1: Sí.
0: La història és la que és.
1: La història és capritxosa.
0: Però la història està escrita. Aquests tres valors enormes de la natació van passar per Sitges i van passar... pel Club Natació Sitges. A veure què passa a Los Angeles 2028.
1: I si volen, clar, abans que parlaves de l'Emilio Huete, comencin a apuntar-se un altre nom d'una nedadora que també està ara mateix amb l'equip de l'Aquàtic...
0: del Aquàtic Esports...
1: Sí, ara no surt el nom.
0: No me'n recordo.
1: Sí, però bé, amb aquest nou equip creat arran de la desaparició del Club Natació, que es diu Angélica Txernev.
0: Angélica Txernev.
1: Està encara en categoria infantil, però està ja dominant la natació catalana de la seva edat, i per tant és un altre dels noms que donarà que parlar.
0: D'acord. Tot això a partir de Luca Hoet als europeus de natació a París. Recordin que d'aquí 4 dies ens plantarem a la tardor i les patinadores se'n van a l'Uruguai, eh? No ens oblidem de les patinadores.
1: A l'octubre, crec que és.
0: A l'octubre. I això és d'aquí 4 dies, eh? És a dir, que tenim allò que comentàvem sempre, gent jove, esportistes sitgetans...
1: I probablement tornaran a guanyar.
0: I tornarem a posar sobre la taula allò, eh?
1: Sí.
0: Que vostès ja saben i que s'ha dit manta vegades, aquest sacrifici, aquesta disciplina de tots aquests joves que aconsegueixen grans resultats. Bé, doncs, Luca Hoek.
1: I acabo, no vull acabar així, però és una trista efemèride per al barcelonisme, perquè tal dia com avui de fa 6 anys, un 14 d'agost de l'any 2020, el Barça queia golejat 8-2 contra...
0: Va ser el dia del 8-2?
1: Sí, contra el Bayern de Munic. Era aquella fase final de la Champions que es va jugar sencera a Lisboa. El Barça li va tocar jugar contra el conjunt alemany entrenat per Hansi Flick. El Barça va perdre 8-2 i allò va ser un daltabaix. Crec que allà va ser les famoses paraules d'en Joan Maria Pou, que va dir que cremi tot.
0: Que cremi tot.
1: Que no quedi res. Sí. Aquella,
0: és que aquella... ho va dir així,
1: sí,
0: eh?
1: Diu que cremi tot.
0: Que no quedi res.
1: Sí.
0: Hi ha molts moments...
1: Sí, hi ha moments radiofònics...
0: sensacionals...
1: Que queda molt a la memòria...
0: D'en Joan Maria Pou.
1: Sí, però aquell postpartit va ser tremendo, Doncs aquell 8-2 que va ser el final d'una etapa... clar, estàvem en plena pandèmia, 2020, estiu del 2020, i bé, aquell 8-2 va ser terrible.
0: I s'ha fet molt viral un vídeo de l'actriu Assumpta Serna...
1: Ah, sí?
0: Parlant de la seva mare, que té 100 anys, i parlant del Departament de Drets Socials, bueno...
2: ...baixar del tren i encara estic frustrada. I tard o d'hora ens tocarà a tots i a totes. Això va de vida o mort per a la gent gran de Catalunya. El protocol del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya no és ni humà ni just. Gent catalana que ha treballat tota la vida i ara... quan més ho necessiten, el sistema els tracta com una càrrega, sempre amb prioritat a altres franges d'edat. També als CAPs, a la Seguretat Social, a tot arreu, als hospitals. Acabo de presentar una queixa formal al Consorci de Serveis Socials de Barcelona. I de què em queixo? Primer, només 64 hores al mes d'ajuda a domicili, a la resolució de juliol que ens van demanar, que nosaltres vam demanar fa més d'un any. 64 hores al mes per a algú que necessita ajuda 24 hores al dia. Segon, si contractes un cuidador directament amb un contracte legal, no hi ha cap prestació. Zero. T'obliguen a contractar amb empreses recomanades per la Generalitat, que es queden comissions enormes mentre la gent està a l'última etapa de la vida, amb l'excusa d'uns serveis amb cuidadors i cuidadores que tampoc tenen la titulació requerida. Tercer, manca total de comunicació amb el departament des del 2017. Aviam, anys de retards només per revisar un grau de dependència. Mesos i mesos, i l'insult final, a mitjans d'agost, el servei està tancat. Ni correus, ni telèfon, res. Res de res. És com si diguessin, podeu deixar de morir a l'agost? Necessitem vacances? Fa més d'un segle que estan inventades rotacions de persones quan hi ha vacances dintre les entitats. Aviam, si us ha passat alguna cosa semblant, escriviu-me a Instagram. Vull recollir testimonis per tenir més temps.
0: És l'actriu Assumpta Serna, que està parlant de la seva mare que té 100 anys, que necessita, com moltes persones grans, una assistència continuada. Que fa la petició a la Generalitat fa un any i li contesten ara. I li diuen que 62 hores... Vinga, què em fas amb 62 hores? Necessito que algú vingui a casa. Si contractes algú i ho contractes legalment, aleshores desapareixen les hores que la Generalitat et dona. Bueno, i com diu ella, esclar, arribes a gran, però després tindrem aquell debat, que la gent gran, quan diu que no vol sentir-se una càrrega, però en canvi el sistema gairebé et posa en safata que el sentis com una càrrega, perquè evidentment poca ajuda reps. I la traca final és el que aquest matí parlàvem amb en Pitu, que l'estiu és el nou hivern, i per tant això d'estar tancat, que algú s'hi posi com vulgui, però a l'estiu, en algun moment o altre, algú s'adonarà que no es pot tancar del tot. I ara diríem, nosaltres que som petitets, intentem no estar tancats. I s'arriba on s'arriba, perquè som els que som. Però, doncs com un restaurant que tens obert i la necessitat. Aleshores, què fa Assumpta Serna, com molts altres catalans i catalanes que tenen gent gran a casa seva, trobant-se que tot el mes d'agost, benvinga, truca'ns al setembre, a veure què fem. Una intervenció demolidora.
1: Que diu, no es mori a l'agost,
0: És que t'estan dient això. No es moris a l'agost, no et moris per festes, i és evident que el dret al descans hi és, Aquí no s'està discutint això. El que està discutint Assumpta Serna és que no hi hagi un relleu per a aquestes persones que van de vacances i que, per tant, els temes no puguin quedar aturats d'aquesta manera.
1: I el que és gairebé més desesperant, la callada per resposta.
0: La callada per resposta.
1: Sí, això és...
0: La callada per resposta. I després hi hauria aquell debat. Què passa al final? Què passa? Doncs que qui tingui estalvis, qui tingui diners, pot suportar més una situació com aquesta que no pas qui no en té. I ja hi som, ja tornem a estar amb aquell greuge comparatiu i amb aquella patata calenta que ningú vol tocar. Una intervenció molt ben explicada, amb la qual segurament molts s'hi senten representats, i sobretot pel que és el dia a dia d'una persona dependent, d'una persona que has estimat i estimes, d'una persona que ha cotitzat tota la vida, d'una persona, en fi, tot allò que vostès ja saben.
1: I penses que gent com l'Assumpta Serna no passa per situacions difícils? Doncs sí, per molta Assumpta Serna.
0: Totalment, Pitu, per molta Assumpta Serna.
1: A vegades ens pensem que aquesta gent està aliena, en un altre planeta. No, també viuen situacions difícils i complicades.
0: És un... A la xarxa d'Instagram d'Assumpta Serna, a Twitter també ha aparegut aquest mes. S'està fent molt viral aquesta intervenció en ple mes d'agost, en plena canícula d'Assumpta Serna. Ho tanquem aquí. Pitu, gràcies.
1: Vinga, adéu-siau.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

passada temporada, en la qual la Jove de Sitges va ser una de les colles més ben valorades en el món casteller. Hi ha una altra part que ha de venir donada pel que significarà tenir un nou local social i d'assajos a Santa Bàrbara. Què ha de permetre? Per un costat que la colla creixi, perquè el Palau del Rei Moro no es pot créixer més. I després, unes millors condicions per desenvolupar els assajos. En Marquín deia que actualment la tècnica de la colla fins i tot planteja l'estratègia dels assajos d'acord amb la possibilitat de treure o no la xarxa, perquè treure la xarxa dels castells al Palau no és cosa fàcil i, per tant, s'ha de fer d'una manera que es pugui conciliar amb la dinàmica de l'assaig. Això com un exemple dels molts que es podien donar. Les obres està previst que comencin el proper 8 de setembre. Acabaran quan acabin. Hi ha una previsió d'uns 2 anys, més o menys, perquè estigui acabat ja l'edifici que ha de ser el nou local d'assaig de la Jove i també el nou local d'assaig de la Rítmica, de tots dos. Entre els objectius de la temporada, la Jove es planteja poder tirar el 3 de 8 i l'eterna desconeguda Torre de 7, com va dir Marquill, tots dos castells entre Santa Tecla i el concurs de Tarragona. Aquesta és la intenció, aquest és l'objectiu de la colla. I també que, durant el concurs de Tarragona, es puguin tirar aquests dos castells. Ahir, Eugenios, la tertúlia, la xerrada del Eugenios Bar sobre la progressió de la Jove de Sitges, amb en Marquill, cocap de colla, Toni Bach, excap de colla dels castellers de Vilafranca, i Elisenda Rovira, periodista i castellera dels castellers de Vilaseca. La xerrada que va començar, i hem arreglat l'àudio de l'inici perquè ho escoltin bé, aquesta versió del Toc de Castells, que després escoltaran íntegrament al final, que és el Toc de Castells que es va interpretar al Gran Teatre del Liceu amb motiu d'aquell acte del 75è aniversari dels castellers de Vilafranca. L'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya va fer aquest toc de castells mentre els Verds aixecaven el 4 de 9 en folre a l'escenari del Liceu. Aquesta música fou la prèvia de la xerrada que va moderar Sergi Molina, el periodista Sergi Molina. L'escoltarem així una miqueta a l'inici i l'escoltarem íntegrament al final. Aquí va la xerrada dels Eugenios.

0: Molt bona nit i benvinguts a la primera xerrada de Festa Major del Genius Bar 2026. Amb aquesta d'avui, doncs, ja fa 28 anys de xerrades i aquest 2026, doncs, només hi haurà aquesta d'avui. El salt de la jove de Sitges. És possible consolidar una colla de 8 a Sitges? Tots sabem que carregar o descarregar el carro gros o assolir el 3 de 8 al cap de la vila no són fites fàcils, però què hi ha darrere d'aquests castells quan s'acaben els aplaudiments? Com es passa d'una gesta puntual a una estructura estable? És possible mantenir la massa social, el volum d'assaig i la compatibilitat tècnica en un municipi amb les dinàmiques socials i culturals tan elevades que hi ha a Sitges? Són alguns dels temes que analitzarem avui amb en Marc I, el cap de colla de la jove de Sitges. Què tal?
1: Hola.
0: Antoni Bach, que és cap de colla dels castells de Vilafranca entre el 2016 i 2019. Cap de colla entre els 2016 i el 2019. Què tal, Toni?
2: Molt bé, bona nit.
0: I l'Elisenda Rovira, que és periodista i castellera dels Xiquets de Vilaseca. Què tal?
3: Molt bé. Molt bé.
0: Pregunta pels tres. En una, dues o tres paraules, què es necessita per ser una colla de vuit? En una, dues o tres paraules. Què diries, Marc?
2: Difícil, això, resumir-ho amb una, dues o tres paraules.
0: Ja tindrem temps per parlar, però ara una, dues, tres paraules.
2: Constància.
0: Constància. Elisenda, tu què en penses?
3: Jo crec que com a totes, ganes.
0: Ganes.
4: La regularitat fent castells de vuit.
0: Regularitat fent castells de vuit. Molt bé. Perfecte. Doncs gràcies als tres, evidentment, per ser aquí, també a totes les persones que heu vingut fins aquí, fins al Genius Bar, també als col·laboradors, al restaurant La Salseta, venim de sopar allà, per tant, de fer una mica

0: pendent d'ambient previ, hi heu d'anar abans de festa major, com cada any. També agrair en Joan Pros, a l'Eco Desitges i també a Ràdio Maricel, que com cada any doncs, se'n fa ressò de la xerrada. Per què fem aquesta xerrada? L'any passat, el 2025, la Jove de Sitges va fer la millor temporada de la seva història. A més, durant la nit de Castells, la Jove va ser finalista en dos dels principals premis, el Moment Casteller de l'any 2025 i en el de la Colla Revelació. També va assolir el 3 de 8, per primera vegada a la seva història, 3 de 8. I també va fer les seves dues millors diades, descarregant el 4 de 8, el 3 de 8 i el 7 de 7, tant en el Memorial Pepe Rodríguez del juliol com durant la diada de la Festa Major de l'any passat. Per tant, Marc, què va passar l'any passat? Què va passar? Com ho vau aconseguir tot això?
1: Bé, l'any passat ja des de l'inici de la temporada, bueno, conjuntant tota la tècnica amb el Sergi, el cap de colla meu, i tots plegats, sí que ens vam mentalitzar en mirar de fer un canvi de mentalitat a dins de la colla. Vull dir, la idea era passar de ser una colla que vol fer castells de vuit o que de tant en tant fa castells de vuit, a passar a ser una colla de vuit, una colla que realment els castells de vuit formin part intrínseca d'ella mateixa. Llavors, per fer això, tant a nivell tècnic com també a nivell social, suposo que ja tindrem temps d'anar-ho analitzant tot plegat, sí que vam fer una candidatura que estava molt enfocada amb això, no? A fer aquest salt endavant en tots els aspectes, tant en aspectes socials, a nivell de comunicació, a nivell de captació, d'imatge, etc, com també a nivell tècnic, ficant-nos unes fites properes, fites importants, demanant, no?, als castellers un cert nivell i una certa constància per tal de poder arribar on volíem arribar. I aquesta manera era deixar de plantejar-nos el 4 de 8 com una fita de moments molt puntuals de la temporada, normalment al final de tot, i marcar-nos, dir, no, el 4 de 8 l'hem de fer a principi de temporada, de fet el vam fer el mes de maig, perquè així és la manera de poder repetir-lo molts cops durant la temporada i poder fer aquest salt que realment creiem que era necessari per la nostra colla.
0: Però com es fa això? És a dir, és a dir, d'acord, volem portar el 4 de 8, volem ser una colla de 8, però què cal per fer-ho? Com arribeu al mes de maig, com deies, a intentar-lo portar a plaça?
1: Bueno, des del primer moment de la temporada, des dels primers assajos que més fèiem al Mercat Vell perquè feia fred, perquè no podíem assajar al Palau del Rei Moro, doncs molta constància ja des del primer moment enfocant-nos totes les proves amb aquests castells grans, no? Històricament el que ens passava que era, hòstia, tu comences pues, temptejant una mica el tema, no? Temptejant una mica la temporada. Ara fem una proveta per aquí, una proveta per allà, no sé què. No, des del primer moment ja, amb un primer esquema d'alineació titular, perquè ens entenguem, i anar avançant sempre en ferm, però avançant des del principi en proves importants. Què fa això? El moment en què tu vas al Palau del Rei Moro i de cop també ja tens la xarxa, ja tens tot això que et dona més confiança, tu ja has fet una base molt important que et permet avançar tempos en tots els aspectes. També vam tenir una altra cosa, no? En el moment en què la gent, perquè també a nivell comunicatiu, per exemple, vam fer molt bona feina des de la Junta, el moment en què la gent se n'adona que com a colla estem avançant molt per sobre o bastant per sobre de la resta de temporades, també crear un caldo de cultiu que la gent doncs, li agafa ganes, els assajos tens més gent i per tant et permet doncs, fer les proves de 4 de 8, que potser hi ha proves com ficar 4 de 8 fins a 15 o ficar el 4 de 8 fins a dosos, que abans només podies fer dies concrets. Gràcies a tot això, doncs, a cada assaig pots fer aquestes proves. Evidentment, si entrenes o assages molt més aquestes estructures, doncs ens permet tenir molta més seguretat i ens permet portar-les a plaça abans. Si les portes a plaça abans, en pots fer més i bueno, tot es retroalimenta.
0: Uh-huh. No sé si Toni Elisenda, això que comentava ara Marc, el fet de tenir fites importants per una colla és important en el món casteller per tal que vingui gent als assajos?
2: Molt important. O sigui, d'entrada la gent que ve a la colla ve per fer castells. Aleshores, quan tu els hi poses un esquer, no? Com ell va dient, no? Aquestes proves, doncs, un 3 de 7 net, un 4 de 7 net, primer fins a dosos, després fins a cassoleta, després a sencer, hi ha gent de la colla que poder doncs, no ve en aquell moment i sent, comença a sentir campanetes d'aquests castells, hosti, anem a veure què passa. Ho hem fet totes les colles amb altres objectius i alguns venen a veure què fotran, no? A veure quin lletot es fotran ja per veure què et passa, però hi ha gent que et ve a l'assaig i això et permet fer més proves que acabes arribant a uns objectius que poder no hi arribaves a final de temporada i arribes abans i et permet objectius més alts, no? Perquè al final els castellers el que volem cada vegada és fer castells més grans.
0: Mm-hmm. Elisenda?
3: Sí, jo crec que al final hi ha dues coses que han d'avançar en paral·lel, no? Que és que la gent empenyi a voler-ho fer, perquè tu pots plantejar uns objectius tècnics que si la gent no se'ls creu perquè el treball a assaig no és bo, tampoc no t'hi portaran, perquè un líder necessita una gent que li demani fer això, si no és una persona dirigint una orquestra que cadascú toca el seu aire, no? I això, per una banda, has de generar aquesta necessitat de la gent i per l'altra has de demostrar que aquesta ambició té un fonament, és a dir, no pots plantejar-te tampoc objectius, no? que si no fas les passes necessàries per arribar i si no tens la gent de la pinya necessària, no? Perquè també hem vist colles que busquen aquest castell de vuit sense potser tenir la pinya suficient, aleshores és com voler córrer massa, no? Llavors s'ha d'avançar com tota en paral·lel i per això el Marc deia, no? Això de treballar també la comunicació, treballar la imatge, treballar el que expliques de la colla cap en fora.
0: Per tant, el lideratge d'una colla fa molt per assolir un castell de 8, un castell de 9, un castell de 10?
2: Sí, quan parles del lideratge no parles només d'una persona, sinó d'un grup que va davant. O sigui, a mi, per exemple, totes les proves, i si m'ho anava passant el Santi des de principi de temporada, no? Mira què estem fent i què estem en això, i al final te n'adones compte que, no sé, ho veig des de fora, no? Que l'any passat el que es va donar doncs, des d'un nucli, diguéssim, més veterà de la colla, amb un nucli jove que apretau amb noves idees, no sé, penso que això ha estat bastant important a la vostra colla, i no només a la vostra, sinó ara penso en Sant Pere i Sant Pau fa uns anys, que també se'ls hi va ajuntar, no? Una gent jove amb molta empenta, però també hi havia tots els veterans que amb algunes colles se li han fotut de cul, no? Quan arriba gent jove amb idees noves, i en canvi allà també penso que va passar una mica com amb vosaltres, no? Els veterans, els que tiraven del carro veterans amb la gent jove, doncs també han aconseguit un nivell considerable, no? Sant Pere i Sant Pau, i això també és el que tenia la sensació que us havia passat l'any passat a vosaltres.
0: Per tant, tu, Marc, notes que el vostre lideratge, no? com a junta de la jove de Sitges, està fent, no? que vingui més massa social?
1: Bé, això és lleig que ho digui jo, però sí que crec que, sobretot, crec que des de tota la junta, insisteixo, com deia el Toni, no des d'una persona ni molt menys, sinó des de tot el col·lectiu que estem portant, i tant des de la junta tècnica com de la junta administrativa. Crec que anàvem molt enfocats en un mateix camí i érem amb aquest objectiu de fer créixer la colla i de donar aquest pas endavant que creiem que calia donar, perquè al final, si no, una mica com a diagnòstic previ, no? A començar l'any passat teníem la sensació de que estava en un moment que necessitàvem com a colla realment haver de donar un pas endavant, perquè si no ja quedàvem com excessivament estancats. Perquè al final el 2006 sí que vam fer el primer 4 de 8 descarregat, però des del 2006 fins aleshores sí que havíem anat, el 4 de 8 s'havia anat consolidant, havia deixat de ser tan tabú, no? Era un castell que sí que es podia fer, que hi ha temporades amb 2-3 fets i tot això, però faltava donar aquest pas, no? de que al final el que sempre havia estat el 5 de 7 per nosaltres passa a ser el 4 de 8, perquè ens entenguem, no? El castell base sobre el qual es construeix tota la temporada o segons el qual es construeixen tots els nous objectius. I per donar aquest pas, evidentment, vam anar-hi tots a una per poder-ho fer. I bé, i vam tenir l'encert i la sort en moments puntuals de que tot va sortir bé.
0: Clar, és que estem parlant que l'any passat la jove de Sitges va fer 11 castells de 8. I com deia, entre els quals el primer 3 de 8 de la seva història, descarregat dues vegades i carregat unes altres dues, o sigui, en 4. No sé, des del món casteller, Toni, Elisenda, com esteu veient aquesta evolució, o com es diu, com es visualitza aquesta evolució de la jove de Sitges?
3: sí, jo crec que la Jove de Sitges va agafar una inèrcia que ara estan repetint moltes altres colles, no? O sigui, crec que, per exemple, parlava de Sant Pere i Sant Pau, Sant Pere i Sant Pau també va estar com en aquest estancament del castell bàsic de 8, no? I el castell de 8 i mig era com la cosa que solies a final de temporada i que et podia donar el concurs i tal, però no era l'habitual, no? Ara ja estem veient un Sant Pere i Sant Pau que, bueno, pues té 4 castells de 8 i mig, no? Que es pot permetre el luxe de portar-lo a diverses places, no? I això és com assentar-te en la nova gamma que tu vols explorar dins del que la teva colla tingui aquesta limitació de creixement, que tu vols superar aquesta limitació, que per mi és el que la Jove de Sitges va fer l'any passat, i ara moltes colles també s'estan apuntant a aquest carro, no? Veiem el Serrallo una mica en la dinàmica que teníeu vosaltres l'any passat, no? D'arribar al castell de 8 al concurs com a una cosa carregable i poc més, a normalitzar el castell de 8, no? Llavors és com intentar, tu has tingut un límit mental tota la vida, no? De que tu eres una colla de 7 i mig, còmodament al 7 i mig, però no passaves d'allà, no? Llavors és com voler superar aquest límit, que inspirat, jo crec, per la bona dinàmica que té el món casteller i també per les colles de gamma extra, no? Quan van a buscar aquests castells que no s'han fet mai, doncs una mica és aquesta inèrcia que la Jove de Sitges va tenir l'any passat i ara veiem amb moltes altres colles.
0: O sigui, que hi ha altres municipis que també està passant el mateix. I per què això? Per què ara tiren tant els castells, o per què estan creixent tant?
2: Bueno, estan com de moda els castells, sí. No? O sigui, s'hi ha ficat molt la gent jove, i això que et deia, aquesta unitat de gent veterana amb gent jove, les dinàmiques d'assaig, o sigui, la gent, hi ha unes dinàmiques, abans era com més improvisat, ara hi ha una sèrie de coses que jo penso que també el món casteller universitari ha estat important, perquè
0: o sigui, això ara... O sigui, els castellers universitaris.
2: Sí, perquè les colles, els castellers universitaris són gent que està a les colles, abans tu començaves la temporada i començaves de zero, ara comences amb castellers que poder porten ja 5 mesos assajant, 2 dies a la sabana i amb unes colles que són uns motivats. Vull dir que la gent t'arriba, i no només el fet de que et vinguin preparats castellers, sinó venen formats amb una tècnica que ha de ser molt ajustada, perquè no tenen canalla, o sigui, tenen majors d'edat fent d'enxanetes, de cassoletes, i això requereix un grau d'afinament dels castells que després, quan ho passes amb una colla castellera, gent que et ve molt, molt preparada, i ha passat, diguéssim, ara, doncs aquest any ho estem veient amb el Serrallo, que tenen els pataquers molt a prop, però jo abans els hi comentava, l'altre dia vaig anar a veure un assaig dels de Castelldefels, i està passant el mateix, o sigui, veig allà un 3 de 8 a l'assaig fins a dosos, et munten un folre i pensava, a veure què passarà, un folre superendreçat, tothom tranquil, o sigui, bueno, que dius, aquests tios no trigaran gaire en fer una torre de 8, no? I això s'està donant bastant, les colles, no sé si qui passa, doncs estem arrossegant molta gent, no és només, com ja heu comentat vosaltres dos, no només un tema tècnic, sinó que hi ha tot un tema de la directiva, de treballar que vingui gent a l'assaig, de fer, doncs, parlar molt de la colla, en el teu municipi, si parles molt de la colla, doncs algú li sonarà la campaneta, ah, doncs mira, vaig a veure els castells, no? I tot això, doncs, ha anat sumant perquè hi hagi aquest boom a moltes colles.
0: La periodista del 3CAT, Núria Balaguer, en la seva crònica per TV3 el dia del memorial del Pepe Rodríguez de l'any passat, deia que la Jove de Sitges, cito textualment, l'estrena del 4 de 8 els va costar 10 anys i 10 intents. El 3 els ha sortit rodó i a la primera. Quan escoltes això, Marc, què en penses?
1: Bé, és que els castells han evolucionat molt i el treball assaig també ha evolucionat moltíssim. Clar, les èpoques que jo just vaig entrar, i el primer cop que vam portar el 4-8 va ser el primer que es va descarregar, per tant l'època aquesta dels intents l'he viscut des de fora i no des de dins, però sí que per tot el que he anat comentant o m'han anat explicant, i això clar, evidentment es treballa molt diferent a com es treballa ara. Per posar un exemple, no? Em comentava, no?, que el 2006 va ser el primer cop que abans de portar el 4-8 a plaça es van ficar dosos a l'assaig, a l'estructura del 4. Ara mateix, el que vam fer aquest any, vam ficar 3 cops l'estructura fins a dosos, i de fet amb un d'ells, amb l'enxaneta i aixecador, pujant fins a l'alçada de quart. Vull dir que al final tiraves tot amunt. Castells com el 4 de 100 net, que seria l'estructura sense la pinya, nosaltres ens vam marcar que abans de portar-ho a plaça havien de passar-se 8 cops. Diria que aquest any van ser 7, però bueno, també ja l'havíem fet l'any passat.
0: Aquesta temporada, parles,
1: aquesta temporada, sí, sí, sí. No, però és com una norma no escrita que nosaltres com a menys com a tècnic ens vam marcar i que, de fet, i l'altre cop que jo havia estat cap de colla també ens ho havíem marcat i amb el 3 de 8 igual, també el 3 de 7 netes va passar, no me'n recordo, 7 o 8 cops abans de portar-se a plaça. Antigament, doncs, si es passava un cop ja era molt i bueno, si el passaves net o el cos aixecava una mica bé i foties 15, no, a plaça.
0: O sigui que ara hi ha molta tècnica, o què?
3: Jo penso que també les... O sigui, ara vaig a tirar... Bueno, crec que les retransmissions castelleres i l'evolució tècnica també dels comentaristes i de tot el que pots oferir durant una diada ha fet que el nivell tècnic també estigui de moda, no? O sigui, jo crec que ara... El món casteller tècnicament i com coneixem físicament un castell podria ser una assignatura de les ciències de l'activitat física i l'esport de la carrera, vull dir. O sigui,
0: per la complexitat.
3: Per com coneixem la musculatura i tot el que s'ha de fer perquè tècnicament el castell vagi bé. O sigui, jo crec que els castellers de fa 20-30 anys eren molt més intuïtius, no? I ara es treballa molt més d'anar a buscar aquest encaix, o sigui, la quadratura del castell sol ser perfecta, mil·limètrica, saps molt bé per on et vindrà l'hòstia per poder-la preveure, i tot això s'està estudiant moltíssim, i jo crec que també el fet de que se'n parli tant als mitjans, a les tertúlies, o sigui, s'estan fent moltes xerrades també tècniques, que ens fan conèixer els castells d'una manera física que potser mai abans havíem volgut explorar tant.
2: Mm-hmm. Bueno, i primer el 4-8 que feien, el primer 4-8 que van fer la colla jove amb el 4-8 que fan ara no té res a veure, perquè en aquell moment era com un premi que es donava a la colla, diuen, bueno, hem fet una temporada, doncs no sé, en aquell moment hem fet molts 5 de 7, 4 de 7 a Begulla, que hi ha gent doncs, que hi pujava, que ho explicarà, i doncs a final de temporada dius, home, doncs el premi és provem aquest 4 de 8, poder ni es fer, i ho puc traslladar a la meva colla amb altres castells, que és un premi que et dona a la final i doncs, hosti, pot sortir perquè estem molt afinats amb el castell inferior, però ara que el coneixem poder dius, bueno, poder no el teníem tan treballat com per que tingués la seguretat que tenen ara en fer el 4 de 8. I l'altre tema, o sigui, que cada vegada que arrosseguem més gent, doncs més gent amb coneixements diferents de diferents àrees que tots ho hem anat aplicant en els castells, no? Com deies tu, amb temes de preparació física, amb temes de rendiment, amb temes d'alimentació, sentim parlar amb temes de psicologia, el mateix que ha passat a l'esport ho hem anat traslladant als castells, evidentment doncs, els mitjans amb això han ajudat, però les colles, doncs, si tens un arquitecte, doncs aplicarà coses del seu coneixement doncs, per muntar els peus, muntar els folres, no? Vull dir que
0: Ho apliques tu, Marc, això, no? Tu que ets arquitecte, ho apliques això que deia Antoni?
1: Bueno, al final, evidentment, hi ha coneixements que són intrínsecs, però bueno...
2: No, vull dir que hi ha coses que segur, no? Inclinacions, jo sé, per estudis que s'ha fet, inclinacions de les places, i evident fas doncs, paral·lelismes amb coses d'altres construccions, no? Jo vindria més del tema de la preparació física, doncs coses de preparació física doncs, amb altres esports, doncs intentes... Quina és la preparació física que n'hi ha bé doncs, per un tio que va a baixos, per un tio que va a quins, saps? Vull dir que vas mirant i vas aplicant coses i cada vegada és més específic ja pels castells.
0: O sigui, que s'ha professionalitzat, no?
2: Bueno, professionalitzat si cobréssim i no cobra ningú, però o sigui, s'ha tecnificat més
0: s'ha tecnificat.
2: O s'ha especialitzat més. Sí. Mm-hmm.
0: Parlaves abans d'aquell 4 de 8, d'aquells primers 4 de 8 de la jove de Sitges, feies menció a persones que havien pujat que estan aquí presents. No sé si és una xerrada que sempre diem que està oberta a tothom qui vulgui participar, tothom qui vulgui dir la seva, que aixequi la mà i que xerri. No sé si algú vol comentar com va viure aquell 4 de 8 del 2006, no? Del 2006 o d'algun altre moment. Ningú s'atreveix, eh? No cal, diu. No, en Cisco diu que no cal comentar. Noemí, vols? Espera, que tenim micro. Tenim micro? Atenció, perquè ara la Noemí Milà ens comentarà alguna cosa.
4: En aquell moment era timbalera de l'Escola Grallers de Sitges. Estàvem tocant el 4-8. No vaig ser capaç de fer el cop de timbal en el moment de l'aleta.
0: No vas ser capaç de
4: no,
0: fer...
4: No, sort que hi havia dos timbalers i el va fer l'altre.
0: Però perquè tu feies castells també.
4: Bueno, no, però estava de timbalera.
0: Val. I... Però havies fet castells o estaves a punt de fer-ne?
4: Sí, havia fet castells, però no podia... O sigui, quan jo anava a fer castells va ser a l'any 93, que va ser quan va començar la colla. Però bueno, això no ve el cas. Val. Aquest 4 de 8 jo estava de timbalera i no vaig ser cap... O sigui, em vaig quedar tan embobada mirant l'aleta que no vaig ser capaç de fer el cop de l'aleta que fa el timbal. I clar, és essencial això. Sort que hi érem dos timbals i va fer l'altre. Sí, a mi sempre em recolzava que hi havia un altre timbal al meu costat que el feia, perquè quan tocava castells em quedava mirant l'aleta i no... Sí, al moment d'aquell del... Has de fer el cop, no podia. El vaig viure així.
0: Clar, les graies són... Sempre es diu, no?, que les graies són importantíssimes per les persones que estan en el castell, no? Això també ajuda, suposo, no? El fet de... Ostres, sona... el moment de l'aleta, les graies són a l'aleta, ja el tenim. Com a mínim l'hem carregat, no?
1: Sí, a veure, això entenc que cadascú gestiona de la seva manera, no sé vosaltres com ho feu, però jo almenys en el meu cas sí que vaig seguint molt el tema del toc de graies i evidentment sé que normalment vas seguint els tempos del castell, sobretot els castells que portes carregat, que portes molt de treball, tu ja saps més o menys quins tempos has d'anar. Llavors, si hi ha un moment en què tu dius, hòstia, aquí hauria d'haver-hi l'aleta i encara no hi és, fas miau. Però també el moment en què veus l'aleta, dius, vale, ara ja sé l'altra part que toca, no? ja m'ha arribat aquí. Bueno, jo almenys en el meu cas sí que em serveix molt per anar-me guiant.
0: Mm. Ara potser us enganxo, però hi ha altres colles que hagin assolit el 3 de 8 a la primera? Així com dèiem... Ara...
2: Jo diria que sí, ara no et sabria dir, però em sona que he sentit gent.
0: La jove de Barcelona, diuen.
3: Sant Pere i Sant Pau.
0: El 3 de 8 al concurs de fa dos anys. O sigui, la jove de Barcelona...
1: Sí.
0: Val.
1: No sé si Castellers de Terrassa, fora.
2: No ho sé.
3: No,
2: o sigui, més que res, la colla que ho ha fet, no? que és la jove, amb quin tipus de colla era que ho faci tan ràpid. No? Que hi ha altres colles que penso que ho han fet, però de la forma que era de o sigui, a mi com em va sorprendre l'any passat de veure una colla que feia aquest intent, un any era el 4-8, un altre any era la Torre de 7, no? Que provaves el castell que ve després dels castells de 7 i mig que els hi diuen, no? No sé què anava a dir ara, he quedat en blanc.
0: En tot cas, per portar un 3 de 8, la jove va estar... Quantes proves vau fer? Has dit abans 3, 4? No. Quantes?
1: No, o sigui, vam estar treballant tot l'any, però sí, o sigui, de proves abans del 3 de 8, si no recordo malament, el 3 de 7 net el vam portar-lo a plaça 7 o 8 cops, i sí que vam fer el 3 de 8 fins a 2, us havíem fet una infinitat de vegades, i inclús el vam arribar a ficar fins a aixecador un parell o tres de cops, no? I recordo un dels cops era aixecador col·locat i l'enxaneta va arribar fins al 2. Vull dir que realment només faltava la creuada. L'únic és que mira, perquè no quedés tan lleig d'haver-lo fet abans de l'assaig, vam tirar enrere i vam baixar. Però sí, sí, totes aquestes proves vam fer abans de portar-lo a plaça.
0: Això entenc que és l'habitual, no? En el món dels castells, o no?
3: Jo crec que cada colla aquí juga la seva psicologia, perquè, per exemple, jo crec que les joves de Valls és una colla que no es coneix per fer tots els castells gairebé sencers a l'assaig, com sí que ho fan, per exemple, els castellers de Vilafranca, que poden haver fet un 4 de 9 net a l'assaig, no? Llavors, aquí cadascú ha de trobar el que necessita la seva gent. Vull dir, si la seva gent no necessita memoritzar tantíssim els moviments i necessita aquest punt d'incertesa per estar atent i anar-hi de cara a la primera, bueno, doncs, o sigui, per exemple, els xiquets de Tarragona... dominaven molt fer les proves gairebé senceres a l'assaig i després arribaven a plaça i no es trobaven gens amb allò que havien assajat. Llavors, ara què han fet? Canviar d'estratègia. És a dir, ara fan potser les proves molt senceres a l'assaig però desquadradíssimes, no? Llavors, clar, o sigui, és que pot ser que a la jove de Sitges li funcioni fer-lo gairebé sencer 10 vegades i un altre el fa 10 vegades sencer i té pànic escènic, no?
0: Mm-hmm.
2: Però no és el fet de si és sencer o no sencer a l'assaig, és el concepte de dir has de fer una prova bona del que és el tronc i una prova bona del que és la pinya o en el nostre cas del folres i manilles. per portar-lo a plaça. O sigui, has de tenir la seguretat de que les dues coses estan treballades. Si és sencer o no, no és tan essencial. Jo quan vaig ser cap de colla no en fèiem tants sencers, només podia
3: la
2: torre neta, no? I a vegades l'últim any que jo era cap de colla treballant el 4-9 net, o sigui que el 2017 havíem fet 17 quatres de 8 nets assaig i només vam aconseguir carregar el 4-9 net aquell any. O sigui que de proves més i de proves amb pinya fins a dosos i no et surt. En canvi el 2019 doncs, que fem una altra línia, que és dir, el fem fins a dosos i el parat a dosos el temps que sabem que triga a col·locar-se la cassoleta, que triga l'enxaneta, i anar-los dient, ara entraria la cassoleta, ara entraria l'enxaneta, treus pressió al tronc perquè no estàs fent tots els moviments que et porten cassoleta enxaneta, però tu saps que tot aquell temps l'estàs aguantant i et permet corregir, i això ens va permetre doncs, acabar la temporada doncs, descarregant el 4-9 net. Vull dir que són diferents opcions, però sí que hi havia una prova bona de pinya i una prova bona de tronc, no? Que seria doncs, el 4-8 net fins on puguis i el 4-9 fins on puguis amb la pinya.
0: Aquesta temporada la jove porta 3-4-8 descarregat, però el 3-8 encara no l'heu portat a plaça. Per què?
1: Bé, com ja també hem insistit molt a les xarxes i tot això, aquest any també hem tingut de finals de temporada diverses baixes, especialment a dalt de tot a nivell de canalla, però també en diferents pisos, però per bé. I bueno, ens ha hagut de fer recomposar també tots aquests castells. El 4-8, per exemple, hi havia 7 canvis respecte a l'any passat, que al final és important. Doncs hem pogut fer-los, ens ha portat més feina segurament de la prevista inicialment, perquè bueno, doncs hem hagut de formar un terç nou, per exemple, i diferents posicions més. I bueno, amb el 4-8 ja hem arribat, ja l'hem descarregat 3 cops. Amb el 3-8 ens està passant una mica semblant, i especialment als pisos de dalt, vull dir, la canalla s'ha fet gran, i llavors has de fer algunes variacions, alguns canvis, i bueno, estem acabant de finar el tema, tant amb el 3 com amb la torre.
0: Teniu intenció de portar-lo aviat? El 3-8?
1: Els assajos diran, però a veure, ho treballarem perquè pugui venir, perquè pugui anar a plaça aviat.
0: Festa Major?
1: Festa Major és molt just.
0: Molt just. Santa Tecla o abans? Ja, o no se sap això?
1: A veure, entre Festa Major i Santa Tecla tenim només una actuació. Per tant. home, jo crec que entre Santa Tecla i concurs és quan seria l'ideal.
0: El concurs també el tindreu intenció de portar-lo, entenc.
1: Seria l'ideal.
0: Seria l'ideal. I parlàveu de la Torre de Set? També?
1: L'eterna desconeguda.
0: Què passa aquí?
1: què passa? Passa que és un castell, ara abans ho comentava mentre estàvem sopant, no, això? En el cas del 3, o sigui, tant el 3 com la Torre hem hagut de fer canvis a nivell de canalla, perquè la canalla que teníem se'ns ha fet gran, i llavors sobretot a nivell de dosos hem hagut de fer canvis. Amb el 3 és una mica més fàcil, no? Tens un 2 obert, tens un 2 tancat, i la manera de treballar, doncs, més o menys, ara ja les proves ja han fet el 3 de 7, perquè ens entenguem, amb el pom que ha de ser del 3 de 8. Ja més o menys això ja tenim rodat, tot això. En el cas de la torre, necessites dos dosos tancats que et treballin, i és un castell molt més delicat. Llavors ho estem treballant, però evidentment porta més feina.
0: Porta més feina, la torre de...
1: Bueno, porta més feina a nivell de pom. Després, a nivell d'estructura, des del meu punt de vista, és més senzilla que un 4-8 o un 3-8.
0: Però per què? És a dir, en quin sentit? Pels que no fem castells, parlo, per exemple.
1: En quin sentit? Que és més difícil el pom o que és més fàcil?
0: No, el 3-8, perquè us resulta més fàcil el provar pom. El pom, eh?
1: Sí, el pom de la canalla. Perquè al final a una torre estan els dros tancats, que se'n diu, no? Que són drets.
0: Sí.
1: Llavors és més inestable. Llavors, i el moment en què entre dues persones dretes així has d'aguantar el pas de l'enxaneta és un moment bastant crític, no? Comentar, no? Les torres de set que moltes queden carregades, tot això, bueno, perquè el moment aquest crític del pas de l'enxaneta. I bueno, i treballar això és bastant més difícil que no pas un 3, que un dels dos dosos està obert i té més estabilitat al final que no pas quan estàs tancat. Obert vull dir que es recolzen, sí, amb dues persones, no? Igual que amb el 4 són els dos dosos estan oberts. Llavors té bastanta més estabilitat per dalt. I aquest era el canvi. I normalment els dosos, els que van oberts ja són una mica més grans, al final els dos estan de cada la mateixa alçada, i els que estan tancats són més petitons. I bueno, doncs, més petitons més i a sobre més complicat, doncs és més fràgil.
0: Més fràgil. A l'Iseta, per exemple, les colles que fan castells de 8 acostumen també a portar la torre de 7?
3: Sí. Jo crec que és, sí, o sigui, crec que és un la torre de 7 és un castell de 8, i abans de voler fer passos més enllà, és a dir, abans d'anar a buscar un, vale, tinc el 4 de 8 perfecte, vaig a buscar el 4 de 8 amb el Pilar, jo crec que s'ha de dominar tota aquesta gamma. No perquè l'hagis de tenir i t'obliguin a tenir-la, sinó perquè crec que és un treball que a vegades s'oblida, no? I sempre vols anar més enllà, però tenir les passes tan darrere, no? És a dir, quan una colla de 9 té els dos bàsics de 9, però no té gamma de 8 i mig, el que fa és tancar-se portes a poder provar, doncs com dèiem, no? El relleu de la canalla i tot això. O sigui, jo crec que en el cas d'una... Bueno, i anant al títol de la xerrada, no? Si una colla de 8 es pot consolidar a Sitges, jo crec que aquí és molt important no treure-li valor a actuacions de 3 de 7, perquè les actuacions de 3 de 7 et permeten formar un pom més petit de 3, que quan el necessitis el podràs posar en un castell de 8 i simplement l'has d'educar en un pis més. No? Llavors, a vegades se'ns oblida que és important fer un 5 de 7, un 7 de 7, inclús aquest 2 de 6, no? O sigui, per què no fer un 2 de 6 petit si és una cosa que tu t'ha de portar a treballar dosos que s'aguantin en aquesta creuada, no? Llavors, no traiem valor a la gamma anterior a la que volem somiar, no?
0: Toni, què en penses tu?
2: Sí, però vull dir que tot això ho pots fer a l'assaig, saps? Vull dir que també
3: la colla... Depèn de quin assaig tinguis.
2: També. Sí, però vull dir que evidentment tots aquests castells els has de fer i estan, diguéssim, en una progressió, no? És igual que els castells a la xarxa, n'has de fer fora, perquè si no la gent s'habitua a estar fent proves a la xarxa, la que els treus a fora et surten doncs, totes les pors, la gent ja no té les mateixes posicions i tot, doncs dins de la progressió per arribar aquí, evidentment s'han de fer torres de 6 i tal, però no ho sé, jo parlo per la nostra colla, hi ha alguns castells que no els podem anar, tenim compromisos d'actuacions que no pots anar a fer, depèn de quin castell, s'espera de tu que facis un castell de gamma extra, llavors tots aquests castells nosaltres els hem de fer a l'assaig, no? Vull dir que no, vaja, que penso que no és un tema de que no es valori, perquè evidentment els castells es comencen per dalt i els anar fent, doncs, anar posant castells a sota per poder-ho assolir, no? En el cas d'ells, clar, ja he dit que és un any que han tingut problemes doncs, amb la canalla, perquè han tingut molts canvis, en la torre és en el lloc on és més important el pom de dalt, està clar, no? Si teniu el 3 de 8, no us hauria de costar fer la torre de 7, si pots arreglar que ja ho tens localitzat, que és en el pom de dalt, no? Perquè a vegades hi ha colles que sí que fan el 4 de 8 i una torre de 7 ni la poden somiar. Tu pots arribar a tenir 4 terços de 4 a 8 i la torre de 7 ni l'olores. En canvi, si tens una torre de 7 i tens volum de colla, tens moltes opcions d'aconseguir ràpid el 4 a 8. Quan ja tens el 3 de 8, això és una altra història i ja ho ha dit ell. El problema és que tenen el pom de dalt, deus tenir dosos lleugers, cassoleta i enxaneta poder no són tan petits i els hi costa o no estan tan afinats, però bueno, ja saps on has d'apuntar, pom de dalt, pom de dalt.
1: De fet, l'any passat la torre de 7 la vam descarregar a l'assaig, o sigui, a part de diverses torres de 6 i això, la torre de 7 la vam descarregar a l'assaig un parell de cops. L'únic que ja just vam tenir una actuació a Vilafranca, el 3 de 8 vam tenir una caiguda, i l'aixecadora que ens feia a la torre de 7 va agafar por i va deixar de venir. Llavors sí que això ja l'any passat ja no ho vam poder reconduir. I aquest any quan ens vam ficar els dosos que hi anaven ja eren massa grans. Llavors ho hem hagut de canviar tot, l'únic és que no teníem dosos de mida intermitja, llavors directament hem hagut d'anar a mida més petita i evidentment està costant més en aquest aspecte. Dit això, a la que traiem aquests dosos petitons que portem treballant tota la temporada,
3: ja
1: torna de 6 per temps.
2: També t'haig de dir que doncs, posa dosos més grossos. Quan nosaltres vam fer la torre de 8 net el 2010, els marrecs de sala estaven fent una torre de 7, que els dosos eren dues noies de 20 i pico d'anys cada una, saps? Això, això, això, si em feien la Torre Seva, ens dava, hosti, pues, amb un pont de dalt lleuger, aquest té la Torre Vuitneta, saps?
1: Que... De fet, l'any passat la Torre de Set ja anava per aquí, eh? I vam veure un moment en què ja no donava per més. Però...
2: L'altre té més futur.
3: Jo crec que el que estàs dient és la, bueno, aquesta limitació de les colles d'avui, no? Perquè al final com més recursos tens, més pots triar i més pots repartir, no? Perquè si depens de que un si tens un pont per cada castell, bueno, pots jugar més, no? Però si vas repetint, evidentment, doncs, bueno, és anar ampliant tant, o sigui, la colla per baix, però també per dalt, no? Tenim molta canalla.
0: És evident que la jove vol consolidar-se com a colla de 8, però no sé si també el fet de mirar cap al poble del costat, a Vilanova, als Borregassos, per exemple, si això també us diu volem ser millor que ells.
1: Crec que desgraciadament ha estat al revés. Perquè realment ells portar... O sigui, està al revés, vull dir que el que els ha motivat és amb ells.
0: Els ha motivat amb ells per...
1: Perquè ells portaven, bueno, portaven uns anys que no estaven al nivell que se'ls pressuposava i després de l'any passat nostre realment s'han ficat les piles i han millorat bastant. I en canvi, tinc la sensació que molts cops a nivell intern nostre tampoc la gent té tanta visió ni té tanta, ni els motiva tant, a part d'algun grup concret, el tema de...
0: Quin grup?
1: No, el pecat però no el pecador. No es motiva, no sé, tinc la sensació. Dit això, per exemple, l'actuació que vam anar al Serrallo, que vam fer el 4 de 8, estic gairebé segur que X persones de més que vam poder portar i gràcies a això vam poder fer el 4 de 8 era perquè actuàvem amb els Bordegassos, perquè sabíem que ells anirien a fer castells de 8 i vam dir, home, tampoc podem quedar menys.
0: Perquè quanta massa social es necessita?
1: Per fer què?
0: Per fer un 4, per fer un castells de 8, 4 de 8, 3 de 8.
1: Bueno, la massa social és, hòstia, és relativa, perquè... Però al final per portar plaça...
3: Depèn amb qui actuïs.
1: També.
2: Recursos però... propis.
1: Sí, recursos propis. Clar, la gent que necessita és portar plaça per fer un castell de 8. A veure, evidentment el 3 necessita menys gent que el 4 en principi perquè tens una regla menys, però estem parlant doncs, fora de 120 persones. Una cosa així.
0: Per fer un 4 de 8. Sí, clar. O un 3 de 8. I
1: bueno,
0: la jove...
1: Segurament algú...
2: una mica més, home.
0: I la jove els té, els 120 persones?
1: Bueno, algun dia hem apurat una mica més, però bueno, de normal, intentem.
2: No vol dir que siguin de la colla, que les hagis de posar a la plaça, eh? La vocació i tal.
0: O sigui, què vols dir?
2: Però necessites 150 persones i... Bueno, de colles i de públic, no? Segur que ells quan actuen aquí també hi ha molta gent de Sitges que no podien anar a la colla i es posa la pinya aquell dia.
0: Clar, això com ho feu, Marc? És a dir, veieu a la gent que hi ha del públic i li dieu posa't a la pinya, o ja teniu parlat amb no sé, m'ho invento, amb algú d'aquí... Escolta, vine, que...
1: Nosaltres aquí Sitges almenys la majoria de gent ja està parlant d'abans. O sigui, ja saps que estaran i ja fins i tot estan ficats al lloc on toca. Sí que hi ha gent després que ve i no ho sap, però els acabes pues, col·locant una mica a puesto i tot això.
0: Clar, aquesta massa social, perquè clar, deies, per fer el castell de 8 unes 120 persones, però vosaltres als assajos quan sou de mitjana? Vaja, t'he posat en un compromís o què?
1: No. A veure, és que clar, és complicat de dir perquè no sempre és el mateix, però bueno, però
2: no, no passa res, home, per fer un 3 de 10 en necessites 800 i no som mai 800 a l'assaig. Es pot dir tranquil·lament.
1: No, jo què sé, doncs els divendres estarem vora la vuitantena, sempre parlo d'adults, sense comptar ni canalla, ni pares, ni satèl·lits que hi hagin per allà, perquè al final són els que tinc comptabilitzats a l'app. Vale, doncs jo què sé, potser a partir d'una vuitantena, una cosa així els divendres, evidentment quan són les sessions especials, doncs bastants més, i els dimarts pues, moren una setantena.
0: Vale. O sigui, feu dos assajos per setmana, eh?
1: Sí.
0: Dos assajos. No sé si és possible, en una de les preguntes que he llançat a l'inici d'aquesta xerrada, no sé, és possible mantenir aquesta massa social, el volum d'assaig i aquesta competitivitat tècnica en un municipi amb aquestes dinàmiques socials i culturals tan elevades que hi ha a Sitges, no? Que si ara hi ha Festa Major, que si Corpus, que si ara el Prado, Retiro, munten no sé què.
1: Bueno, evidentment és complicat, perquè al final aquí a Sitges, per molts habitants que siguem, els que estem involucrats en el que és tota la cultura popular, tot això tampoc són tants, al final sempre ho diem, no? Som els mateixos de tot arreu. I acabem, pues sí, s'acaben solapant moltes coses d'aquestes. Hòstia, que ara no puc venir perquè tinc l'acte de les pubilles, no puc venir perquè tinc l'acte del no sé què. Bueno, sí, són coses que hi hem de conviure, però bueno, entenc que això deu passar també totes les coses d'aquella gent que té una cosa o que té una altra.
0: Passa o què, Elisenda, això?
3: Jo en aquest cas soc de Vilaseca, un municipi molt turístic també, i on la tradició castellera, doncs, sí, o sigui, hi ha actuacions dels Xiquets de Valls documentades des de fa 50 anys, però la colla castellera com a tal és molt pobra. Llavors, aquí és un afegit, no?, que en un altre municipi potser és més senzill explicar-li a la gent que hi ha castells i que està bé anar-hi perquè t'ho passes bé, has de fer molta feina de vida social al municipi, no? I en el cas de Sitges jo crec que aquesta feina, doncs, té molt de recorregut, i un cop has captat a la gent has de fer la feina per generar-los la necessitat i quedar-s'hi, perquè no et serveix de res formar un casteller, tenir-lo 2 anys, que et faci el 4 de 8 i tota la seva família en sec desaparegui. Vull dir, això és un tret al peu per poder mirar el futur, o sigui, tu el que has de fer és que la gent es multipliqui exponencialment, no que cada any perdis mitja temporada formant algú que saps que l'any que ve s'apuntarà al club de bitlles perquè li és igual fer castells que anar a jugar a petanca, no? Llavors, bueno, és una feina que tenim als municipis on per desgràcia, no, fer castells no és una cosa habitual.
0: Perquè a Vilafranca captar gent entenc que és fàcil, no? O no?
2: Ara és fàcil.
0: Ara.
2: Però vull dir que també hem tingut la nostra trajectòria. Jo quan vaig entrar a la colla érem 120 i hem fet coses, s'han anat fent mogudes, no sé, veig que ara aquí doncs, se n'estan fent, s'està fent una feina al Jo Jove, als instituts, això estàs posant llavors de gent que poder no t'entrarà directament, però d'aquí uns anys ells han après què són els castells, saben que hi ha una colla a Sitges, tinc ganes de fer-ne, tinc ganes de sociabilitzar, doncs sé on vaig, me'n vaig. Doncs nosaltres això ho vam fer, però ho vam fer el 2010, veiem que la colla se'ns havia fet gran, que no teníem gent jove i que la gent jove ens veia com una associació, l'associació és pels socis, no entrava la gent a la colla, això ho havíem de revertir, o sigui, el Figuerot, les colles que es deies no són llocs tancats, el problema és que quan més gent entri, millor, castells més grans fem. Llavors havíem de trobar una fórmula i vam fer el Jovert, que és doncs, anar als instituts, muntar-los un concurs, la rivalitat. Doncs és el que ha fet créixer els castells, els hi vam generar la rivalitat entre els instituts, vam començar el primer any, el 2010, que van participar 100 alumnes, i ara estem fent el Jovert, que estan participant 1.200 alumnes, que això no vol dir que t'entra un 10%, serien 120 nanos cada vegada que fem, i no passa, però sí que ha obert les portes i veus que gent ve als assajos, gent jove que ve a mirar, gent jove que es troba allà, gent jove que es queda, i la colla doncs, s'ha anat fent gran, vull dir, ara nosaltres tenim unes mitjanes de 250 persones a l'assaig, però ja t'he dit que al principi érem 150, que vol dir que la mitjana devíem ser 60 a l'assaig. Doncs tot això és feina, ja quan la primera pregunta que he dit, doncs no és només una feina de la gent implicada que necessites aquest motor que ha d'assajar dia rere dia, que és el tronc, el pont de dalt, sinó que necessites doncs, un equip directiu, una gent que treballi doncs, perquè vingui més gent a la colla, perquè es comuniqui bé, que es parli de la colla, que surti més. Això vol dir gent més gent que vindrà, vull dir que és una feina que s'ha anat fent mica a mica. Ara aquest problema no el tenim, per sort tenim molta gent, al contrari, hi ha unes franges d'edat doncs, que ens costa gestionar-ho perquè ens han entrat una franja que són menors, això vol dir permisos d'autoritzacions dels pares, control quan fas les sortides perquè ja han fet, bueno, et genera uns altres problemes, però per sort de gent ara no en tenim. Ara sempre trobem que ens falta gent, o sigui, per fer un castell de 10 idoni serien 800-900 persones. Nosaltres a l'assaig, amb un assaig especial podem ser 650. Com ho fem? Doncs bueno, ja quan vagis a la plaça, colles amigues,
5: afició, bueno, és... a moure, doncs, a anunciar-ho, comunicació, faràs això, aquest castell, la gent va des per curiositat, per qualsevol cosa has de generar que et vingui la gent a la colla.
0: O sigui que per tal que la jove de Sitges tingui múscul, gent, es necessita això, que hi hagi, que se'n parli de la jove.
1: Sí, home, com al final és obvi, no? O sigui, com més se'n parli, més fàcil és que hi hagi moviment i que hi hagi gent que li agafi el cuquet, no? I que digui, va, vinga, va, vaig a, com deia el Toni, no? Potser vaig a veure què diuen aquests que estan fent ara, no? I bueno, jo, allà ja els hi demostrarem que va de veritat el que comuniquem.
0: I el Geojove, com ha funcionat?
1: Bé, estem contents, a veure, és el primer any que ho hem fet, és una feinada de por, però estem contents de com han respost els centres educatius i de com han respost els nanos. Crec que en general ha estat molt positiu i en general han quedat molt contents tant professors, directius com els alumnes.
0: Quants nanos, quants adolescents i infants han participat? Més o menys,
1: A veure, eren del Vinyet una setantena, de l'Escola Pia crec que més o menys també, i uns 150 en total, no?
0: 150, però 150-160.
1: Sí, Ricard, si tu tens comptat, no? Més o menys això, no?
0: 150-160 adolescents.
1: Sí.
0: I d'aquests què? Heu pogut aconseguir captar algú?
1: Bueno, hi han tres que sí que venen de manera bastant assídua a la colla i hi ha altres que han anat venint algun dia i tal, cosa que, bueno, realment com a resultat estem contents i també crec que estem molt contents de la imatge que s'ha donat i sobretot de poder transmetre el fet casteller a nanos de 15 anys en aquest cas, perquè ho hem fet a tercer d'ESO, i que realment ens hem adonat de que a nivell de cultura popular, ja no només de castell sinó en general sitgetana, anaven una mica més justos del que almenys tots ens imaginàvem.
0: Sabien el que eren els castells o no?
1: Molta gent no sabia què eren els castells, però inclús la gran majoria no hi han sortit mai a Santa Tecla i tenien bastant de desconeixement de tot el que és la cultura popular de Sitges, que al final els que estem aquí ens pensem que tot Sitges sap el que són els gegants i sap de memòria les 36 hores de festa major, i no, hi ha uns Sitges que no en té ni puta idea.
0: I això per què? Perquè la gent de Sitges està marxant? Perquè no pot pagar, per exemple, un lloguer o no es pot comprar una casa? Per què?
1: Bueno, clar, el problema de la gentrificació que tenim ara mateix a Sitges evidentment és un tema molt, molt greu que ens està afectant de manera molt directa, ja no només els castells com a tal, que evidentment afecta ara i sobretot crec que afectarà a futures generacions, sinó crec que això acabarà arrossegant a totes les mostres de cultura popular o tot els Sitges que tots nosaltres hem viscut o hem crescut.
0: Perquè com està afectant aquesta falta d'habitatge o que la gent de Sitges no pugui viure a Sitges en la jove de Sitges? Com està afectant ara?
1: Bé, jo crec que ara mateix la cosa que és, doncs, al final la gent jove no troben habitatge a Sitges i per tant han de marxar a altres pobles. Doncs, si se'n van a Ribes, com molts coneguts o molts amics meus s'han hagut d'anar a Ribes, al final estàs a 5 minuts d'aquí, doncs bueno, pots continuar fent més o menys la vida aquí a Sitges i tot això, doncs que això ja arribarà un moment en què en Ribes també serà inaccessible i llavors se n'aniran doncs, a Vilafranca, al Vendrell o vés a saber on a viure perquè ara mateix és inviable. Llavors, bueno, quan tu els hagis de dir que per venir a Saig 2-3 cops per setmana han de fer mitja hora d'anada, mitja hora de tornada i tot el que suposa, doncs evidentment costarà moltíssim més arrossegar gent. Però és que jo ja aniria més enllà. Abans ho comentava mentre estàvem sopant. Hi haurà la següent generació que si han nascut a pues, això, Vilafranca, el Vendrell, jo què sé, per dir dos ciutats grans on el preu de l'habitatge és una mica més assequible, pues ja faran la vida social amb els seus amics allà i ja no baixaran a Sitges ni enlloc.
0: I expats venen a la jove a fer castells? Sí, expats, jo què sé, gent de Barcelona que ha vingut ara a viure a Sitges, perquè sí.
1: Sí, sí, sí, sí. O sigui, tenim diversa gent, o sigui, vora 30 persones, si no
0: 30 Santi, persones, eh?
1: Santi que controla aquestes coses.
0: El Santi Terraza.
1: Vora 30 persones que així, expat, no? Que sí que venen, evidentment no és que si abans t'he dit que érem tants que 30 siguin expats, no, sinó sí, van venir, no? No són dels habituals 100%. Però bueno, però no és el mateix nivell de responsabilitat, i sobretot almenys els que ens han arribat a nosaltres també són, la majoria són d'una franja d'edat ja més elevada, són gent que evidentment vindran perquè s'ho passen bé, tot això, però fins i tot molta gent ja són directament gent ja jubilada, doncs han vingut aquí a acabar de viure la seva vida, no? I pues, venen aquí a fer el que els doni la gana. No els diguis tu ara que estiguin allà no sé quants dies per la setmana allà passant calor i suant allà al Palau, i et diran, hòstia, jo ara tinc una inauguració de no sé què i me'n vaig a fotre una copa de cava.
0: Això, Elisenda, per exemple, està passant en altres pobles una situació similar?
3: O... Jo amb el que deia ell, crec que fer castells és arrelar-te en un lloc. No? Al final, si tu vols que la colla tingui continuïtat, allò ha de ser un projecte no d'un any ni de dos, ha de ser que tu t'hi vegis amb un model de vida que sigui sostenible amb anar a la colla, no? Perquè quan hi ha tota aquesta rotació és el que diem, es perd molt de coneixement, o sigui, és com quan, no sé, o sigui, a les feines, no? Ara passa, si tu estàs 2 anys en una empresa i o n'estàs 20, doncs, home, tot el coneixement que tens acumulat i que pots traslladar als teus companys de feina o als teus companys de colla és molt diferent. Llavors, jo crec que aquí hi ha una cosa que és arrelar, perquè és una cosa molt sacrificada, però si ho fas part de la teva vida, al final no hi renunciaràs perquè és part de la teva vida. I l'altra és que agafar el cotxe per un assaig ho pot fer un 40% de la colla. Hi ha un 60% que li farà mandra i no ho farà. Llavors, el local d'assaig ha de ser un lloc de pas que fins i tot diguis, mira, és que em costa el mateix anar al bar que anar al local, vaig al local, faig castells i després ja em faré la cervesa, no? Si tu no poses aquesta facilitat de circulació, els minyons quan van fer el local nou deien una cosa que eren les 5 portes, no? Que abans per entrar al pati d'assaig havies de passar 5 portes i ara simplement ho veus allà obert i ja entres, no? Llavors, sembla una tonteria, però no ho és, perquè fa molta mandra un divendres de març no anar a sopar amb els teus amics i anar a assaig, però si tu fas una cosa com un hàbit, doncs...
0: Mm-hmm. Per tant, el nou local de la Jove de Sitges, creieu que ha de permetre consolidar aquesta colla de 8? Que voleu ser?
1: Sí, però abans faria un apunt, no? I, que precisament abans ho estàvem comentant, no? El tema de la centralitat o no del local... Precisament el nou local que estem fent no estarà al centre, i el d'ara el tenim al centre, però a Sitges almenys està passant en una cosa, ara mateix l'altre dia l'Eco publicava, no? L'Eco de Sitges, el setmanari d'aquí, vora, si no recordo malament, el 40% de la gent que viu al centre del poble ja són estrangers. El volum de gent, jo ara mateix estic veient aquí molta gent de la colla, i no sé si cap de vosaltres, crec que no, viu al centre. La gran majoria de gent ja ara necessita el cotxe per anar a assaig, però per anar a assaig i per fer qualsevol cosa que hagi de fer a Sitges, per venir aquí al Janios a fer una copa o per fer qualsevol cosa. Per què? Perquè la realitat social, desgraciadament, de Sitges ens està portant aquí. Dit això, ara em preguntaves el canvi de local. Jo crec que el canvi de local ha de ser el proper pas o el proper punt de revolució de la colla. És molt important que arribem en molt bones condicions en aquest moment, perquè crec que ha de ser un moment clau, i sí que ha de ser el pas que ens permeti pues fer aquest pas endavant, no? O un nou pas endavant per realment fer ja no només aquesta consolidació com a colla de 8 o fins on realment la colla vulgui arribar.
0: Toni, tu has estat al Palau del Rei Moro?
5: Sí.
0: Què et sembla per assajar?
5: Home, és... O sigui, ho veia interessant perquè és el centre, és un edifici interessant també perquè és antic, no sé, amb els castells, les places així històriques són les que ve de gust fer castells, assajar doncs, el centre, però o sigui, al final les colles ens hem d'adaptar a la realitat de l'entorn, i la realitat aquí per temes de pàrquing, per temes de que la gent s'anirà a viure fora. En aquest cas, o sigui, abans també ho parlàvem, a Igualada els hi va significar d'estar en un polígon, anar al centre d'Igualada, més o menys, que hagin tingut un gran creixement. En el vostre cas és al revés, perquè estar al centre ara és un inconvenient, perquè no es pot aparcar, l'edifici també és antic, és compartit, no? O sigui, a vegades has d'entrar i hi ha altres activitats entremig. En canvi, el local que fareu ara entenc que és un local casteller, estarà situat en un lloc que per la gent que ve de fora podrà aparcar bé. O sigui, és una cosa que anirà a favor...
6: I per la gent d'aquí pots arribar caminant també tranquil·lament.
5: Que és una cosa que anirà a favor vostre, no? Deixar d'estar al centre. No?
0: Perquè, clar, entenc que serà un local pensat de 100% per poder assajar d'una manera... digna?
6: Sí, sí, sí.
0: O sigui, no sé si ara el Palau, també, perdó, he dit
6: també,
0: digna,
6: també
0: però...
6: També és de manera digna.
0: No, evidentment, he dit jo la paraula...
6: Sí, és, no, realment és complicat, però

0: i després Castells com l'ha aixecat per sota, ni t'explico que no pots fer-ho a la xarxa, i després perquè, com deien abans, dins de la psicologia a l'hora de treballar Castells, en Castells, que és millor fer-los fora de la xarxa. Uh-huh. Dit això, cada cop que hem de, a nivell de logística, cada cop que hem de ficar a treure la xarxa, ficar a treure la xarxa, és un merder de por. De fet, nosaltres, quan planifiquem els assajos, els planifiquem pensant en les proves que s'han de fer amb xarxa i les proves que s'han de fer sense, intentant fer un únic canvi de xarxa en tot l'assaig. Per què? I, clar, al final això t'acaba condicionant tot. Pues, jo què sé, hi ha proves com el test de 16 aixecat per sota, que és una prova físicament exigent, però que l'acabem fent sempre a final d'assaig perquè és el moment en què traiem la xarxa, perquè abans hem fet totes les proves de 7 netes o proves de castell de 8 sobre el peu, etc, etc. Bueno, doncs això, que és una cosa senzilla i crec que fàcil d'entendre per tothom, és una de les limitacions que ara ens trobem, perquè al final si anem a la zona del pou, que ja podíem potser fer alguna prova sense xarxa, que algun cop ho hem fet, al final allò és perillós, perquè ja et fots una nata i o et menges el pou o et menges les escales de darrere. Mm-hmm. Llavors, bueno, això és com un exemple, no?, de diferents coses que a nivell de practicitat doncs, anem una mica justos, per no dir que dies que som bastanta gent, allò és infumable. Mm. O sigui, no, és molt incòmode. Llavors, home, si volem créixer, volem ser més gent, si a aquests més gent és incòmode, home, doncs és com un contrasentit.
1: Bueno, això serà, per tant, un al·licient per consolidar aquesta colla de 8 que no arribarà fins quan? Fins d'aquí 2 anys, tranquil·lament, a aquesta nou local, aquest nou local, no ho sabem això, no? El que us en teniu informació,
0: les obres,
1: no?
0: Les obres...
1: En principi el setembre comença. I us han dit dia, data d'acabament o no?
0: Jo això no ho tinc calculat, però pel tipus d'obres jo dic més de la vessant professional, crec que uns 18 mesos una cosa així.
1: 18 mesos,
0: pel tipus d'obra, però això no sé exactament com està. Uh-huh. Com està licitat ni com està pressupostat.
1: El concurs eren uns 20 mesos. Val.
0: En Sergi està més informat.
1: Bé, tenim pregunta del públic.
2: Hola, bona nit.
0: Bones.
2: Aprofito que hi ha el micro per fer-vos 3 preguntes que espero, no ho sé. Aviam. La primera és des del punt de vista d'espectador. Quan feu les diades aquí al cap de la vila, uh-huh, com a espectador, considera que és un lloc bastant incòmode. Per què? Perquè es donen 5 carrers, és al centre de la vila, i tothom circula per aquí i molta gent no sap ni que hi ha castells. Gent que va amb cotxets, amb criatures, amb el carret de la compra, turistes que no saben ni el que és, potser algú ens queda mirant, però molta gent no sap. O sigui, considero que el cap de la vila és un lloc incòmode per l'espectador per fer castells. Tenint en compte que tenim, per exemple, la plaça que ara s'està promocionant allà al baluart Vidal i Quadres, a la Torreta, seria un lloc magnífic i les postals, les imatges amb el mar de fons dels castells serien increïbles. Aquesta és una pregunta. L'altra pregunta és...
1: Però si et sembla, fem que la contesti o van relacionades?
2: Com vulgueu.
0: Sí, a veure, al cap de la vila. Bueno, vosaltres que... No, tu no has actuat, tu que has actuat des de fora potser tindrà una altra visió que almenys els que som d'aquí que també ho tenim romantitzat, també t'ho he de dir. Jo almenys és la plaça on em sento més còmode fent castells, jo personalment. Una, perquè és casa, entenc, però després també perquè la plaça és plana o gairebé plana i a més té els edificis a prop. Això et dona quan estàs fent castells una tranquil·litat i unes referències que t'està ajudant molt. Per exemple, la plaça que ara comentaves allà a la Torreta, amb el mar de fons, tot això, al final hi ha un punt on la visió és infinita. Això, quan estàs a baix, no tant, o fins i tot jo que pujo segons, però la canalla, si ha d'estar creuant a tants metres d'altura i després la visió no tens cap límit, home, fa una mica de iuio. I llavors fa que no et puguis concentrar tant al 100%. Dins de Sitges, molts cops hem estat mirant fins i tot altres places, no tant per les actuacions principals, que com dic, bueno, almenys els que estem a la colla crec que ho tenim molt, molt romantitzat al cap de la vila i vaja, jo, sí, per mi personalment és la millor plaça per actuar del poble. Ens ha costat molt trobar altres ubicacions per poder fer castells, perquè l'altre que per exemple fem també castells grans, que és a l'Ajuntament, és com

0: justificat per la pendent que té la plaça. De fet, l'any passat que vam anar allà a fer el 3 i el 4 de 8 per l'actuació de Festa Major, vam abans, dos assajos abans, aprofitant que estàvem al Palau del Rei Moro, vam anar a fer les proves del 3 i del 4 de 8 a la plaça de l'Ajuntament per poder veure les pendents de la plaça, a veure com ens col·locàvem, com ens ubicàvem, o sigui, al final va ser una feina extra important. I de fet, la regla que queda a la part de baix, molt més reforçada, bueno, un seguit de coses que evidentment es poden fer, però que dificulten més els castells.
1: Donem la benvinguda al pendonista Joan Roca. Una altra pregunta era... Perdona, se m'ha anat al cel. Què suposa per les colles castelleres ser patrimoni immaterial de la humanitat?
2: Vosaltres?
0: Home, ens ha situat no només això, o sigui, va coincidir amb que es va posar més o menys, no? Amb una diferència d'anys quan es va posar el casc. Ens va fer passar de ser una mica els brutos i animalots que feien castells allà i que arriscaven i tal, com una activitat doncs, més moderna, més respectada per la gent. Ja us dic, el casc i tant això, declarats Patrimoni Material de la Humanitat, sembla que sigui una cosa doncs, hosti, més respectada, més sèria, no sé, la sensació que tens amb el públic, jo vull dir, fent castells i tal, ja no ens veien tant com això que et dic, hosti, aquests tios que posen nens allà dalt i tal, com una activitat ja doncs, que s'ha tornat doncs, ja amb un símbol del país.
1: I la tercera pregunta ja és que sempre he tingut curiositat per saber per què a la colla de Sitges, la jove de Sitges, porta el color grana com a color de la camisa.
0: Això li hauries de preguntar a algun dels fundadors de la colla, jo no hi era en aquell moment. El que jo sé és que es va votar entre diferents opcions i es va decidir aquest per assemblea.
1: Moltes gràcies.
3: Molt bé. Alguna altra pregunta o què? Entre el públic. En tot cas, per anar acabant i tornant al títol de la xerrada, que era si és possible consolidar una colla de 8 a Sitges amb la jove, heu anat parlant que per poder consolidar una colla de 8 a Sitges es necessita gent, una bona tècnica, amb una bona junta directiva, per entendre'ns, i que el municipi se'n parli, que es parli de la colla. Algun element més que considereu?
0: És que ha sortit tot durant la xerrada.
3: No, estava...
0: Llavors jo el que diria que per recapitular. per tot el que ha sortit, o sigui, la pregunta és si es pot consolidar, jo diria que ja la respon la colla. S'ha consolidat, o sigui, estem en un segon any, o sigui, després d'un any que vam fer 7 quadres de 8, 2 tresos descarregats i 2 carregats, amb tots els problemes, porten 3 quadres de 8. Això vol dir que s'han consolidat amb els castells de 8. Vull dir, amb totes les dificultats i tot, no és flor d'un any, sinó que aquest any tornen a estar aquí, ell ja està dient que estan assajant el 3 de 8, la Torre de 7, la Torre, els hi ha passat a colles com la Jove de Tarragona, que et fa castells de 10, que algun cop feina tenien a fer la Torre 8 i t'estaven fent el 5 de 9, saps? Vull dir que és un problema puntual, que ja el tenen localitzat, és el pom de dalt, vull dir, però estan fent castells de 8. Sí que es pot, perquè ja ho estan demostrant que estan consolidats en els castells de 8.
4: I crec que quan estàs en el bon moment, ara vaig ser una mica pessimista, no? Però els castells són un cicle. I sobretot en aquestes colles on estàs explorant instal·lar-te en un nou estadi, has de preparar la teva gent perquè quan no et surtin les coses ningú abandoni el vaixell. No? Com ara que estàs en un bon moment, anem a generar una necessitat de quedar-nos a la colla i de fer que passi el que passi, i si comencem la temporada i tot aquell 4 de 8, 3 de 8 no surt de cap manera, que la gent no abandoni, perquè els primers mesos de temporada són claus per poder recuperar el que, pel que sigui, has perdut o fer 3 passes enrere. No? I llavors aquí és on tu has de fer les passes el més sòlides que puguis, amb fidelitat sobretot a la teva gent, perquè com més dura sigui la pedra, si ve una tempesta, doncs menys es pelarà.
3: I Marc, per tancar.
0: Sí, a veure, a mi em pregunta si com a colla, no? si podem consolidar com a colla de 8, et diria evidentment que sí, no? Vull dir,
2: Tenim una gent que porta 2 anys trencant sostres, doncs evidentment que creuré amb ells fins a la mort. Dit això, com ara dèieu, aquí lo important és per mi aquest canvi de mentalitat i canvi d'estructura. Ja no es tracta únicament, o sigui, ser colla de 8 no es tracta únicament de fer castells de 8. Es tracta d'algú molt més, no? És tenir doncs una estructura de colla per ser colla de 8, no? I una mica el que deia l'Elisenda, si hi ha un moment en què potser els castells no surten, però que tota la resta de l'estructura sigui de colla de 8. Vale, això vol dir doncs des de les juntes administratives, des de les juntes tècniques, tot, que tot estigui enfocat cap a aquest objectiu. I bé, a mi el que m'agradaria, com ja he dit al principi, no? És que aquest 4 de 8 esdevingui el que durant els 32 anys anteriors de la colla era el 5 de 7, no? Aquest castell bandera, aquest castell, avui mateix repassava dades, no? El 5 de 7 portem 84 seguits descarregats. Des d'una caiguda tonta que vam tenir el 2012 allà al cap de la vila. Un castell que al final et serveix per tot, et serveix per cada bé, et serveix per a partir d'aquell castell créixer, no? Evidentment, doncs castells com el 5 de 7, com el 7 de 7, són castells que teníem més de consolidat des de fa molts anys, que al final, quan tens algun problema, al final no deixa de ser un accident. Vale? Doncs tocava ja. No, era una colla, precisament, crec jo, ara m'estic fotent un rotllo de por, era una colla, precisament, que l'avantatge o el problema que teníem és que era una colla molt lineal. O sigui, hem estat durant molts anys una colla superlineal. Per què? Perquè el 5 de 7 sempre n'hem fet un munt per temporada. Castells com el 7 de 7 no et suposen cap dificultat. Al final l'assages un parell de dies abans, reportes el pas i el descarregues. Però, en canvi, teníem aquesta dificultat a l'hora d'anar a fer els castells de 8. Llavors, el que necessitem és fer aquest pas endavant. Necessitem consolidar-nos com a colla de 8 per poder mirar més endavant fins on calgui. Jo és el que deia, jo amb tota aquesta gent, amb tot el que m'han demostrat aquests anys, estic seguríssim que són capaços de tot. Ara toca demostrar-ho tècnicament, administrativament, hem arribat on hem arribat, ara toca doncs consolidar-ho.
3: Doncs que així sigui, esperem que així sigui. Molta sort i moltes gràcies als tres per avui estar aquí a aquesta xerrada de Festa Major del Genios Bar 2026.
5: Doncs abans d'acabar, aprofito com sempre recordar recordar i agrair sobretot, ells en són testimonis dels patrocinadors que tenim del restaurant La Salseta. Aprofitem que està el Toni aquí, moltes gràcies. A l'Eco de Sitges, que també està en Salero aquí. El Joan Pros, els mandos que fa que això s'escolti també. I en Vicenç Morano, Ràdio Maricel, que demà aquesta xerrada la podreu escoltar íntegrament a partir de les... Vicenç? Quarts d'onze. Després de les notícies de les 10, podeu escoltar la xerrada. I res, també com sempre, doncs el nostre detallet pels ponents de la xerrada, un any més del Mil Estels, vale? De l'Anna Sánchez, que ens ha fet un... Bueno, ara algú ens ho ensenyarà, no? Comencem per l'Elisenda. Moltes gràcies per haver vingut. Res, si no, ara us explicarem el que és. Pel Toni també, no és que siguin personalitzats, però bueno, una mica són coses més genèriques. Pel Marc, que avui jugava a casa, però bueno, normal. Això ja saps de què va, això. I el nostre... Bé, ja ho heu vist. Això és un bolset per anar per Festa Major, amb tot el look de la festa. Per ficar el mòbil... Es pot fer 3 posicions, es pot ficar tant de ronyonera, bolset... Per ficar el mòbil, per ficar el tabac... Si, millor que no fumeu, però si fumeu, per ficar això, les monedetes, per si... El del Marc, sí, que sabem que és bastoner. No hem tingut temps de fer model casteller, però bueno, carretilles n'hi ha a tots els pobles. Llavors... I l'amic Sergi ja, que s'ha consolidat aquí com el moderador de la casa. Moltes gràcies. Res, recordar-vos a tots que bueno, aquest enguany per motius d'agenda serà l'única xerrada que fem aquest any, perquè la següent ja ens anàvem el dia 20, ens ha fallat un ponent, hi ha orquestra al passeig, ja, bueno, ja comença el 19, com sabeu, ja amb el preu comença la festa, però us convidem a venir el divendres 19 a l'acabar... Divendres 21, que fan a la plaça, no sé què fan, a l'acabar aquí a les 11:59 de la nit, perquè si no em diríeu, no, que ja és dissabte, no. Pues divendres a les 11:59 de la nit, el grup Ramblers ens portarà aquí a ritme de jazz totes les cançons de Festa Major. Vale, esteu convidats a venir. Doncs ja està, com que és la primera i última xerrada, desitjar-vos a tots, bueno, sobretot, molt bons castells, els xiquets de Vilaseca, els castellers de Vilafranca, com no la jove de Sitges, i a tots vosaltres res, porteu-vos bé i molt bona festa major a tots.

En acabar aquesta xerrada hem recuperat aquesta versió del Toc de Castells de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, que es va interpretar al Teatre del Liceu amb motiu del 75è aniversari de la colla castellera de Vilafranca, dels castellers de Vilafranca.

0: Si ho volen buscar a les plataformes, només cal que fiquin Toc de Castells i el sortirà un disc titulat L'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya i els castellers de Vilafranca al Liceu, Música, Castells i Tradició. Hi ha diferents versions del Toc de Castells i una és aquesta, la interpretació en directe, perquè la Colla Castellera de Vilafranca feia el 4 de 9 amb folre i és una versió bonica del Toc de Castells, Música, Castells i Tradició. Es pot trobar a totes les plataformes i aquesta versió va il·lustrar la xerrada d'Eugenios sobre si Sitges pot ser, es pot consolidar com a plaça de vuit. Plaça de vuit, evidentment, a partir de la jove de Sitges i la possibilitat que els castells de vuit siguin cada vegada més presents. La Torre de Set i el 3 de 8, dos objectius per aquesta temporada. I abans d'acabar amb una miqueta més de música, avui comencen les barraques. La gent de les barraques ens envia la nota de premsa. Després de dos dies intensos de muntatge a la fregata, les barraques ja estan a punt per donar el tret de sortida a tres dies de música, festa i cultura. Avui divendres 14 d'agost començarem la jornada amb el tradicional recorregut d'entitats sitgetanes. Se sortirà de l'estació dels quarts de set per iniciar un recorregut que passarà primer pel Prado, després al Retiro, després a l'agrupació de Balls Populars al Palau del Rei Moro, després a l'Ateneu i finalment tothom es reunirà a la fregata. Després d'aquest recorregut per les entitats sitgetanes arribarà el moment de donar el tret de sortida amb el primer concert de la nit. El pa de cada dia a partir de dos quarts de nou, Joan Garriga, i el mariachi galàctic a partir de dos quarts d'onze, amb Paranoia a partir de dos quarts d'una i la BKT Brass Band a partir de les tres. Tot això en aquesta primera jornada de barraques que comença avui i esperem que sigui un cap de setmana en què tot vagi molt bé i que tot aquest esforç dels voluntaris i de les entitats hagi valgut la pena.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

Acostem-nos a les 12 del migdia, deixem enrere la setmana de l'eclipsi i quan tornem el compte enrere de la Festa Major, perquè la setmana que ve serà una setmana llarga, que la Festa Major arriba en cap de setmana. 30,4 graus. Què els dèiem? Que no ens morem d'aquests, que estarem tot el dia en aquests 30 graus aquí encaixats, amb una humitat que ja ha pujat, que ja estem al 75%. Per tant, dia aixafogós avui, esperant un cap de setmana de canvis i com a mínim una mica més de fresca per poder respirar. El dilluns tornem i tornarem ja amb la regidora de festes, perquè hem de parlar una mica, òbviament, de la Festa Major, de les prioritats, del pressupost, dels canvis en el protocol o no, amb Eva Martín. Bon cap de setmana. Fins dilluns.

0: En punt les 12 del migdia. Us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Espanya i el Marroc blinden les fronteres de Ceuta i Melilla per la por d'una nova entrada massiva de migrants a partir de demà. El govern espanyol assegura que estan preparats per prevenir-ho i evitar que tornin a entrar més de 70.000 persones, tal com va passar fa ara 15 dies. Activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 525 municipis de 37 comarques. La sequedat del terreny i les altes temperatures d'avui fan que el perill sigui elevat a pràcticament tot el país. Els agents rurals recomanen prudència en el medi natural i recorden que està prohibida qualsevol activitat que pugui suposar risc d'incendi. El govern qualifica de correcta la previsió del servei de trens per l'eclipsi. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, assegura en declaracions a Catalunya Ràdio que el nombre de places era suficient, però que el servei es va veure desbordat per la concentració de passatgers en poca estona i no de manera esglaonada. El govern espanyol prorroga la vida de la central nuclear d'Almarat, Extremadura. Els seus dos reactors podran funcionar fins al 2030, 3 anys més del previst. La pròxima central que ho podria demanar és Vandelló 2. Està previst que tanqui el 2035 i la pròrroga seria per 5 anys fins al 2040. Victòria estèril del líder de l'extrema dreta britànica Nigel Farage en la seva circumscripció del sud d'Anglaterra després que els grans partits boicotegessin la votació. Un còmic s'ha convertit en el seu principal rival i ha convertit els comicis que ell havia plantejat com un plebiscit en una escena esperpèntica. TikTok i Meta se sumen a OpenAI i a Google i creen eines públiques per detectar si un vídeo o imatge s'ha creat amb intel·ligència artificial. La mesura no la prenen per bona voluntat, sinó per complir la normativa europea en aquest aspecte, que va entrar en vigor el dia 2 d'agost. I enxampen tres lladres presumptament vinculats amb un criminal xilè que comet delictes de forma itinerant arreu del món. Els Mossos els seguien arran d'un robatori en una casa de Juner de les Garrigues i els van detenir divendres passat quan estaven a punt de tornar a entrar en un domicili de Calaf a l'Anoia.
1: Esports.
0: Montse Arraia, bon dia.
2: Hola, bon dia. L'europeu d'atletisme de Birmingham, Anglaterra, l'atleta de l'Hospitalet del Llobregat, Maria Vicente, ha fet el millor temps a les sèries de 100 metres tanques de l'heptatló femení. A l'europeu de natació, Luca Hook i Ainhoa Campabadal s'han classificat per a la final del relleu 4% mixt i Isaac Fernández per a les semifinals dels 200 papallona. Ferran Torres serà aquest cap de setmana oficialment jugador del Paris Saint-Germain per gairebé 50 milions d'euros. Mentrestant, Rodri torna avui al City perquè el club anglès ha rebutjat una segona oferta pel Barça.
0: Després d'un matí assolellat, aquesta tarda s'esperen tempestes al Pirineu, al Prepirineu i en alguns llocs de la Catalunya Central o del Pla de Lleida. La temperatura continuarà sent molt alta i es podria arribar als 40 graus a ponent.
3: Trescat Info.

0: La una en punt. Espanya i el Marroc blinden les fronteres de Ceuta i Melilla per la por d'una nova entrada massiva de migrants a partir de demà. El govern espanyol assegura que estan preparats per prevenir-ho i evitar que tornin a entrar més de 70.000 persones, tal com va passar fa 15 dies. Activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 525 municipis de 37 comarques. La sequedat del terreny i les altes temperatures d'avui fan que el perill sigui elevat a pràcticament tot el país. Els agents rurals recomanen prudència en el medi natural i recorden que està prohibida qualsevol activitat que pugui suposar risc d'incendi. El govern espanyol prorroga la vida de la central nuclear d'Almaraz, a Extremadura. Els seus dos reactors podran funcionar fins l'any 2030, 3 anys més del previst. La pròxima central que ho podria demanar és Vandellòs 2. Està previst que tanqui el 2035 i la pròrroga seria per 5 anys fins al 2040. El govern qualifica de correcta la previsió del servei de trens per l'eclipsi. El secretari de Mobilitat, Nadal, assegura en declaracions a aquesta emissora que el nombre de places era suficient, però que el servei es va veure desbordat per la concentració de passatgers en poca estona i no de manera esglaonada. Victòria estèril del líder de l'extrema dreta britànica Nigel Farage en la seva circumscripció del sud d'Anglaterra, després que els grans partits boicotegessin la votació. Un còmic s'ha convertit en el seu principal rival i ha convertit els comicis que ell havia plantejat com un plebiscit en una escena esperpèntica. TikTok i Meta se sumen a OpenAI i Google i creen eines públiques per detectar si un vídeo o imatge s'ha creat amb intel·ligència artificial. La mesura no la prenen per bona voluntat, sinó per complir la normativa europea en aquest aspecte, que va entrar en vigor el 2 d'agost. Enxampen 3 lladres presumptament vinculats amb un grup criminal xilè que comet delictes de forma itinerant arreu del món. Els Mossos els seguien arran d'un robatori en una casa de Juneda, a les Garrigues, i els van detenir divendres passat quan estaven a punt de tornar a entrar en un domicili de Calaf a l'Anoia.
1: Trescat Info.
0: Titulars d'esports.
2: A l'europeu d'atletisme de Birmingham, l'atleta de l'Hospitalet, Maria Vicente, ha fet el millor temps a les sèries de 100 metres tanques de l'heptatló femení. A l'europeu de natació, Luca Huck i Ainhoa Campabadal s'han classificat per a la final del relleu 4% mixt. Isaac Fernández per a les semifinals dels 200 papallona. I el Barça avui, en principi, s'ha de fer oficial la sortida de Ferran Torres cap al PSG amb un acord entre els dos clubs. Rodri, mentrestant, s'ha incorporat al Manchester City perquè no hi ha acord amb el Barça per incorporar-lo. Un Barça que no veu, a priori, Luis Suárez, el davanter colombià de l'Sporting de Lisboa, com una alternativa a Julián Álvarez.
0: Després d'un matí assolellat, aquesta tarda s'esperen tempestes al Pirineu, al Prepirineu i en alguns llocs de la Catalunya central o del Pla de Lleida. La temperatura continuarà sent molt alta i es podria arribar als 40 graus a Ponent.
1: Trescat Info.
0: Hola, molt bon dia a tothom. Us saluda Òscar Callau quan passen 4 minuts de la una. Espanya i el Marroc han blindat les fronteres de Ceuta i Melilla davant el risc d'una nova entrada massiva de migrants a partir de demà, com la de fa 15 dies, quan més de 70.000 persones van travessar la frontera. El govern espanyol ha assegurat que estan preparats per prevenir-ho i ha avisat que qui vulgui entrar serà repatriat immediatament. Madrid, Paula Brujats.
3: El Ministeri de l'Interior ha desplegat 500 policies més a Ceuta, s'ha mobilitzat l'exèrcit, s'han suspès vacances i permisos dels militars i el Marroc ha fet el mateix al seu costat de la frontera, que ha reforçat la zona de Castillejos amb tanques, amb concertines i també amb més policies antiavalots. La crida per entrar demà, 15 d'agost, dia festiu, circula per les xarxes al Marroc. La policia espanyola veu real l'amenaça d'una nova entrada, però la ministra Ana Redondo acaba de dir que estan a punt per frenar-ho. i el govern marroquí també assegura que està preparat.
4: Se han reforzado todas las medidas y todas las los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse. Es importante que se sepa que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: El govern espanyol, que repeteix aquest missatge per intentar dissuadir la Crida, qui posi un peu a Espanya se'l retornarà al Marroc i no aconseguirà el seu objectiu d'arribar a la península ni tampoc a Europa. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat i també ha negat que a Ceuta hi hagi nenes migrants menors d'edat pendents d'atendre per les administracions que estiguin dormint ara mateix als carrers. Segons Redondo, totes aquestes nenes estan ja en places d'acollida, però les ONGs diuen tot el contrari.
0: I una empresa tecnològica d'Alacant assegura que la Crida a les xarxes socials a creuar Ceuta des del Marroc dissabte es manté. Al Matí de Catalunya Ràdio ha entrevistat Marga Herrero de l'startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant, i que ha estudiat com es va organitzar internet la crisi del 30 i 31 de juliol. Assegura que la convocatòria per demà té menys força que la primera.
5: La convocatòria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Sí que es verdad que la convocatòria, que además menciona como asalto colectivo hacia Ceuta, se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales, de alguna manera, de hacer el cruce, que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de flotación individual, y la ejecución sea como fragmentado.
0: Marga Herrero no té cap dubte que darrere de la crisi hi ha una estructura complexa i amb capacitat de resistir malgrat les accions dels governs.
5: Es un poco ingenuo pensar que un movimiento que termina con el cruce masivo de personas que aparentemente no estaban organizadas, no hay nada detrás, no hay una estructura detrás que esté organizando esto.
0: L'empresa tecnològica d'aquesta experta ha comptabilitzat que els grups de Facebook on es difonen les crides a entrar a Ceuta han perdut uns 290.000 seguidors respecte al milió que tenien en la primera convocatòria.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El risc d'incendi torna a ser molt alt a pràcticament tot el país. La falta de pluges i, sobretot, les altes temperatures previstes per avui incrementen el perill de focs forestals i els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa en 37 comarques i 525 municipis. El mapa de Catalunya està pràcticament tot en vermell, excepte el Pirineu més occidental, que és l'única zona on ara mateix el perill és baix. Hi ha comarques en risc alt al nord del país, com l'Empordà, el Gironès o la Noguera, al centre, com el Vallès, l'Anoia o el Moianès, i també al sud, com el Tarragonès, el Baix Ebre o la Terra Alta. Josep Vilalta, subinspector del cos d'agents rurals, ens explica el perquè d'aquesta situació.
6: Tenim una acumulació de molts dies amb poca pluja en moltes zones de Catalunya i tenim aquesta temperatura molt elevada i unes humitats molt baixes. Llavors tenim vent de ponent, tot el que és vent aponentat i sobretot vent de nord, doncs sempre són vents molt secs que acumulen aquesta baixa humitat.
0: Els agents rurals fan una crida a la prudència. Amb nivell 3 del Pla Alfa estan vetades totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades i es prohibeix fer barbacoes, fer foc en terrenys d'acampada o utilitzar maquinària que pugui provocar guspires en zones prop dels boscos.
6: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: I el foc que crema des de fa 9 dies a Niebla, la província de Huelva, continua avançant sense control en un dels fronts i, segons els experts, és de molt difícil extinció. No només canvia contínuament de direcció, sinó que salta grans distàncies, generant molts focus secundaris i ha provocat canvis a l'atmosfera que complica molt la feina dels bombers. Alejandro García és el director de Grans Incendis Forestals del Servei d'Emergències Andalús.
7: El problema és que quan hi ha una columna convectiva no solo es mucho más potente, porque al viento se le suma la succión de la columna, sino que además esos focos secundarios pueden caer en cualquier dirección cuando llegan al extremo de ese hongo.
0: Hi ha 875 efectius terrestres treballant i 33 d'aeris, però, com subratllava Antonio Sanz, vicepresident de la Junta, les dificultats són majúscules.
8: Este incendio estaría entre los anales de los más difíciles de la historia, no ya de los más extensos, que se puede sacar ese análisis. Ya no es una cuestión de extensión, es una cuestión también de dificultad. es el único incendio que hasta ahora habíamos tenido que enfrentarnos en Andalucía, que durante 7 días se mantienen todas las situaciones extremas.
0: El foc ja ha afectat 31.000 hectàrees i ha obligat a evacuar més de 650 persones. També avança sense aturador el foc de les Penyes de Riglos a Osca. Avui les flames han envoltat el monestir de Sant Juan de la Penya, d'on ahir ja es van treure algunes obres d'art i les restes dels primers monarques de l'antic regne d'Aragó que estan enterrats al recinte.
1: 3CAT Info.
0: 5 minuts i arribarem a 1:15. El govern espanyol prorroga la vida de la central nuclear d'Almarà d'Extremadura. Els seus dos reactors podran funcionar fins l'any 2030. Fins ara estava previst que tanquessin el novembre del 2027 l'un i l'octubre del 2028 l'altre. L'executiu ha pres aquesta decisió després que les companyies propietàries de la central, Iberdrola, Endesa i Naturgy, demanessin a finals de l'any passat la pròrroga. Fa un mes, el Consell de Seguretat Nuclear va emetre un informe favorable a allargar la vida útil d'Almaraz. Segons l'organisme, les instal·lacions són segures per funcionar fins al 2030. Avui, el govern espanyol, com dèiem, ha donat el vistiplau perquè ho faci. El govern també ha recordat que la pròrroga es circumscriu exclusivament a Almaraz i que no altera la data de tancament del conjunt del parc nuclear espanyol fixat a l'any 2035. Amb tot, les centrals nuclears catalanes estaven expectants. Les empreses propietàries han de decidir si fan el mateix que Almaraz i demanen o no la pròrroga. Pel que fa a les reaccions polítiques, els comuns mostren el seu rebuig a la pròrroga de la vida d'Almaraz a Extremadura i asseguren que és un incompliment dels socialistes de l'acord de govern amb Sumar. N'ha parlat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
9: Per la banda de la socialista del govern, s'ha cedit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica, i això és un gravíssim error que nosaltres no podem compartir i hem manifestat en el si del govern que no compartim. I, per tant, exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
0: En canvi, la patronal catalana Foment del Treball assegura que la pròrroga d'Almaraz és un pas en la bona direcció i demana que es faci el mateix amb les nuclears catalanes. I la previsió del servei de trens per l'eclipsi era la correcta, segons el govern, però es va veure desbordada perquè el gruix dels passatgers es va concentrar en poca estona i no de manera esglaonada. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, assegura que el nombre de places era suficient i considera que la tornada després de l'eclipsi va ser ordenada. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
10: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Manel Nadal ha defensat que la previsió era correcta, però que és evident que no va funcionar. Pel secretari de Mobilitat, el més problemàtic va ser l'anada cap a Tarragona perquè els trens anaven massa plens i el passatge va acabar activant l'alarma d'un d'aquests combois a causa d'aquesta saturació.
11: La previsió era correcta, per al nostre entendre ho era, però s'ha demostrat que no ho era. Hem de veure quins trens van funcionar, quins van operar i, finalment, com va funcionar el sistema. Evidentment, no va funcionar tal com havia de funcionar perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
10: Pel que fa a la tornada, en relació a les imatges de l'estació de Tarragona de les andanes plenes de gom a gom i Mossos regulant l'accés, assegura que ja s'havia previst i que a les 6 de la tarda ja es va contactar amb la policia i Rodalies per coordinar-se.
11: Es va produir ordenadament i la gent que estava a l'estació estava ordenada perquè el govern, Mossos d'Esquadra i Rodalies van decidir fer-ho així, diguem, tancar l'estació i fer entrar la gent a mesura que arribaven els trens. I es va donar instrucció a Renfe de que si no hi havia prou trens es posessin autobusos, o finalment es va posar un últim tren a 2:15 de la nit que va recollir, va fer de tren escombra per recollir la gent que encara quedava, que va anar arribant quan ja havien acabat els horaris dels trens.
10: Per altra banda, Nadal també s'ha referit a les incidències que afecten la línia R3 aquests últims dies, provocades per robatoris de cable i la caiguda d'un arbre. Ha explicat que s'ha reforçat amb un dispositiu paral·lel per carretera entre la Garriga i Puigcerdà.
0: Queda un minut per arribar a 1:15. El dedicarem a explicar que les plataformes TikTok i Meta han posat a disposició del públic dos portals per identificar continguts generats amb les seves eines d'intel·ligència artificial. Les dues tecnològiques s'afegeixen, doncs, a OpenAI i Google, que ja havien creat les seves pròpies eines públiques per detectar IA. Les empreses no prenen aquestes mesures per voluntat pròpia, sinó per adaptar-se a la normativa europea d'intel·ligència artificial que va entrar en vigor plenament el 2 d'agost. L'eina creada per TikTok permetrà detectar vídeos o imatges fets amb aplicacions com CapCut, Dreamina, Hipic i Pipit, totes elles propietats de ByteDance, la matriu de TikTok. Pel que fa a Meta, detectarà el contingut generat amb Muse Image. Ara per ara, però, no existeix cap eina conjunta que integri en un sol portal la detecció general d'intel·ligència artificial amb vídeos i imatges. Ara sí, hem arribat a un quart de dues. Nova connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
12: Hola, bon dia. S'ha fet una bona cua a la frontera de la Jonquera, que afecta tant la P7 com la Nacional 2. Hi ha retencions des de la Jonquera fins la frontera del Portús per entrar a França. Hi ha uns 6 quilòmetres de cua a l'AP7 i uns 3 quilòmetres a l'N2. A l'autopista, la cua continua ja en territori francès i arriba fins al peatge del Voló en sentit nord. D'altra banda, la mateixa autopista AP7 també congestionada a l'altura de Parets del Vallès en direcció Girona perquè hi ha un vehicle avariat. Cues també a la C31 nord a Torroella de Montgrí cap a Figueres. La Nacional 260 a Llançà en sentit nord. La Nacional 145 a la duana de la Farga de Moles, d'entrada i sortida d'Andorra. C14 i N260 entre Ribera d'Urgellet i Adrall, a l'Alt Urgell. També a l'N260 a l'altura de Puigcerdà. I a l'autovia 2 es manté un sol carril obert a Pallejà, direcció Lleida, per l'incendi ahir al vespre d'un camió tràiler. Per obres, a Barcelona, aturants a l'autovia a la Ronda de Dalt, volem dir, entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs, i la Ronda Litoral a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs, i de Poble Nou a la Barceloneta direcció Llobregat. Pel que fa a la situació del transport públic, recordem que les línies R2 Nord i R11 de Rodalies circulen per via única entre Sant Andreu i Granollers Centre per l'atropellament mortal d'una persona. També es fa servei per carretera al tram afectat. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
0: La previsió ara amb Eloi Cordomí.
13: La temperatura a aquesta hora ja supera els 37-38 graus en algunes zones de l'interior. S'espera que s'enfili amb facilitat fins a valors de 38 graus a molts punts de l'interior, fins als 40 graus a les zones més càlides de Ponent. Amb una tarda una mica més inestable. Segurament hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, potser a la Catalunya central, de forma més dispersa podria arribar també al Pla a Lleida o fins i tot en alguns punts dels ports. A la resta, força tranquil·litat i ambient molt càlid i xafogós. Demà sí que augmenta la inestabilitat. Ja tindreu un matí amb bastantes capes de núvols i fins i tot amb possibilitat d'algun ruixadet. Poca cosa per ara, l'espera que sí que a la tarda tinguem tempestes fortes en qualsevol punt de l'interior, les més intenses al Pirineu, Prepirineu i també a la zona de la Catalunya central. Hi ha avisos fins i tot del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen de la intensitat d'aquestes tempestes. També localment podria arribar en alguns trams de la costa. I en pròxims dies preveiem que la temperatura reculi una miqueta a partir de demà última hora, quan hagin passat aquestes tempestes. Diumenge no farà tanta calor, diumenge es mantindrà encara alguna tempesta de tarda, però en general amb un dia més tranquil, i la setmana que ve les temperatures tornarien a remuntar fins dimecres, dijous, amb previsió que tornin a baixar a partir de dijous.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Gran activitat avui a l'aeroport del Prat. Coincidint amb el cap de setmana del 15 d'agost, hi ha un miler de vols programats. A més, continua la vaga dels treballadors de terra de la companyia Ground Force. Durant els 10 dies d'aturada ja hi ha més de 4.000 maletes acumulades a l'aeroport. Unitat mòbil a l'aeroport del Prat, José Antonio Muñoz i Mireia Sala.
14: La vaga de Ground Force ha obligat a cancel·lar 170 vols en 10 dies i ha deixat a terra més de 4.000 maletes, segons el sindicat convocant CGT. Els passatgers es queixen de falta d'informació. N'hem trobat bastants que es van quedar sense l'equipatge i han vingut diversos dies a l'aeroport per saber on és la seva maleta, però no tenen resposta. Un exemple és aquest matrimoni, que va arribar dissabte des dels Estats Units per veure l'eclipsi i marxa demà sense que ningú els hagi donat notícies de les seves maletes.
15: Vam venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes, fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
14: Aquesta vaga coincideix amb l'època de l'any amb més activitat a l'aeroport, fet que dificulta recol·locar els passatgers dels vols cancel·lats perquè tots els avions van plens. Avui hi ha previstos un miler de vols entre arribades i sortides. Per cert, a Itàlia, l'aeroport de Catània, a Sicília, continua tancat per l'erupció del volcà Etna fins a la matinada d'aquest dissabte.
0: El balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 281 i hi ha prop de 400 desapareguts. Cinc dies després del terratrèmol de Colòmbia, l'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades. Fer arribar aquest ajut és ara una de les dificultats sobre el terreny. Des de Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
16: Cali, Pereira, Manizales i la regió del Chocó és on el terratrèmol de dilluns deixava més mal, morts i destrucció. És on l'ajut humanitari és més necessari. Els centres de recollida de donacions de Bogotà, la capital colombiana, estan plens de material, roba, medicaments i també aliments, però fer-los arribar fins a la zona zero de la destrucció, aquí on ens trobem, és un problema. Amb els aeroports trencats propers, fer 300 quilòmetres implica 8 hores mínimament creuant els Andes per carretera d'alta muntanya que s'enfila fins als 4.500 metres d'altitud. Sobre el terreny, històries de mort i solidaritat. Julio César Pineda és un veterà rescatista colombià i aquí a Pereira és dels civils voluntaris que són els qui realment estan traient run amb les seves mans i busquen vius i morts.
17: Un viejo luchador que le da sentimientos, que ama a la gente, que allá se quedó alguien metido, allá voy yo. Pero nosotros tenemos conocimiento, los viejos. Nosotros sabemos qué es esto. Yo tengo olfato de sabueso, yo soy topo, yo soy un loco para esto.
16: Camí dels 300 morts, Colòmbia entra ja en el cinquè dia des del sisme de 7,4.
0: I al Japó, almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials i les inundacions que han afectat l'est de Tòquio, la prefectura de Chiba. Les precipitacions han estat excepcionals i han deixat carreteres inundades i més de 22.000 llars sense electricitat. Les autoritats mantenen l'alerta davant la possibilitat de més pluges. El líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, ha retingut l'escó a les eleccions parcials que es van fer ahir a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra. La victòria era esperada perquè els tres grans partits, els laboristes, els conservadors i els liberals, han boicotejat la votació. Farage va dimitir el mes passat per les informacions sobre l'acceptació de regals no declarats de donants. En aquell moment va decidir obrir una guerra contra l'establishment i plantejar aquests comicis com un plebiscit sobre ell mateix. Els tres grans partits van qualificar la maniobra de truc egoista i el principal rival a les urnes ha acabat sent un còmic que ha creat el personatge del comte Beanface i s'ha fet popular portant un cubell d'escombraries al cap i amb propostes estrambòtiques, com ara limitar el preu dels gelats. L'arribada al juliol d'Andy Burnham, com a nou líder laborista i nou primer ministre, ha frenat les expectatives electorals del partit de Farage, Reform UK. I l'OTAN investiga l'incident que ha obligat a abatre un dron que havia entrat a l'espai aeri de Letònia, membre de la Unió Europea i l'Aliança Atlàntica. No hi ha informació sobre l'origen d'aquest artefacte. L'episodi ha fet que Finlàndia, també soci europeu i de l'OTAN, hagi restringit per precaució el trànsit aeri i marítim en zones del Bàltic. Aquest tipus d'incidents són relativament habituals en països veïns de Rússia i Ucraïna des de l'inici de la guerra l'any 2022.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: La Generalitat ha llogat un immoble al districte 22 de Barcelona per acollir una nova oficina de l'Agència Tributària de Catalunya. D'aquesta manera vol donar resposta a les necessitats derivades del desplegament de la Hisenda Pública Catalana. L'edifici està situat al carrer de Cristóbal de Moura i té més de 6.000 metres quadrats. El lloguer és per un període de 9 anys prorrogables fins a un màxim de 3 més. Al nou edifici s'hi traslladarà l'oficina territorial del Barcelonès Nord de l'Agència Tributària de Catalunya per oferir els serveis d'atenció i assistència a la ciutadania i sumar-ne altres de nous com els vinculats a la campanya de la renda. També s'hi reubicaran entitats dels departaments d'Educació i Formació Professional, Recerca i Universitats i Interior i Seguretat Pública, que actualment es troben en altres espais de la ciutat, també en règim de lloguer. 2:30 de 2 han ingressat a la presó tres homes detinguts per robar en domicilis que els Mossos vinculen amb una banda de traqueadors xilena que comet delictes de forma itinerant arreu del món. Se'ls ha enxampat a Calaf, a l'Anoia, però la policia els seguia a la pista arran d'un robatori que haurien comès en una casa de Joneda a les Garrigues. Lleida, Estela Busoms.
18: Gràcies a la col·laboració dels veïns de Joneda, que van sospitar de l'actitud dels homes, els Mossos van poder identificar el vehicle que portaven. L'havien llogat a un particular a través d'una plataforma d'internet i, precisament, aquest modus operandi va fer sospitar la policia que podien estar relacionats amb un grup criminal itinerant. Els van seguir i l'endemà, divendres passat, els van detenir quan estaven a punt de cometre un nou robatori en una casa de Calaf. A Joneda eren quatre, però a Calaf se'n van enxampar tres perquè un ja havia viatjat cap a Xile. A més, un dels detinguts ja tenia el vol per marxar aquell mateix dia. La investigació ha determinat que almenys un dels arrestats formaria part de la coneguda com la banda xilena dels fantasmes, amb membres que es van desplaçant a diferents països per cometre tota mena de robatoris. En parlen declaracions a l'ACN al cap d'investigació de la comissaria de Mollerussa, Rubén Carrera.
19: I llavors, sobretot, el que els caracteritza, insisteixo, és la seva elevada mobilitat, però arreu de tot el món. Inclús ens trobem que de vegades lloguen vehicles a Espanya i creuen la frontera mateix dia, cometen robatoris a França i venen cap aquí. Miren de dificultar-nos la tasca al màxim.
18: Carrera explica què fan amb els objectes de valor que roben i que fa difícil fer-ne el seguiment.
19: Que moltes vegades envien paqueteria amb efectes al seu país, però ho fan amb una identitat fictícia usurpada i ho fiquen a nom d'un tercer que de vegades és del barri, tot i que ho reculli la família, que poder no sap o no vol saber.
18: De moment, la investigació continua oberta per intentar relacionar els detinguts, tres homes de 26, 32 i 47 anys, amb altres fets delictius.
0: I a Barcelona, la Policia Nacional ha detingut al centre de la ciutat un fugitiu buscat per les autoritats islandeses després que se'l condemnés a cadena perpètua per un assassinat. Islàndia va emetre un ordre de detenció contra ell per un delicte d'assassinat amb traïdoria. Amb l'ajuda d'un còmplice i amb la cara tapada amb una màscara, va agredir brutalment la víctima, que va morir després en un hospital. Els resultats de l'autòpsia van determinar que havia patit cremades greus, ferides per arma blanca i traumatismes al cap, entre altres lesions. La Policia Nacional va localitzar l'assassí a Barcelona, va establir un dispositiu al voltant de l'hotel on estava allotjat i el va detenir.
1: Esports.
0: Amb Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. L'europeu d'atletisme de Birmingham, a Anglaterra, l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha fet el millor temps a les sèries de 100 metres tanques de la prova d'heptatló femení. Ha fet un crono de 13 segons, 38 centèsimes. Vicente participa en altres proves d'aquesta mateixa categoria. El lleidatà Bernat Herta no s'ha classificat per a la final del relleu 4x400 amb l'equip espanyol. Han acabat 6ens de la seva sèrie. I a l'Europeu de Natació de París, classificació dels catalans Luca Huck i Ainhoa Campabadal per a la final del relleu 4x100 lliures mixt. Han aconseguit l'últim temps que permetia ser la final que es disputarà aquest vespre a 8:45. També classificació avui del nedador de Pineda Isaac Fernández per a les semifinals dels 200 Papallona. Ha acabat el 6è de la seva sèrie i serà a les semis a 8:45.
20: Me he notado muy bien el primer 100. Tenía que salir rápido ya que era, creo que, de las series más rápidas que había esta mañana. Luego he sufrido un poquillo al final de la carrera, pero bueno, objetivo cumplido, nadamos por la tarde y muy contento.
2: Nil Cadavall, en canvi, no s'ha classificat per a les semifinals del 50 braça perquè ha acabat penúltim de la sèrie. També aquest vespre, Ivan Martínez, del Natació Barcelona, disputarà la final del 50 esquena masculí. Martínez va acabar i cinquè en la semifinal amb rècord d'Espanya. En futbol, avui, en principi, s'ha de fer oficial la sortida de Ferran Torres del Barça cap al PSG. Barça i el club francès han arribat a un acord per una xifra pròxima dels 50 milions d'euros, segons avança Mundo Deportivo i confirma 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn la documentació necessària per tancar l'acord. Pel que fa a Rodri, s'ha incorporat avui als entrenaments del Manchester City perquè no s'ha concretat de moment la seva arribada al Barça. Enzo Maresca, l'entrenador del City, avui ha parlat amb Rodri.
21: No crec que sigui correcte parlar de jugadors d'un altre club, de la mateixa manera que no és correcte que altres clubs parlin de jugadors nostres. Li he fet una gran abraçada quan ens hem vist i ara el seu pla és rehabilitació i quan pugui anar-se incorporant als entrenaments. Aquest és el programa que tenim previst per ell. Start training session with us
2: and this is the program for him. La premsa anglesa assegura que el City ha rebutjat una segona oferta del Barça per Rodri de 60 milions d'euros més variables. I pel que fa a l'argentí Julián Álvarez, perquè també està interessat al Barça, ha quedat fora de la llista de convocats per al amistós que l'Atlètic de Madrid juga avui contra l'Olympique de Marsella. A la llista tampoc hi són els mundialistes Baena i Marcos Llorente. Avui han aparegut algunes informacions que asseguren que si no es concreta l'opció de Julián Álvarez, el Barça estaria interessat en Luis Suárez, el davanter colombià de l'Sporting de Lisboa. Des del club blaugrana diuen que a priori Suárez no és una alternativa a l'argentí.
1: 3CAT Info.
2: Aquest cap de setmana torna a la Lliga de Futbol, una primera jornada amb absències de fins a 6 equips que tenen jugadors mundialistes que no s'han incorporat a la pretemporada fins fa pocs dies. A més de Barça, tampoc jugaran Madrid, Atlètic de Madrid, Atlètic Club, Reial Societat i Betis. Sí que debuta l'Espanyol diumenge a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. Sentim el davanter blanquiblau, Roberto Fernández.
3: Creo que estamos preparados, estamos con ganas, estamos con optimismo de empezar bien la primera jornada y con muchas ganas, ya te digo, de que todo salga bien porque se va a notar la gana.

0: Senyals horaris de 2:15 ens indiquen que a 3CatInfo és moment de recapitular. Us recordarem els titulars més destacats que us hem explicat fins ara i també us avançarem algunes notícies dels pròxims 30 minuts. Espanya i el Marroc blinden les fronteres amb Ceuta i Melilla per la por d'una nova entrada massiva de migrants a partir de demà. El govern espanyol assegura que estan preparats per prevenir-ho i evitar que tornin a entrar més de 70.000 persones, tal com va passar fa 15 dies. Activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi forestal a 525 municipis de 37 comarques catalanes. La sequedat del terreny i les altes temperatures d'avui fan que el perill sigui elevat a pràcticament tot el país. Els agents rurals recomanen prudència en el medi natural i recorden que està prohibida qualsevol activitat que pugui suposar risc d'incendi. El govern espanyol prorroga la vida de la central nuclear d'Almarà d'Extremadura. Els seus dos reactors podran funcionar fins l'any 2030, 3 anys més del previst. La pròxima central que ho podria demanar és Vandellòs 2. Està previst que tanqui el 2035 i la pròrroga seria per 5 anys fins al 2040. A partir d'ara visitarem dues excavacions arqueològiques catalanes. Les de la ciutat romana d'Aeso, a Isona, han permès descobrir noves estructures inèdites de les grans cases senyorials romanes. Al Parc Neolític de la Draga de Banyoles, les autoritats reclamen explicacions sobre les afectacions d'unes rases obertes fa mesos a tocar del jaciment per uns treballs d'electrificació. Passarem també pels carrers del barri de Gràcia de Barcelona. Només un dia perquè comenci la festa major, els veïns treballen a contrarrellotge per tenir a punt les seves decoracions amb moltes novetats. Pel que fa als esports, Montse.
1: Maria Vicente, millor temps dels 100 metres tanques a la prova de l'heptatló, a l'europeu d'atletisme, a l'europeu de natació. Els catalans Luca Huck i Ainhoa Campabadal s'han classificat amb l'equip espanyol per a la final del relleu 4% lliures mixt. Isaac Fernández per a les semifinals dels 200 papallona.
0: Després d'un matí assolellat, aquesta tarda s'esperen tempestes al Pirineu, al Prepirineu i en alguns llocs de la Catalunya central o del Pla de Lleida. La temperatura continuarà sent molt alta i es podria arribar als 40 graus a ponent.
2: 3CatInfo.
0: Espanya i el Marroc han blindat les fronteres de Ceuta i Melilla davant el risc d'una nova entrada massiva de migrants a partir de demà, com la de fa 15 dies, quan més de 70.000 persones van travessar la frontera. El govern espanyol ha assegurat que estan preparats per prevenir-ho i ha avisat que qui vulgui entrar serà repatriat immediatament. Madrid, Paula Brujats.
3: El Ministeri de l'Interior ha desplegat 500 policies més a Ceuta, s'ha mobilitzat l'exèrcit, s'han suspès vacances i permisos dels militars i el Marroc ha fet el mateix al seu costat de la frontera, que ha reforçat la zona de Castillejos amb tanques, amb concertines i també amb més policies antiavalots. La crida per entrar demà, 15 d'agost, dia festiu, circula per les xarxes al Marroc. La policia espanyola veu real l'amenaça d'una nova entrada, però la ministra Ana Redondo acaba de dir que estan a punt per frenar-ho y el gobierno marroquí también asegura que está preparado.
4: Se han reforzado todas las medidas y todos los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse. Es importante que se sepa que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
3: El gobierno español, que repeteix aquest missatge per intentar dissuadir la crida, qui posi un peu a Espanya se'l retornarà al Marroc i no aconseguirà el seu objectiu d'arribar a la península ni tampoc a Europa. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat i també ha negat que a Ceuta hi hagi nenes migrants menors d'edat pendents d'atendre per les administracions que estiguin dormint ara mateix als carrers. Segons Redondo, totes aquestes nenes estan ja en places d'acollida, però les ONGs diuen tot el contrari.
0: El risc d'incendi torna a ser molt alt a pràcticament tot el país. La falta de pluges i, sobretot, les altes temperatures previstes per avui incrementen el perill de focs forestals i els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa en 37 comarques i 525 municipis. El mapa de Catalunya està pràcticament tot en vermell, excepte el Pirineu més occidental, que és l'única zona on ara mateix el perill és baix. Hi ha comarques en risc alt al nord del país, com l'Empordà, el Gironès o la Noguera, al centre, com el Vallès, l'Anoia o el Moianès, i també al sud, com el Tarragonès, el Baix Ebre o la Terra Alta. Josep Vilalta, subinspector del cos d'agents rurals, ens explica el perquè d'aquesta situació.
5: Tenim una acumulació de molts dies amb poca pluja en moltes zones de Catalunya i tenim aquesta temperatura molt elevada i unes humitats molt baixes. Llavors tenim vent de ponent, tot el que és vent aponentat i sobretot vent de nord, on sempre són vents molt secs que ens acumulen aquesta baixa humitat.
0: Amb el nivell 3 del Pla Alfa estan vetades totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades i es prohibeix fer barbacoes, fer foc en terrenys d'acampada o utilitzar maquinària que pugui provocar guspires en zones a prop dels boscos. El govern espanyol prorroga la vida de la central nuclear d'Alma

0: Les empreses propietàries han de decidir ara si fan el mateix que Almaraz i demanen la pròrroga. La pròxima que l'hauria de demanar és Vandellòs 2, que ho hauria de fer a finals del 2029. Està previst que tanqui el 2035 i podria demanar una pròrroga per 5 anys fins al 2040. Les dues centrals ESCO tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins al 2030 i al 2031. 2:15 de 2, les excavacions arqueològiques d'aquest estiu a la ciutat romana d'Aeso, a Isona, han permès descobrir noves estructures inèdites, com ara un paviment de morter de calç blanca o una estructura circular vinculada a la gestió de l'aigua. Són troballes que aporten informació clau sobre l'evolució d'una de les grans cases senyorials de l'antiga ciutat romana. Isona i Conca Dellà, Pau Rovira.
1: La campanya que s'ha desenvolupat a l'Hort del Cavaller ha permès localitzar una estança que conserva un potent paviment de morter de calç blanca, el primer d'aquestes característiques que es documenta en aquest sector. D'altra banda, a la part central de la Galeria Nord del Peristil, els arqueòlegs han descobert una estructura circular revestida amb opus signinum, és a dir, morter de terrissa i calç. Ho explica l'arqueòleg Ignasi Garcés.
2: Han trobat un paviment de morter de calç bastant potent i nivells que probablement comencen a apuntar que la gran casa va ser començada a construir en la primera meitat del segle I després de Crist.
1: Amb aquestes troballes, l'equip d'investigació pot confirmar que aquesta gran domus romana es va construir en diferents fases i que el seu pati porticat es va anar ampliant posteriorment. Garcés destaca que les restes i ornaments trobats ajuden a entendre millor l'esplendor que va viure l'antiga ciutat romana d'Aeso.
2: És una casa que tenia elements rics, per exemple, un pedestal on ja en anteriors campanyes van trobar fragments de bronze que havien adornat una estàtua, té fragments de pintures i de marbres que la decoraven. Aquestes troballes són molt rellevants per entendre la romanitat en general a Catalunya.
1: Les excavacions també han aportat noves dades sobre el declivi de l'edifici. Els investigadors han confirmat que durant el Baix Imperi la casa va quedar abandonada i va ser espoliada de manera intensiva per reaprofitar-ne els materials més valuosos, un fet que avui dificulta la lectura arqueològica d'aquest jaciment.
0: I en un altre jaciment arqueològic, el del Parc Neolític de la Draga de Banyoles, els responsables continuen reclamant explicacions sobre la repercussió real d'unes rases obertes fa mesos a tocar del jaciment per uns treballs d'electrificació. Girona, Maria Rovira.
3: Es van obrir fa uns mesos unes rases per l'electrificació de dues pesqueres al passeig a vora l'Estany, a tocar del jaciment, però segons el codirector de les excavacions, Xavier Terrades, es va aprofitar per obrir-ne unes altres de clavegueram i va haver afectacions. Des de fa mesos reclama explicacions i denuncia inacció davant la preservació del patrimoni.
4: A finals d'abril, quan van contractar una empresa d'arqueologia perquè tornés a obrir la rasa, que es va demostrar doncs, que hi havia hagut aquestes dues rases. I clar, jo en aquests talls, quan va passar el febrer, jo ja vaig veure que hi havia afectació, perquè els sediments del jaciment arqueològic de la Draga tenen molta matèria orgànica, són negres comparat amb la resta de sediments, que són d'un marró clar. Aquesta empresa va corroborar que en el tall de més al sud, tota la rasa de claveguera i a part de la rasa d'electricitat hi havia hagut aquesta afectació sobre els nivells arqueològics.
3: Des de l'Ajuntament insisteixen que van presentar el projecte i només es van fer les actuacions aprovades per la Comissió de Patrimoni i han obert un expedient intern per si hi ha hagut algun desajustament. Ens ho explicava el regidor de Cultura, Miquel Cuenca.
5: Nosaltres el màxim interès és esclarir, per tant, de la mateixa manera que encantats que s'hagi fet i l'ha encarregat el propi Ajuntament aquesta prospecció arqueològica o aquesta obertura de les rases, nosaltres també tenim un expedient per acabar d'aclarir què pugui haver passat aquí.
3: Afegeix que no es volen precipitar abans de treure conclusions sobre possibles afectacions.
0: 5 cooperatives agrícoles i socials de les Terres de l'Ebre reben 3 milions d'euros del Fons de Transició Nuclear per impulsar iniciatives vinculades al repoblament, al relleu generacional i la gestió forestal. Ho fan a través del projecte Som Ruralitats. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
6: Som Ruralitats està formada per 5 cooperatives de caràcter agrícola, econòmic i social que treballen conjuntament per frenar el despoblament i reimpulsar l'economia local en comarques com la Terra Alta, el Baix Camp i el Priorat. Ho volen fer, entre altres coses, ampliant el parc d'habitatge als pobles, potenciant el relleu generacional al camp i apostant per la reinserció social dels col·lectius més vulnerables. La iniciativa va néixer per una crida feta des de la cooperativa de la Fatarella, a la Terra Alta. El seu president, Andreu Rius, temia que l'escola del poble que ve tancant per falta d'alumnat.
7: L'afluència de crios va minvant. A dia d'avui sembla que estan sobre uns 40, però això vol dir que d'aquí 7-8 anys pots trobar 4 o 5. I va ser una de les coses pues, també que mos va obrir els

0: Amb aquest ajut de 3 milions d'euros es volen assolir aquests objectius en què les cooperatives agràries tenen un paper clau, ho afirma Neus Miró, sòcia de la cooperativa Fites Terres de l'Ebre, que també forma part de Som Ruralitats.
1: La cooperativa agrícola té una ascendència sobre la comunitat, que sempre ha estat allí defensant els valors del poble, i d'allí va sortir la pregunta, doncs podrem plantejar que podem ressignificar les cooperatives agrícoles de micropobles perquè més enllà de prestar serveis en termes de produir aliment, potser poden prestar serveis comunitaris que cap més entitat queda en este poble per a poder fer.
0: En el marc d'aquest projecte, comarques com el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre volen potenciar la gestió forestal a través de la silvopastura i impulsar espais de cooperació rural per prevenir incendis.
2: Creix el nombre d'accidents amb animals salvatges atropellats, sobretot els que impliquen cabirols. A Lleida i al Pirineu suposen gairebé la meitat del total d'accidents de trànsit, i els Mossos demanen prudència sobre totes les carreteres de muntanya. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
3: A Lleida i al Pirineu, els accidents amb animals suposen el 46% del total i cada cop n'hi ha més, sobretot amb cabirols i senglars implicats. Els punts més crítics són els llocs habituals de pas de fauna i els moments de més risc, els de més trànsit, sobretot al vespre. Però els atropellaments poden passar en qualsevol lloc i moment i per això cal extremar la precaució. Albert Cela és el cap de trànsit dels Mossos a l'Alt Pirineu i Aran.
4: Si circulem per aquestes carreteres del Pirineu, on tenim moltes possibilitats que passin molts animals, doncs hem d'estar molt atents amb això, ser conscients de que se'ns pot creuar un animal en qualsevol moment, estar molt atents a la conducció, intentar reduir la velocitat per augmentar el temps de resposta i intentar conduir en la màxima llum possible, que vol dir que si no tenim cotxes de front, doncs llum de llarg abast.
3: Si se'ns creua un animal, el millor que podem fer és no intentar esquivar-lo per no provocar un accident pitjor.
4: Quan anem circulant per la carretera i sobtadament hi ha un animal que se'ns atravessa la via, el millor que hi ha és agafar el volant firmament en les mans i frenar, no fer cap més acció. Qualsevol maniobra evasiva pot suposar una sortida de via, una volcada o un xoc frontal contra un altre vehicle, que és molt pitjor que donar-li un copet a un animal.
3: Els Mossos recomanen que l'assegurança del vehicle cobreixi els accidents amb animals. En cas d'atropellament, cal trucar al 112, fer fotografies de l'accident i posar-nos en contacte amb la policia, perquè sense un informe policial, l'assegurança no es farà càrrec de l'accident.
2: I anem ara cap al Lluçanès perquè l'Ajuntament d'Olost recomana als veïns del poble i els de Santa Creu de Juglar que no beguin aigua de l'aixeta ni la facin servir per cuinar. La falta de pluja ha provocat que l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca, de la qual depenen, estigui estancada. Això ha fet que la qualitat sigui molt baixa i tingui un excés de manganès. N'ha parlat a Trescat Info l'alcalde d'Olost, Gil Salvans.
5: El manganès, el problema és que reacciona amb el clor, generant un color groguenc, una petita terbolesi groguenca a l'aigua. No és que hi hagi un gran risc per la salut, perquè el manganès no és pas un material molt tòxic, de fet hi ha gent que se'n pren com a medicament pels ossos, necessiten concentracions molt elevades perquè generi problemes, no estem ni molt menys en aquesta situació, però clar, el no complir un paràmetre que és la terbolesa, els consells són aquests.
2: Nova connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
6: Hola, bon dia. Es manté el punt conflictiu a la frontera de la Jonquera, a l'AP7, uns 6 quilòmetres de cua, des de la Jonquera fins la frontera amb França, en sentit nord. I és que la cua arriba en territori francès fins al peatge del Voló. A la Nacional 2, també uns 3 quilòmetres de retenció fins la frontera del Portús. Pel que fa a l'àrea de Barcelona, aturats encara a la Ronda a Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i de Sant Gervasi a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres de cobriment que tallen un carril a banda i banda. I a la Ronda Litoral, congestió entre Diagonal Mar i la Barceloneta en direcció Llobregat. El transport públic, recordem que les línies R2 Nord i R11 de Rodalies circulen per una única via entre Sant Andreu i Granollers Centre perquè un tren ha atropellat mortalment una persona. També s'està fent un servei per carretera al tram afectat. Més informació al punt de les dues.
2: El temps. Previsió renovada amb Eloi Cordomí.
7: La temperatura està pujant fort a aquesta hora. S'esperen avui moltes màximes de 37-39 graus a moltes comarques de l'interior. Les més altes, però, també podrien arribar o fins i tot superar els 40 graus a les comarques de Ponent. Amb una tarda marcada per algunes tempestes també que poden aparèixer al Pirineu, Prepirineu, de forma més dispersa podria arribar a la Catalunya central i en alguns llocs del Pla de Lleida, i no en descartem a l'àrea dels ports. Tempestes que localment podrien ser fortes. Demà dissabte s'espera un dia més variable, al matí ja amb força núvols que ens aniran creuant. Compte amb aquest avís de calor nocturna que hi ha activat per demà al matí, i és que les temperatures nocturnes amb aquesta humitat i xafogó seran molt elevades arran de costa. Durant el matí i dissabte, dèiem, bastants núvols amb algun primer ruixat, a l'espera que a la tarda sí que augmenti la inestabilitat i les tempestes poden ser fortes en qualsevol punt de l'interior. També tenim avisos que adverteixen d'aquestes tempestes que poden deixar més de 20 litres en mitja hora. Alguna d'aquestes tempestes podria arribar a la costa durant la tarda vespre. Diumenge, encara s'esperen alguns ruixats i tempestes durant la tarda, amb una temperatura que tendirà a recular, a la resta temps una mica més tranquil.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: A només un dia perquè comenci la Festa Major de Gràcia, a Barcelona, els veïns dels diferents carrers d'aquest barri treballen a contrarrellotge per tenir a punt les seves decoracions. Aquest any, però, hi ha diverses novetats. Quim Codines, des de Barcelona.
9: Una d'elles és que el carrer Sant Pere de Màrtir tornarà a participar en els guarnits de la festa. D'altra banda, els carrers de Tordera, de la Llibertat del Progrés i de la Fraternitat de Dalt i de Baix s'han unit per primera vegada per crear una decoració conjunta inspirada en el Senyor dels Anells. Ara ja fa mesos que les comissions veïnals dels carrers treballen per deixar enllestides les decoracions. Tot i això, veïns del barri asseguren que la participació dels veïns va a la baixa i ho relacionen sobretot amb la gentrificació que pateix el barri. Sentim a l'Aina, veïna del carrer de la Fraternitat de Dalt.
10: No sé si és per un canvi una mica, no?, de la gent que viu als barris, que fa també que la gent que érem d'aquí hem de marxar a altres barris o a altres ciutats i tot, i llavors també falten mans, perquè també la gent que arriba nova, molts no tenen ni el coneixement de què són les festes de Gràcia.
9: Ara, els veïns que participen en la creació dels decorats ja tenen ganes de deixar-los enllestits i poder disfrutar les festes del barri. Ho explica Marta Salinas, veïna del carrer de Tordera.
11: Aquest any està sent durillo, anem una mica justets, llavors sí que tenim ganes ja de que sigui demà, tenir-ho tot col·locat i començar la festa de veritat.
9: Tot plegat en unes celebracions que començaran demà i on els carrers competiran un any més pel Premi al Millor Guarnit.
2: I precisament darrere les taules de so o els escenaris de les festes majors encara hi ha poca representació femenina. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriben als escenaris. Entre les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys cobren camí, com la DJ Trapella.
12: Recordo que els primers cartells jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molts anys dedicant-se, però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola, però a poc sí que he anat veient un canvi. Jo puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient, potser salta el síndrome de la impostora aquest.
2: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, el 46%. Tot i això, els projectes amb lideratge femení han baixat del 34% al 29%. La cineasta Meritxell Colell ha presentat Lejos de los Árboles al Festival de Locarno a Suïssa. El tercer film de la directora barcelonina competeix en la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. Rodat al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i la guerra civil. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Colell explica que el film neix d'una necessitat de reparació i d'amor, i és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
13: Clar, el meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vivero, i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tietavi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més.
2: Lejos de los Árboles arribarà als cinemes l'11 de desembre. I una punada de còmic. L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man. La publicació coincideix amb el 50è aniversari de la primera trobada entre aquests dos superherois de DC i Marvel. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3catinfo que la nova aventura dona detalls de la relació d'amistat entre els dos personatges i obre la porta a noves aventures conjuntes.
14: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70, el primer, un altre dels anys 80, I aquests dos còmics nous en creuaments, de manera que també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer amb els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
2: Del còmic passem al diccionari. Déu-n'hi-do és la locució més buscada l'any passat al servei en línia diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Cada any consulten el servei 7 milions d'usuaris. Badà, compte, anàlisi o biaix són algunes de les altres paraules més buscades, ja sigui per trobar-ne el significat, com en el cas de biaix, o per similitud amb d'altres, com passa amb compte. Des d'Enciclopèdia Catalana admeten que la irrupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar el nombre de consultes al seu servei, però la cap d'edició de diccionaris del grup, Núria Bord, assegura a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
15: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona de com a, ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on et treu la informació és diccionari.cat.
2: El grup Enciclopèdia Catalana també posa a disposició dels usuaris el web enciclopèdia.cat, més centrat en continguts que en significats o dubtes lingüístics. Aquí la reina de les consultes és la història de Catalunya. Marga Prades, responsable de la pàgina.
16: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i a la història de Catalunya, de països catalans. Especialment Jaume I és l'article més consultat, la Guerra dels Segadors, la Guerra de Successió, la Corona Catalana-Aragonesa, és a dir, tot aquest concepte de país a manera històrica.
2: Enciclopèdia.cat manté el llegat i l'esperit del desaparegut format físic de paper, i té 2,5 milions de consultes anuals i una actualització permanent dels continguts.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Salut Pública manté aïllats a casa seva els 3 contactes del turista franco-argentí que es va contagiar de hantavirus després d'un viatge a l'Argentina. L'home contagiat és a Galícia, ja no té símptomes i amb proves analítiques negatives que confirmen que no té capacitat de transmissió del virus. Les 3 persones aïllades, 2 a Barcelona i 1 a Badalona, es consideren contactes estrets perquè van compartir 2 vols amb el turista contagiat. Totes 3 es troben en bon estat de salut, són asimptomàtiques i han donat negatiu en els tests PCR amb mostres de sang i orina analitzades pel Centre Nacional de Microbiologia. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, assegura que la possibilitat que s'hagin contagiat és ínfima i s'està seguint el protocol.
17: Només s'han avingut, estan fent la quarantena domiciliària, però és que també són contacte i amb unes PCRs fetes de fa 2 i 3 dies, amb les qual cosa estem molt convençuts que aquestes persones, evidentment, no són infeccioses i el que és també molt important que tampoc seran positives i tindran la malaltia.
2: Pel que fa al turista franco-argentí, es tracta d'un home jove que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França.
8: Esports.
2: Amb Montse Raya fins les 2 en punt. Bon dia.
18: Hola, molt bon dia. Doncs comencem amb declaracions del migcampista del Barça, Frenkie de Jong, que recupera de la lesió que es va fer durant el Mundial de Futbol el mes passat. Frenkie es mostra molt afectat perquè diu que és una lesió que li va arribar per un accident.
19: Bueno, estoy muy jodido, me jode mucho porque lo que más me encanta es jugar al fútbol y sobre todo por el Barcelona y en la selección es que... Que yo creo que he tenido muy mala suerte ahí porque ha sido que un accidente que alguien se ha caído encima de mí. Me he quedado un poco tocado ahí en el Mundial.
18: Els metges de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que la lesió que tenia li permetia continuar jugant al Mundial, tot i les molèsties. Quan es va fer les proves a Barcelona, es va veure que la lesió era més greu. Frenkie ha volgut desmentir algunes informacions que han aparegut sobre ell i que considera que no són certes.
19: Que yo he negado a jugar contra el Atlético Madrid el año pasado en Champions, que es falso. Es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
18: Mentrestant, el Barça espera fer oficial avui la sortida de Ferran Torres cap al PSG. El club blaugrana i el francès han arribat a un acord per al traspàs del davanter per una xifra pròxima als 50 milions d'euros, segons avança el Mundo Deportivo i ha confirmat 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn la documentació necessària per tancar l'acord. Pel que fa a Rodri, s'ha incorporat avui als entrenaments del Manchester City perquè no s'ha concretat de moment la seva arribada al Barça. Enzo Maresca és l'entrenador del City.
20: No crec que sigui correcte parlar de jugadors d'un altre club, de la mateixa manera que no és correcte que altres clubs parlin de jugadors nostres. Li he fet una gran abraçada quan ens hem vist i ara el seu pla és rehabilitació i quan pugui anar-se incorporant als entrenaments. Aquest és el programa que tenim previst per ell.
18: La premsa anglesa assegura que el City ha rebutjat una segona oferta del Barça de 60 milions d'euros més variables pel migcampista madrileny. I pel que fa a l'argentí, Julián Álvarez, per qui també està interessat al Barça, ha quedat fora de la llista de convocats per a l'amistós que l'Atlètic de Madrid juga avui contra l'Olímpic de Marsella. A la llista tampoc hi són els mundialistes Baena i Marcos Llorente. El Barça desmenteix les informacions que apunten que el club estaria interessat en Luis Suárez, el davanter colombià de l'Sporting de Lisboa, com a alternativa a Julián Álvarez. Un Barça que diumenge jugarà a Suïssa contra Basilea en un amistós a 4:45 de la tarda. Serà l'últim test de pretemporada abans del Gamper, que disputaran dimecres que ve contra l'Al-Ahly egipci al Camp Nou. I tot això mentre aquest cap de setmana torna la Lliga de Futbol, una primera jornada estranya, amb absències de fins a 6 equips amb jugadors mundialistes. A més del Barça, tampoc juguen a Madrid, l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic Club, la Reial Societat i el Betis. Sí que debuta l'Espanyol diumenge a casa contra el Llevant a les 7 de la tarda. Sentim el davanter blanc i blau, Roberto Fernández.
21: Bueno, un partido físico donde el Levante también es un equipo que seguramente vendrá con muchas ganas de comenzar ellos también bien la liga, pero bueno, nosotros con nuestra gente, con nuestra afición y con las ganas que tenemos ya de darle la primera alegría lo vamos a sacar.
18: A la segona divisió, el Girona debuta diumenge a Montilivi contra el Leganés a les 7. El Sabadell ho farà dilluns al camp de l'Sporting de Gijón, també a les 7, en el retorn a segona divisió. La primera jornada d'aquesta segona comença avui mateix amb el partit Reial Societat B Castelló a 8:45 del vespre, i el Barça femení jugarà demà un amistós contra Manchester City.
8: 3CAT Info.
18: A l'europeu d'atletisme de Birmingham, a Anglaterra, l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha fet el millor temps a les sèries de 100 metres tanques de la prova d'heptatló. Ha fet un crono de 13 segons, 38 centèsimes. El lleidatà Bernat Herta no s'ha classificat per a la final del relleu 4x400 amb l'equip espanyol. Ha quedat fora per un sol lloc i 8 centèsimes. A l'Europeu de Natació de París, classificació dels catalans Luca Huch i Ainhoa Campabadal per a la final del relleu 4% lliures mixt. Han aconseguit l'últim temps que permetia ser a la final, que es disputarà aquest vespre a 8:45. També classificació aquest matí del nedador de Pineda, Isaac Fernández, per a les semifinals dels 200 Papallona. Ha acabat el sisè de la seva sèrie i serà a les semis a 8:45. Nil Cadavall, en canvi, no s'ha classificat per a les semifinals dels 50 Brassa perquè ha acabat penúltim de la sèrie. També aquest vespre, Ivan Martínez del Club Natació Barcelona disputarà la final dels 50 metres esquena masculí. Martínez va acabar ahir cinquè en la semifinal.
22: Màxima alerta a la frontera amb el Marroc davant les crides a repetir-hi una entrada massiva demà 15 d'agost. Bon dia, són les dues.
23: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
22: Ja fa dies que les crides s'han viralitzat a les xarxes animant a repetir una nova entrada multitudinària a Espanya a través de Ceuta i ara també Melilla, Marta Prat.
24: Per això els governs espanyol i marroquí han blindat les fronteres i han mobilitzat exèrcit i policia.
22: Madrid, Paula Brujats.
25: Ni el Marroc ni Espanya es poden permetre que repeteixi una entrada massiva i aquest cop tot apunta que col·laboren per impedir-ho. Rabat ha enviat antiavalots, soldats i fins i tot camions amb canons d'aigua a la frontera, i a Ceuta s'han mobilitzat 500 policies extres i s'ha suspès festes i vacances de tots els militars. El risc d'una nova entrada és alt, segons el govern espanyol, però asseguren que estan preparats per frenar-ho.
0: Estamos trabajando en todos los frentes, en todos los ámbitos, internacional, nacional, desde la seguridad del Estado, por supuesto, para que esa situación no vuelva a producirse.
22: I atenció a les altes temperatures que avui encara estan disparades a l'espera que es vagin normalitzant els pròxims dies. De fet, ens ho detallaran de seguida des de la meteorologia, però avui també alerta per l'alt risc d'incendis.
24: El mapa estanyeix pràcticament de vermell a tot Catalunya. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa en 37 comarques i 525 municipis. Josep Vilalta és subinspector del COS.
1: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte. I ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
22: I avui, coincidint amb la fi de la primera quinzena d'agost, molta gent acaba les vacances i tornen a casa, d'altres, més afortunats, les comencem, i on s'està notant aquest moviment és a l'aeroport del Prat.
24: Unes anades i vingudes que han de conviure amb la vaga del personal de terra de Ground Force, que va començar fa 10 dies i que té incidència directa en l'operativa de vols.
22: Aeroport del Prat, Mireia Sala.
3: Fins ara, la vaga de Ground Force ha deixat a terra més de 4.000 maletes i ha obligat a cancel·lar 170 vols. Afecta sobretot les companyies del grup Lufthansa. L'aeroport de Barcelona afronta un dels caps de setmana amb més activitat, amb més de 3.300 operacions previstes, un miler durant el dia d'avui.
22: Llum verda del govern espanyol per allargar la vida útil de la central nuclear extremenya d'Almarà fins al 2030.
24: Una decisió que es miren de reull les centrals catalanes d'Ascó i Vandellós i que els socis de Sánchez, Sumar, ja han rebutjat, mentre que el Partit Popular ho ha celebrat.
22: I a Colòmbia, mentre les tasques de rescat continuen, malgrat que ja fa 5 dies del terratrèmol de magnitud 7,4, l'ajuda humanitària es converteix en encara més necessària.
24: L'ajuda en menjar, medicaments i roba és a Bogotà, la capital, des d'on arribar a les zones més afectades a 300 quilòmetres és molt complicat.
22: Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
4: Sí, albergs per assistir als milers de damnificats ja treballen a tota màquina, la gran majoria improvisats camps de refugiats molt precaris, on es dona de menjar els qui ho han perdut tot, cuinant, per exemple, a llenya en places urbanes d'aquí de Pereira, on ens trobem. Moltes famílies s'han quedat sense casa, amb nens, queden al carrer. Aquest és el cinquè dia del terratrèmol i menys opcions de trobar supervivents.
22: I us heu preguntat mai quines són les paraules més buscades al diccionari? Doncs l'any passat van ser Déu-n'hi-do, Badà, compte, anàlisi i viatge. No totes per saber-ne el significat, això sí, sinó per la similitud amb altres paraules. Però al temps de la cultura també parlarem de música.
24: Concretament de DJs i de la presència femenina. Segons l'anuari de la música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris.
22: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Ernest Macià, bon dia.
5: Bon dia.
22: I ho farem parlant del Barça un dia de més, mentre esperem la resolució dels expedients de Ferran Torres i Rodri, però avui ens han sorprès unes contundents declaracions del migcampista neerlandès Frankie de Jong contra els seus crítics.
5: Doncs sí, de Jong diu que mai s'ha negat a jugar cap partit amb el Barça, que la seva relació amb Hansi Flick no és dolenta, contràriament al que diuen algunes veus de l'entorn, i a més diu que està enfadat perquè les notícies falses sobre ell que circulen perjudiquen la seva imatge.
22: Això serà d'aquí a uns 35 minuts aproximadament. Ara, com sempre, trànsit i temps, la doble T. I comencem pel trànsit. Mariluz García, com ho tenim? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil, però amb un punt conflictiu, la frontera de la Jonquera. Hi ha uns 6 quilòmetres de cua a l'AP7 des de la Jonquera fins a la frontera en sentit nord. La cua arriba en territori francès fins al peatge del Voló. També hi ha uns 3 quilòmetres de cua a l'N2 fins a la frontera del Portús. A Barcelona, aturats a la ronda de l'Entrort i la Vall d'Hebron direcció Llobregat a causa d'obres, i els trens de les línies R2 Nord i R11 de Rodalies circulen per via única entre Sant Andreu i Granollers Centre per l'atropellament mortal d'una persona. També es fa servei per carretera en aquest tram.
22: Gràcies. Gràcies, Mariluz. Bon dia.
6: Bon dia.
22: I ara, hi afegim el temps.
26: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
22: Eloi Cordomí, bon dia.
27: Hola, bon dia.
22: Ja ho apuntàvem. Altes temperatures, risc d'incendis, però és que, a més, també hi ha avisos per pluja.
7: Sí, tenim una mica de tot. Ara mateix el que és més destacable, sobretot, són les temperatures altíssimes, disparades a aquesta hora, que ja han arribat a fregar els 40 graus a Vinebre, a Vallirana també s'acosten per poques dècimes als 40 graus, i a Castellbisbal està passant el mateix, al Vallès Occidental. Avui, previsió d'aquestes temperatures de 38 a 40 graus en moltes comarques de l'interior, però aquesta mateixa calor pot afavorir la presència de tempestes, Pirineu, Prepirineu i possiblement també la Catalunya Central i el Pla de Lleida, on hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja al Servei Meteorològic de Catalunya. Demà augmenta la inestabilitat. Demà tindrem ja un matí amb capes de núvols que ens van creuant, sobretot entren de l'oest i del sud i van escampant-se per la resta del territori. A la tarda, més tempestes, més fortes en qualsevol punt del país, i això farà baixar una mica la temperatura, en general de 2 a 4 graus o fins i tot una miqueta més al Pirineu. I diumenge encara es mantindrà algun ruixat, alguna tempesta de tarda, però en general amb un temps més tranquil i més fresc.
9: Vaja, que tindràs un cap de setmana distret, Eloi.
7: Això segur.
9: Nosaltres també. Que vagi bé, bon dia, Eloi.
7: Igualment, adéu.
26: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Les 2:06. El Marroc i Espanya blinden la frontera a Ceuta i Melilla davant la crida a una nova entrada massiva demà. Els dos països estan en alerta davant la possibilitat d'un segon episodi d'arribada de migrants i han desplegat policies i militars i han col·locat noves barreres al mar, Jordi Baró.
10: Centenars de policies i soldats estan desplegats a la banda marroquina de la frontera, tal com es veu en mitjans digitals del país, que mostren també camions amb canons d'aigua i noves barreres físiques al mar. Després de l'arribada d'unes 70.000 persones a Ceuta el 30 de juliol, fa dies que circulen a les xarxes socials missatges que animen a repetir l'episodi, assegurant que la frontera estarà oberta demà, dia festiu a Espanya. Una empresa tecnològica d'Alacant ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa, però amb menys força que la primera. Ho explicava Marga Herrero, de la startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant i entrevistada al Matí de Catalunya Ràdio.
11: La convocatòria explícita del 15 de agosto sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales, de alguna manera, de hacer el cruce que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de flotación individual, y la ejecución sea como fragmentado.
10: Més enllà de les mesures sobre el terreny, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb la crida a creuar la frontera. Davant el risc d'un nou episodi, Itàlia ha volgut mantenir una postura crítica amb Espanya. La primera ministra Meloni insisteix que seguirà extremant la vigilància i manté la suspensió de Schengen, cosa que fa que s'hagin reintroduït els controls a ports i aeroports als viatges provenients de l'Estat.
9: Doncs bé, com dèiem, el Marroc ha militaritzat la frontera i a l'altre costat, a Ceuta, també s'ha reforçat el dispositiu policial i militar. El govern espanyol ha mobilitzat mig miler de policies extres i avisa que si algú entra a l'Estat espanyol, se'l retornarà immediatament. Ni el Marroc ni Espanya es poden permetre que es repeteixi una entrada similar. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
25: Hola, bon dia. Aquest cop el Marroc s'activa i la seva col·laboració porta el govern espanyol a confiar que les imatges de fa 15 dies no repetiran. El risc, però, existeix i és alt, segons el Ministeri de l'Interior, que ha mobilitzat 1.500 policies a Ceuta. Això és mig miler més dels que hi havia el 30 de juliol. També s'ha activat 2.000 militars i s'han suspès vacances i permisos perquè demà, 15 d'agost, festiu, tothom vagi a treballar. El govern espanyol assegura que estan preparats per frenar-ho. Ana Redondo, ministra.
0: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse.
25: I un dia més, i per intentar desactivar la crida, Redondo envia un missatge contundent cap als migrants. Qui intenti entrar a Ceuta no es podrà quedar a Espanya i serà expulsat.
0: Que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
25: A Melilla també s'ha instal·lat una barrera flotant com la que hi ha a la platja del Tarajal a Ceuta. És una barrera pneumàtica i es pot traspassar nedant, però els que se la saltin se'ls pot retornar en calent, segons diu l'última sentència del Tribunal Suprem.
9: El risc d'incendi torna a ser molt alt a pràcticament tot el país. La falta de pluges i, sobretot, les altes temperatures incrementen el perill de focs forestals i els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa en 37 comarques i 525 municipis, Montse Poblet.
12: El mapa de Catalunya està pràcticament tot en vermell, excepte el Pirineu més occidental, que és l'única zona on ara mateix el perill d'incendi és baix. Hi ha comarques en risc molt alt al nord del país, com l'Empordà, el Gironès o la Noguera, al centre, com el Vallès, l'Anoia o el Moianès, i també al sud, el Tarragonès, el Baix Ebre o la Terra Alta. Josep Vilalta, subinspector del cos d'agents rurals, fa una crida a la prudència.
1: És un dia, doncs, que s'haurà d'anar molt, molt amb compte i ser molt cautelós, perquè qualsevol petita guspira, doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
9: Malgrat el risc, aquí de moment, Montse, la situació està tranquil·la, però no passa el mateix a Andalusia i Osca, on treballen per extingir dos grans incendis.
24: Exacte, continua avançant sense aturador el foc de les penyes de Riglos a Osca, que ja afecta 10.000 hectàrees i que va sumant evacuats, ja n'hi ha prop de 900. Aquest matí les flames han envoltat el monestir de Sant Juan de la Penya, d'on ahir ja es van treure algunes obres d'art i les restes dels primers monarques de l'antic regne d'Aragó, que estan enterrats al recinte per evitar que es perdin si s'arriba a cremar. On sí que hi ha hagut avenços és a l'incendi que crema des de fa 9 dies a Niebla, a la província de Huelva, però encara no s'ha pogut estabilitzar. Segons els experts, l'extinció és molt difícil perquè no només canvia contínuament de direcció, sinó que salta grans distàncies, generant molts focus secundaris i ha provocat canvis a l'atmosfera que complica molt la feina dels bombers.
9: Avui és una jornada amb molta activitat a l'aeroport del Prat. Hi ha programats un miler de vols i és que moltes persones acaben les seves vacances i d'altres les comencen coincidint amb la fi de la primera quinzena d'agost. A tot això s'hi afegeixen els efectes de la vaga dels treballadors de terra de Ground Force, que en els 10 dies que porten d'aturada ja han provocat l'acumulació de més de 4.000 maletes a l'aeroport. Unitat mòbil a l'aeroport del Prat, José Antonio Muñoz i Mireia Sala, bon dia.
3: Bon dia. Al llarg del matí hem trobat nombrosos passatgers que s'han quedat sense maletes. Alguns han aterrat avui, però n'hi ha molts que van arribar fa dies i, com que no reben cap informació per part de la companyia sobre la localització del seu equipatge, s'acosten a l'aeroport a preguntar. Es queixen que han de fer llargues cues per obtenir informació i tampoc en treuen l'aigua clara. Un exemple és un matrimoni que va arribar dissabte dels Estats Units amb la intenció de veure l'eclipsi. Demà ja tenen el vol de tornada i s'han hagut de comprar roba nova i una maleta per encabir-la. Però això no és tot.
2: Vam venir de vacances i totes les nostres coses són a les maletes. Fins i tot el material per fer fotos de l'eclipsi solar. He hagut de comprar els aparells i no crec que la companyia Condor m'ho reemborsi.
3: Un altre afectat per la vaga de Ground Force és l'Eric, que ahir havia de volar a l'Índia fent escala a Helsinki i encara és a l'aeroport.
13: Va haver-hi una avaria a l'avió. Vam estar com 2 hores allà a l'avió esperant, però finalment ens van dir que no s'arreglaria. Però a l'estar en vaga els de la companyia de Ground Force, no hi havia ningú que ens pogués, que pogués venir a l'avió a buscar-nos. No hi havia cap persona a l'aeroport per atendre'ns. Tot era per missatges que ens anaven arribant. Vam estar aquí tot el dia. Les motxilles tampoc sortien.
3: Avui hi ha una vintena de vols cancel·lats i alguns retards. Durant tot el dia hi ha previstos un miler de vols i 3.300 durant tot el cap de setmana.
9: D'altra banda, la previsió del servei de trens per a l'eclipsi era la correcta, segons el govern, però es va veure desbordada perquè el gruix de passatgers es va concentrar en poca estona. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, considera també que la tornada després de l'eclipsi va ser ordenada. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
14: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Manel Nadal ha defensat que la previsió era correcta, però que no va funcionar. Ha apuntat que el més problemàtic va ser l'anada cap a Tarragona perquè no es va fer esglaonadament i els trens anaven massa plens.
15: La previsió era correcta, per al nostre entendre ho era, però s'ha demostrat que no ho era. Evidentment no va funcionar tal com havia de funcionar perquè la gent no va poder arribar a l'hora o va anar-hi en unes condicions que jo diria que eren infrahumanes o no eren les correctes, diguem, per un servei públic, no? Però la previsió era la suficient, diguem. Ara, el funcionament finalment s'ha demostrat que no va ser el correcte.
14: En aquest sentit, diu que s'hauria d'haver incidit en recomanar en una anada esglaonada en tren i que caldria haver informat sobre la capacitat dels convois. Pel que fa a la tornada, en relació amb les aglomeracions a les andanes de l'estació de Tarragona, assegura que ja s'havia previst.
15: El govern, Mossos d'Esquadra i Rodalies van decidir fer-ho així, diguem, tancar l'estació i fer entrar la gent a mesura que arribaven els trens. I es va donar instrucció a Renfe de que si no hi havia prou trens es posessin autobusos o, finalment, es va posar un últim tren a 2:45 de la nit per recollir la gent que encara quedava.
14: D'altra banda, respecte a la línia R3 de Rodalies, ha explicat que s'ha reforçat la mobilitat amb un servei alternatiu per carretera entre la Garriga i Puigcerdà.
9: La central nuclear d'Almaraz a Extremadura continuarà funcionant fins l'any 2030. El govern espanyol ha autoritzat les empreses propietàries Iberdrola, Endesa i Naturgy a allargar l'activitat dels dos reactors que en principi s'havien d'aturar l'any 2027 i el 2028. El govern espanyol assegura que la decisió gairebé no tindrà repercussions en el desplegament de les renovables. En canvi, diu, esmorteirà les pujades de preus que els provoca l'ús de gas per produir electricitat, Jordi Canal.
16: Sí, Fòrum Nuclear, que és l'associació empresarial del sector, celebra la pròrroga d'Almaraz i
8: demana abordar també amb rigor el futur de la resta de centrals. El govern espanyol de moment assegura que la pròrroga se circumscriu exclusivament a la nuclear extremenya i que no altera la data de tancament de la resta de reactors previstes raonadament fins al 2035. Amb tot, els ajuntaments d'Escó i Vandellòs se miren esperançats la decisió d'avui per allargar els tres reactors que hi ha en aquests municipis i que han de tancar els anys 2030, 2031 i 2035. Miquel Àngel Ribas és l'alcalde d'Escó.
16: Sí que és veritat que aplana el camí i si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Escó i per a Vandellòs, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
8: A més, els alcaldes d'Escó i Vandellòs asseguren que la pròrroga en el tancament del Marat farà inassumible el desmantellament dels diferents reactors que hi ha a l'Estat, 7 en total, d'acord amb el calendari previst, i que, per tant, pot acabar suposant també una pròrroga per la resta.
9: Una decisió tècnica que també té repercussions, evidentment, polítiques. Sumar els socis de govern del PSOE rebutgen la pròrroga del tancament d'aquesta central nuclear del Maras Extremadura i acusa els socialistes d'incomplir l'acord de govern. Des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo ho ha celebrat, però lamenta que s'hagi fet a mitjans d'agost perquè passi desapercebut, Montse Garcia.
17: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, dirigent dels Comuns, acusa el PSOE d'incompliment i exigeix que es mantingui el calendari pactat.
18: Per la banda del socialista del govern, s'ha cedit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica i això és un gravíssim error que nosaltres no podem compartir i hem manifestat en el si del govern que no compartim i, per tant, exigim que es mantingui el calendari una vegada més.
17: Des del Partit Popular celebren que el govern espanyol hagi pres aquesta decisió, però critiquen el moment escollit i també acusen l'executiu de Pedro Sánchez de tenir una política erràtica en matèria energètica, ho ha dit el portaveu del partit, Jaime de los Santos.
19: Pero esto no va solo de Almaraz. Y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos asegurada su vida útil, sino de todas las centrales nucleares de España y de una política energética errática que llevó incluso a un apagón del que no tenemos ni una sola explicación.
17: Per la seva banda, la patronal catalana Foment del Treball assegura que la pròrroga del Marat és un pas en la bona direcció i demana que es faci el mateix amb les nuclears catalanes. En canvi, el sindicat Comissions Obreres a nivell estatal lamenta la decisió i demana que es mantingui el calendari de tancament de les nuclears.
9: Les plataformes TikTok i Meta han posat al servei del públic dues pàgines web per detectar continguts generats amb les seves eines d'intel·ligència artificial. S'afegeixen a OpenAI i Google, que ja havien fet el mateix, però no és que ho facin per bona voluntat, Carlos Baraiber.
20: No, de fet ho fan perquè la normativa europea així ho exigeix. Des del 2 d'agost és obligatori que les empreses d'intel·ligència artificial creïn aquesta mena d'eines que permeten detectar si un vídeo o una foto són sintètics. De fet, les plataformes han creat aquestes eines, però no se n'ha fet gaire ressò, diríem que ho fan arrossegant una mica els peus. Sigui com sigui, ara mateix ja hi ha eines per detectar continguts fets a IA, de ChatGPT, de Google, de Meta, de TikTok, i això és un pas endavant. Això sí, cada portal detecta només les seves pròpies eines d'intel·ligència artificial. Si fa servir la d'OpenAI, pot detectar si hi ha intel·ligència artificial en una foto feta amb ChatGPT, per exemple. Gemini detecta les intel·ligències artificials de Google, i així amb tot. I tot això ho pot fer servir qualsevol usuari. Si voleu trobar els enllaços, hi ha un article al web del 3cat.info on ho podeu consultar.
9: Gràcies, Carlos. Bon dia.
20: Bon dia.
9: Pràcticament 19 minuts per sobre de les 2 de la tarda, el balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia continua augmentant. El nombre de morts puja a 284 i encara es compten prop de 400 desapareguts. 5 dies després del terratrèmol de Colòmbia, l'ajuda humanitària continua sent necessària a les zones més afectades. Fer arribar aquest ajut és ara una de les dificultats sobre el terreny. Des de Pereira, enviat especial a Colòmbia, Joan Biosca.
21: Hola, bon dia. Cali, Pereira, Manizales i la regió del Chocó és on el terratrèmol de dilluns deixava més mal, morts i destrucció. És on l'ajut humanitari és més necessari. Els centres de recollida de donacions de Bogotà, la capital colombiana, estan plens de material, roba, medicaments i també aliments, però fer-los arribar fins a la zona zero de la destrucció, aquí on ens trobem, és un problema. Amb els aeroports tancats propers, fer 300 quilòmetres implica 8 hores mínimament creuant els Andes per carretera d'alta muntanya que s'enfila fins als 4.500 metres d'altitud. Sobre el terreny, històries de mort i solidaritat. Julio César Pineda és un veterà rescatista colombià i aquí a Pereira és dels civils voluntaris que són els qui realment estan traient runa amb les seves mans i busquen vius i morts.
27: Un viejo luchador que le da sentimientos, que ama a la gente, que allá se quedó alguien metido, allá voy yo.
4: pero nosotros tenemos conocimientos, los viejos. Nosotros sabemos qué es esto. Yo tengo olfato de sabueso, yo soy topo, yo soy un loco para esto.
21: La solidaritat, asseguren alguns voluntaris que han perdut familiars en aquest terratrèmol, és la millor teràpia, ens ho explica la Diana, que va treure la seva tieta morta d'entre les runes de casa seva.
5: Se está cansando también la mente, el cuerpo, entonces cuando llego a casa siento de que soy un granito de arena más que va a permitir que vamos a salir de la mejor manera de esta situación. Entonces, para mí sí fue la cura para la ansiedad, fue ayudar a los demás.
21: Camí dels 300 morts, Colòmbia entra ja en el cinquè dia des del sisme de 7,4.
9: I avui l'actualitat repartida pel món ens porta fins al Regne Unit, on el líder d'extrema dreta britànica, Nigel Farage, recupera el seu escó al Parlament. Ha estat gràcies a la victòria més que previsible en les eleccions d'ahir a la circumscripció de Clacton, al sud d'Anglaterra, pel boicot de la majoria de partits. De manera que el plebiscit, que va plantejar per esvair dubtes sobre la seva figura, ha quedat en entredit, Albert Manyà.
2: La participació del 40% ja dona idea del desinterès que hi ha hagut i explica la victòria fàcil amb un 63% dels vots per a Farage. El seu principal rival ha estat un còmic que ha creat el personatge Count Beanface, literalment el comte cap de cubell de la brossa, perquè ha fet la campanya disfressat amb un cubell al cap i amb propostes inversemblants, com posar un topall al preu dels gelats. Aquesta candidatura paròdia ha obtingut un 27% dels vots, per sobre del que preveien els analistes. En tot cas, aquest matí, Farage no ha volgut assistir a l'acte de proclamació de resultats juntament amb el comte Beanface.
10: No em fa por aquesta gent, però em nego en rodó a pujar a un escenari després d'haver aconseguit una victòria rotunda per tot el que he defensat i ser menyspreat i humiliat per uns qualsevol. Malauradament, no hi assistiré. Will not, sadly,
2: be attending the count. El Parlament de Westminster ha anunciat aquest matí que li reobre la investigació pels regals no declarats que va acceptar dels donants. Una conclusió negativa podria posar en risc les seves aspiracions. A més, l'arribada del nou primer ministre, el laborista Andy Burnham, ha frenat l'ascens de Reform UK.
9: I ara seguim parlant d'eleccions, ho fem en aquest cas, però de les primàries als Estats Units, perquè estan immersos en un ampli procés de primàries per escollir els candidats a les eleccions de mig mandat del novembre, crucials per mesurar el suport que té Donald Trump. Les primàries estan evidenciant la fractura ideològica, intenta que viu el Partit Demòcrata entre els moderats i el candidat d'esquerra antisistema que van fent forat. Aquest debat intern, però, pot determinar les seves opcions de guanyar les presidencials del 2028, Cèlia Cernadas.
6: Mira, ara ens fixem en dos estats que sempre són clau en les eleccions, Michigan i Wisconsin, i veiem el que ha passat en les últimes setmanes.
7: What we showed is that the power of our many is greater than the power of their money.
6: Aquest és Abdul Al-Sayed, que és doctor en salut pública i guanyador de les primàries de Michigan, el segon estat amb més població àrab dels Estats Units. Al-Sayed es podria convertir en el primer senador musulmà de la història del país. El principal lobby jueu, l'AIPAC, va invertir 30 milions de dòlars en contra seu per afavorir la contrincant, fervent defensora d'Israel. La campanya del Sayed, de pares egipcis, va girar al voltant de la sanitat universal i els drets laborals. Molts l'han comparat amb l'actual alcalde de Nova York, Zoran Mahmani, també musulmà i també amb un discurs que els Estats Units es bateja com d'extrema esquerra. De fet, fa poc que va presentar la cadena de supermercats municipals amb productes frescos un 30% més barats. Leila Nashawati, especialista en món àrab i en comunicació i conflicte de la Universitat Carlos III, subratlla que Mamdani i el Sayed suposen un canvi de paradigma als Estats Units, tot i que no guanyen per la seva religió, sinó pel seu programa.
22: Entonces él se está posicionando como ese candidato de la calle. No se está posicionando como un candidato que representa a una religión, a una confesión, sino que es algo que no oculta, porque algo interesante que estamos viviendo es que esta cuestión que antes se vivía hasta hace poco, sobre todo desde el 11 de septiembre de 2001, se vivía como algo que ocultar para no espantar donantes, para no espantar electores, ya no es un tabú.
9: I a Wisconsin, Cèlia, què ha passat?
6: Doncs mira, ara parlem d'una candidata, en aquest cas, Francesca Hong.
23: I'm Francesca Hong, and I've got 30 seconds to tell you what I'll do as Wisconsin's next governor. Unlike the other candidates,
6: era la favorita en les primàries de governador de l'estat de Wisconsin, però tenia el Partit Demòcrata en contra i al final es va imposar el favorit de l'establishment, David Crowley. A Hong, que és d'origen asiàtic i està afiliada, atenció, als socialistes demòcrates d'Amèrica, li van passar factura a tuits antics qualificant de colonial la festa d'Acció de Gràcies o criticant la policia. Però va perdre per només 3 dècimes i, per tant, el seu discurs, que és molt més radical que el que defensen els demòcrates en temes socials i d'immigració, havia calat entre molts votants. On s'hi han arribat al poder candidates d'extrema esquerra és a alcaldies com les de Seattle, Chicago, Los Angeles, Boston o Washington.
9: Seguirem, doncs, veient què passa fins que arribem a aquestes eleccions de mig mandat als Estats Units al novembre. I abans de la publicitat, un darrer apunt de la informació internacional. Almenys 8 persones han mort per les pluges torrencials a l'est de Tòquio. La pluja ha deixat més de 20.000 llars sense electricitat i gairebé 13.000 més sense gas. Les autoritats mantenen l'alerta perquè el risc d'inundacions i esllavissades continua sent alt. I la situació també ha complicat molt els desplaçaments. Unes 7.000 persones han hagut de passar la nit a l'aeroport de Narita, on han quedat atrapades després de la suspensió de trens i autobusos. A la zona afectada hi han caigut 367 litres de pluja per metre quadrat en només 24 hores, la xifra més alta mai registrada.
0: Catalunya migdia.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
11: A 1861, un ric propietari...
12: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
1: En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.
0: Catalunya migdia.
9: Tres minuts i mig, arribarem a 2:15 de la tarda. Salut Pública manté aïllades a casa seva 3 persones que són contactes estrets del turista franco-argentí que es va contagiar d'antivirus després d'un viatge a l'Argentina. L'home, contagiat, és a Galícia, ja no té símptomes i ha donat negatiu a les proves analítiques, de manera que ja no té capacitat de contagiar el virus, Mònica Mas.
24: Les 3 persones aïllades, 2 a Barcelona i 1 a Badalona, es consideren contactes estrets perquè van compartir un vol amb el turista contagiat d'antivirus. Tots 3 es troben en bon estat de salut, són asimptomàtics i han donat negatiu en els tests PCR amb mostres de sang i orina. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, assegura que la possibilitat que s'hagin contagiat és ínfima perquè ja fa prop de 20 dies que van tenir el contacte amb el turista franco-argentí i la incubació de l'antivirus és d'una vintena de dies.
25: Si s'haguessin pactat en el moment del vol, doncs segurament ja haurien debutat i ja tindrien els símptomes o serien positius. I en aquests contactes, una cosa ni l'altra. L'altre és que la persona a cas tenia, també sabem, perquè se li van fer anàlisis, una càrrega viral molt, molt baixa. En la qual cosa, ella mateixa ja era poc probable que pogués infectar.
24: Aquest turista franco-argentí és un home jove que va viatjar des de Buenos Aires amb escales a Santiago de Xile i Madrid abans d'arribar a França, on allà va presentar els símptomes. En cas que els 3 contactes catalans tinguessin símptomes a partir d'ara i donessin positiu per antivirus, se'ls traslladaria, tal com marca el protocol, a la unitat de tractament i a l'aïllament de l'Hospital Clínic.
9: Hi han enxampat a Calaf, a l'Anoia, 3 lladres presumptament vinculats amb un grup criminal que comet delictes de forma itinerant arreu del món per esquivar la persecució policial. Els Mossos els seguien la pista arran d'un robatori que haurien comès dijous passat en una casa de Juneda a les Garrigues, Lleida, Estela Busoms.
26: El cotxe que portaven l'havien llogat a un particular a través d'una plataforma d'internet, una manera d'actuar pròpia de grups d'atracadors que es mouen per diferents països i s'instal·len curts períodes de temps per cometre robatoris de tota mena. És el cas de la coneguda com la banda xilena dels fantasmes, amb qui es relaciona els detinguts a Calaf. Almenys un en formaria part, segons els Mossos. Rubén Carrera és el cap d'investigació de la comissaria de Mollerussa.
27: I llavors, sobretot, el que els caracteritza, insisteixo, és la seva elevada mobilitat, però arreu de tot el món. Inclús ens trobem que, de vegades, lloguen vehicles a Espanya i creuen la frontera el mateix dia, cometen robatoris a França i venen cap aquí. Miren de dificultar-nos la tasca al màxim.
26: De fet, el robatori a la casa de Juneda el van cometre 4 homes, però l'endemà a Calaf, quan estaven a punt de tornar a actuar, només en van detenir 3. El quart ja havia marxat a Xile i un dels arrestats ja tenia el vol per fer-ho aquell mateix dia. El jutge els ha enviat a la presó i els Mossos segueixen investigant per si els poden atribuir més delictes tant a Catalunya com en altres punts del món.
9: I creixen els accidents amb animals atropellats a Lleida i al Pirineu, sobretot els que impliquen cabirols. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
28: Bon dia. Uns accidents que aquest any suposen el 46% del total. Els punts més crítics són els llocs de pas habitual de fauna i els moments de més risc és que els de més trànsit, sobretot al vespre. Però els atropellaments passen en qualsevol lloc i moment. Per això els Mossos recomanen extremar la prudència a les carreteres del Pirineu i saber com reaccionar. Albert Cela és el cap de trànsit de l'Alt Pirineu i Aran.
3: Quan anem circulant per la carretera i sobtadament hi ha un animal que s'atravessa la via, el millor que hi ha és agafar el volant firmament en les mans i frenar. No fer cap més acció. Qualsevol maniobra evasiva pot suposar una sortida de via, una volcada o un xoc frontal contra un altre vehicle, que és molt pitjor que donar-li un copet a un animal.
28: Els Mossos recorden la importància que l'assegurança cobreixi els accidents amb animals salvatges. Si es produeix el sinistre, cal trucar al 112, fer fotografies i posar-nos en contacte amb la policia, perquè sense un informe policial, cap assegurança es farà càrrec de l'accident.
9: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda a Lleida. S'allarga una setmana més l'obertura del segon pavelló habilitat per atendre persones sense sostre que busquen feina a la campanya de la fruita. Lleida, Noelia Caselles, es va haver de posar en marxa a principis d'agost perquè s'havia disparat el nombre de persones dormint al ras.
8: Hola, Marc. Sí, la Paeria, com cada any, ja tenia disponible un pavelló per atendre les persones que arriben a Lleida sense feina i sense lloc on viure, però el dispositiu va quedar curt i hi havia molta gent dormint al carrer i es va obrir aquest segon pavelló que pot atendre 160 persones i que havia d'estar en funcionament fins dilluns que ve. Ara, però, s'ha decidit mantenir-lo una setmana més. El motiu l'explica Cristina Morón, que és tinenta d'alcalde.
13: Dona cobertura a les persones que han vingut a la nostra ciutat amb recerca de feina, tenint en compte que el sector fa les prediccions que la campanya finalitzarà cap a la setmana del 20 d'agost i d'aquesta manera doncs, donem servei a les persones i, a més, evitem que hi hagi pernoctacions al carrer.
8: Quan tanqui aquest segon pavelló, continuarà obert l'altre fins a final de mes. Aquest matí, el grup de Junts a la Paeria ha reclamat que es convoqui una comissió extraordinària per avaluar l'arribada de temporers i dimensionar els serveis, i també per exigir corresponsabilitat entre els municipis i les administracions de la plana de Lleida.
9: Responsables de les excavacions del Parc de la Draga de Banyoles continuen reclamant explicacions sobre la repercussió real d'unes rases per uns treballs d'electrificació a tocar del jaciment. Des de l'Ajuntament apunten que tenien el vistiplau de la Comissió de Patrimoni i que ja han obert un expedient per analitzar-ho. Girona, Maria Rovira.
14: Es van obrir unes rases al febrer per l'electrificació de dues pesqueres al passeig vora l'Estany, a tocar del jaciment, però segons el codirector de les excavacions, Xavier Terrades, es va aprofitar per obrir-ne unes altres al clavegueram i va haver afectacions.
15: A finals d'abril, quan van contractar una empresa d'arqueologia perquè tornés a obrir la rasa, aquesta empresa va corroborar que en el tall de més al sud, tota la rasa de claveguera i a part de la rasa d'electricitat, hi havia hagut aquesta afectació sobre els nivells arqueològics.
14: Segons el regidor de Cultura, Miquel Cuenca, l'Ajuntament té el màxim interès en la preservació del patrimoni.
16: De la mateixa manera que encantats que s'hagi fet i l'ha encarregat el propi Ajuntament aquesta prospecció arqueològica o aquesta obertura de les rases, nosaltres també tenim un expedient per acabar d'aclarir què pugui haver passat aquí.
14: Afegeix que no es volen precipitar abans de treure conclusions sobre possibles afectacions.
9: El cos d'agents rurals controla que els pescadors nocturns de canya mantinguin les platges netes i és que a l'estiu cada vegada és més habitual veure com els que practiquen la pesca i instal·len canyes en horari nocturn aprofitant que no hi ha banyistes. Girona, Laia Claret.
17: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
18: I ens trobem això, no? També que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no? Envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
17: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges.
9: I 5 cooperatives agrícoles i socials de les Terres de l'Ebre reben 3 milions d'euros del Fons de Transició Nuclear per impulsar iniciatives vinculades al repoblament, al relleu generacional i la gestió forestal. Ho fan a través del projecte Som Ruralitats, que busca dinamitzar econòmicament i social aquestes comarques. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
19: Som Ruralitats està formada per 5 cooperatives de caràcter agrícola, econòmic i social que treballen conjuntament per frenar el despoblament i reimpulsar l'economia local a la Terra Alta, el Baix Camp i el Priorat. Ho volen fer, entre altres coses, ampliant el parc d'habitatge als pobles, potenciant el relleu generacional del camp o apostant per la reinserció social dels col·lectius més vulnerables. Amb aquest ajut de 3 milions d'euros es volen assolir aquests objectius en què les cooperatives agràries tenen un paper clau per liderar els projectes. Ho afirma Neus Miró, sòcia de la cooperativa Fites Terres de l'Ebre, que forma part de Som Ruralitats.
2: La cooperativa agrícola té una ascendència sobre la comunitat, que sempre ha estat allí defensant els valors del poble, i d'allí va sortir la pregunta, doncs podrem plantejar que podem ressignificar les cooperatives agrícoles de micropobles per a que més enllà de prestar serveis en termes de produir aliment, potser poden prestar serveis comunitaris que cap més entitat queda en este poble per a poder fer.
19: Amb aquests mateixos ajuts a comarques com el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, es vol potenciar la prevenció d'incendis i la gestió forestal amb la silvopastura.
0: Catalunya migdia.
9: La locució Déu-n'hi-do i les paraules provar, compte, senyal i viatge estan entre les més consultades l'últim any al servei en línia del diccionari.cat d'Enciclopèdia Catalana. Els motius de l'interès que generen aquestes consultes són diversos, Valèria Obereda.
6: A vegades en busquen el significat com a viatge. L'ortografia provoca la curiositat per Déu-n'hi-do i provar. En el cas de compte, hi pesa la semblança amb altres paraules i senyal és per saber si és femení o masculí. La irrupció de la intel·ligència artificial ha fet baixar les consultes al seu servei, però la cap de edició de diccionaris del grup, Núria Bord, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que continuen sent la referència.
4: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona ens posa com a referent, és a dir, tu, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on ha tret la informació és diccionari.cat.
6: I la responsable d'Enciclopèdia.cat, Marga Prades, destaca que la majoria de les consultes tenen a veure amb la història de Catalunya.
5: En els articles que més consulta és els articles vinculats a la història i

0: Darrere de les taules de so encara hi ha poques dones. Segons l'anuari de la música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris, Clàudia Roses.
1: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, al 46%. Les dades es publica el grup Enderroc i la RACE, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí, com la DJ Trapella.
2: Recordo que els primers cartells jo era l'única DJ, perquè a l'escena electrònica, per exemple, sí que hi ha moltes noies que porten molts anys a distància, però en un sector més així, més pop, més festiu, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola, però a poc a poc sí que he anat veient un canvi. Jo puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient, potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva. Ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
3: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació. Jo, sincerament, mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents.
1: Els artistes coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina.
4: Ja tu tens a punt, traques i tambors, als carrers guarnits, el 15 d'agost.
0: 15 d'agost és demà, avui és 14, però a només d'un dia, perquè comença la Festa Major de Gràcia, els carrers del barri viuen les últimes hores abans de presentar els decorats al públic. Les comissions veïnals treballen a contrarrellotge per acabar les creacions artístiques que fa mesos que preparen. A més, aquest any hi ha novetats a la Festa Barcelona, Quim Codines.
5: Una de les principals és el retorn del carrer de Sant Pere Màrtir al concurs de guarnits. També és especial l'aposta dels carrers de Tordera, Llibertat, Progrés i Fraternitat de Dalt i de Baix, que per primera vegada s'han posat d'acord per crear una decoració conjunta. El projecte està inspirat en El Senyor dels Anells i ha obligat els veïns i veïnes a coordinar-se durant mesos. Tot i això, darrere la feina dels decorats, els veïns asseguren que cada vegada és més difícil aconseguir que la gent que viu al carrer s'impliqui en la preparació de la festa. Les comissions ho relacionen sobretot amb la gentrificació que pateix el barri. Ho explica l'Aina, veïna del carrer de la Fraternitat de Dalt.
6: No sé si es fa un canvi una mica, no?, de la gent que viu als barris, que fa també que la gent que érem d'aquí hem de marxar a altres barris o altres ciutats i tot. Llavors també falten mans, perquè també la gent que arriba nova, molts no tenen ni el coneixement de què són les Festes de Gràcia.
5: Tot i que molts veïns estan de vacances, els que hi participen continuen dedicant hores a acabar els últims detalls dels decorats. Ara asseguren que ja només pensen en veure el resultat i poder començar a gaudir de la festa. És el cas de la Marta Salines, veïna del carrer de Tordera.
7: Aquest any està sent durillo, anem una mica justets, llavors sí que tenim ganes ja de que sigui demà, tenir-ho tot col·locat i començar la festa de veritat.
5: Demà finalment arribarà el moment de descobrir els guarnits. Els carrers s'ompliran de visitants i competiran un any més per convertir-se en el millor decorat de la Festa Major de Gràcia.
0: Minuts i arribarem a les 3. La sintonia ho diu tot. Ernest Macià, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Comencen els esports amb les declaracions polèmiques del capità del Barça.
8: Doncs sí, Frenkie de Jong es queixa i s'explica. Creu que molts cops és l'ase dels cops. Enmig de tota la voràgina del mercat, avui Frenkie de Jong, aquest primer capità del Barça que dèiem, ha demanat poder sortir als mitjans del club a mostrar la seva preocupació, per no dir enuig o irritació, per algunes crítiques o insinuacions que Joan Fitó li han arribat de l'entorn constantment.
9: Sí, molt soroll sempre al voltant de la figura de Frenkie de Jong. Avui, sense venir a tomb i als mitjans del club, el futbolista neerlandès ha volgut passar revista de l'actualitat blaugrana i també de la seva lesió. Recordem que de Jong està lesionat. Durant el Mundial es va trencar el lligament lateral intern del genoll dret. D'això en fa un mes i De Jong segueix fotut.
10: Bueno, estoy muy jodido, me jode mucho porque lo que más me encanta es jugar al fútbol y sobre todo por el Barcelona y en la selección. Es que yo creo que he tenido muy mala suerte ahí porque ha sido que un accidente que alguien se ha caído encima de mí. Me he quedado un poco tocado ahí en el Mundial.
9: Jong, que no ha passat per quiròfan i segueix un tractament conservador, ha explicat que durant el Mundial els metges li van assegurar que aquesta lesió de la qual parla no podia anar més i que, per tant, podia forçar en aquest Mundial. Així ho va fer, però que al tornar a Barcelona li van fer proves als metges del Barça i que la lesió era més greu del que es pensava en un primer moment.
8: Perdó, els metges que li van assegurar que no...

0: aniria més la lesió en els metges.
1: De l'Estats Units. Li van fer proves als Estats Units. Allà tothom li va assegurar, ha explicat De Jong, que la lesió era la que era i que no podia anar més, però que al tornar a Barcelona els metges del club li van fer més proves i que van detectar aquest trencament al genoll dret. Més enllà d'això, De Jong, molt empipat per tots els rumors, per totes les notícies falses de l'entorn blaugrana sobre la seva figura. Les ha desmentit, ara els sentirem una per una.
2: Que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también, porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
1: De Jong està content amb la temporada que ve, diu que, tot i això, sent el suport, tot i el que sentíem, sent el suport dels culers, ja ha explicat que veu molt bé l'equip, també ha dit al neerlandès que la Champions és l'objectiu, però que, com sempre, ho volen guanyar tot.
0: Molt bé, qui no serà, però, company de Frenkie de Jong, i això ja ho tenim coll avall, és Ferran Torres, Fitó.
1: Encara no és oficial la seva sortida, però des d'ahir al vespre que hi ha un principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain, els dos clubs intercanvien documentació, però la previsió és que sigui oficial durant el dia d'avui. El PSG finalment en pagarà vora 50 milions d'euros i, per tant, Ferran serà jugador del Paris Saint-Germain.
0: Molt bé, i avui Rodri, que és una altra de les carpetes que tenim obertes aquest estiu, ha tornat a les vacances i ja va sortir ahir la nit des de Madrid, va sortir via Liverpool i ja és a Manchester.
1: Sí, estava citat avui amb el City per passar revisió mèdica i incorporar-se a la disciplina del conjunt anglès. Avui, precisament, n'ha parlat el seu entrenador, Enzo Maresca. Player from another club
3: and I don't think it's correct to speak about. No crec que sigui correcte parlar de jugadors d'un altre club, de la mateixa manera que no és correcte que altres clubs parlin de jugadors nostres. Li he fet una gran abraçada quan ens hem vist i ara el seu pla és rehabilitació i quan pugui anar-se incorporant als entrenaments. Aquest és el programa que tenim previst per ell. Start training session with
1: us and this is the program for him. N'ha parlat Maresca a la prèvia de la Community Shield, que jugarà demà al Manchester City contra l'Arsenal. El Barça va fer una segona oferta per Rodri, continua pressionant per l'internacional espanyol. És ara el principal objectiu del club blaugrana, després de desencallar la sortida de Ferran. Ara toca tancar l'arribada de Rodri. El City vol que el Barça arribi als 70 milions. El Barça, de moment, no hi vol arribar.
0: Molt bé. Rodri no jugarà si arriba, eh? No jugarà segur aquest cap de setmana a Basilea.
1: No.
0: Tu vas convocat, eh?
1: Jo vaig convocat, sí, a 4:45 de la tarda diumenge, penúltim amistós del Barça aquesta pretemporada, en directe aquí a Catalunya Ràdio, penúltima prova, l'última serà dimecres al Gamper, ja en directe a la TDT. El Barça viatjarà dissabte, ja sense Ferran, tampoc sense Rodri, tampoc hi serà Pedri, que encara no s'entrena. Per tant, a priori també és complicat que juguin els internacionals espanyols.
0: I l'Espanyol que debuta aquest cap de setmana sí contra el Llevant. El projecte blanquiblau amb Monchi a la direcció esportiva avança, però potser de manera més lenta del que es voldria. Carles Vila.
4: Encara queden algunes peces per completar en una plantilla on ara mateix la principal preocupació és el reforç de la línia defensiva. Fins ara la incorporació més important ha estat la del migcampista Àlex Calatrava, que ha arribat al Castelló, un traspàs que va costar 5 milions d'euros. Han arribat també cedits o que acabaven sessió jugadors com Unai Muñoz, Javi Hernández, Rafael Bauzá, Marco Fernández, Harman o Roger Hinojo. La direcció esportiva continua treballant. Hi ha alguns noms que estan dins de l'agenda blanquiblava. Al mig del camp no s'acaba de tancar la incorporació del francès Isiaka Kamate. És un jove jugador, ara a l'Inter de Milà. L'Espanyol també treballa per reforçar aquesta línia defensiva. Un dels jugadors que podrien aterrar a Barcelona és el central eslové Vanya Dursic, del Zenit de Sant Petersburg. El jugador tenia pràcticament tancada la sessió al Pau, però ara es podria haver decidit per incorporar-se a l'Espanyol després que ahir l'equip grec va quedar eliminat de l'Europa League. Tampoc s'acaba de concretar l'operació per l'alemany del Besiktas, Félix Udukai. És un central amb experiència, un jugador però que als últims dies ha rebut altres ofertes a més de la de l'Espanyol.

0: El Madrid afronta el tram final de la pretemporada amb tots els jugadors incorporats a la disciplina ja de José Mourinho. Bellingham ha estat l'últim a tornar als entrenaments i diumenge Josep Gaia viatjarà a Alemanya per posar punt i final a aquesta pretemporada.
1: Sí, per primer cop aquesta pretemporada José Mourinho pot comptar amb tots els jugadors disponibles. Dilluns es van sumar als entrenaments els jugadors que van jugar la fase final del Mundial i dimecres va tornar Bellingham, que tenia permís del club per tornar més tard. Jude Bellingham ha parlat en la tornada als entrenaments i s'ha mostrat ansiós per treballar amb Mourinho.
2: Yo siento que yo tengo una relación con él ya y estoy, es un sueño para mí trabajar con un entrenador como Mourinho. Es solo una ocasión para ver él, pero sí, estoy muy excitado para ver cómo es.
1: Com deies, Ernest, diumenge el Madrid viatjarà a Alemanya per jugar el darrer amistós de pretemporada. Serà a les 5 de la tarda contra el Schalke.
0: I la setmana que ve el Madrid debutejarà la Lliga al camp de l'Espanyol. Ho farà, evidentment, amb moltes cares noves, però també amb moltes baixes.
1: Sí, per aquesta temporada els blancs s'han reforçat amb 6 jugadors nous, a més del retorn de José Mourinho a la banqueta. Però també han marxat nou futbolistes i l'entrenador Álvaro Arbeló. A hores d'ara, el Madrid és l'equip de primera divisió que més diners s'ha gastat en fitxatges, desemborsant uns 225 milions d'euros amb traspassos com ara Diomandé, que ell sol ja ha costat 125 milions d'aquests 225, variables al marge, Cucurella, que ha costat uns 55 milions d'euros, o també Dumfries, que ha costat 20. També és l'equip que més diners ha ingressat, uns 190 milions d'euros, però la gran majoria d'aquests diners no provenen de vendes directes, sinó de percentatges de drets de jugadors que ja no formaven part del conjunt blanc. En total, al Madrid li surt un balanç d'uns 35 milions d'euros en despesa en fitxatges per la nova temporada.
0: Bé, un saldo, un balanç entre despeses i ingressos que no és dolent. El Madrid encapçala aquesta tripleta d'equips que tradicionalment gasten més als mercats de fitxatges per davant de Barça i Atlètic de Madrid i Carles Vila a molta distància de la resta de clubs.
3: Com dèiem, el Madrid és el club que més diners ha gastat fins ara en fitxatges de jugadors. El segon club a la llista és l'Atlètic de Madrid, amb 102 milions. S'ha incorporat aquest estiu Morten Hilmund, de l'Sporting de Lisboa, per 40 milions d'euros, Can In-Li, del PSG, per uns altres 40 milions, o Alejandro Grimaldo, del Bayer Leverkusen, que ha costat 22 milions d'euros. De moment, els matalassers han ingressat 34 milions. I el tercer club amb més despeses és, de moment, el Barça, amb un total de 100 milions pagats per la contratació de 3 jugadors. Anthony Gordon, el Barça ha pagat al Newcastle 70 milions, Karim Adeyemi i Jess Bisibu. Evidentment, caldrà afegir les despeses i els ingressos que puguin generar aquests equips els pròxims dies. El Deportivo de la Coruña i el Getafe són els altres dos equips que s'han reforçat més, molt lluny, però, dels tres grans del futbol espanyol. Els gallecs s'han gastat 26 milions i el Getafe gairebé 20. L'espanyol s'ha gastat prop de 6 milions d'euros. Per la cua, els dos equips amb menys despeses en fitxatges d'augment per la pròxima temporada la Lliga són l'Atlètic Club i la Reial Societat. De fet, cap dels dos equips bascos s'ha gastat ni un euro en nous jugadors. A segona divisió, el club que més ha gastat ha estat el Mallorca, amb 4 milions. El Girona ha ingressat 20 milions d'euros i només s'ha gastat una mica més d'un milió. El Sabadell no ha fitxat a ningú, de moment. Del que és a les últimes novetats al mercat de fitxatges, a la Real Societat, per cert, s'ha trencat les negociacions per la incorporació de l'internacional marroquí de l'Olímpic de Marsella, Naïem Aguert. L'operació estava pràcticament tancada, però hi ha hagut dubtes a última hora pel que fa a l'estat físic del jugador.
0: I bé, la temporada, el que seria la temporada, ho podem dir, comença avui, d'aquí a poques hores. Comença per segona divisió, amb el partit entre la Reial Societat B i el Castelló, un partit que donarà el tret de sortida a una temporada on hi ha molts equips que tenen aspiracions a tornar, David Gallofré, a primera divisió.
4: I entre els candidats hi ha el Girona, que s'estrena diumenge a casa contra el Leganés, i arribarà amb dues cares noves en fitxa del primer equip. Es tracta de Minsu, de Justin, els dos futbolistes que van jugar cedits la temporada passada a l'Andorra, ja van debutar amb el primer equip gironí a primera divisió l'any 2024. El partit serà a les 7 de la tarda i es podrà seguir en directe al Tot Gira.
0: Ja tenim l'Eduard Solà escalfant i el Sabadell, en canvi, no jugarà fins dilluns.
4: Sí, els arlequinats tornen a segona 5 anys després i ho faran en un escenari de màxim nivell davant l'Sporting de Gijón al Molinón. El migcampista Albert Urriol Zurri destaca la il·lusió de poder debutar en un camp tan històric.
5: Sí, escenari molt, molt bonic per debutar, a la vegada que molt difícil. Sabem la plaça que és el Molinón, però bé, jo crec que tots els camps de segona divisió són difícils. I bé, l'equip està preparat, estem afrontant la setmana ja pensant en el partit, deixant enrere la pretemporada, que penso que ha set molt bona.
4: El partit del Sabadell serà dilluns a les 7 de la tarda i en directe per l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: Molt bé. Dels equips que has dit, bé, ja has parlat del Girona com un dels favorits o que té més opcions, almenys lluitar per pujar a primera. Quins seran els rivals? Quins equips també lluiten per l'ascens?
4: Doncs els tres equips que arriben de segona, com comentaves, el Girona, Oviedo i Mallorca. A més, també s'hi podrien sumar tant per plantilla com per capacitat econòmica, l'Almeria, les Palmes i el Castelló.
0: Molt bé. I ara que parlaves de capacitat econòmica, quins equips s'han gastat de moment més calés a segona?
4: Doncs el Mallorca és qui més ha invertit, amb uns 4 milions d'euros en fitxatges, el segueixen el Castelló amb uns 3,2 milions i l'Almeria amb 3 milions. Tot i això, recordem que el Mallorca és també qui més ha ingressat, uns 65 milions d'euros gràcies a les sortides de jugadors com Morici, Samu Costa o Jean Virgili. El Girona, en canvi, ha invertit de moment només 1,2 milions d'euros i el Sabadell no ha pagat cap traspàs. Totes les incorporacions han arribat amb jugadors lliures o cedits.
0: Molt bé, és a dir, una gran distància entre el que s'inverteix a primera, sobretot els clubs de dalt, no tanta distància entre els clubs de mitja taula o baixa a primera i segona divisió, on hi ha projectes que volen evidentment tornar. I com hem anat dient, demà comença la primera i ho fa amb només 5 partits perquè els altres 5 estan ajornats pel Mundial, Montserraia.
6: Sí, perquè la Lliga ha decidit ajornar els partits dels equips que comptin amb futbolistes que hagin jugat les semifinals del Mundial, i són el Barça, Madrid, l'Atlètic de Madrid i el Betis. I també s'ha ajornat el Celta Osasuna per un fong a la gespa de Baleidos. El primer duel d'aquesta jornada serà entre l'Alavés i el Getafe a 8:15 del vespre, i més tard, a 10:15, serà el torn del Sevilla-Rayo Vallecano. Però abans, en clau europea, l'Ajax i l'Inter d'Escaldes ja han aconseguit el bitllet per a l'última ronda de classificació de la Conference League. L'Ajax va empatar 2, mentre que l'Inter va golejar per 4-0 i continua fent història. Ara els neerlandesos es jugaran l'accés a la fase principal contra el Sion suís, mentre que l'Inter d'Escaldes s'enfrontarà al Drita de Kosovo. Diumenge, partit de luxe per començar la temporada anglesa, l'Arsenal i el Manchester City disputaran la Community Shield. A partir de les 4 de la tarda, cara a cara, el campió de la Premier contra el guanyador de Copa, amb el primer títol de la temporada en joc.
0: 5 minuts i les 3.
7: Catalunya migdia. Aquest estiu Solsona sona i emociona.
8: Feu un recorregut per les òperes més emblemàtiques de la història amb una nit a l'òpera de la mà de Camerata Granados el divendres 21 d'agost.
7: Viatgeu a l'edat mitjana amb les visites nocturnes teatralitzades fins a final de mes.
8: Al vell mig del país us esperem a Solsona, ciutat amb caràcter.
7: Tota la informació a solsonaturisme.com.
9: Hola, vaig a recollir la canalla. Passa tu pel súper del Corte Inglés a fer la compra. Porta oli, que hi ha el bidó de 5 litres d'oli d'oliva verge extra, ojiblanca, el nuestro, el que ens agrada, a només 4,39 euros al litre. I gazpacho i salmorejo, que els del Corte Inglés Selection tenen un 50% en la segona unitat. I els podem combinar? Bé, oi?
10: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
11: A la botiga web i app.
12: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
13: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
12: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
13: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
14: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
7: Catalunya migdia.
0: A l'Europeu de Natació aquest matí hi havia 4 catalans que han participat a proves de braça, papallona i 4% mixt, i hem de dir que el saldo és positiu perquè 3 han passat ronda, Josep Gaia, i només un ha quedat eliminat.
1: Sí, el primer a competir ha estat Nil Cadevall, que ha estat l'únic dels 4 catalans que ha quedat eliminat. Ho ha fet en les sèries de 50 metres braça i ha quedat en 30a posició. Qui sí que ha pogut passar de ronda ha estat el maresmenc Isaac Fernández, que s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres papallona després de fer el 18è millor temps.
15: Me nota muy bien el primer 100. Tenía que salir rápido, ya que era, creo que, de las series más rápidas que había esta mañana. Luego he sufrido un poquillo al final de la carrera, pero bueno, objetivo cumplido, nadamos por la tarde y muy contento.
1: Finalment han competit Luca Huck i Ainhoa Campabadal, que s'han classificat per la final de 4% lliures mixt en aconseguir la 8a posició. Aquesta tarda tornem a tenir participació catalana en aquest europeu. A 8:15 del vespre, Isaac Fernández competirà a les semifinals dels 200 metres papallona i a 9:15 tindrem la final de 4% lliures mixt.
0: I, per cert, una altra quarta posició i és la segona de Luca Huck.
1: Si la va aconseguir ahir a la tarda, la final de relleus 4% lliures masculí, Huck va tocar la primera posició en els primers 100 metres, però finalment l'equip es va desinflar i va caure fins a la quarta posició amb un temps de 3 minuts, 11 segons i 91 centèsimes, tot i que aquest temps va ser un nou rècord pel país.
0: Atletisme, nova jornada matinal als europeus. Avui ha començat a competir el plusmarquista mundial Armand Duplantis en el salt de perxa, però també hi han pres part dos atletes catalans, Carles.
3: A la prova d'heptatló aquest matí, l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha iniciat la seva participació amb una victòria a la prova dels 100 tanques. Aquest migdia, el lleidatà Bernat Herta ha participat amb l'equip espanyol del 4x400. Han acabat quarts a la seva sèrie eliminatòria, una posició que els ha deixat fora per ben poc de la final.
11: Queríamos estar en la final y este grupo se la merecía por todo el trabajo que hay detrás. Pero tampoco desacredito que yo creo que ha sido una muy buena carrera. Ha sido la primera carrera de Ángel con absoluto, Juanjo, y han corrido como auténticos veteranos. No hemos tenido ningún problema en carrera, hemos entregado bien. Creo que la lectura tiene que ser de que la primera vez que corremos con este equipo hacemos una marca que está muy bien, en otras ediciones seríamos finalistas.
3: En canvi, la jornada d'aquest matí, l'equip espanyol femení sí que ha aconseguit la classificació per la final del 4x400.
0: Aquest cap de setmana comença el Mundial Masculí Femení d'Hockey Herba, que es fa conjuntament als Països Baixos i a Bèlgica. David Gallofré, molts catalans, molts.
4: Doncs sí, perquè la selecció espanyola masculina afronta el Mundial amb 12 catalans entre els 20 convocats. A més d'Irlanda, amb la que aquí farà el debut diumenge, la selecció comparteix el grup C amb Austràlia i Sud-àfrica.
0: I també hi haurà una important representació a la selecció femenina.
4: 9 de les 20 jugadores són catalanes. Les de Carlos Cuenca també debutaran diumenge i comparteixen grup amb Bèlgica, Nova Zelanda i Irlanda.
0: Canviem d'esport i anem a l'europeu de gimnàstica, que també es fa europeu de gimnàstica, en aquest cas a Croàcia.
4: Les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero disputaran demà la final per equips. Ahir van acabar setenes a la fase de classificació. En ciclisme, primera victòria com a professional d'Adrià Pericas. Ha guanyat la setena etapa de la Volta a Portugal amb només 20 anys.
0: En bàsquet, a la Lliga CB, el Joventut i el Girona han passat avui revisions mèdiques prèvies a l'inici de la pretemporada. Dilluns, dimarts ho fa el Manresa, dimecres el Lleida, d'avui en 8 ho farà el Barça. Fins aquí, moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Demà no, perquè demà és dissabte, però dilluns sí, a les dues en tindrem més. Gràcies i fins llavors.

0: El Marroc i Espanya blinden la frontera Ceuta i Melilla davant la crida a tornar-hi a entrar massivament demà. Els dos països estan en alerta i han desplegat policies i militars i han col·locat noves barreres al mar. El govern espanyol avisa que si algú entra a l'estat, se'l retornarà immediatament. Activat el nivell 3 del Pla Alfa en 37 comarques i 525 municipis per risc molt alt d'incendis forestals. A Osca continua fora de control el foc de les Penyes de Riglos, que aquest matí ha envoltat el monestir de Sant Juan de la Penya. En canvi, a Niebla, Huelva, els bombers han frenat l'avanç de les flames. El govern considera que la previsió del servei de trens per l'eclipsi va ser la correcta, però admet que no va funcionar. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, apunta que l'anada no es va fer esglaonadament i es va sumar una incidència ferroviària. Pel que fa a la tornada, considera que es va fer de forma ordenada. El balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia arriba als 281 morts i prop de 400 persones desaparegudes. Les zones més afectades necessiten ajuda humanitària, però fer-la arribar és difícil perquè els aeroports propers estan tancats i per carretera el trajecte és complicat i llarg. Nigel Farage torna al Parlament britànic gràcies a la victòria cantada al seu districte en què el seu principal rival era un còmic. Els grans partits havien boicotejat la votació convocada per ell pels regals que va rebre i no va declarar. El Parlament li ha reobert la investigació sobre l'afer. Déu-n'hi-do, badar i biaix entre les principals consultes al servei en línia del diccionari.cat de l'Enciclopèdia Catalana. Les cerques han caigut lleugerament amb la irrupció de la intel·ligència artificial, però hi apareixen com a referència.
1: Esports. Frenkie de Jong es defensa de la seva lesió al genoll. El primer capità del Barça assegura que ha estat causada per la mala sort i afirma que ho està passant malament. En l'irlandès, en declaracions als mitjans del club, es mostra molest pels rumors i les notícies de l'entorn blaugrana sobre la seva figura. El Barça, per altra banda, espera fer oficial avui la sortida de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. Tots dos clubs han arribat a un acord pel traspàs del davanter per una xifra pròxima als 50 milions. Només queda pendent l'intercanvi de documentació per tancar l'acord. I el campionat d'Europa d'atletisme, Maria Vicente, participa a l'heptatló femení. Després de les dues primeres disciplines, l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat va setena a la classificació. Vicente s'ha imposat als 100 metres tanques. I al campionat d'Europa de natació a París, Isaac Fernández s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres papallona després d'acabar aquest matí segon a la seva sèrie.
0: I pel que fa al temps, tarda molt càlida, amb temperatures que poden arribar a superar els 40 graus. També hi haurà algunes tempestes entre el Pirineu, la Catalunya Central i les comarques de Ponent. Puntualment poden arribar a l'interior de Tarragona.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 3. Bona tarda, us informa Montse Garcia.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Marroc i Espanya blinden la frontera Ceuta i Melilla davant la crida a una nova entrada massiva demà. Els dos països estan en alerta davant la possibilitat d'un segon episodi d'arribada de migrants i han desplegat policies i militars i han col·locat noves barreres al mar. Centenars de policies i soldats estan desplegats a la banda marroquina de la frontera, tal com es veu en mitjans digitals del país, que mostren també camions amb canons d'aigua i noves barreres físiques al mar. Després de l'arribada d'unes 70.000 persones a Ceuta el 30 de juliol, fa dies que circulen a les xarxes socials missatges que animen a repetir l'episodi, assegurant que la frontera estarà oberta demà, dia festiu a Espanya. Una empresa tecnològica d'Alacant ha comprovat com aquesta crida a internet continua activa, però menys força que la primera vegada ho explica Marga Herrero, de la startup Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant i entrevistada al Matí de Catalunya Ràdio.
3: La convocatòria explícita del 15 d'agosto sigue como vigente. Se ha desplazado tanto a lo que serían como modos habituales de alguna manera de hacer el cruce, que tiene que ver con plazas en barcas, con plazas en vehículos de flotación individual, y la ejecución sea como fragmentado.
0: Més enllà de les mesures sobre el terreny, Brussel·les té en marxa un mecanisme de cooperació amb Meta i TikTok per frenar la desinformació relacionada amb la crida a creuar la frontera. Davant el risc d'un nou episodi, Itàlia ha volgut mantenir una postura crítica amb Espanya. La primera ministra Meloni insisteix que seguirà extremant la vigilància i manté la suspensió de Schengen, cosa que fa que Itàlia hagi reintroduït els controls a ports i aeroports als viatges provinents de l'Estat. El Marroc ha militaritzat la frontera i a l'altre costat, a Ceuta, també s'ha reforçat el dispositiu policial i militar. El govern espanyol ha mobilitzat mig miler de policies extres i avisa que si algú entra a l'Estat espanyol, se'l retornarà immediatament. Ni el Marroc ni Espanya es poden permetre que repeteixi una entrada semblant. Madrid, Paula Brugats.
4: Aquest cop el Marroc s'activa i la seva col·laboració porta el govern espanyol a confiar que les imatges de fa 15 dies no repetiran. El risc, però, existeix i és alt, segons el Ministeri de l'Interior, que ha mobilitzat 1.500 policies a Ceuta. Això és mig miler més dels que hi havia el 30 de juliol. També s'ha activat 2.000 militars i s'han suspès vacances i permisos perquè demà, 15 d'agost, festiu, tothom vagi a treballar. El govern espanyol assegura que estan preparats per frenar-ho. Ana Redondo, ministra.
5: Se han reforzado todas las medidas y los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse.
4: I un dia més, i per intentar desactivar la crida, Redondo envia un missatge contundent als migrants: qui intenti entrar a Ceuta no es podrà quedar a Espanya i serà expulsat.
5: Aquestes persones van a ser repatriades i que, per lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va servir de nada.
4: A Melilla també s'ha instal·lat una barrera flotant com la que hi ha a la platja del Tarajal a Ceuta. És una barrera pneumàtica i es pot traspassar nedant, però els que se la saltin se'ls podrà retornar en calent, segons l'última sentència del Tribunal Suprem.
0: Mig quart passa ara de les 3 de la tarda. A Osca continua avançant sense aturador el foc de les penyes de Riglos, que ja afecta 10.000 hectàrees i que va sumant evacuats. Ja n'hi ha prop de 900 i s'ha hagut de suspendre temporalment la circulació de trens entre Hierbe i Sabiñánigo. Aquest matí les flames han envoltat el monestir de Sant Juan de la Penya, d'on ahir ja es van treure algunes obres d'art i les restes dels primers monarques de l'antic regne d'Aragó, que estan enterrats al recinte per evitar que es perdin si es crema. On sí que hi ha hagut avenços és a l'incendi que crema des de fa 9 dies a Niebla, a la província de Huelva. Els prop de 900 efectius dels bombers que hi treballen han aconseguit frenar l'avenç de les flames i eliminar-les de gairebé tots els fronts. A la seva compareixença diària davant dels mitjans de comunicació, Antonio

Els bevedors i bevedores d'aigua mineral que conduïu amb un 00. A més, a vegades feu conduir a la iaia, allò per si us fan bufar, no? Bé, doncs res, ja tornem a estar una altra edició, a una altra edició d'aquest tradicional, precisament, programa que es diu Jordi Casas House des de finals dels anys 90. Molt bé, una salutació, estigueu fent el que estigueu fent, per exemple, a segons quin lloc fent el vermut, a segons quin lloc, doncs, a punt de sortir de festuqui, o sopant, o a casa, o a la feina, o conduint el vostre vehicle. També, igual, algun taxista, doncs, ens escolta, no? I res, us saludem, estigueu amb un altaveu intel·ligent, no a dins, perquè seríeu molt petits, sinó al darrere, no? O, per exemple, en línia, o bé des del podcast d'Apple Podcast, iVox, i també es queda travat, oi? Però ho podeu provar Spotify. Està desactualitzat i a vegades s'actualitza de cop.

Tramuntana, a l'Anoia, al Bages, a Lleida, a Andorra, a Formentera i Vissar Ses Illes, a Sitges i també a Cunit, a la província de Tarragona. Doncs mira per on, ara parlant de Cunit, a la província de Tarragona, l'altre dia vaig rebre un missatge a Jordi Casas G, el meu compte d'Instagram. També em podeu contactar a TikTok, Jordi Casas House. Doncs bé, el missatge més o menys deia: hola, t'he escoltat el teu fantàstic Jordi Casas House. Escolta, jo sóc productor, et sabria greu escoltar una cançó meva? Dic, no, home, no. Me la va enviar, la vaig escoltar i li vaig dir: escolta, la posaré al programa. I allò, doncs, mirant una miqueta per sobre, vaig veure que aquest noi, que és de Casablanca i té un català perfecte, doncs ha fet cançons en català amb grans artistes i, per exemple, una versió del Boig per tu amb Pep Sala de Sau. Doncs bé, avui el tenim aquí per començar el programa en forma musical. La Milky, això és el seu darrer hit i es diu Summer Flirt.

0: Doncs està molt bé. Aquesta cançó és Made in Barcelona. La Liqui amb Summer Floor, la pista de ball a l'estiu. Un tema d'aquests voladors que ens han passat, doncs, directament, com us he comentat, perquè l'escolteu aquí al Jordi Casas House. L'am Liqui Summer Floor. Donem pas ara mateix a un d'aquests temes que també ens passen, doncs, de forma exclusiva, en forma de promo setmanalment, per l'alegria de les vostres orelles. Res, que encetem directament al Jordi Casas House. No m'he presentat perquè tinc el mateix nom que el programa, però bé, aquí tenim a una bonica cançó que ens deleitarà en els propers minuts i és una barreja de cosa clàssica amb modernitat. Birds amb Leo Vesk.
1: Jordi Casas House.
2: Un programa creat per satisfer les necessitats dels experts bevedors i bevedores d'aigua que surten de Festuki.

0: suposo que us haurà agradat la cançó de Leo Basch, amb de l'hòstia Apache, que es deia Birds, i suposo que encara us haurà agradat més Adam Beyer, DJ Jock, la darrera que hem escoltat, que es deia Let Loose. Ara, molta atenció, això és música d'alta qualitat amb Benitas Beach Club, Tommy Jules i Silas, directament des d'Anglaterra, amb Garlands, Make Us Do It. Garlandes, fes que fem garlandes.
1: Ara ens hem de fotre garlandes!
0: Senyor Casas Major, no malinterpreti. Garlands, Make Us Do It. Oh, yeah.

0: Molt bé, senyor Jordi Casas, Paus i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amoc o així, o fent un jingle. Jordi Casas, House.
1: Jordi Casas, House.

senyores i senyors, novetats de l'àmbit de la música house i la música electrònica. Això és Jordi Casas House per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, també en línia. Estàvem escoltant una cançó que m'ha donat la impressió que tenia un sampler de Don't Stop Till You Get Enough de Michael Jackson. Era Jump and Passion, donant pas a una promo que ens han passat des d'un EP de dues.

Bum, bum, bum, tot el sant dia, eh? No podeu posar una cançó normal amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extres.

0: Divendres 14 d'agost del 2026. Com qui no vol la cosa, ja hem travessat la meitat del mes d'agost. I amb aquesta calorada, que sembla tenir els dies comptats, però que està portant molt de corcoll, encara que sembli mentida, aquí a la cantonada, eh? A l'Ajuntament i a l'Agrupació de Valls Populars de Cubelles, perquè el nivell 3 del Pla Alfa, de perill d'incendi, pot acabar afectant a l'encesa de morterets de la seva festa major, a l'encesa de les colles de foc i al castell de foc. Tot això, aquesta, diguem-ne, aquesta tarda, aquest vespre, castell de foc a la nit, sortida. Per què us ho diem? Poca broma amb això de la calor, perquè si l'evolució ha de ser aquesta, segur que algun canvi arribarà per protegir balls públics i activitats diverses en el futur. Avui el diari Ara, i els ho comentarem d'aquí un moment, hi ha un informe sobre la previsió del futur en matèria de calor. I el Baix Llobregat i el Garraf estan a la llista de les comarques catalanes que tindran més dies de calorades en el futur. Després us ho comentem. El dissabte dia 22 en parlarà en Gori Massí pel Prat. Benvinguts al cap de setmana de Barraques, el que mou el treball voluntari i esforçat de les entitats i associacions per propiciar 3 dies de música i cultura popular gratuïta. Benvinguts també al cap de setmana del 43è torneig de Juvenils de la Blanca, de la 42a edició de la Nit de la Sardana o Retiro, o de la Festa Major del Poble de Garraf, plena d'activitats fins diumenge. I ahir a la nit, al Janius, el protagonisme fou per la progressió de la jove de Sitges. Ja poden trobar la xerrada íntegra al nostre web, però bàsicament la clau d'aquesta progressió, la constància, la tècnica i la gent. I aquí caldrà afegir el punt d'inflexió que suposarà el nou local a Santa Bàrbara, les obres del qual començaran, si tot va bé, el proper 8 de setembre, el dia de l'inici del curs escolar. I un titular més. Si les previsions de la jove no fallen, el 3 de 8 i la Torre de 7 poden arribar entre Santa Tecla i el concurs de Tarragona.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: Aquest 3 de 8 i sobretot aquesta Torre de 7, tan desitjada, tan desitjada, tan desitjada. A veure si serà possible l'intenció, com els deien, i escoltaran a Marc Illa, el cocap de colla de la jove de Sitges, en el decurs d'aquesta xerrada Eugenios Vara i l'única xerrada d'aquest any, Eugenios. Aquests dos castells, 3 de 8, Torre de 7, previsions de la colla entre Santa Tecla i el concurs de Tarragona i també poder-los aixecar pel concurs de Tarragona. Aquesta seria la intenció, perquè ja ho saben que això són punts i bones posicions de cara al concurs. En uns moments ho comentem tot plegat. Avui que s'ha fet clar a les 6:31 minuts i el sol ha sortit a les 7 del matí, el sol es fondrà a les 8:53 i es farà fosc a les 9:22 minuts. El dia s'escurçarà 2 minuts i 23 segons. Tindrem 13 hores i 52 minuts de llum solar i 10 hores i 7 minuts de foscor. I després ja hi tornarem, però és que aquesta hora ja estem a 29,2 graus. Ahir, quarts de 10, vam estar 30 i aquests 30 els varen mantenir 12 hores seguides. O que els comentàvem, que quan arribem a una determinada temperatura ja tot el dia. És igual que sigui a primera hora del matí, que sigui darrera hora de la nit, que sigui al migdia, que sigui al vespre, és igual. Aquesta escalforada. Doncs avui també, diuen, serà el darrer dia d'aquesta escalforada setmanal que hem viscut i a partir del cap de setmana se suposa que tot anirà millor. Cap de setmana de Festa Major a Garraf. Va començar el dia 11, la Festa Major Garraf acabarà el diumenge dia 16. Amb moltes activitats. Avui divendres dia 14 al Club Nàutic hi ha inflables infantils, torneig de mus i nit de quinto. Demà dissabte dia 15, cronoescalada de Camp d'As a Can Lluçà, botifarrada i gincama infantil a Can Lluçà i també torneig de dòmino. L'ofici de la Mare de Déu serà a la parròquia de Garraf demà dissabte 6:45 de la tarda. I a la plaça de l'estació, demà dissabte, hi haurà sopar de germanor amb un concurs de... Feia temps que no... Un concurs de tiramissús. Un concurs de tiramissús. O sigui que hem començat a preparar els melindros i el cafè i tot plegat. Demà dissabte, dia 15, a Garraf. I el diumenge, dia 16, la Festa Major del Poble de Garraf acabarà amb tallers infantils, amb xocolatada, amb cinema a la fresca i amb una nit de comiat a la platja amb rom cremat. La resta de l'agenda. Primer, en matèria cinematogràfica. És el darrer cap de setmana en el qual el Prado es projectarà l'Odissea de Christopher Nolan. Com els dèiem, arribarem a la Mare de Déu d'agost. Tot plegat va començar a principi de mes, el Prado projectat més o menys al llarg d'aquests 15 dies, la darrera obra de Christopher Nolan, viral per tot arreu, que ha estat un gran èxit, però també, diguem-ne, ha propiciat moltes crítiques de tota mena. És el darrer cap de setmana de l'Odissea, perquè a partir del dimecres, dia 19, Spider-Man, Brand New Day. Per tant, una altra de les estrenes més esperades al Prado, però a partir del dimecres 19 d'agost. Avui divendres, abans de parlar de les barraques, a les quals després també hi tornarem. Al matí, a les 11 en castellà i a les 12 en català, el Walking Tour dels Museus de Sitges. Per tant, tots aquells i aquelles que vulguin visita comentada als museus, a les 11 en castellà, a les 12 en català, el tour té un preu de 15 euros, es pot reservar a museusdesitges.cat o directament als museus. Com els comentàvem, avui divendres comencen les barraques a partir de 6:45 de la tarda a la plaça de l'estació, el Cor Entitats amb Yai Sound System i BC Sound. 5 cerveses per 10 euros. Els tickets es poden comprar a les paradetes de barraques o a l'inici del Cor Entitats. Avui a partir de 6:45 de la tarda. I això obrirà les portes ja al programa de barraques d'aquest cap de setmana, que després recordarem amb en Pol Vigó de l'entrevista que vàrem mantenir el mes de juny, però avui divendres, dia 14, el pa de cada dia a partir de 9:15, Joan Garriga i el Mariachi Galàctic a partir de 10:45, amb Paranoia a partir de 12:15 i la BKT Brass Band a partir de 3:00 de la matinada. Cap de setmana també de la 43a edició del torneig de juvenils de la Blanca Suburro. Torneig que va començar malament per la Blanca perquè va perdre davant del Grama en el partit inaugural d'aquest torneig per 0-1. Avui divendres, dia 14, a les 7 de la tarda, el partit que enfrontarà la Blanca amb el Girona, i a les 9 el partit que enfrontarà el Badalona amb el Nàstic. Demà dissabte, dia 15, a les 7 de la tarda, s'enfrontarà la Grama amb el Girona, i a partir de les 9 el Cornellà amb el Badalona, i finalment el diumenge, dia 16, a les 7 de la tarda, el partit per escollir el tercer i el quart classificat, i a les 9 de la nit del diumenge la final de la 43a edició del torneig de juvenils de la Blanca Subur al nou Pinsbens. Més activitats pel cap de setmana. Avui divendres a l'Ermita de Sant Sebastià, el quartet de corda Waterloo, amb un concert tribut a ABBA. A partir de les 9 a l'Ermita de Sant Sebastià, dins el Mediterranean Guitar Festival, el preu de les localitats, 20 euros. Avui divendres, a partir de les 9. Demà dissabte, dia 15, les colles de Festa Major tenen una cita al Club Nàutic Sitges a partir de les 10 del matí amb el tercer trofeu Festa Major de vela lleugera. Demà dissabte, dia 15. Demà dissabte, dia 15, a les 10 de la nit, als Jardins del Retiro, la 42a edició de la Nit de la Sardana amb la cobla Maricel, Monflons i Vidols. Demà, a les 10 de la nit, als Jardins del Retiro, a veure si va una temperatura ja una miqueta millor per estar-s'hi a gust als Jardins, 42a edició de la Nit de la Sardana. El diumenge, dia 16, a més de barraques i de tot el que els hem comentat, als Jardins del Retiro, qui vulgui màgia, màgia xixaraixera, tal com sona. Màgia xixaraixera a càrrec de Xaxi Xixarros. Tal com els ho dic. Màgia xixaraixera a càrrec de Xaxi Xixarros el diumenge, dia 16, a partir de les 7 de la tarda, als Jardins del Retiro. I tenen exposicions disponibles a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, La meva festa major, l'exposició de pintures d'en Miqui Marçal, fins al 28 d'agost, a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, a l'edifici Miramar, Entre ciudades, cartografia efectiva, l'exposició fotogràfica de Vittorio Canali i Marisa Domínguez, i també les exposicions dels guanyadors dels concursos Pere Jou i Sant Vicenç 2025. Els artistes Agustín Serizuelo, guanyador del concurs d'escultura Pere Jou 2025, i Melchor Balsera, guanyador del concurs de pintura Sant Vicenç 2025, exposen al Miramar fins al 6 i el 20 de setembre, respectivament. I ara anem pel que els comentàvem a l'inici del programa. L'assumpte de la calor. En diferents vessants. Per un costat, el que els comentàvem, ens cau aquí a la vora, i més que res per allò de dels peus en remull, pel que pugui venir, en el futur. El dia 22 d'agost, el recordem, la vigília de la vigília de la Festa Major a les 11 del matí, a la sala Jofre Vilà del Prado, en Gori Massip farà una xerrada sobre el canvi climàtic i la Festa Major, els efectes que pot tenir el canvi climàtic en el desenvolupament de la Festa Major. Però dues coses. Primer, la notícia del diari Ara. Pablo Martínez és arquitecte i fundador del Think Tank 300.000 i és un dels autors de l'estudi Atles de Vulnerabilitat a la Calor, elaborat amb el Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center. Ja saben que aquest centre de supercomputació ajuda precisament a fer càlculs a partir de dades estadístiques que poden permetre albirar què ens espera en el futur. Bé, el cas és que el titular és ben contundent. El Baix Llobregat i el Garraf, on més augmentaran els dies de calor. Aquesta eina visual ha recollit fins a 70 simulacions climàtiques per radiografiar quines ciutats de l'Estat patiran més onades de calor en el futur. Les conclusions dibuixen un escenari poc amable. En els municipis analitzats, el nombre de dies amb onades de calor es triplicarà de mitjana el 2050 respecte a l'any 2000. Alhora, la necessitat de refrigeració dels habitatges augmentarà un 65%. L'arquitecte Pablo Martínez diu que estem fent edificis per un clima que ja no existeix. Prou gràfica aquesta expressió. En concret, la simulació apunta que els dies de màxima calor augmentaran. A Castelldefels hi haurà 80 dies més de màxima calor. A Vilanova i la Geltrú, no surt el cas específic de Sitges, però surt Vilanova, 73 dies més de màxima calor. I al Prat de Llobregat, 72 dies més. Repetim, aquesta és una projecció a futur, i la projecció a futur diu que el Baix Llobregat i el Garraf seran les zones on més augmentin els dies de calor. Els edificis de la majoria de ciutats de l'Estat no s'adapten a les temperatures extremes, i és evident que si hem de viure els estius com aquest estiu que estem vivint, i sembla que el temps va cap aquí, agradi més, agradi menys, o es negui més o es negui menys, les xifres són molt contundents en aquest aspecte, bé, doncs, probablement caldrà fer alguna cosa perquè tots aquells i aquelles que surten en els dies més intensos de l'estiu a fer activitats puguin protegir-se. Interessant l'article d'en Miquel Forns a l'Eco d'aquesta setmana, que és l'Eco previ a la Festa Major. I Miquel Forns diu: i si Santa Tecla tornés a ser la Festa Major gran? I fa referència a l'aiguat de Santa Tecla del 23 de setembre del 1874, una pluja torrencial descomunal desbordant violentament rius i rieres, provocant inundacions, etc, etc. En Miquel també diu el que ja es va dir quan es va presentar el llibre de Veïvents de la Festa Major Petita, l'any 2004, fa 22 anys, quan es va dir amb tota certesa que no va tenir res a veure l'aiguat de Santa Tecla amb el canvi de la Festa Major a la Diada de Sant Bartomeu. Com diu també a l'Eco d'aquesta setmana, en Miquel Forns, erròniament i durant molts anys es va atribuir a les pluges de setembre i aquesta riuada concreta el causant que els vilatans de l'època apostessin per concentrar la major part dels actes festius a la Diada de l'Apòstol al mes d'agost, desencantats amb la Santa Compatrona. Aquesta ha estat, diu Miquel Forns, una llegenda urbana difosa de boca en boca i sense cap base comprovada. És més plausible concloure que als Sitges dels segles XVIII i XIX, el setembre era un dels mesos més intensos laboralment perquè les feines de la verema mobilitzaven bona part de la població i, per tant, al setembre era molt més complicat encaixar una festa major perquè tothom tenia feina que no pas al mes d'agost. Però l'article continua, i recordin que estem parlant de la calor i de la calor en el futur, dient: 150 anys després d'aquell famós aiguat de Santa Tecla, sembla que el clima està tornant a cobrar importància en l'impacte en les festes dels pobles. En aquest sentit, podríem imaginar per un moment que a Sitges, i degut a les condicions meteorològiques, s'arribés a plantejar la conveniència que Santa Tecla recuperés la primacia o el lideratge que en un dia va exercir davant de Sant Bartomeu es podria arribar a aquest extrem. I l'article planteja, entre altres coses, que el món casteller ha estat un dels primers espais de la cultura popular on s'ha obert el debat creixent sobre la conveniència de mantenir els tradicionals horaris de les diades castelleres al migdia, especialment durant els mesos d'estiu. Però que ho saben també els castellers, que hi ha hagut molt de debat en això, perquè el migdia ara és un horari de risc per una activitat tan esforçada com és l'activitat castellera. La qüestió principal, diu l'article, és si cal adaptar els horaris a les noves condicions climàtiques per protegir la salut dels castellers. I, per tant, el debat es pot fer extensiu a totes aquelles celebracions que comporten balls populars, festa al carrer, esforç al carrer, en moments en què les temperatures poden ser molt altes, processons amb balls populars, imatgeria festiva, al juliol i agost en hores de major calor i irradiació solar. El debat no és sobre la tradició en si, diu en Miquel, sinó sobre com preservar-la, garantint la seguretat de balladors i balladores, músics, públic i de totes les persones vinculades a l'organització. Per tant, ja en parlarem del que passa d'aquí uns anys. El referent més immediat és la Festa Major de l'any 2003. Aquella Festa Major amb aquella calorada i per postres teníem aquella situació de sequera tan extrema que obligava moltes restriccions a les colles de foc davant del pas per zones de vegetació, aquells matolls de la via del tren, el pont dels ocells, ben fi. Les persones que es varen desmaiar aquell 2003, que en varen ser moltes, l'aigua que es va arribar a veure aquell 2023, fa 3 anys enrere, bé, doncs, si això no canvia, és molt probable que el futur ens porti a situacions com aquesta. Està per veure si aquesta Festa Major, perquè la setmana que ve, repetim, per fortuna baixaran les temperatures, ara està per veure si ens acompanyarà molt o no la pluja, però sembla que les temperatures s'instal·laran durant uns quants dies a la banda més baixa. I tornarem a aquest assumpte, sens dubte. L'Ajuntament ha previst, i així ho ha anunciat a través de les xarxes socials, aquestes fonts d'aigua, de nou, per Festa Major. N'hi haurà 4, carrer Espalter, cantonada amb Passeig Vilafranca, carrer Tassis, Passeig de la Ribera i la plaça dels Pescadors. Saben que la processó cívica, que la bandera, sortirà des de dalt tot, des de les cases noves. Per tant, hi haurà també font d'aigua a la plaça dels Pescadors. 4 punts d'aigua que estaran operatius fins després de Santa Tecla.

0: Repetim els punts d'aigua, eh? Carrer Espalter, cantonada en Passeig de Vilafranca, carrer Tassis, Passeig de la Ribera, plaça dels Pescadors. Els qui maldaven ja per veure quan obre d'una vegada, quan acaben les obres tot plegat, el pàrquing del carrer Sant Honorat ja és obert. Es tornarà a tancar, però això serà el mes d'octubre, perquè acabin les obres de reforma del Pont dels Ocells, precisament, però la zona verda de Sant Honorat torna a estar operativa, l'aparcament de zona verda de Sant Honorat torna a estar disponible, l'estacionament és gratuït per a les persones residents. Per tant, el pàrquing del carrer Sant Honorat ja està operatiu. I no ens movem massa d'això de la Renfe, perquè en aquest cas no anem a Cubelles, anem a Vilanova. I ha passat en altres municipis. A veure què passa aquí, perquè aquest és un tema que va quedar sobre la taula, no se n'ha parlat mai més, però sembla que DIF torna a la càrrega. Se'n recorden de les pantalles sòniques per aïllar el soroll de la via del tren dels edificis més propers? La primera pensada de DIF, el primer projecte de DIF, incorporava en alguns trams del recorregut de la via del tren pel casc urbà de Sitges pantalles d'entre 4 metres i mig i 5 metres d'alçada. Això es va decidir que no podia ser de cap manera i que s'havia de replantejar, però l'Ajuntament de Vilanova ha fet públic a través de les xarxes socials la seva negativa al projecte de pantalles sòniques de DIF, perquè sembla ser que no té cap mena de mirament enlloc. I l'Ajuntament de Vilanova diu que s'està d'acord en reduir el soroll del pas del tren pel casc urbà, però no s'està d'acord en plantificar aquí una mena de pantalles, perquè després ja saben com acaba tot això també, eh? Se'n recorden d'aquelles pantalles transparents del pont de la via del tren a la perllongació de la via de l'Avinguda Sofia, que va quedar allò ple de grafitis, fet una desgràcia, trencades, un desastre com una casa? Bé, doncs ens podem imaginar un mur de pantalles continu, com pot quedar això i estèticament quin efecte pot provocar. Bé, doncs Adif sembla que torna a la càrrega. De moment l'Ajuntament de Vilanova ha dit també alta que no vol aquest tipus de pantalles, que vol una solució més d'acord amb les diferents configuracions urbanes de Vilanova en el decurs del pas de la via del tren, i per tant hi ha un recel de nou a aquest assumpte. No sabem res del que ha passat aquí a Sitges, si se n'ha parlat, si no se n'ha parlat, si se n'ha parlat poc, molt, si s'ha pensat alguna cosa que fos, diguem-ne, que més lleugera, més assumible que el que es va pensar en el seu dia. Bé, bueno, però de moment, cuando las barbas de Vilanova veas quemar, pon las tuyas a remojar. L'Ajuntament de Vilanova diu que no a les pantalles que planteja DIF per aïllar el so de la via del tren en diferents trams de la ciutat. Now 22 minutes. Un dels millors articles de l'Eco d'aquesta setmana és el que escriu Llorenç Roca, titulat Un futur per barraques. L'article diu, entre altres coses, en Llorenç és, en aquest cas, tresorer de la Junta de Barraques des de l'any 2023. Reflexions interessants, molt. És un article d'aquells per llegir, per rellegir. Diu, ja semblava que finalment començàvem a veure la llum al final del túnel, després d'un parell de barraques que havien funcionat d'acord amb els pressupostos previstos i que ens permetien mirar el futur amb cert optimisme, va arribar la notícia que corria pels passadissos de l'Ajuntament. Hauríem de retornar el 100% de la subvenció del 2024. Ell va entrar l'any 2023. Quan ja teníem tot pagat, els criteris de justificació havien canviat sense cap avís previ i més endavant se'ns va comunicar oficialment, ja fora de termini, que la subvenció no estava correctament justificada i que calia retornar-la íntegrament. Però no tot eren males notícies, diu irònicament en Llorenç. Amb aquella sensibilitat que sovint caracteritza l'administració, se'ns oferia la possibilitat de tornar els diners a terminis, amb interessos, és clar. Després de diverses peticions de pujada de la subvenció, que per cert som l'única entitat cultural a qui no li han augmentat en aquestes dues últimes legislatures, tot són bones paraules i l'excusa és que no és popular. Això sí, els seus requisits de producció i els preus no paren de pujar. Fa anys que les administracions semblen haver decidit que la cultura només té valor quan genera titulars, grans xifres d'assistència o impacte turístic. Es donen tota mena de facilitats als macrofestivals i als grans esdeveniments, mentre es deixen morir els festivals de dimensió mitjana i s'escanyen les iniciatives petites, populars i sense ànim de lucre amb una burocràcia cada vegada més asfixiant. I l'article continua dient: el més greu és que quan desapareixen aquests espais no perdem només uns quants concerts o unes festes concretes. Perdem llocs de trobada, xarxes de voluntariat, espais on la gent del poble es relaciona i construeix identitat col·lectiva. Cada vegada hi ha més gent que arriba a Sitges buscant un poble bonic i perfecte, però no necessàriament amb la voluntat d'implicar-se en la vida col·lectiva que l'ha fet ser així. Tot allò que dona vida als carrers, que implica activitat popular, ocupació de l'espai públic o un cert grau de soroll, els resulta una molèstia. Volen el decorat, però no la funció. La postal, però no la realitat d'una comunitat viva. El problema no és que arribin nous veïns, tots som fills d'alguna arribada. El problema és que, mentre el cost de la vida expulsa moltes de les persones que durant anys han construït, mantingut i dinamitzat el teixit associatiu i cultural del poble, augmenta el pes d'una població que sovint no té vincles amb aquesta realitat ni interès a preservar-la. Un article, com els dèiem, amb molt contingut, amb molta profunditat, amb molta reflexió, amb alguns punts de contacte amb el que es va dir ahir també a la xerrada del Janius. Una colla castellera, molta gent, però amb aquests Sitges que gentrifica, la gent jove no viu a Sitges, per venir als assajos s'ha de venir de més lluny. Qui ve de més lluny per anar a assajar? I això segurament és aplicable a molts balls populars que surten per festa major. Molta gent que surt als balls que ja no pot viure a Sitges perquè no pot pagar una vivenda a Sitges. I per tant, cada festa major el trànsit de vehicles cap a Sitges és més important. Un futur per barraques, aquest és l'article d'en Llorenç Roca, que ens dona peu a recuperar l'entrevista que manteníem amb en Pol Vigó. Perquè més enllà d'aquesta reflexió profunda sobre el sentit final de barraques, sobre el sentit final d'un model d'entendre la cultura, la vida, el poble, en definitiva, hi ha l'esdeveniment. Avui comença barraques, avui, demà, passat demà, des de concerts pels més menuts de la casa fins, òbviament, grans festasses de matinada. Ens ho explicava en Pol Vigó. 14, 15 i 16 d'agost, les barraques d'aquest 2026, suposo que seguint ja l'estela d'aquests darrers temps d'haver trobat l'equilibri, allò ni tant ni tan poc, la mida justa de les barraques és la plaça de la Fregata i diríem que la programació, el roster d'artistes que porteu, no?
1: Sí. Bueno, una mica el que vaig dir, i que ara tu ressaltaves, que vaig dir el dissabte a la presentació, doncs bueno, això, al final saber què fem i per què ho fem, crec que és aquest equilibri que vaig dir i que això que ens fa portar grups ja més consagrats, com que aquest any tenim en Paranoia o Joan Garriga, per exemple, o grups més novells com Moc Déu, i després això, el talent local i el forani, doncs que això que al final fa que la gent de Sitges doncs li crida l'atenció perquè doncs fan unes dates també com molt assenyalades i que hi ha molta gana ja de festa, però que la gent de fora també trobarà doncs això, ritmes que el faran ballar encara que no els conegui. Per tant, això és barraques.
0: Barraques també és, i suposo que després de les experiències que n'hem parlat tantes vegades, trobar un equilibri que l'organització també pugui agrair des del punt de vista dels efectius del voluntariat, de poder assumir, per dir-ho d'alguna manera, tot el que porta un projecte com Barraques sense caure en l'esgotament i sense que la caixa quedi buida, no, Pol?
1: Correcte. Bueno, això de la caixa mereix un capítol
0: sí,
1: a part.
0: Quasi, encara, quasi, però, encara mereix el capítol.
1: Encara estem així, encara es van escrivint sí? Noves pàgines, sí. Però bé, bueno, deixant ara un moment els diners
0: sí,
1: de banda,
0: sí.
1: Me'n vaig al tema de l'esgotament més personal o col·lectiu, diguem-ne, i sí, al final en les barraques es fan per que s'ho passi bé al públic, però també la gent que les estem organitzant i tot el voluntariat que participa durant aquells dies. I quan es tensiona molt la corda, ja deixes de passar-t'ho bé i pateixes i vas curro de mans i comences a saltar per sobre de barrils i tanques que no hauries de saltar i respondre malament a algú. Per tant, tot això s'ha de tenir en compte també i llavors programar i planificar-ho perquè és això, perquè al final tothom s'ho passi bé.
0: És una mida que ara us va bé des del punt de vista de la feina dels voluntaris, Pol?
1: Sí, sí, sí. De moment, mira, per sort, encara trobem voluntaris i voluntàries que es van apuntant, són suficients, perquè això és una de les grans pors que tenim, com a poble, diria, que desaparegui tot aquest gruix de gent que li interessa organitzar coses o formar part de coses que passen en el poble. I ara això, encara crec que això, anem pel bon camí.
0: És una mida
1: sostenible, tot plegat.
0: És una mida també bona per la convivència amb el veïnat?
1: Bueno, això entenc que sí, que no genera més molèsties de les que pertocaria en un 3 dies de concerts que acaben tard. O sigui, ja sabem que molestem els veïns, però també fem el possible perquè aquesta molèstia no sigui més de la que pertocaria. Jo no tinc coneixement de moltes crítiques o més crítiques o més trucades a l'OAC o menys respecte a barraques que el que podria ser doncs, anys anteriors. Per tant, crec que anem pel bon camí. Anem entre tots posant doncs, el nostre granet, alguns de paciència, els altres de treball i de mirada, de molestar menys, etcètera, etcètera, doncs perquè hi hagi això, aquest equilibri també amb els veïns i veïnes, que alhora els convidem a baixar sempre que vulguin.
0: És la mida també per la sostenibilitat econòmica?
1: Sí, sí, sí. Hem vist que doncs, després d'uns quants anys doncs, que l'economia doncs, no anava tan bé i ens ha portat a tensionar-nos molt a dins de l'organització, doncs bueno, ara portem això, 3 anys d'haver-la encertat també en aquest tema. Sí, l'únic que encara cueixa.
0: I no sé si en general, en el panorama dels festivals, hi ha hagut un cert capteniment després d'uns anys de molta expansió i si aquest procés que ha viscut les barraques també s'ha viscut en altres àmbits. Hi ha una oferta ara tan gran a tot arreu, no sé si veritablement és difícil també trobar un programa d'artistes que convencin i a la vegada que pugui resultar més o menys assumible econòmicament.
1: Sí, mira, d'això parlàvem una mica a la presentació que vam fer la setmana de Sant Jordi amb el Nando Cruz, que venia a presentar el seu llibre de microfestivals.
0: Sí, sí.
1: Una mica en contraprestació amb el de macrofestivals. I tot això és un debat, diguem-ne, molt en els que estem posats en aquest mundillo, encara que sigui de manera voluntària com nosaltres, el tenim. I sí, potser hi ha un cert ralentí, però els grans continuen sent grans i continuen afectant com a grans, com a tal, i els petits continuem anant ofegats com sempre. I és això, i al final el que fan és, com els grans el que fan és marcar una miqueta la tendència, igual que ho fan les ràdios, per exemple, de posar doncs, uns grups i no uns altres, o de contractar uns grups i no uns altres. Llavors, sembla que només hi hagi aquests grups i que no n'hi hagi d'altres. Nosaltres doncs, anem cap a una altra banda. Anem cap a la banda de, bueno, veniu a descobrir coses per aquells més novells o veniu a recordar les cançons que us feien ballar fa 10 anys, com aquest any tenim aquests dos com grans craps de cartell d'en Paranoia i és que en Surdus Minguet, perquè és la que ballava jo, però i Joan Garriga. I bueno, doncs això, al final doncs, anar polint una miqueta més, fent la programació no tant pel que s'ha de vendre, sinó pel que culturalment té cert sentit musicalment.
0: El públic s'ha repartit o no? Amb tanta oferta, ho heu notat això o no?
1: El públic, no ho tenim, et parlaria de sensacions, més que de... cada estudis, perquè només no arribem a fer estudis nosaltres.
0: Ja.
1: Però a veure, el públic s'ha repartit. El públic, al final, n'hi ha que ja busca que no veure cada festival el mateix, diguem-ne. I ja serà cansat de... Ara posaré exemples, però allò de trobar els Catarres o Tiets o Maria Jaume, que és ara la que corre també molt per tot arreu, a cada lloc i dir, ostres, ara ja no recordo si estic a Roses, si estic a Cambrils, on estic, saps? Doncs, bueno, portar una mica de personalitat als concerts, al festival, o digue-li com vulguis. A nosaltres no ens agrada dir-nos festival, però bueno, aquí cadascú que ens anomeni com vulgui. Però sí, saber on estàs. Allò. I a Sitges també és veritat que l'entorn ho posa molt fàcil.
0: Per tant, el secret és trobar una mena de personalitat pròpia aquí, no? Amb els recursos que un pugui tenir.
1: Sí. I a veure, i per sort tampoc no ens considerem que no tenim... O sigui, tenim una experiència, tenim uns recursos econòmics que també hi són, i per tant no som... Nosaltres tenim múscul, diguem-ne, però tot i això no tenim el múscul que tenen d'altres. I llavors és això, al final doncs, anar trobant en què pots diferenciar o en què pot, quin és el teu valor com a projecte. I això, i al final nosaltres doncs, tirem més per aquesta qualitat musical, que no vull dir que els altres no siguin bons musicalment, però, diguem-ne, per venir a descobrir coses o recordar coses. Anem a una altra... No vindrà ningú perquè el grup que toqui, o molt pocs, perquè surt a la ràdio. Mm-hmm. O, bueno, us animo a menjar-los. però, a veure, jo quan ara que parlava de ràdio, parlava doncs, amb ICAT, 40 Principales,
0: sí,
1: i tots
0: sí,
1: aquests
0: sí.
1: Grans ràdios musicals.
0: Mm-hmm. Una final, Pol, perquè sempre heu tingut molt interès des de fa molts anys amb el públic, diguem-ne, familiar infantil. Aquest any també?
1: Sí. Sí. Bé, després, fa un parell d'anys, vam venir al Pony Pissador i ens va agradar tant amb els adults el show que va fer que aquest any volem que els nens i nenes petits també s'ho passin tan bé. I ve el Pony Menut.
0: És el que m'ha semblat,
1: però... És la versió familiar del Pony Pissador i crec que serà una festa per grans i petits.
0: Està clar. Doncs tindrem temps per comentar-ho tot plegat. De moment, 14, 15 i 16, quan... Avui divendres, dia 14, ho hem comentat, és demà, dissabte, dia 15, a les 7 de la tarda, el Pony Menut, la versió més infantil del Pony Pesador. OK DW, a partir d'un quart de nou, la senyora Tomassa a partir de les 10, el senyor Fong, que a partir de 3:15, grup Sitgetà, Xalar 58 i el Soul Adventurers, i també... Fitei Mata i el senyor Wilson a partir de 2:15 i el DJ Seba a partir d'un 3:15 de la matinada de demà dissabte dia 15 i el diumenge dia 16. Belén Natalí a les 7 de la tarda, Hype Pou i Morgana Solja a les 9, Rudimentary a partir de les 11 i Vandal a partir de la 1 de la matinada. Divendres, dissabte, diumenge, les barraques d'aquest 2026, el debat que posa sobre la taula a Llorenç Piques, tresorer de barraques, sobre el manteniment d'aquest model de cultura popular que respon també a un model d'entendre la vida i un model d'entendre el poble i després la part artística que varen comentar el passat mes de juny amb en Pol Vigo. I anem pels titulars de l'Eco, que fonamentalment és l'Eco de Festa Major, perquè, és clar, la setmana que ve, dissabte que ve, ja estarem dia 22... amb tot el munt d'activitats de la Festa Major que ja hauran començat dies abans. Dimecres 19, pregó. Dimecres 19, pregó. Ja hi ha alguna altra activitat abans del dimecres, però sobretot dimecres, dijous, divendres, dissabte. Vigília de Festa Major, diumenge, dia 23. Dilluns, dia 24, Sant Bartomeu. La portada d'aquest Eco especial de Festa Major és d'en Pol Noguera i té un aire, aquesta portada, quan la vegin, té un aire al diríem, albors indubtable. Indubtable, molt, molt sòbria, molt... línies geomètriques molt pures, colors plans, d'en Pol Noguera, de Nogus Designs. Diríem que això, una vocació picant l'ullet, fins i tot des del punt de vista tipogràfic, Agustí Albors, una portada molt sòbria, molt, molt bonica, d'un eco que porta un munt d'articles vinculats a la Festa Major, òbviament amb les cares protagonistes de la Festa Major, el pandonista i els seus amics, la pregonera, les cosidores, en fi, tot allò que vostès ja saben, més uns quants articles de reflexió sobre aquesta Festa Major que es vol més dinàmica, més activitats abans no arriben els dies grans. M'he quedat tot un eco d'aquells per llegir a poquet i que incorpora, òbviament, també el programa de la Festa Major. De l'eco d'aquesta setmana ens n'apunta els titulars, com sempre, a Maneu Carbonell.
2: Bon dia. Aquesta setmana l'eco arriba amb un número especialment Festa Majorenc. A les pàgines habituals del setmanari s'hi afegeix la primera part d'un especial de Festa Major de 28 pàgines dedicat a Mira Sant Bartomeu des dels protagonistes, les novetats i també la història de la celebració. L'especial explica les mesures que s'aplicaran enguany per fer més dinàmiques les cercaviles, com l'escurçament de la processó cívica o els canvis a l'entrada de grallers i la sortida de les dues. També posa l'accent en una Festa Major més inclusiva, amb l'estrena de motxilles vibratòries perquè les persones sordes puguin experimentar l'entrada de grallers, entre altres mesures d'accessibilitat. Les pàgines especials s'acosten igualment als noms propis d'aquest Sant Bartomeu, com la pregonera Zoe Puigivet, el pandonista Joan Roca o la creadora del cartell d'enguany Càtia Plana. Coincidint amb el 140è aniversari de l'Eco, l'especial també mira enrere i recupera les primeres cròniques festamajorenques publicades pel setmanari des de 1886, que permeten comprovar com ha evolucionat els actes, els balls i els costums de Sant Bartomeu al llarg de gairebé un segle i mig. A Crònica Local posem el focus en una de les cares més extremes de la temporada turística, els preus dels hotels i especialment dels habitatges d'ús turístic. Analitzem quant costa allotjar-se aquests dies a Sitges i com alguns pisos arriben a oferir-se preus molt elevats, més de 800 euros, en plena crisi d'accés a l'habitatge. Tot això, altres notícies i les seccions fixes a l'Eco d'aquesta setmana. Podeu comprar-lo en format paper als punts de venda habituals i en format PDF a través de la plataforma digital iquios.cat. Bon cap de setmana i gràcies per la confiança!
0: Aquest apunt que comentava en Maneu Carbonell vinculat a l'entrada de grallers i a que sigui una mica més dinàmica, una mica més lleugera. Saben que en alguns anys l'entrada de grallers havia tingut una durada, l'any passat ja es va veure reduïda, però hi havia anys que havíem acabat un quart i mig de dues, ben bé, quan en els millors anys eren gairebé la una en punt. No arribava ni a una hora d'entrada de grallers, perquè després, òbviament, totes les colles, l'Ajuntament, etc etc. Bé, doncs, sembla que ha quedat molt instituït el fet de dues peces per colla, i si en som més de dues, l'actuació de la colla no pot superar els 10 minuts. Així ha quedat més o menys l'assumpte. Ara a veure què passa quan sigui l'hora. Però de moment aquesta sembla que és la intenció. Però de tot això ja en parlarem el diumenge dia 23, a les 12 del migdia, quan ens hi trobem. 9:43 minuts. Vinga, anem cap a les efemèrides.

Un 14 d'agost del 1936, un grup de voluntaris marxava cap a Mallorca amb l'expedició del Capità Bayo, aquesta expedició tan malaurada, tan dissortada per aquells qui varen formar part. I demà és la Mare de Déu d'agost, el dia de l'Assumpció de la Mare de Déu. Un 15 d'agost del 1869 esclatava amb tota la virulència l'anomenada qüestió musical, que comportà que a partir d'aquell moment la vila tingués dues bandes de música, la dels vells, dirigida pel mestre Uller, i la dels joves, comandada per en Josep Carbonell, en Senalla. 15 d'agost del 1890 s'inaugurà el Mercat Vell, obra de l'arquitecte

Nostres efemèrides d'arreu del món. Va, avui per... Si algú està més o menys adormit a aquesta hora que diré, encara no acabo de treure el son, això us despertarà de cop. Aquesta... com ho podem dir? Aquesta música que va també servir en l'àmbit cinematogràfic per una de les escenes més icòniques de la història del cinema, una de les escenes clàssiques d'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. I és que tal dia com avui del 1876 es representava Bayreuth les Valquíries de Wagner per primera vegada. L'estrena de la primera obra de la tetralogia de l'Anella del Nibelungo.

Aquest teatre, que no és un teatre qualsevol, perquè Wagner va pensar un teatre per aquesta forma d'art total amb la qual ell definia i entenia les obres operístiques. I aquest Festspielhaus de Bayreuth encara és la seu del Festival Wagner, que se celebra cada estiu. A 350 quilòmetres del nord de Berlín, Bayreuth aplega cada any, cada estiu, els fervorosos seguidors de Wagner. I és clar, pels qui no són tan fervorosos, o pels qui siguin més amants de l'òpera més lleugera, Wagner demana una mica de sal de fruita o de bicarbonat. Bé, la Valquíria és la primera de les quatre òperes d'aquesta tetralogia de l'Anella del Nibelung, l'Or del Rin, la Valquíria, Siegfried i el Capvespre dels Déus. Són 15 hores de música en total, eh? Perquè Wagner no s'hi posava per poca cosa. Unes obres amb un caire molt mitològic, molt, molt, molt. Wagner, que va viure a Bayreuth entre el 1872 i el 1883. Hem començat amb aquest tema clàssic de la cavalcada de les Valquíries, 14 d'agost del 1876, l'estrena de les Valquíries de Wagner. 14 d'agost del 1926 es creava, avui fa 100 anys, de la creació de la secció de bàsquet del Futbol Club Barcelona. A veure si aquesta propera temporada hi ha més sort que la temporada anterior. 14 d'agost del 1237, la fundació de la ciutat de Berlín. 14 d'agost del 2018, un dia també ben malaurat a la història recent d'Itàlia. Tal dia com avui s'enfonsava una secció del pont Morandi de Gènova, causant 43 morts. Un dia de pluja, d'enorme pluja, va cedir els tirants del pont per mal manteniment i allà va quedar un camió de transport just a l'abim com una de les imatges icòniques. 48 persones, 43 persones varen morir i una desgràcia com una casa que va posar a debat l'estat de les infraestructures també a Itàlia i el pes de la concessionària d'autopistes italianes en tot això de no mantenir les infraestructures com calia. 2018, han passat 8 anys. Tal dia com avui de l'any 1926, avui fa 100 anys que va néixer a París René Goscinny, el pare de les aventures d'Astèrix al costat d'Uderzo. Tal dia com avui de l'any 1945 s'anunciava la rendició incondicional del Japó després de les bombes atòmiques d'Hiroshima i Nagasaki. L'emperador Hirohito havia enregistrat l'anunci prèviament i Harry Truman ho va anunciar als nord-americans. Tal dia com avui de l'any 1949, les primeres eleccions a la República Federal Alemanya les va guanyar el candidat cristià demòcrata Konrad Adenauer, que va esdevindre canceller el 14 de setembre. Adenauer, que va ser un dels grans noms, per no dir el gran nom, de l'Alemanya de postguerra. Fins i tot el seu vehicle va acabar prenent el seu nom. Hi ha un Mercedes 300D Adenauer, que és el vehicle amb el qual el dirigent alemany anava a tot arreu. Vinga, i en què podem acabar? Amb un canvi de registre musical, eh? Absolutament.

Dia com avui, de l'any 1992, va morir la veu icònica dels Platters, sobretot en la primera etapa del grup, entre el 1953 i el 1960. La veu icònica era la veu de Tony Williams.

S'han de tenir aptituds i s'ha de saber cantar. I els Platters reunien les dues condicions. Tony Williams, nascut amb el nom de Tony Wilson, i aquest You'll Never Never Know, no ho sabràs mai, mai. Va néixer a l'estat de Nova York un 5 d'abril del 1928 i, com els deien, va morir tal dia com avui de l'any 1992. Aquesta forma tan, tan, tan bonica de cantar que va propiciar un èxit enorme dels Platters. Com els dèiem, ell va ser el cantant de Platters entre el 1953 i el 1960. Després la formació va renovar els cantants, els Platters, que ha estat una d'aquestes formacions molt transversals que en diferents dècades ha tingut diferents cantants, però la formació original té aquest color sensacional.

9 i 51 minuts. Amb els plàters tanquem les nostres efemèrides d'avui. Bé, la cançó de l'estiu. Estiu del 1978. Diríem estiu, tardor, hivern, perquè la cançó també va ser una cançó viral durant molts mesos. I com en altres ocasions hem dit, la cançó original no és original del grup que la va fer famós, perquè la cançó original la va escriure el cantautor britànic Mike Jackson, acompanyat del seu germà Dave Jackson i el Mark Cron. Però diran, bueno, molt bé. L'únic tret en comú amb el que escoltaran és el cognom, Jackson, perquè el que aquí es va titular com Échale la culpa al Boogie mai va ser una cançó dels Jacksons, sinó que va ser una cançó originalment escrita per aquest cantautor britànic, Mike Jackson. Però el 1978 els Jacksons en varen fer la seva versió amb l'àlbum Destiny, que és un gran àlbum, i així de bonic va sonar el Blame It on the Boogie. En versió també de 7 minuts per discoteca, que en va fer una versió fins i tot Luis Miguel, el cantant mexicà, un èxit absolutament viral, la cançó de l'estiu, 1978, els Jackson 5.

0: No puc controlar els meus peus. Cantava Michael Jackson al costat dels seus germans Destiny. Aquest és un dels grans discs del Jackson 5. Abans Michael Jackson no emprengués una carrera en solitari, també el seu germà Jermaine, la Toya Jackson també, és a dir, després cadascú va prendre el seu camí, però els cinc germans, a finals dels 70, eren, sens dubte, un dels grups més exitosos. La cançó de l'estiu, que tornarà el dilluns a la mateixa hora. Avui que és Sant Maximilià, també Sant Eusebi, Santa Anastàsia, Santa Virgínia i Sant Demetri. L'actor José Coronado celebra avui 69 anys, la cantaora Estrella Morente en fa 46, l'actor Steve Martin, 81 anys, celebra avui, l'exjugador de bàsquet Magic Johnson en fa 67 i l'actriu Halle Berry, 60 anys, celebra avui. I ja els ho han dit a primera hora del matí, estem ja tocant-ho. Bé, doncs ja està, estem a 30,6 graus de temperatura. I si no passa res, així ens mantindrem fins a la nit. Si hem de fer cas al que ens va passar ahir, i diuen que avui encara farà una miqueta més de calor, el risc d'incendi molt elevat, bé, tot allò que vostès ja saben, ja ho comentarem d'aquí un moment, amb tot aquest assumpte del risc d'incendi, perquè passen coses d'aquelles que costen a vegades d'entendre. Diguem-ne, actituds a la muntanya, eh? Publica el Nacional. Detenen una dona que va provocar un incendi forestal a Llançà, encuinar pollastre al mig del bosc. Tal com raja. Llavors estàs pensant, bé, què pots fer en un cas així? Què li dius a una persona que cuina pollastre al mig del bosc, tal com estan les coses? Què li dius? Ei, què li dius? I quina amonestació, quina multa, o què fas? Què fas? Perquè diguem-ne que et venen tots els fantasmes al cap. Perquè ens imaginem l'escena, eh? D'algú que arriba allà i veu algú que està cuinant un pollastre allà al mig. Bé, doncs que el risc d'incendi és molt alt, si no es fan bestieses tot va bé, si es fan bestieses tot es posa una miqueta més difícil. I sort que el dia de l'eclipsi, diguem-ne, no va passar més del que podia passar amb tota la gentada desordenada que hi havia per tot arreu, perquè hi ha unes imatges també de Barcelona, més enllà de les del ratpenat que vàrem ensenyar. O sigui que fa molta calor. Un dia més, aquests 30 o més de 30 graus que ens acompanyaran tot el dia, 30,6 graus. L'únic avantatge és que estem a la vora del 50% d'humitat, que hem de suposar que també anirà pujant al llarg del dia, per tant la temperatura de sensació no és massa més alta, però així ens mantindrem. Previsió per les properes hores, a les portes d'aquest cap de setmana en què se suposa que ha de canviar alguna cosa des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, molt bon dia. Comencem la jornada de divendres força tranquil·la. Ens despertem amb un cel assolellat pràcticament arreu i amb una mínima que ha estat molt alta, sobretot arran de mar. Durant el matí aniran creuant bandes de núvols alts de sud-oest a nord-est i encara hi podrà haver alguns estrats baixos o boires al nord de l'Alt Empordà i també a la costa sud de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que aniran dissipant-se amb el pas de les hores. A partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a punts del prelitoral i els ports, on durant la tarda podran deixar xàfecs i gotellades de feble a moderada intensitat que podran anar acompanyats de tempesta, algunes ratxes fortes de vent i localment de fang. Avui, novament, la temperatura tornarà a pujar de valent, amb màximes de 32 o 35 graus a la costa, amb una marcada sensació de xafogó, mentre que a l'interior sovintejaran els 36 o 39 graus, podent-se assolir un dia més els 40 o 41 graus a la depressió central interior de les Terres de l'Ebre. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: 10 i 2 minuts del matí. En uns moments el repàs als titulars dels diaris que Rodalies no tenia prou trens. Aleshores, bueno, ens hi posarem perquè han sortit uns portaveus de Rodalies que no són aquell...
1: Antoni Carmona.
0: Exacte.
1: Ara feia temps que no sortien les qüestions referents a Rodalies, clar... La qüestió de l'eclipsi també, però ara ja hi tornem.
0: Ara ja hi tornem.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Hi havia pels trens, doncs, aleshores. És interessant perquè era una mena d'oximoron el que va dir que toma. Que el dispositiu estava ben plantejat, però no hi havia prou trens. Home, si no hi havia prou trens, és que no estava ben plantejat el dispositiu. Exacte. Perquè, esclar, el planteges pel que tens, no pel que no tens. Perquè per plantejar, diguem-ne, dispositius des de l'ideal... Som capaços de plantejar-los tots. Bé, anem per aquest assumpte del pollastre, que els comentava fa un moment, eh? Els Mossos d'Esquadra han detingut, vostès diran, era una dona jove, era una dona gran? Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 56 anys que el passat 2 d'agost va provocar un incendi forestal a Llançà, després que es posés a cuinar una cuixa de pollastre al mig del bosc. Va ser cap a un quart de cinc de la tarda quan els serveis d'emergències van ser alertats que s'havia produït un incendi en una zona boscosa de la zona de Capràs. Diu el Nacional que fins al lloc s'hi van desplaçar 9 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i un helicòpter bombarder que van poder perimetrar les flames ràpidament. El foc, tot i que afectava una zona de massa forestal força espessa, no va cremar amb gaire intensitat i els equips d'extinció van poder donar per controlat en poques hores. Van cremar uns 1.200 metres quadrats de vegetació. Amb el foc ja apagat, els agents rurals i els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació per tal d'esclarir l'origen de l'incendi i van determinar que havia començat prop d'on hi havia una dona acampada. Després de fer una primera observació d'aquest punt, els investigadors ja van detectar que havia estat fruit de l'acció humana per una imprudència a l'hora de coure menjar. Als voltants s'hi va trobar una zona amb tovallola, cremes hidratants, llaunes de refrescos, sucs, ampolles d'aigua, pots de salsa i restes de menjar. A més, s'hi va trobar una paella on hi havia una cuixa de pollastre a mig cuinar i que, presumptament, havia estat al punt exacte on s'hauria iniciat l'incendi forestal. Un cop comprovat que havia estat la imprudència d'aquesta dona en cuinar al mig del bosc el que havia provocat l'incendi, la unitat d'investigació dels Mossos de la comissaria de Figueres va començar a fer indagacions per tal de saber qui era la sospitosa i poder-la detenir. Una dona romanesa de 56 anys que ja comptava amb un antecedent per atemptat contra els agents de l'autoritat i el passat 11 d'agost va ser detinguda a la Jonquera com a presumpta autora d'un delicte d'incendi forestal. Bueno, tornem a l'inici del que dèiem, eh? Què fas amb aquests casos? Diu que l'assumpte de fer menjar, com llançar borilles de cigarretes, que aquesta seria una altra derivada, o fer servir màquines quan hi ha un perill alt d'incendi, pot comportar elevades multes econòmiques o diversos mesos de presó, unes penes que augmenten considerablement en cas que el foc es propagui. I augmenten més encara si el foc causa alguna desgràcia personal o algun mort. Però aquest és l'assumpte. I vostès estaran amb nosaltres. A qui se li acut? Bé, doncs això. Una de les moltes notícies del dia, l'altra, doncs això, la ressaca de l'eclipsi. Per tots aquells que el van veure, ja els vàrem avisar el dimecres al matí. A Màlaga, les reserves d'apartaments i les reserves d'hotel i a Cadis per l'eclipsi del 2 d'agost de l'any que ve ja estan a preu d'or, perquè ara hi ha una visió de les febres, ja saben què passa, eh? Que quan arriba la torre després la febre...
1: Bueno, és evident que aquí hi ha una via de negoci i...
0: Caram!
1: I això serà així.
0: Posin precios Màlaga.
1: Sí.
0: O sigui que l'any que ve, a Màlaga, no només per Setmana Santa, sinó que el dia de l'eclipsi que cau, recordem, el 2 d'agost, a l'inici del període vacacional. I la ressaca, com els dèiem, dels usuaris de Rodalies, a tots aquells que van creure el govern quan hi vas dir, aneu en transport públic. Bueno, els que s'hi van quedar encallats allà, els que van veure que els trens anaven plens de gom a gom i van dir, jo aquí no pujo perquè no aguantaré una hora i 10 minuts en tren fins a arribar a Tarragona. Bé, i la resposta, com els dèiem, de Rodalies, dient que no hi havia prou trens. Bueno, doncs ja està. Si ens posem d'aquesta manera, s'hagués sabut abans i potser moltes persones ho haguessin agafat el cotxe i haguessin quedat més encallats encara a l'AP7, perquè es veu que la tornada va ser d'òrdego, també, o si no haguessin dit, doncs mira, ens quedem a casa i ho mirem per la Tele3 i ja està.
1: És allò que al cap i a la fi estàs recomanant un servei que no acaba de funcionar massa bé. I a partir d'aquí...
0: O que no tens.
1: Sí, sí.
0: Continua la vaga dels serveis de handling, la vaga de l'empresa Ground Force, a l'aeroport del Prat. Ha deixat 3.000 maletes al Prat. 3.000. I ja saben com va això de les maletes, eh? Que agafes l'avió, la maleta queda a l'aeroport, fas tot el viatge, compres la roba que pots, perquè, és clar, si no... allò que diuen les àvies, si no, no tens mudes per anar de viatge, tornes cap a casa i quan has arribat a casa, llavors potser al cap de 15 dies o un mes t'arriba la maleta. Sí, però de moment, 3.000 maletes han quedat a l'aeroport del Prat per mort d'aquesta vaga. Aquest serà un cap de setmana, òbviament, molt potent als aeroports, el cap de setmana de la Mare de Déu d'agost, que és un dels caps de setmana més important. Cap de setmana també en què s'estarà mirant en lupa el que pugui passar a Ceuta. El govern central agilita les expulsions sumàries per buidar els carrers de Ceuta, però s'espera que demà, a partir d'aquesta crida que s'ha fet per les xarxes socials, pugui tornar a arribar una gran quantitat de gent. I mentrestant, Cisjordània, que viu aquesta situació amb l'exèrcit israelià fent pressing dia sí, dia també, a famílies, a comunitats, etc. Tot això ho comenten els diaris.

0: comença a quedar enrere l'eclipsi i es fan més presents, diguem-ne, les notícies que han vingut així de resquillada. Hi ha més coses, eh? Per exemple, els soldats que estan al portaavions Lincoln, o portaavions de l'armada nord-americana, que es veu que estan en unes condicions horroroses, que hi ha soldats que s'han volgut suïcidar llançant-se per la borda perquè no aguanten més. Mitjans especialitzats, diu La Vanguardia, asseguren que la tripulació hi ha hagut intents suïcides de llançar-se per la borda i entre altres coses, perquè en aquest vaixell fa més de 250 dies que hi ha més de 5.000 mariners i soldats aquí dins i que no han arribat a port, que van donant voltes. Fa més de 250 dies que estan desplegats al Golf Pèrsic per la guerra de l'Iran. No han fet escala en més de mig any, un nou rècord modern, i sense senyals que el conflicte s'hagi d'acabar, els seus familiars han informat d'un greu deteriorament de les condicions de vida i de la salut mental a bord. Diversos legisladors demòcrates van demanar explicacions al secretari de Defensa perquè es veu que hi ha hagut informes generalitzats sobre falta de subministraments bàsics, contaminació de l'aigua, problemes de lampisteria, deteriorament de la salut mental i problemes relacionats amb la seguretat de la coberta. A més, hi ha hagut interrupcions al sistema de correu, cosa que ha provocat que molts paquets d'ajuda enviats al vaixell es perdin durant mesos mentre eren en trànsit. O sigui que aquí dins aquest vaixell hi ha 5.000 persones amb unes condicions... En fi, que els que hagin estat... Nosaltres recordem, i no és això, quan en David Jou ens explicava aquelles històries d'estar mesos fora de casa, però evidentment arribaves en algun moment a un port o altre. I aquí ningú ha arribat a port, tothom dins aquest vaixell tancats, a pany i forrellat, en espera que algú els digui què han de fer. La tripulació va salpar des de San Diego el mes de novembre, 3 mesos abans de l'inici de la campanya militar conjunta dels Estats Units i Israel contra l'Iran. I com us dèiem, des del novembre, que van donant voltes. A casa nostra, el que els comentàvem fa un momentet, el govern central agilita les expulsions sumàries per buidar els carrers de Ceuta, mentre les entitats solidàries alerten del tracte que estan rebent aquesta canalla, de com s'ha de gestionar aquesta crisi, sobretot amb els menors d'edat. La crisi de sobirania desplaça el debat sobre el repartiment de menors entre comunitats, no s'està parlant tant ara d'això, i a les portes de el que pugui passar demà, i com ho visquin la gent de Ceuta, les autoritats de Ceuta, el govern central, amb aquesta barreja i també el debat polític, el president Sánchez, que està de vacances mentre hi ha aquest rum-rum de fons, el ministre Marlaska, la ministra de Defensa, tots més o menys a dins aquesta olla que va bullint, i que vagin a saber com es pot desenvolupar el que pugui passar demà i com es pot gestionar el que pugui passar demà. De moment sembla que hi ha més prevenció, però demà han de passar coses. I com els comentàvem també, els diaris van plens de fotografies de cases a Cisjordània. L'ambaixador dels Estats Units a Jerusalem, diu La Vanguardia, definit com un horrible acte de terror el setge des de fa 5 dies de 2 cases palestines per part de colons israelians i Cisjordània. La de la imatge pertany a un palestino nord-americà, són les mateixes cases que ells poden poder veure en la crònica del corresponsal de TV3 a Israel. I protagonista esportiu del dia, Ferran Torres, perquè sembla que sí, que se'n va sí, definitivament no... al PSG.
1: Vaja, és un fet gairebé... 100%, no s'ha fet oficial, ni el París ho ha fet oficial, ni el Barça tampoc ho ha fet oficial, però Ferran Torres fitxarà pel Paris Saint-Germain, pel recent campió de la Supercopa d'Europa, per una xifra propera als 50 milions d'euros. Repeteixo, encara no és oficial, però vaja, no haurien de trigar massa amb 2 clubs en fer-ho. Com tampoc és oficial encara el fitxatge de Rodri, que ahir marxava cap a Anglaterra. Diuen que marxava per tornar en breu cap a Barcelona. Va marxar per, diuen, acomiadar-se. Però vaja, que estan el City i el Barça amb un estira i arronsa. Diuen que les diferències no són massa evidents. 5 milions no, no. d'euros amunt i avall.
0: Però estem a la vora dels 60, ara, no?
1: 60, 70, algú parla de 80, fins i tot.
0: Pensin, sí. Sempre pensin, o que us diem, per col·locar-nos una miqueta allò a peu de carrer, el que el Barça pagarà per Rodri és l'import del pressupost de l'Ajuntament de Sitges.
1: Sí.
0: Del darrer, que coneixem perquè ja ho saben que aquí sí. Tengo. Però tot el pressupost de l'Ajuntament de Sitges és el que el Barça pagarà per Rodri, perquè, és clar, el Barça vol Rodri, sí, sí. I per tant, com que el City ho sap...
1: Aquí sí que ara mateix és una qüestió de diners, perquè, vaja, el City té clar que Rodri vol anar al Barça, el Barça el vol, vaja...
0: El que passa amb les negociacions, com que jo sé que tu el vols...
1: Sí.
0: No hi ha res pitjor que l'altre sàpiga que tu vols i però, que tu necessites.
1: En qualsevol cas, te vens a negociar, cosa que no està fent l'Atlético de Madrid, que, per cert, fa poqueta estona ha sortit la convocatòria del darrer amistós que jugarà l'Atlético de Madrid, em sembla, a Marsella. No hi és Julián Álvarez. No sabem si no hi és perquè ja estava previst que no hi fos.
0: O perquè l'han castigat.
1: O perquè està castigat, o perquè, vaja, enmig d'aquesta voràgin d'ara sí, ara no, doncs el jugador prefereix no viatjar. Bé, doncs veurem com acaba aquest mercat, al qual encara li queden uns quants dies, perquè recordem que el mercat de futbol d'aquesta finestra d'estiu acaba el 31 d'agost. Per tant, encara queden uns quants dies
0: per demanar més diners.
1: Sí, per demanar més diners i per operacions que ara no són factibles, però igual d'aquí una setmana ho són. Comença la Lliga aquesta setmana, encara que no ho sembli. Comença la Lliga amb dos partits, crec que apassionants per demà dissabte, un Alavés-Getafe i un Sevilla-Rayo. Amb tots els respectes. L'Espanyol debuta a Cornellà al Prat, ho farà...
0: A quina hora és el Sevilla-Rayo?
1: Crec que és a les 9. Diria que és a les 9, sí. Ara estem en aquell punt que els partits...
0: És que arriben a posar el partit a les 5 de la tarda i allà queden fregits tots.
1: Hi ha un partit que s'ha hagut de suspendre, que és el Celta-Rayo, el Celta-Osasuna, no pas per la calor, sinó perquè es veu que a Vigo tenien un problema amb la gespa de Balaïdos. Es veu que hi havia com uns fongs que havien, que havien fet malmès la gespa de Balaïdos.
0: I l'havien menjat tot,
1: El Celta va dir que si podien ajornar partit, l'Osasuna no estava massa d'acord. Bé, doncs al final s'ha ajornat el partit entre el Celta i l'Osasuna. L'Espanyol, com dèiem, debuta a Cornellà al Prat el diumenge a partir de les 7 de la tarda. El Barça, que havia de jugar contra l'Atlètic Club, ja saben que no jugarà aquesta primera jornada. Aquest partit es jugarà el dia 27 d'agost a partir de les 9. És aquesta primera jornada que arriba, com dèiem fa uns dies, així una miqueta escapçada. Parlant de futbol, la Supercopa d'Espanya, ahir es va saber que la propera Supercopa d'Espanya, la de l'any que ve, es jugarà a Turquia i no passa a l'Aràbia Saudita. Serà entre el 2 i el 7 de febrer, la jugaran la Real Societat, el Real Madrid, el Barça i l'Atlético de Madrid, però això serà només un any, perquè d'aquí dos la Supercopa tornarà de nou a l'Aràbia. Parlem també, òbviament, de l'europeu de natació, perquè Luca Hoek, formant part de l'equip masculí de relleus 4% lliures, ahir es va quedar de nou a les portes d'una medalla. L'equip va quedar quart classificat, per tant, a poques centèsimes d'una millor marca i, per tant, d'una posició que li hauria donat com a mínim la medalla de bronze.
0: El que passa és que els diaris en parlen, la Vanguardia diu, i és ben clar, torpedes que apunten a Los Angeles 2028.
1: Sí.
0: I, evidentment, allò que els comentàvem, una persona amb 18 anys té una progressió encara importantíssima.
1: Llegeixes les cròniques de tots els diaris, ja siguin d'informació general com esportius, i tothom parla de Luca Hoek com quelcom extraordinari. I això jo penso, alguns cops que hem pogut parlar amb ell, i que és un nano que és molt serè, que és molt atemperat.
0: Que estem segurs que amb 18 anys arribar a aquest nivell demana una disciplina personal enorme.
1: Però, clar, que està sent protagonista de tots els diaris, de totes les cròniques televisives, radiofòniques. Hosti, com
0: es porta això?
1: Com es porta, no?
0: Sabent que aquesta és una professió en la qual no et faràs milionari, perquè els nedadors milionaris no se'n fan.
1: No. Però bé.
0: Que això no és futbol, que és natació.
1: Estem parlant d'un fenomen esportiu.
0: Sí. I en més d'un diari ha aparegut el nom del seu entrenador, que és aquest sitgetà que va mereixer l'any passat el Premi Trinitat Catasús.
1: L'Emilio Huete, sí, clar.
0: Darrere de tot això, ara té un altre entrenador, el Car de Sant Cugat,
1: evidentment. Sí, evidentment, i està a la natació de raça.
0: Però
1: has forjat un campió.
0: però...
1: Has forjat un campió.
0: Tot això, és a dir, com ho podem dir, el fang el va... El motlle el va fer l'Emilio...
1: L'Emilio
0: Huete. I tindríem ja, Pitu, a Sitges, la parella, la nadadora...
1: Sí.
0: En el seu dia,
1: Morales.
0: Perquè estem parlant dels Jocs Olímpics de Sydney.
1: Sí. L'Esther va... Crec que és que ara...
0: Perquè estem parlant de fa 20 anys enrere.
1: Sí, fa molts anys.
0: L'Esther Morales, que ja no sabien col·locar les medalles
1: sí.
0: A casa seva, i tindrem ara en Luca, que és evident un nedador en projecció.
1: En mig hi posem el Toni Ponce, però
0: sí,
1: el cas del Toni Ponce és un cas, diré que una mica excepcional, perquè el Toni ja saben que no és de Sitges, que és de Vilafranca, que va començar a nedar, ho va deixar, va tornar, gràcies a la gent del Club Natació Sitges, que li va dir, ostres, vine, entrena, torna una miqueta a fer esport, i bé, la carrera del Toni Ponce continua sent, increïble, tot i que ara, evidentment, amb el Natació Vilafranca.
0: Com deia aquell, que passi el que sigui, però ella va començar la natació, ells van començar la natació...
1: I la natació no hi és.
0: I la natació no hi és.
1: Sí, sí.
0: Passi el que vulgui,
1: la història
0: és la que
1: és capritxosa.
0: Però la història està escrita. Aquests tres valors enormes de la natació van passar per Sitges i van passar pel Club Natació Sitges. A veure què passa a Los Angeles 2028.
1: I si volen, clar, abans que parlaves de l'Emilio Huete, comencin a apuntar-se a un altre nom d'una nedadora que també està ara mateix amb l'equip de l'Aquàtic...
0: D'Aquàtic Esports...
1: Sí, ara no surt el nom.
0: No me'n recordo.
1: Sí, però bé, amb aquest nou equip creat arran de la desaparició del Club Natació, que es diu Angélica Chernev.
0: Angélica Chernev.
1: Està encara en categoria infantil, però està ja dominant la natació catalana de la seva edat, i per tant és un altre dels noms que donarà que parlar.
0: D'acord. Tot això a partir de Luca Hoet als europeus de natació a París. Recordin que d'aquí 4 dies ens plantarem a la tardor i les patinadores se'n van a l'Uruguai, no ens oblidem de les patinadores.
1: A l'octubre, crec que és.
0: A l'octubre. I això és d'aquí 4 dies, És a dir, que tenim allò que comentàvem sempre, gent jove, esportistes sitgetans...
1: I probablement tornaran a guanyar.
0: I tornarem a posar sobre la taula allò,
1: Sí.
0: Que vostès ja saben i que s'ha dit manta vegades, aquest sacrifici, aquesta disciplina de tots aquests joves que aconsegueixen grans resultats. Bé, doncs, Luca Hoek.
1: I acabo, no vull acabar així, però és una trista efemèride per al barcelonisme, perquè tal dia com avui de fa 6 anys, un 14 d'agost de l'any 2020, el Barça queia golejat 8-2
0: contra... Va ser el dia del 8-2?
1: Sí, contra el Bayern de Munic. Era aquella fase final de la Champions que es va jugar sencera a Lisboa. El Barça li va tocar jugar contra el conjunt alemany entrenat per Hansi Flick. El Barça va perdre 8-2 i allò va ser un daltabaix. Crec que allà va ser les famoses paraules d'en Joan Maria Pou, que va dir que cremi tot, que no quedi res. Sí. Aquella, va dir així. Diu que cremi tot.
0: Que no quedi res.
1: Sí.
0: Hi ha molts moments...
1: Sí, hi ha moments radiofònics...
0: Radiofònics sensacionals.
1: Que queda molt a la memòria...
0: D'en Joan Maria Pou.
1: Sí, però aquell postpartit va ser tremendo. Doncs aquell 8-2 que va ser el final d'una etapa... estàvem en plena pandèmia, 2020, estiu del 2020, i bé, aquell 8-2 va ser terrible.
0: I s'ha fet molt viral un vídeo de l'actriu Assumpta Serna... Parlant de la seva mare, que té 100 anys, i parlant del Departament de Drets Socials...
2: He baixat del tren i encara estic frustrada. I tard o d'hora ens tocarà a tots i a totes. Això va de vida o mort per a la gent gran de Catalunya. El protocol del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya no és ni humà ni just. Gent catalana que ha treballat tota la vida i ara... Quan més ho necessiten, el sistema els tracta com una càrrega, sempre amb prioritat a altres franges d'edat. També als CAPs, a la Seguretat Social, a tot arreu, als hospitals. Acabo de presentar una queixa formal al Consorci de Serveis Socials de Barcelona. I de què em queixo? Primer, només 64 hores al mes d'ajuda a domicili, a la resolució de juliol que ens van demanar, que nosaltres vam demanar fa més d'un any. 64 hores al mes per a algú que necessita ajuda 24 hores al dia. Segon, si contractes un cuidador directament amb un contracte legal, no hi ha cap prestació. Zero. T'obliguen a contractar amb empreses recomanades per la Generalitat, que es queden comissions enormes mentre la gent està a l'última etapa de la vida, amb l'excusa d'uns serveis amb cuidadors i cuidadores que tampoc tenen la titulació requerida. Tercer, manca total de comunicació amb el departament des del 2017. Aviam, anys de retards només per revisar un grau de dependència. Mesos i mesos, i l'insult final, a mitjans d'agost, el servei està tancat. Ni correus, ni telèfon, res. Res de res. És com si diguessin, podeu deixar de morir a l'agost? Necessitem vacances? Fa més d'un segle que estan inventades rotacions de persones quan hi ha vacances dintre les entitats. Aviam, si us ha passat alguna cosa semblant, escriviu a Instagram. Vull recollir testimonis per tenir més temps.
0: És l'actriu Assumpta Serna, que està parlant de la seva mare que té 100 anys, que necessita, com moltes persones grans, una assistència continuada, que fa la petició a la Generalitat fa un any i li contesten ara. I li diuen que 62 hores... Vinga, em fas amb 62 hores. Necessito que algú vingui a casa. Si contractes algú, i ho contractes legalment, aleshores desapareixen les hores que la Generalitat et dona. Bueno, i com diu ella, és clar, arribes a gran, per després tindrem aquell debat, que la gent gran, quan diu que no vol sentir-se una càrrega, però en canvi el sistema gairebé et posa en safata que el sentis com una càrrega, perquè evidentment poca ajuda reps, i la traca final és el que aquest matí parlàvem amb en Pitu, que l'estiu és el nou hivern, i per tant això d'estar tancat, que algú s'hi posi com vulgui, però a l'estiu, en algun moment o altre, algú s'adonarà que no es pot tancar del tot. Ja ens diríem, nosaltres que som petitets, intentem no estar tancats. I s'arriba on s'arriba, perquè som els que som. Però bueno, doncs com un restaurant que tens obert i la necessitat. Aleshores, què fa Assumpta Serna, com molts altres catalans i catalanes que tenen gent gran a casa seva, trobant-se que tot el mes d'agost, benvinga, truca'ns al setembre, a veure què fem. Una intervenció demolidora.
1: Que diu, no es mori a l'agost,
0: És que t'estan dient això. No es moris a l'agost, no et moris per festes. I és evident que el dret al descans hi és, Aquí no s'està discutint això. El que està discutint Assumpta Serna és que no hi hagi un relleu per a aquestes persones que van de vacances i que, per tant, els temes no puguin quedar aturats d'aquesta manera.
1: I el que és gairebé més desesperant, la callada per resposta.
0: La callada per resposta.
1: Sí, això és...
0: La callada per resposta. I després hi hauria aquell debat. Què passa al final? Què passa? Doncs que qui tingui estalvis, qui tingui diners, pot suportar més una situació com aquesta que no pas qui no en té. I ja hi som, ja tornem a estar amb aquell greuge comparatiu i amb aquella patata calenta que ningú vol tocar. Una intervenció molt ben explicada, amb la qual segurament molts s'hi senten representats, i sobretot pel que és el dia a dia d'una persona dependent, d'una persona que has estimat i estimes, d'una persona que ha cotitzat tota la vida, d'una persona, en fi, tot allò que vostès ja saben.
1: I penses que gent com l'Assumpta Serna no passa per situacions difícils? Doncs sí, per molta Assumpta Serna.
0: Totalment, Pitu. Per molta Assumpta Serna.
1: A vegades pensem que aquesta gent està aliena, en un altre planeta. No. També viuen situacions difícils i complicades.
0: És un... la xarxa d'Instagram d'Assumpta Serna, a Twitter també ha aparegut aquest mes. S'està fent molt viral aquesta intervenció en ple mes d'agost, en plena canícula d'Assumpta Serna. Ho tanquem aquí. Pitu, gràcies.
1: Vinga, adéu-siau.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

10 i 33 minuts, és divendres, és 14 d'agost, plena canícula, ple estiu, i aquesta reflexió que ens deixen molts dels fets que passen, eh? Que l'estiu ja no és l'estiu de fa 30 o 40 anys enrere. Que hi ha moltes necessitats, que hi ha moltes exigències, que hi ha moltes persones que necessiten, que doncs, en algun moment o altre, també el sistema haurà de parar atenció a tot plegat. Anem per la xerrada d'Eugenius, per aquesta xerrada dedicada a la jove de Sitges i a si és possible consolidar una colla de 8 a Sitges.

És possible consolidar una colla de 8 a Sitges? Una part de la resposta a aquesta pregunta ve donada, com molt bé va dir en Marquill, pels fets i pel treball de la jove la passada temporada. Els fets demostren que és possible consolidar una colla de 8 a Sitges, una passada temporada en la qual la jove de Sitges va ser una de les colles més ben valorades en el món casteller. Hi ha una altra part que ha de venir donada pel que significarà tenir un nou local social i d'assajos a Santa Bàrbara, que ha de permetre, per un costat, que la colla creixi, perquè el Palau del Rei Moro no es pot créixer més. I després, unes millors condicions per desenvolupar els assajos. En Marquill deia que actualment la tècnica de la colla fins i tot planteja l'estratègia dels assajos d'acord amb la possibilitat de treure o no la xarxa, perquè treure la xarxa dels castells al Palau no és cosa fàcil i, per tant, s'ha de fer d'una manera que es pugui conciliar amb la dinàmica de l'assaig. Això com un exemple dels molts que es podien donar. Les obres està previst que comencin el proper 8 de setembre. Acabaran quan acabin. Hi ha una previsió d'uns 2 anys, més o menys, perquè estigui acabat ja l'edifici que ha de ser el nou local d'assaig de la jove i també el nou local d'assaig de la rítmica, de tots dos. Entre els objectius de la temporada, la jove es planteja poder tirar el 3 de 8 i l'eterna desconeguda Torre de 7, com va dir Marquill, tots dos castells entre Santa Tecla i el concurs de Tarragona. Aquesta és la intenció, aquest és l'objectiu de la colla. I també que, durant el concurs de Tarragona, es puguin tirar aquests dos castells. Ahir, Eugenios, la tertúlia, la xerrada del Genius Bar sobre la progressió de la jove de Sitges, Adam Marquill, cocap de colla, Toni Bach, excap de colla dels castellers de Vilafranca, i Elisenda Rovira, periodista i castellera dels castellers de Vilaseca. La xerrada que va començar, i hem arreglat l'àudio de l'inici perquè ho escoltin bé, aquesta versió del Toc de Castells, que després escoltaran íntegrament al final, que és el Toc de Castells que es va interpretar al Gran Teatre del Liceu amb motiu d'aquell acte del 75è aniversari dels castellers de Vilafranca. L'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya va fer aquest toc de castells mentre els Verds aixecaven el 4 de 9 en folre a l'escenari del Liceu. Aquesta música fou la prèvia de la xerrada que va moderar Sergi Molina, el periodista Sergi Molina. L'escoltarem així una miqueta a l'inici i l'escoltarem íntegrament al final. Aquí va la xerrada dels Genius.

0: Molt bona nit i benvinguts a la primera xerrada de Festa Major del Genius Bar 2026. Amb aquesta d'avui doncs, ja fa 28 anys de xerrades i aquest 2026 doncs, només hi haurà aquesta d'avui. El salt de la jove de Sitges. És possible consolidar una colla de 8 a Sitges? Tots sabem que carregar o descarregar el carro gros o assolir el 3 de 8 al cap de la vila no són fites fàcils, però què hi ha darrere d'aquests castells quan s'acaben els aplaudiments? Com es passa d'una gesta puntual a una estructura estable? És possible mantenir la massa social, el volum d'assaig i la compatibilitat tècnica en un municipi amb les dinàmiques socials i culturals tan elevades que hi ha a Sitges? Són alguns dels temes que analitzarem avui amb en Marc I, el cap de colla de la jove de Sitges. Què tal?
1: Hola.
0: Antoni Bach, que és cap de colla dels castellers de Vilafranca entre el 2016 i 2019. Cap de colla entre el 2016 i el 2019. Què tal, Toni?
2: Molt bé, bona nit.
0: I l'Elisenda Rovira, que és periodista i castellera dels Xiquets de Vilaseca. Què tal?
3: Molt bé. Molt bé.
0: Pregunta pels tres. En una, dues o tres paraules, què es necessita per ser una colla de vuit? En una, dues o tres paraules. Què diries, Marc?
2: Difícil, això, resumir-ho amb una, dues o tres paraules.
0: Ja tindrem temps per parlar, però ara una, dues, tres paraules.
2: Constància.
0: Constància. Elisenda, tu què en penses?
3: Jo crec que com a totes, ganes.
0: Ganes.
4: La regularitat fent castells de vuit.
0: Regularitat fent castells de vuit. Molt bé. Perfecte. Doncs gràcies als tres, evidentment, per ser aquí. També a totes les persones que heu vingut fins aquí, fins al Genius Bar. També als col·laboradors, al restaurant La Salseta. Venim de sopar allà, per tant, de fer una mica d'ambient previ. Hi heu d'anar abans de Festa Major, com cada any. També agrair a en Joan Pros, a l'Eco de Sitges i també a Ràdio Maricel, que com cada any doncs, se'n fa ressò de la xerrada. Per què fem aquesta xerrada? L'any passat, el 2025, la jove de Sitges va fer la millor temporada de la seva història. A més, durant la nit de Castells, la jove va ser finalista en dos dels principals premis, el Moment Casteller de l'any 2025 i en el de la Colla Revelació. També va assolir el 3 de 8, per primera vegada a la seva història, 3 de 8. I també va fer les seves dues millors diades, descarregant el 4 de 8, el 3 de 8 i el 7 de 7, tant en el Memorial Pepe Rodríguez del juliol com durant la diada de la Festa Major de l'any passat. Per tant, Marc, què va passar l'any passat? Què va passar? Com ho vau aconseguir tot això?
2: Bé, l'any passat, ja des de l'inici de la temporada, bueno, conjuntant tota la tècnica amb en Sergi, que és el cocap de colla meu, i tots plegats, sí que ens vam mentalitzar en mirar de fer un canvi de mentalitat a dins de la colla. Vull dir, la idea era passar de ser una colla que vol fer castells de vuit o que de tant en tant fa castells de vuit a passar a ser una colla de vuit, una colla que realment els castells de vuit formin part intrínseca d'ella mateixa. Llavors, per fer això, tant a nivell tècnic com també a nivell social, suposo que ja tindrem temps d'anar-ho analitzant tot plegat, sí que vam fer una candidatura que estava molt enfocada en això, no? A fer aquest salt endavant en tots els aspectes, tant en aspectes socials, a nivell de comunicació, a nivell de captació, d'imatge, etc, com també a nivell tècnic, ficant-nos unes fites properes, fites importants, un cert demanant, no?, als castellers un cert nivell i una certa constància per tal de poder arribar on volíem arribar. I d'aquesta manera era deixar de plantejar-nos el 4 de 8 com una fita de moments molt puntuals de la temporada, normalment al final de tot, i marcar-nos, dir, no, el 4 de 8 l'hem de fer a principi de temporada, de fet el vam fer el mes de maig, perquè així és la manera de poder repetir-lo molts cops durant la temporada i poder fer aquest salt que realment creiem que era necessari per la nostra colla.
0: Però com es fa això? És a dir, és a dir, d'acord, volem portar el 4 de 8, volem ser una colla de 8, però què cal per fer-ho? Com arribeu al mes de maig, com deies, a intentar-lo portar a plaça?
2: Bueno, des del primer moment de la temporada, des dels primers assajos que més fèiem al Mercat Vell perquè feia fred, perquè no podíem assajar al Palau del Rei Moro, doncs molta constància ja des del primer moment enfocant-nos totes les proves amb aquests castells grans, no? Històricament el que ens passava que era, hòstia, tu comences i comences pues, tantejant una mica el tema, no? Tantejant una mica la temporada. Ara fem una proveta per aquí, una proveta per allà, no sé què. No, no, des del primer moment ja, amb un primer esquema d'alineació titular, perquè ens entenguem, i anar avançant sempre en ferm, i però avançant des del principi amb proves importants. Què fa això? El moment en què tu vas al Palau del Rei Moro i de cop també ja tens la xarxa, ja tens tot això que et dona més confiança, tu ja has fet una base molt important que et permet avançar tempos en tots els aspectes. També vam tenir una altra cosa, no? En el moment en què la gent, perquè també a nivell comunicatiu, per exemple, vam fer molt bona feina des de la Junta, el moment en què la gent se n'adona que com a colla estem avançant molt per sobre o bastant per sobre de la resta de temporades, també crea un caldo de cultiu que la gent doncs, li agafa ganes, els assajos tens més gent i per tant et permet doncs, fer les proves de 4 de 8, que potser hi ha proves com ficar 4 de 8 fins a 15 o ficar el 4 de 8 fins a dosos, que abans només podies fer dies concrets. Gràcies a tot això, doncs, a cada assaig pots fer aquestes proves. Evidentment, si entrenes o assages molt més aquestes estructures, doncs ens permet tenir molta més seguretat i ens permet portar-les a plaça abans. Si les portes a plaça abans, en pots fer més i bueno, tot es retroalimenta.
0: Uh-huh. No sé si Toni Elisenda, això que comentava ara Marc, el fet de tenir fites importants per una colla és important en el món casteller per tal que vingui gent als assajos?
4: Molt important. O sigui, d'entrada la gent que ve a la colla ve per fer castells. Aleshores, quan tu els hi poses un esquer, no? Com ell va dient, no? Aquestes proves, doncs, un 3 de 7 net, un 4 de 7 net, primer fins a dosos, després fins a cassoleta, després sencer, hi ha gent de la colla que

0: Elisenda?
1: Sí, jo crec que al final hi ha dues coses que han d'avançar en paral·lel, no? Que és que la gent empenyi a voler-ho fer, perquè tu pots plantejar uns objectius tècnics que si la gent no se'ls creu perquè el treball a assaig no és bo, tampoc no t'hi portaran, perquè un líder necessita una gent que li demani fer això, si no és una persona dirigint una orquestra que cadascú toca el seu aire, no? I això, per una banda, has de generar aquesta necessitat de la gent i per l'altra has de demostrar que aquesta ambició té un fonament. És a dir, no pots plantejar-te tampoc objectius, no? que si no fas les passes necessàries per arribar-hi, si no tens la gent de la pinya necessària, no? Perquè també hem vist colles que busquen aquest castell de vuit sense potser tenir la pinya suficient. Aleshores és com voler córrer massa, no? Llavors s'ha d'avançar com tota en paral·lel i per això el Marc deia, no? Això de treballar també la comunicació, treballar la imatge, treballar el que expliques de la colla cap en fora.
0: Per tant, el lideratge d'una colla fa molt per assolir un castell de vuit, un castell de nou, un castell de deu?
2: Sí, quan parles del lideratge no parles només d'una persona, sinó d'un grup que va davant. O sigui, a mi, per exemple, totes les proves i sis m'ho anava passant el Santi des de principi de temporada, no? Mira què estem fent i què estem fent això. I al final te n'adones compte que, no sé, ho veig des de fora, no? Que l'any passat el que es va donar doncs, des d'un nucli, diguéssim, més veterà de la colla, amb un nucli jove que apretava amb noves idees, no sé, penso que això ha estat bastant important a la vostra colla, i no només a la vostra, sinó ara penso amb Sant Pere i Sant Pau fa uns anys, que també se'ls hi va ajuntar, no? Una gent jove amb molta empenta, però també hi havia tots els veterans que amb algunes colles se li han fotut de cul, no? Quan arriba gent jove amb idees noves, i en canvi allà també penso que va passar una mica com amb vosaltres, no? Els veterans, els que tiraven del carro veterans amb la gent jove, doncs també han aconseguit un nivell considerable, no? Sant Pere i Sant Pau, i això també és el que tenia la sensació que us havia passat l'any passat a vosaltres.
0: Per tant, tu, Marc, notes que el vostre lideratge, no? com a junta de la jove de Sitges, està fent, no? que vingui més massa social?
3: Bé, això és lleig que ho digui jo, però sí que crec que, sobretot, crec que des de tota la junta, insisteixo, com deia el Toni, no des d'una persona ni molt menys, sinó des de tot el col·lectiu que estem portant, i tant des de la junta tècnica com de la junta administrativa. Crec que anàvem molt enfocats en un mateix camí i érem amb aquest objectiu de fer créixer la colla i de donar aquest pas endavant que creiem que calia donar, perquè al final, si no, una mica com a diagnòstic previ, no? A començar l'any passat teníem la sensació de que estava en un moment que necessitàvem com a colla realment haver de donar un pas endavant, perquè si no ja quedàvem com excessivament estancats. Perquè al final el 2006 sí que vam fer el primer 4 de 8 descarregat, però des del 2006 fins aleshores sí que havíem anat, el 4 de 8 s'havia anat consolidant, havia deixat de ser tan tabú, no? Era un castell que sí que es podia fer, que hi ha temporades amb dos, tres fets i tot això, però faltava donar aquest pas, no? de que al final el que sempre havia estat el 5 de 7 per nosaltres passa a ser el 4 de 8, perquè ens entenguem, no? El castell base sobre el qual es construeix tota la temporada o segons el qual es construeixen tots els nous objectius. I per donar aquest pas, evidentment, vam anar-hi tots a una per poder-ho fer. I bé, i vam tenir l'encert i la sort en moments puntuals de que tot va sortir bé.
0: Clar, és que estem parlant que l'any passat la jove de Sitges va fer 11 castells de 8. I com deia, entre els quals el primer 3 de 8 de la seva història, descarregat dues vegades i carregat unes altres dues. O sigui, en 4. No sé, des del món casteller, Toni, Elisenda, com esteu veient aquesta evolució, o com es diu, com es visualitza aquesta evolució de la jove de Sitges?
1: O sigui, jo crec que la jove de Sitges va agafar una inèrcia que ara estan repetint moltes altres colles, no? O sigui, crec que, per exemple, parlava de Sant Pere i Sant Pau, Sant Pere i Sant Pau també va estar com en aquest estancament del castell bàsic de 8, no? I el castell de 8 i mig era com la cosa que solies a final de temporada i que et podia donar el concurs i tal, però no era l'habitual, no? Ara ja estem veient un Sant Pere i Sant Pau que, bueno, pues té 4 castells de 8 i mig, no? que es pot permetre el luxe de portar-lo a diverses places, no? I això és com

0: Presentar-te en la nova gamma que tu vols explorar, dins del que la teva colla tingui aquesta limitació de creixement, que tu vols superar aquesta limitació, que per mi és el que la Jove de Sitges va fer l'any passat i ara moltes colles també s'estan apuntant a aquest carro. No? Veiem el Serrallo una mica en la dinàmica que teníeu vosaltres l'any passat, no? D'arribar al Castell de Vuit al concurs com a una cosa carregable i poc més, a normalitzar el Castell de Vuit. No? Llavors, és com intentar... Tu has tingut un límit mental tota la vida, no? De que tu eres una colla de 7,5, còmodament al 7,5, però no passaves d'allà. No? Llavors és com voler superar aquest límit que, inspirat, jo crec, per la bona dinàmica que té el món casteller i també per les colles de gama extra, no? Quan van a buscar aquests castells que no s'han fet mai, doncs una mica és aquesta inèrcia que la Jove de Sitges va tenir l'any passat i ara veiem en moltes altres colles.
1: O sigui que hi ha altres municipis que també està passant el mateix. I per què això? Per què ara tiren tant els castells o per què estan creixent tant?
2: Bueno, estan com de moda els castells, sí. No? O sigui, s'hi ha ficat molt la gent jove i això que et deia, aquesta unitat de gent veterana amb gent jove, les dinàmiques d'assaig, o sigui, la gent, hi ha unes dinàmiques, abans era com més improvisat, ara hi ha una sèrie de coses que jo penso que també el món castell universitari ha estat important, perquè...
1: Els castellers universitaris.
2: Sí, perquè les colles, els colles universitaris són gent que està a les colles. Abans tu començaves la temporada i començaves de zero. Ara comences amb castellers que poder porten ja 5 mesos assajant, 2 dies a la setmana i amb unes colles que són uns motivats. Vull dir que la gent t'arriba i no només el fet que et vinguin preparats castellers, sinó que et venen formats amb una tècnica que ha de ser molt ajustada perquè no tenen canalla, o sigui, tenen majors d'edat fent d'enxanetes, de cassoletes, i això requereix un grau d'afinament dels castells que després, quan ho passes amb una colla castellera, gent que et ve molt, molt preparada. I ha passat, diguéssim, ara, doncs aquest any ho estem veient amb el Serrallo, que tenen els pataquers molt a prop, però jo abans els hi comentava, l'altre dia vaig anar a veure un assaig dels de Castelldefels i està passant el mateix, o sigui, veig allà un 3 de 8 a l'assaig fins a dosos, et munten un folre i pensava, a veure què passarà, un folre super endreçat, tothom tranquil, o sigui, bueno, que dius, aquests tios no trigaran gaire en fer una torre de 8, no? I això s'està donant bastant, les colles, no sé si qui passa, doncs estem arrossegant molta gent, no és només, com ja heu comentat vosaltres dos, no només un tema tècnic, sinó que hi ha tot un tema de la directiva, de treballar que vingui gent a l'assaig, de fer, doncs, parlar molt de la colla, en el teu municipi si parles molt de la colla, doncs algú li sonen d'anar a la campaneta, ah, doncs mira, vaig a veure els castells, no? I tot això doncs ha anat sumant perquè hi hagi aquest boom a moltes colles.
1: La periodista del 3CAT, Núria Balaguer, en la seva crònica per TV3, el dia del memorial del Pepe Rodríguez de l'any passat, deia que la Jove de Sitges, cito textualment, l'estrena del 4 de 8 els va costar 10 anys i 10 intents. El 3 els ha sortit rodó i a la primera. Quan escoltes això, Marc, què? Què en penses?
3: Bé, és que els castells han evolucionat molt. I el treball assaig també ha evolucionat moltíssim. Clar, les èpoques que jo just vaig entrar i el primer cop que vam portar el 4-8 va ser el primer que es va descarregar, per tant l'època aquesta dels intents l'he viscut des de fora i no des de dins, però sí que per tot el que he anat comentant o m'han anat explicant, i això clar, evidentment es treballa molt diferent a com es treballa ara. Per posar un exemple, no? Em comentava, no?, que el 2006 va ser el primer cop que abans de portar el 4-8 a plaça es van ficar dosos a l'assaig, a l'estructura del 4. Ara mateix, el que vam fer aquest any, vam ficar 3 cops l'estructura fins a dosos i, de fet, amb un d'ells, amb l'enxaneta i aixecador, pujant fins a l'alçada de quart. Vull dir que al final tiraves tot amunt. Castells com el 4 de 100 net, que seria l'estructura sense la pinya. Nosaltres ens vam marcar que abans de portar-ho a plaça havien de passar-se 8 cops. Diria que aquest any van ser 7. Però bueno, també ja l'havíem fet l'any passat.
1: Aquesta temporada, per
3: aquesta temporada, sí, sí, sí. No, però és com una norma no escrita que nosaltres com a menys com a tècnica ens vam marcar i que de fet l'altre cop que jo havia estat cap de colla també ens ho havíem marcat, i amb el 3 de 8 igual, també el 3 de 7 netes va passar, no me'n recordo, 7 o 8 cops abans de portar-se a plaça. Antigament si es passava un cop ja era molt, i bueno, si el passaves net o el cos aixecador una mica bé i feties quins, no, a plaça.
1: O sigui que ara hi ha molta tècnica o què?
4: Jo
0: penso que també les... O sigui, ara vaig a tirar... Bueno, crec que les retransmissions castelleres i l'evolució tècnica també dels comentaristes i de tot el que pots oferir durant una diada ha fet que el nivell tècnic també estigui de moda, no? O sigui, jo crec que ara el món casteller tècnicament i com coneixem físicament un castell podria ser una assignatura de les ciències de l'activitat física i l'esport de la carrera, vull dir. O sigui,
1: per la complexitat.
0: Per com coneixem la musculatura i tot el que s'ha de fer perquè tècnicament el castell vagi bé. O sigui, jo crec que els castellers de fa 20-30 anys eren molt més intuïtius, no? I ara es treballa molt més d'anar a buscar aquest encaix, o sigui, la quadratura del castell sol ser perfecta, mil·limètrica, saps molt bé per on et vindrà l'hòstia per poder-la preveure, i tot això s'està estudiant moltíssim, i jo crec que també el fet de que se'n parli tant als mitjans, a les tertúlies, o sigui, s'estan fent moltes xerrades també tècniques, que ens fan conèixer els castells d'una manera física que potser mai abans havíem volgut explorar tant.
2: Mm-hmm. Bueno, i primer el 4-8 que feien, el primer 4-8 que van fer la colla jove amb el 4-8 que fan ara no té res a veure, perquè en aquell moment era com un premi que es donava a la colla, diuen, bueno, hem fet una temporada, doncs no sé, en aquell moment hem fet molts 5 de 7, 4 de 7 a Begulla, que hi ha gent doncs, que hi pujava, que ho explicarà, i doncs a final de temporada dius, home, doncs el premi és provem aquest 4 de 8, poder ni es fer, i ho puc traslladar a la meva colla amb altres castells, que és un premi que et dona a la final i doncs, hosti, pots sortir perquè estem molt afinats amb el castell inferior, però ara que el coneixem poder dius, bueno, poder no el teníem tan treballat com per que tingués la seguretat que tenen ara en fer el 4 de 8. I l'altre tema, o sigui, que cada vegada que arrosseguem més gent, doncs més gent amb coneixements diferents de diferents àrees que tots ho hem anat aplicant en els castells, no? Com deies tu, amb temes de preparació física, amb temes de rendiment, amb temes d'alimentació, sentim parlar amb temes de psicologia, el mateix que ha passat a l'esport ho hem anat traslladant als castells, evidentment doncs, els mitjans amb això han ajudat, però les colles, doncs, si tens un arquitecte, doncs aplicarà coses del seu coneixement doncs, per muntar els peus, muntar els folres, no? Vull dir que
1: Ho apliques tu, Marc, això, no? Tu que ets arquitecte, ho apliques això que deia Antoni?
3: Bueno, al final, evidentment, hi ha coneixements que són intrínsecs, però bueno...
2: No, vull dir que hi ha coses que segur, no? Inclinacions, jo sé, per estudis que s'ha fet, inclinacions a les places, i evident fas doncs, paral·lelismes amb coses d'altres construccions, no? Jo vindria més del tema de la preparació física, doncs coses de preparació física doncs, amb altres esports, doncs intentes... Quina és la preparació física que n'hi ha bé doncs, per un tio que va a baixos, per un tio que va a quins, saps? Vull dir que vas mirant i vas aplicant coses i cada vegada és més específic ja pels castells.
1: O sigui, que s'ha professionalitzat, no?
2: Bueno, professionalitzat si cobréssim i no cobra
1: bueno,
2: ningú, però o sigui, s'ha tecnificat més o s'ha especialitzat més, sí.
1: Mm-hmm. Parlaves abans d'aquell 4 de 8, d'aquells primers 4 de 8 de la jove de Sitges, feies menció a persones que havien pujat que estan aquí presents. No sé si és una xerrada que sempre diem que està oberta a tothom qui vulgui participar, tothom qui vulgui dir la seva, que aixequi la mà i que xerri. No sé si algú vol comentar com va viure aquell 4 de 8 del 2006, no? Del 2006 o d'algun altre moment. Ningú s'atreveix, eh? No cal, diu. No, en Cisco diu que no cal comentar. Noemí, vols? Espera, que tenim micro. Tenim micro? Atenció, perquè ara la Noemí Milà ens comentarà alguna cosa.
4: En aquell moment era timbalera de l'Escola Grallers de Sitges. Estàvem tocant el 4-8. No vaig ser capaç de fer el cop de timbal en el moment de l'aleta.
1: No vas ser capaç de
4: no,
1: fer...
4: No, no. Sort que hi havia dos timbalers i el va fer l'altre. Ah,
1: però perquè tu feies castells també.
4: Bueno, no, però estava de timbalera.
1: Val. I... Però havies fet castells o
4: sí,
1: estaves a punt de fer-ne?
4: Havia fet castells, però no podia... O sigui, quan jo anava a fer castells va ser a l'any 93, que va ser quan va començar la colla. Però bueno, això no ve el cas.
1: Val.
4: Aquest 4 de 8, jo estava de timbalera i no vaig ser cap... O sigui, vaig quedar tan embobada mirant l'aleta que no vaig ser capaç de fer el cop de l'aleta que fa el timbal. I clar, és essencial això. Sort que hi érem dos timbals i va fer l'altre. Sí, a mi sempre em recolzava que hi havia un altre timbal al meu costat que el feia, perquè quan tocava castells em quedava mirant l'aleta i no, sí, al moment d'aquell del... que has de fer el cop, no podia. El vaig viure així.
1: Clar, les graies són, sempre es diu, no?, que les graies són importantíssimes per les persones que estan en el castell. No? Això també ajuda, suposo, no? El fet de... Ostres, sona el moment de l'aleta, les graies sonen l'aleta, ja el tenim. Com a mínim l'hem carregat, no?
3: Sí, a veure, això... Entenc que cada, o sigui, cadascú gestiona de la seva manera, no sé vosaltres com ho feu, però jo almenys en el meu cas sí que vaig seguint molt el tema del toc de gralles i evidentment sé que normalment vas seguint els tempos del castell, sobretot els castells que portes carregat, que portes molt de treball, tu ja saps més o menys quins tempos has d'anar. Llavors si hi ha un moment en què tu dius, hòstia, aquí hauria d'haver-hi l'aleta i encara no hi és, fas miau. Però també el moment en què veus l'aleta dius, vale, ara ja sé l'altra part que toca, no? ja m'ha arribat aquí. Bueno, jo almenys en el meu cas sí que em serveix molt per anar-me guiant.
1: Mm-hmm. Ara potser us enganxo, però hi ha altres colles que hagin assolit el 3 de 8 a la primera? Així com dèiem ara...
2: Jo diria que sí, ara no et sabria dir, però em sí. Sona que he sentit gent.
1: La jove de Barcelona, diuen.
0: Sant Pere i Sant Pau.
1: El 3 de 8 al concurs de... De fa dos anys. O sigui, la jove de Barcelona...
3: Sí.
1: Val.
3: No sé si Castellers de Terrassa, fora.
2: No ho sé.
0: No,
2: o sigui, més que res, la colla que ho ha fet, no? que és la jove, amb quin tipus de colla era que ho faci tan ràpid. No? Que hi ha altres colles que penso que ho han fet, però de la forma que era... O sigui, a mi com em va sorprendre l'any passat, de veure una colla que feia aquest intent... Un any era el 4-8, un any era la Torre de 7, no? Que provaves el castell que ve després dels castells de 7 i mig, que els hi diuen, no? No sé què anava a dir ara, he quedat en blanc.
1: En tot cas, per portar un 3 de 8, la jove va estar, quantes proves vau fer? Has dit abans 3, 4? No, quantes?
3: No, o sigui, vam estar treballant tot l'any. Però sí, o sigui, de proves abans del 3 de 8, si no recordo malament, el 3 de 7 net el vam passar, vam portar-lo a plaça 7 o 8 cops, i sí que vam fer el 3 de 8 fins a 2, us havíem fet una infinitat de vegades, i inclús el vam arribar a ficar fins a aixecador un parell o tres de cops, no? I recordo, un dels cops era aixecador col·locat i l'enxaneta va arribar fins al 2, vull dir que realment només faltava la creuada, l'únic és que mira, perquè no quedés tan lleig d'haver-lo fet abans a l'assaig, vam tirar enrere i vam baixar. Però sí, sí, totes aquestes proves hem fet abans de portar-lo a plaça.
1: Això entenc que és l'habitual, no? En el món dels castells, o no?
0: Jo crec que cada colla aquí té... juga la seva psicologia, eh? Perquè, per exemple, jo crec que les Joves de Valls és una colla que no es coneix per fer tots els castells gairebé sencers a l'assaig, com sí que ho fan, per exemple, els castellers de Vilafranca, que poden haver fet un 4 de 9 net a l'assaig, no? Llavors, aquí cadascú ha de trobar el que necessita la seva gent. Vull dir, si la seva gent no necessita memoritzar tantíssim els moviments i necessita aquest punt d'incertesa per estar atent i anar-hi de cara a la primera, bueno, doncs, o sigui, per exemple, els Xiquets de Tarragona dominaven molt fer les proves gairebé senceres a l'assaig i després arribaven a plaça i no es trobaven gens amb allò que havien assajat. Llavors, ara què han fet? Canviar d'estratègia. És a dir, ara fan potser les proves molt senceres a l'assaig, però desquadradíssimes, no? Llavors, clar, o sigui, és que pot ser que a la jove de Sitges li funcioni fer-lo gairebé sencer 10 vegades i un altre el fa 10 vegades sencer i té pànic escènic, no?
1: Mm-hmm.
2: És com... Però no és el fet de si és sencer o no sencer a l'assaig, és el concepte de dir, has de fer una prova bona del que és el tronc i una prova bona del que és la pinya o en el nostre cas del folres i manilles per portar-lo a plaça, o sigui, has de tenir la seguretat de que les dues coses estan treballades. Si és sencer o no, no és tan essencial. Jo quan vaig ser cap de colla no en fèiem tants sencers, només poder
0: la, és una cosa
2: la,
0: més nova,
2: la,
0: també,
2: la torre neta, no? A vegades l'últim any que jo era cap de colla treballant el 4-9 net, o sigui que el 2017 havíem fet 17 quatres de 8 nets assaig i només vam aconseguir carregar el 4 de 9 net aquell any. O sigui que de proves més i de proves amb pinya fins a dosos i no et surt. En canvi el 2019 doncs, que fem una altra línia, que és dir, el fem fins a dosos i el parat de dosos, el temps que sabem que triga a col·locar-se la cassoleta, que triga l'enxaneta, i anar-los dient, ara entraria la cassoleta, ara entraria l'enxaneta, treus pressió al tronc, perquè no estàs fent tots els moviments que et porten cassoleta i enxaneta, però tu saps que tot aquell temps l'estàs aguantant i et permet corregir, i això ens va permetre doncs, acabar la temporada doncs, descarregant el 4-9 net. Vull dir que són diferents opcions, però sí que hi havia una prova bona de pinya i una prova bona de tronc, no? Que seria doncs, el 4 de 8 net fins on puguis i el 4 de 9 fins on puguis amb la pinya.
1: Aquesta temporada la jove porta 3, 4 de 8 descarregat, però el 3 de 8 encara no l'heu portat a plaça. Per què?
3: Bé, com ja també hem insistit molt a les xarxes i tot això, aquest any hem tingut a finals de temporada diverses baixes, especialment a dalt de tot a nivell de canalla, però també en diferents pisos, per o per bé, i bueno, ens ha hagut de fer recomposar també tots aquests castells. El 4 de 8, per exemple, hi havia 7 canvis respecte a l'any passat, que al final és important, doncs hem pogut fer-los, ens ha portat més feina segurament de la prevista inicialment, perquè bueno, doncs hem hagut de formar algun terç nou, per exemple, i diferents posicions més, i bueno, amb el 4 de 8 ja hem arribat, ja l'hem descarregat 3 cops. Amb el 3 de 8 ens està passant una mica semblant, i especialment als pisos de dalt, vull dir, la canalla s'ha fet gran, i llavors has de fer algunes variacions, alguns canvis, i bueno, estem acabant d'afinar el tema, tant amb el 3 com amb la torre.
1: Teniu intenció de portar-lo aviat, el 3 de 8?
3: Els assajos diran, però a veure, el treballarem perquè pugui venir, perquè pugui anar a plaça aviat.
1: Festa Major?
3: Festa Major és molt just.
1: Molt just. Santa Tecla o abans? Ja, o no se sap això?
3: A veure, entre Festa Major i Santa Tecla tenim només una actuació. Per tant.
1: Va.
3: Home, jo crec que entre Santa Tecla i concurs és quan seria l'ideal.
1: El concurs també el tindreu intenció de portar-lo, entenc.
3: Seria l'ideal.
1: Seria l'ideal. I parleu de la Torre de Set? Uh-huh. També?
3: L'eterna desconeguda.
1: Què passa aquí?
3: Què passa? Passa que és un castell, ara abans ho comentava mentre estàvem sopant, no, això, en el cas del 3, o sigui, tant el 3 com a la torre hem hagut de fer canvis a nivell de canalla, perquè la canalla que teníem se'ns ha fet gran, llavors sobretot a nivell de dosos hem hagut de fer canvis. Amb el 3 és una mica més fàcil, no? Tens un dos obert, tens un dos tancat, i la manera de treballar, doncs més o menys ara ja les proves ja han fet el 3 de 7, perquè ens entenguem amb el pom que va de ser del 3 de 8. Ja més o menys això ja tenim rodat, tot això. En el cas de la torre, necessites dos dosos tancats que et treballin, i és un castell molt més delicat. Llavors ho estem treballant, però evidentment porta més feina.
1: Porta més feina, la torre de...
3: Bueno, porta més feina a nivell de pom. Després, a nivell d'estructura, des del meu punt de vista, és més senzilla que un 4 de 8 o un 3 de 8.
1: Però per què? És a dir, en quin sentit? Pels que no fem castells, parlo, per exemple...
3: Quin sentit? Que és més difícil el pom o que és més fàcil?
1: No, el 3 de 8, perquè us resulta més fàcil el provar pom. El 3 de 8, el pom, eh?
3: Sí, el pom de la canalla. Perquè al final a una torre estan els dros tancats, que se'n diu, no? Que són drets.
1: Sí.
3: Llavors és més inestable. Llavors, i el moment en què entre dues persones dretes així has d'aguantar el pas de l'enxaneta és un moment bastant crític, no? Uh-huh. Comentar, no, les torres de 7 que moltes queden carregades, tot això, bueno, perquè el moment aquest crític del pas de l'enxaneta. I bueno, i treballar això és bastant més difícil que no pas un 3, que un dels dos dosos està obert i té més estabilitat al final que no pas quan estàs tancat. Obert vull dir que es recorren, sí, amb dues persones, no? Igual que amb el 4 són els dos dosos estan oberts. Llavors té bastanta més estabilitat per dalt. I aquest era el canvi. I normalment els que van oberts ja són una mica més grans, al final els dos estan de cada la mateixa alçada, i els que estan tancats són més petitons. I, bueno, doncs, més petitons més i a sobre més complicat, doncs més fràgil.
1: Més fràgil. Sí. A l'Iseta, per exemple, les colles que fan castells de 8 acostumen també a portar la torre de 7?
0: Sí. Jo crec que crec que és un la torre de 7 és un castell de 8, i abans de voler fer passos més enllà, és a dir, abans d'anar a buscar un, vale, tinc el 4 de 8 perfecte, vaig a buscar el 4 de 8 amb el pilar, jo crec que s'ha de dominar tota aquesta gamma, no perquè l'hagis de tenir i t'obliguin a tenir-la, sinó perquè crec que és un treball que a vegades s'oblida, no? I sempre vols anar més enllà, però tenir les passes tan darrere, no? És a dir, quan una colla de nou té els dos bàsics de nou, però no té gamma de 8 i mig, el que fa és tancar-se portes a poder provar, doncs com dèiem, no? El relleu de la canalla i tot això. O sigui, jo crec que en el cas d'una... Bueno, i anant al títol de la xerrada, no? Si una colla de 8 es pot consolidar a Sitges, jo crec que aquí és molt important no treure-li valor a actuacions de 3 de 7, perquè les actuacions de 3 de 7 et permeten formar un pom més petit de 3, que quan el necessitis el podràs posar en un castell de 8 i simplement l'has d'educar en un pis més, no? Llavors, a vegades se'ns oblida que és important fer un 5 de 7, un 7 de 7, inclús aquest 2 de 6, no? O sigui, per què no fer un 2 de 6 petit si és una cosa que tu t'ha de portar a treballar dosos que s'aguantin en aquesta creuada, no? Llavors, no traiem valor a la gamma anterior a la que volem somiar.
1: Toni, què en penses tu?
2: Sí, però vull dir que tot això ho pots fer a l'assaig, saps? Vull dir que també...
0: Depèn de quina assaig tinguis.
2: Sí, però vull dir que evidentment tots aquests castells els has de fer i estan, diguéssim, en una progressió, no? És igual que els castells a la xarxa, n'has de fer fora, perquè si no la gent s'habitua a estar fent proves a la xarxa, la que els treus a fora et surten doncs totes les pors, la gent ja no té les mateixes posicions i tot, doncs dins de la progressió per arribar aquí, evidentment s'han de fer torres de 6 i tal, però no ho sé, jo parlo per la nostra colla, hi ha alguns castells que no els podem anar, tenim compromisos d'actuacions que no pots anar a fer, depèn de quin castell, s'espera de tu que facis un castell de gamma extra, llavors tots aquests castells nosaltres els hem de fer a l'assaig, no? Vull dir que no, vaja, que penso que no és un tema de que no es valori, perquè evidentment els castells es comencen per dalt i els anar fent, doncs, anar posant castells a sota per poder-ho assolir, no? En el cas d'ells, clar, ell ha dit que és un any que han tingut problemes doncs, amb la canalla, perquè han tingut molts canvis, en la torre és en el lloc on és més important el pom de dalt, està clar, no? Si teniu el 3 de 8, no us hauria de costar fer la torre de 7, si pots arreglar que ja ho tens localitzat, que és en el pom de dalt, no? Perquè a vegades hi ha colles que sí que fan el 4 de 8 i una torre de 7 ni la poden somiar. Tu pots arribar a tenir 4 terços de 4 a 8 i la torre de 7 ni l'olores. En canvi, si tens una torre de 7 i tens volum de colla, tens moltes opcions d'aconseguir ràpid el 4 a 8. Quan ja tens el 3 de 8, això és una altra història i ja ho ha dit ell. El problema és que tenen el pom de dalt, deus tenir dosos lleugers, cassoleta i enxaneta poder no són tan petits i els hi costa o no estan tan afinats, però bueno, ja saps on has d'apuntar, pom de dalt, pom de dalt. Sí, sí, sí.
3: De fet l'any passat la torre de 7 la vam descarregar a l'assaig, o sigui, a part de diverses torres de 6 i això, la torre de 7 la vam descarregar a l'assaig un parell de cops. L'únic que ja just vam tenir una actuació a Vilafranca, el 3 de 8 vam tenir una caiguda, i l'aixecadora que ens feia a la torre de 7 va agafar por i va deixar de venir. Llavors sí que això ja l'any passat ja no ho vam poder reconduir. I aquest any quan ens vam ficar els dosos que hi anaven ja eren massa grans. Llavors ho hem hagut de canviar tot, l'únic és que no teníem dosos de mida intermitja, llavors directament hem hagut d'anar a mida més petita i evidentment està costant més en aquest aspecte. Dit això, a la que traiem aquests dosos petitons que portem treballant tota la temporada, ja torna de 6 per temps.
2: També et haig de dir que doncs, posa dosos més grossos. Quan nosaltres vam fer la torre de 8 net el 2010, els marrecs de sala estaven fent una torre de 7, que els dosos eren dues noies de 20 i pico d'anys cada una, saps? Feien la torre de 7 i pensava, hòstia, pues, amb un pont de dalt lleuger aquest feien la torre 8 net, saps?
3: De fet, l'any passat la torre de 7 ja anava per aquí, eh? I vam veure un moment en què ja no donava per més. Però
2: l'altre té més futur.
0: Jo crec que el que estàs dient és aquesta limitació de les colles de 8, no? Perquè al final com més recursos tens, més pots triar i més pots repartir, no? Perquè si depens de que si tens un pont per cada castell, bueno, pots jugar més, no? Però si vas repetint, evidentment, doncs, bueno, és anar ampliant tant, o sigui, la colla per baix, però també per dalt, no? Tenim molta canalla.
1: És evident que la jove vol consolidar-se com a colla de 8, però no sé si també el fet de mirar cap al poble del costat, a Vilanova, als Borregassos, per exemple, si això també us diu volem ser millor que ells.
3: Crec que desgraciadament ha estat al revés. Perquè realment ells portar, o sigui, està al revés, vull dir que el que els ha motivat és amb ells.
1: Els ha motivat amb ells perquè
3: ells portaven, bueno, portaven uns anys que no estaven al nivell que se'ls pressuposava i després de l'any passat nostre realment s'han ficat les piles i han millorat bastant. En canvi, tinc la sensació que molts cops a nivell intern nostre tampoc la gent té tanta visió ni els motiva tant, a part d'algun grup concret, el tema de...
1: Quin grup?
3: El pecat però no el pecador. No es motiva, no sé, tinc la sensació. Dit això, per exemple, l'actuació que vam anar al Serrallo, que vam fer el 4 de 8, estic gairebé segur que X persones de més que vam poder portar, i gràcies a això vam poder fer el 4 de 8, era perquè actuàvem amb els Bordegassos, perquè sabíem que ells anirien a fer castells de 8, i vam dir, home, tampoc podíem quedar menys.
1: Perquè quanta massa social es necessita?
3: Per fer què?
1: Per fer un castell de 8, 4 de 8, 3 de 8.
3: Bueno, la massa social és, hòstia, és relativa, perquè... Però al final, per portar
0: depèn
3: plaça...
0: Depèn de qui actuïs.
3: També.
2: Recursos però, propis.
3: Sí, recursos propis. Clar, la gent que necessita és portar plaça per fer un castell de 8. A veure, evidentment el 3 necessita menys gent que el 4 en principi perquè tens una regla menys, però estem parlant doncs, fora de 120 persones.
1: Per fer un 4 de 8. Sí, o un 3 de 8. I la jove...
2: Segurament algú ja, diria... Una mica més, just, una mica més, home.
1: I la jove els té, els 120 persones?
3: Bueno, algun dia hem apurat una mica més, però bueno, de normal, intentem.
2: No vol dir que siguin de la colla, que les hagis de posar a la plaça, la votació i tal.
1: O sigui, què vols
2: però
1: dir?
2: Però necessites 150
1: colles,
2: persones i... Bueno, de colles i de públic, no? Segur que ells quan actuen aquí també hi ha molta gent de Sitges que no poden anar a la colla i es posa la pinya aquell dia.
1: Clar, això com ho feu, Marc? És a dir, veieu a la gent que hi ha del públic i li dieu posa't a la pinya, o ja teniu parlat amb no sé, m'ho invento, amb algú d'aquí... Escolta, vine, que...
3: Nosaltres aquí a Sitges almenys la majoria de gent ja està parlant d'abans. O sigui, ja saps que estaran i ja fins i tot estan ficats al lloc on toca. Sí que hi ha gent després que ve i no ho sap, però els acabes pues, col·locant una mica a puesto i tot això.
1: Clar, aquesta massa social, perquè clar, deies, per fer el castell de 8 unes 120 persones, però vosaltres els assajos quan sou de mitjana? Vaja, t'he posat en un compromís o què?
3: No. A veure, és que és complicat de dir perquè no sempre és el mateix, però bueno... Però
2: no dies... passa res, home. Per fer un 3 de 10 en necessites 800 i no som mai 800 a l'assaig. Es pot dir tranquil·lament.
3: No, jo què sé, doncs els divendres estarem per a la vuitantena, sempre parlo d'adults, sense comptar ni canalla, ni pares, ni satèl·lits que hi hagi per allà, perquè al final són els que tinc comptabilitzats a l'app. Vale, doncs, jo què sé, potser a partir d'una vuitantena una cosa així els divendres, evidentment quan són les sessions especials doncs bastants més, i els dimarts doncs, moren una setantena.
1: Vale, o sigui, feu dos assajos per setmana, eh?
3: Sí.
1: Dos assajos. No sé si és possible, en una de les preguntes que he llançat a l'inici d'aquesta xerrada, no sé, és possible mantenir aquesta massa social, el volum d'assaig i aquesta competitivitat tècnica en un municipi amb aquestes dinàmiques socials i culturals tan elevades que hi ha a Sitges, no? Que si ara hi ha Festa Major, que si Corpus, que si ara el Prado, el Retiro, munten no sé què.
3: Bueno, evidentment és complicat, perquè al final aquí a Sitges, per molts habitants que siguem, els que estem involucrats en el que és tota la cultura popular, tot això tampoc són tants, al final sempre ho diem, no? Som els mateixos de tot arreu. I acabem, doncs sí, s'acaben solapant moltes coses d'aquestes. Hòstia, que no puc venir perquè tinc... l'acte de les pobilles, no puc venir perquè tinc l'acte del no sé què. Bueno, sí, són coses que hi hem de conviure, però bueno, entenc que això deu passar també totes les colles d'aquella gent que té una cosa o que té una altra.
1: Passa o què, Elisenda, això?
0: jo en aquest cas soc de Vilaseca, un municipi molt turístic també, i on la tradició castellera, doncs, sí, o sigui, hi ha actuacions dels Xiquets de Valls documentades des de fa 50 anys, però la colla castellera com a tal és molt pobra. Llavors, aquí és un afegit, no?, que en un altre municipi potser és més senzill explicar-li a la gent que hi ha castells i que està bé anar-hi perquè t'ho passes bé, has de fer molta feina de vida social al municipi, no? I en el cas de Sitges jo crec que aquesta feina, doncs, té molt de recorregut, i un cop has captat a la gent has de fer la feina per generar-los la necessitat i quedar-s'hi, perquè no et serveix de res formar un casteller, tenir-lo 2 anys, que et faci el 4 de 8 i tota la seva família en sec desaparegui. Vull dir, això és un tret al peu per poder mirar el futur, o sigui, tu el que has de fer és que la gent es multipliqui exponencialment, no que cada any perdis mitja temporada formant algú que saps que l'any que ve s'apuntarà, doncs, al club de bitlles perquè li és igual fer castells que anar a jugar a petanca, no? Llavors, bueno, és una feina que tenim als municipis on per desgràcia, no, fer castells no és una cosa habitual.
1: Perquè a Vilafranca captar gent entenc que és fàcil, no? O no?
2: Ara és fàcil.
1: Ara.
2: Però vull dir que també hem tingut la nostra trajectòria. Jo quan vaig entrar a la colla érem 120 i hem fet coses, s'han anat fent mogudes, no sé, veig que ara aquí doncs se n'estan fent, s'està fent una feina al Jo Jove, als instituts, això està posant llavors de gent que poder no t'entrar directament, però d'aquí uns anys ells han après què són els castells, saben que hi ha una colla a Sitges, tinc ganes de fer-ne, tinc ganes de sociabilitzar, doncs sé on vaig, me'n vaig. Doncs nosaltres això ho vam fer, però ho vam fer el 2010, veiem que la colla se'ns havia fet gran, que no teníem gent jove i que la gent jove ens veia com una associació, l'associació és pels socis, no entrava la gent a la colla, això ho havíem de revertir. O sigui, el Figuerot, les colles castelleres no són llocs tancats, el problema és que quan més gent entri, millor, castells més grans fem. Llavors havíem de trobar una fórmula i vam fer el Jovert, que és, doncs, anar als instituts, muntar-los un concurs, la rivalitat. Doncs és el que ha fet créixer els castells, els hi vam generar la rivalitat entre els instituts, vam començar el primer any, el 2010, que van participar 100 alumnes, i ara estem fent el Jovert, que estan participant 1.200 alumnes, que això no vol dir que t'entra un 10%, serien 120 nanos cada vegada que fem, i no passa, però sí que ha obert les portes i veus que gent ve als assajos, gent jove que ve a mirar, gent jove que es troba allà, gent jove que es queda, i la colla doncs s'ha anat fent gran. Vull dir, ara nosaltres tenim unes mitjanes de 250 persones a l'assaig, però ja t'he dit que al principi érem 150, que vol dir que a la mitjana devíem ser 60 a l'assaig. Doncs tot això és feina, ja quan la primera pregunta que he dit, doncs no és només una feina de la gent implicada, que necessites aquest motor que ha d'assajar dia rere dia, que és el tronc, el pont de dalt, sinó que necessites, doncs, un equip directiu, una gent que treballi, doncs, perquè vingui més gent a la colla, perquè es comuniqui bé, que es parli de la colla, que surti més. Això vol dir gent més gent que vindrà, vull dir que és una feina que s'ha anat fent mica a mica. Ara aquest problema no el tenim, per sort tenim molta gent, al contrari, hi ha unes franges d'edat, doncs, que ens costa gestionar-ho perquè ens han entrat una franja que són menors, això vol dir permisos d'autoritzacions dels pares, control quan fas les sortides perquè ja han fet, bueno, et genera uns altres problemes, però per sort de gent ara no en tenim. Ara sempre trobem que ens falta gent, o sigui, per fer un castell de 10 idoni serien 800-900 persones. Nosaltres a l'assaig, amb un assaig especial, podem ser 650. Com ho fem? Doncs, bueno, ja quan vagis a la plaça, colles amigues, afició, bueno, a moure, doncs, a anunciar-ho, comunicació, faràs això, aquest castell, la gent va des per curiositat, per qualsevol cosa has de generar que et vingui la gent a la colla.
1: O sigui que per tal que la jove de Sitges tingui múscul, gent, es necessita això, que hi hagi, que se'n parli de la jove.
3: Sí, home, com al final és obvi, no? O sigui, com més se'n parli, més fàcil és que hi hagi moviment i que hi hagi gent que li agafi el cuquet, no? I que digui, va, vinga, va, vaig a, com deia el Toni, no? Potser vaig a veure, què diuen aquests que estan fent ara, no? I bueno, allà ja els hi demostrarem que va de veritat el que comuniquem.
1: I el Jo Jove, com ha funcionat?
3: Bé, estem contents. A veure, és el primer any que ho hem fet, és una feinada de por, però estem contents de com han respost els centres educatius i de com han respost els nanos. Crec que en general ha estat molt positiu i en general han quedat molt contents, tant professors, directius com els alumnes.
1: Quants nanos, quants adolescents i infants han participat? Més o menys, eh?
3: A veure, eren del Vinyet una setantena, de l'Escola Pia crec que més o menys també, i uns 150 en total, no?
1: 150, però... 150-160.
3: Sí, Ricard, si tu tens comptat, no? Sí. Més o menys això, no?
1: 150-160 adolescents.
3: I, sí.
1: I d'aquests, què? Heu pogut aconseguir captar algú?
3: Bueno, hi ha tres que sí que venen de manera bastant assídua a la colla i hi ha altres que han anat venint algun dia i tal, cosa que, bueno, realment com a resultat estem contents i també crec que estem molt contents de la imatge que s'ha donat i sobretot de poder transmetre el fet casteller a nanos de 15 anys en aquest cas, perquè ho hem fet a tercer d'ESO, i que realment ens hem adonat de que a nivell de cultura popular, ja no només de Castell, sinó en general sitgetana, anaven una mica més justos del que almenys tots ens imaginàvem. Vull dir.
1: Sabien el que eren els castells o no?
3: Molta gent no sabia què eren els castells, però inclús la gran majoria no hi han sortit mai a Santa Tecla i tenien bastant de desconeixement de tot el que és la cultura popular de Sitges, que al final els que estem aquí ens pensem que tot Sitges sap el que són els gegants i sap de memòria les 36 hores de festa major, i no, hi ha uns Sitges que no en té ni puta idea.
1: I això per què? Perquè la gent de Sitges està marxant? Perquè no pot pagar, per exemple, un lloguer o no es pot comprar una casa? Per què?
3: Bueno, clar, el problema de la gentrificació que tenim ara mateix a Sitges evidentment és un tema molt, molt greu que ens està afectant de manera molt directa, ja no només els castells com a tal, que evidentment afecta ara i sobretot crec que afectarà a futures generacions, sinó crec que això acabarà arrossegant a totes les mostres de cultura popular o tot els Sitges que tots nosaltres hem viscut o hem crescut.
1: Perquè com està afectant aquesta falta d'habitatge o que la gent de Sitges no pugui viure a Sitges en la jove de Sitges, com està afectant ara?
3: Bé, jo crec que ara mateix la cosa que és, doncs, al final la gent jove no troben habitatge a Sitges i per tant han de marxar a altres pobles. Doncs, si se'n van a Ribes, com molts coneguts o molts amics meus s'han hagut d'anar a Ribes, al final estàs a 5 minuts d'aquí, doncs bueno, pots continuar fent més o menys la vida aquí a Sitges i tot això, doncs que això ja arribarà un moment en què en Ribes també serà inaccessible i llavors se n'aniran doncs, a Vilafranca, al Vendrell o vés a saber on a viure perquè ara mateix és inviable. Llavors, bueno, quan tu els hagis de dir que per venir a assaig 2-3 cops per setmana han de fer mitja hora d'anada, mitja hora de tornada i tot el que suposa, doncs evidentment costarà moltíssim més arrossegar la gent. Però és que jo ja aniria més enllà. Abans ho comentava mentre estàvem sopant. Hi haurà la següent generació que si han nascut a pues això, Vilafranca, el Vendrell, jo què sé, per dir dos ciutats grans on el preu de l'habitatge és una mica més assequible, pues ja faran la vida social amb els seus amics allà i ja no baixaran a Sitges ni enlloc.
1: I expats venen a la jove a fer castells?
3: Sí,
1: expats, jo què sé, gent de Barcelona que ha vingut ara a viure a Sitges, perquè sí.
3: Sí, sí, sí, sí. O sigui, tenim vària gent, o sigui, vora 30 persones. Si no,
1: 30 persones, eh?
3: Santi, que controla aquestes coses.
1: No, Santi Terraza.
3: Deia vora 30 persones que... Així, expat, no? Que sí que venen, evidentment no és que si abans t'he dit que érem tants que 30 siguin expats, no, sinó que van venint, no? No són dels habituals 100%. Però no és el mateix nivell de responsabilitat i sobretot almenys els que ens han arribat a nosaltres també són, la majoria són d'una franja d'edat ja més elevada, són gent que evidentment vindran doncs, perquè s'ho passen bé, tot això, però fins i tot molta gent ja són directament gent ja jubilada, doncs han vingut aquí a acabar de viure la seva vida, no? I doncs, venen aquí a fer el que els doni la gana, no els diguis tu ara que estiguin allà no sé quants dies per la setmana allà passant calor i suant allà al Palau, et diran, hòstia, jo ara tinc una inauguració de no sé què i me'n vaig a fotre una copa de cava.
1: Això, Elisenda, per exemple, està passant en altres pobles una situació similar?
0: O... Jo amb el que deia ell, crec que fer castells és arrelar-te en un lloc. No? Al final, si tu vols que la colla tingui continuïtat, allò ha de ser un projecte no d'un any ni de dos, ha de ser que tu t'hi vegis amb un model de vida que sigui sostenible amb anar a la colla, no? Perquè quan hi ha tota aquesta rotació és el que diem, es perd molt de coneixement, o sigui, és com quan, no sé, o sigui, a les feines, no? Ara passa, si tu estàs 2 anys en una empresa i on estàs 20, doncs, home, tot el coneixement que tens acumulat i que pots traslladar als teus companys de feina o als teus companys de colla és molt diferent. Llavors, jo crec que aquí hi ha una cosa que és arrelar, perquè és una cosa molt sacrificada, però si ho fas part de la teva vida, al final no hi renunciaràs perquè és part de la teva vida. I l'altra és que agafar el cotxe per un assaig ho pot fer un 40% de la colla. Hi ha un 60% que li farà mandra i no ho farà. Llavors, el local d'assaig ha de ser un lloc de pas que fins i tot diguis, mira, és que em costa el mateix anar al bar que anar al local, vaig al local, faig castells i després ja em faré la cervesa, no? Si tu no poses aquesta facilitat de circulació, els Minyons quan van fer el local nou deien una cosa que eren les 5 portes, no? Que abans per entrar al pati d'assaig havies de passar 5 portes i ara simplement ho veus allà obert i ja entres, no? Llavors, sembla una tonteria, però no ho és, perquè fa molta mandra un divendres de març no anar a sopar amb els teus amics i anar a assaig, però si tu fas una cosa com un hàbit... Doncs...
1: Per tant, el nou local de la Jove de Sitges, creieu que ha de permetre consolidar aquesta colla de 8? Que voleu ser?
3: Sí, però abans faria un apunt, no? I que precisament abans ho estàvem comentant, no? El tema de la centralitat o no del local... Precisament el nou local que estem fent no estarà al centre i el d'ara el tenim al centre, però a Sitges almenys està passant en una cosa, ara mateix l'altre dia l'Eco publicava, no? L'Eco de Sitges, el diari del setmanari d'aquí, vora, si no recordo malament, el 40% de la gent que viu al centre del poble ja són estrangers. El volum de gent, jo ara mateix estic veient aquí molta gent de la colla, i no sé si cap de vosaltres, crec que no, viu al centre. La gran majoria de gent ja ara necessita el cotxe per anar a assaig, però per anar a assaig i per fer qualsevol cosa que hagi de fer a Sitges, per venir aquí al Janios a fer una copa o per fer qualsevol cosa. Per què? Perquè la realitat social, desgraciadament, de Sitges ens està portant aquí. Dit això, ara em preguntaves el canvi de local. Jo crec que el canvi de local ha de ser el proper pas o el proper punt de revolució de la colla. És molt important que arribem en molt bones condicions en aquest moment, perquè crec que ha de ser un moment clau i sí que ha de ser el pas que ens permeti pues fer aquest pas endavant, no? O un nou pas endavant per realment fer ja no només aquesta consolidació com a colla de 8 o fins on realment la colla vulgui arribar.
1: Toni, tu has estat al Palau del Rei Moro?
2: Sí.
1: Què et sembla per assajar?
2: Home, és... O sigui, ho veia interessant perquè és el centre, és un edifici interessant també perquè és antic, no sé, amb els castells, les places així històriques són les que ve de gust fer castells, assajar doncs, el centre, però o sigui, al final les colles ens hem d'adaptar a la realitat de l'entorn i a la realitat aquí, per temes de pàrquing, per temes de que la gent s'anirà a viure fora, en aquest cas, o sigui, abans també ho parlàvem, a Igualada els hi va significar d'estar en un polígon anar al centre d'Igualada, més o menys, que hagin tingut un gran creixement. En el vostre cas és al revés, perquè estar al centre ara és un inconvenient, perquè no es pot aparcar, l'edifici també és antic, és compartit, no? O sigui, a vegades has d'entrar i hi ha altres activitats entremig, en canvi el local que fareu ara entenc que és un local casteller, estarà situat en un lloc que per la gent que ve de fora podrà aparcar bé, o sigui, és una cosa que anirà a favor...
3: I per la gent d'aquí pots arribar caminant també tranquil·lament,
2: No sé on és,
1: O amb bici.
2: Que és una cosa que anirà a favor vostre, no? Deixar d'estar al centre, no?
1: Perquè, clar, entenc que serà un local pensat de 100% per poder assajar d'una manera digna.
3: Sí, sí, sí.
1: O sigui, no sé si ara al Palau, també, perdó, he dit
3: també,
1: digne, però...
3: També és de manera digna.
1: No, no, no, no, evidentment, he dit jo la paraula...
3: És, no, realment és complicat, però perquè al final l'espai dona pel que dona, no? Una cosa molt senzilla d'entendre. Al final, amb aquest espai, per exemple, la xarxa que podem col·locar és una xarxa agafada als murs de la paret del Palau, que està allà lligada i tal. Clar, cada cop que hem de... Hi ha castells que no podem fer amb xarxa, perquè la xarxa té els forats que té, hi ha castells que no entren en aquells forats, i després castells com l'he aixecat per sota, ni t'explico que no pots fer-ho a la xarxa, i després perquè, com deien abans, dins de la psicologia a l'hora de treballar castells, hi ha castells que és millor fer-los fora de la xarxa. Dit això, cada cop que hem de, a nivell de logística, cada cop que hem de ficar a treure la xarxa, és un merder de por. De fet, nosaltres, quan planifiquem els assajos, els planifiquem pensant en les proves que s'han de fer amb xarxa i les proves que s'han de fer sense, intentant fer un únic canvi de xarxa en tot l'assaig. Per què? Jo, clar, al final això t'acaba condicionant tot. Pues jo què sé, hi ha proves com el 3 de 6 aixecat per sota, que és una prova físicament exigent, però que l'acabem fent sempre a final d'assaig, perquè és el moment en què traiem la xarxa, perquè abans hem fet totes les proves de 7 netes o proves de castell de 8 sobre el peu, etc, etc. Bueno, doncs això, que és una cosa senzilla i crec que fàcil d'entendre per tothom, és una de les limitacions que ara ens trobem, perquè al final si anem a la zona del Pou, que ja és on podíem potser fer alguna prova sense xarxa, que algun cop ho hem fet, al final allò és perillós, perquè ja et fots una nata i o et menges el pou o et menges les escales de darrere. Llavors, bueno, això és com un exemple, no?, de diferents coses que a nivell de practicitat doncs, anem una mica justos, per no dir que dies que som... Bastanta gent, allò és infumable. O sigui, no, és molt incòmode. Llavors, home, si volem créixer i volem ser més gent, si a aquests més gent és incòmode, home, doncs és com un contrasentit.
1: Bueno, això serà, per tant, un al·licient per consolidar aquesta colla de 8 que no arribarà fins quan? Fins d'aquí 2 anys, tranquil·lament, a aquest nou local? Aquest nou local no ho sabem, això, no? El que us en teniu informació,
3: les obres,
1: no?
3: Les obres...
1: El 8 de setembre
3: comença.
1: I us han dit dia, data d'acabament o no?
3: Jo això no ho tinc calculat, però pel tipus d'obres jo dic més de la vessant professional, crec que uns 18 mesos una cosa així.
1: 18 mesos,
3: pel tipus d'obra, però això no sé exactament com està com està licitat ni com està desenvolupat.
1: El concurs eren uns 20 mesos. Val.
3: En Sergi està més informat.
1: Bé, tenim pregunta del públic.
5: Hola, bona nit.
3: Bones.
5: Aprofito que hi ha el micro per fer-vos 3 preguntes que espero, no ho sé, aviam. La primera és des del punt de vista d'espectador. Quan feu les diades aquí al cap de la vila, com a espectador, considera que és un lloc bastant incòmode. Per què? Perquè donen 5 carrers al centre de la vila i tothom circula per aquí i molta gent no sap ni que hi ha castells. Gent que va amb cotxets, amb criatures, amb el carret de la compra, turistes que no saben ni el que és, potser algun els queda mirant, però molta gent no sap. O sigui, considero que el cap de la vila és un lloc incòmode per l'espectador per fer castells. Tenint en compte que tenim, per exemple, la plaça que ara s'està promocionant allà al baluart Vidal i Quadres, a la Torreta, seria un lloc magnífic i les postals, les imatges amb el mar de fons dels castells serien increïbles. Aquesta és una pregunta. L'altra pregunta és...
1: Però si et sembla, fem que la contesti o van relacionades?
5: Com vulgueu.
3: Sí, a veure, al cap de la vila. Bueno, vosaltres que... No, tu no has actuat. Tu que has actuat des de fora, potser tindrà una altra visió que almenys els que som d'aquí, que també ho tenim romantitzat, també t'ho he de dir. Jo almenys és la plaça on em sento més còmode fent castells, jo personalment. Una, perquè és casa, entenc. Però després també perquè la plaça és plana o gairebé plana i a més té els edificis prou a prop. Això et dona, quan estàs fent castells, una tranquil·litat i unes referències que t'està ajudant molt. Per exemple, la plaça que ara comentaves allà a la Torreta, amb el mar de fons, tot això, al final hi ha un punt on la visió és infinita. Això, quan estàs a baix, no tant, o fins i tot jo que pujo segons, però la canalla, si ha d'estar creuant a tants metres d'altura i després la visió no tens cap límit, home, fa una mica de iuio. I llavors fa que no et puguis concentrar tant al 100%. Dins de Sitges, molts cops hem estat mirant fins i tot altres places, no tant per les actuacions principals, que com dic, bueno, almenys els que estem a la colla crec que ho tenim molt, molt romantitzat al cap de la vila i vaja, jo, sí, per mi personalment és la millor plaça per actuar del poble. Ens ha costat molt trobar altres ubicacions per poder fer castells, perquè l'altre que per exemple fem també castells grans, que és a l'Ajuntament, és complicat per la pendent que té la plaça. De fet, l'any passat que vam anar allà a fer el 3 i el 4 de 8 per l'actuació de Festa Major, vam abans, dos assajos abans, aprofitant que estàvem a Pau del Rei Moro, vam anar a fer les proves del 3 i del 4 de 8 a la plaça de l'Ajuntament per poder veure les pendents de la plaça, a veure com ens col·locàvem, com ens ubicàvem, o sigui, al final va ser una feina extra important. I de fet, la regla que queda a la part de baix, molt més reforçada, bueno, un seguit de coses que evidentment es poden fer, però que dificulten més els castells.
5: Donem la benvinguda al pandonista Joan Roca. Una altra pregunta era... Perdona, se m'ha anat al cel. Què suposa per les colles castelleres ser patrimoni immaterial de la humanitat?
2: Vosaltres? Home, ens ha situat no només això, o sigui, va coincidir amb que es va posar més o menys, no? Amb una diferència d'anys quan es va posar el casc. Ens va fer passar de ser una mica els brutos i animalots que feien castells allà i que arriscaven i tal, com una activitat doncs, més moderna, més respectada per la gent. Ja us dic, el casc i tant això, declarats Patrimoni Material de la Humanitat, sembla que sigui una cosa doncs, hosti, més respectada, més sèria. No sé, la sensació que tens amb el públic, jo vull dir, fent castells i tal, ja no ens veien tant com això que et dic, hosti, aquests tios que posen nens allà dalt i tal, com una activitat ja doncs, que s'ha tornat doncs, ja amb un símbol del país.
5: I la tercera pregunta ja és que sempre he tingut curiositat per saber per què a la colla de Sitges, la jove de Sitges, porta el color grana com a color de la camisa.
3: Això li hauries de preguntar a algun dels fundadors de la colla, jo no hi era en aquell moment. El que jo sé és que es va votar entre diferents opcions i es va decidir aquest per assemblea.
5: Moltes gràcies.
1: Molt bé. Alguna altra pregunta o què? Entre el públic. En tot cas, per anar acabant i tornant al títol de la xerrada, que era si és possible consolidar una colla de 8 a Sitges amb la jove, heu anat parlant que per poder consolidar una colla de 8 a Sitges es necessita gent, una bona tècnica, amb una bona junta directiva, per entendre'ns, i que el municipi se'n parli, que es parli de la colla. Algun element més que considereu?
2: Que ha sortit tot durant la xerrada.
1: No, estava...
2: Llavors jo el que diria que per recapitular. per tot el que ha sortit, o sigui, la pregunta és si es pot consolidar, jo diria que ja la respon la colla. S'ha consolidat, o sigui, estem en un segon any, o sigui, després d'un any que vam fer 7 quadres de 8, 2 tresos descarregats i 2 carregats, amb tots els problemes, porten 3 quadres de 8. Això vol dir que s'han consolidat amb els castells d'avui. Vull dir, amb totes les dificultats i tot, no és flor d'un any, sinó que aquest any tornen a estar aquí, ell ja està dient que estan assajant el 3 de 8, la torre de 7, la torre els hi ha passat a colles com la jove de Tarragona que et fa castells de 10, que algun cop feina tenien a fer la torre 8 i t'estaven fent el 5 de 9, saps? Vull dir que és un problema puntual que ja el tenen localitzat, és el pom de dalt, vull dir, però estan fent castells de 8. Sí que es pot, perquè ja ho estan demostrant que estan consolidats en els castells d'avui.
0: Uh-huh. I crec que quan estàs en el bon moment, ara vaig ser una mica pessimista, no? Però els castells són un cicle. I sobretot en aquestes colles on estàs explorant instal·lar-te en un nou estadi, has de preparar la teva gent perquè quan no et surtin les coses ningú abandoni el vaixell. No? Com... ara que estàs en un bon moment, anem a generar una necessitat de quedar-nos a la colla i de fer que passi el que passi, i si comencem la temporada i tot aquell 4 de 8, 3 de 8 no surt de cap manera, que la gent no abandoni, perquè els primers mesos de temporada són claus per poder recuperar el que, pel que sigui has perdut o fer tres passes enrere, no? I llavors aquí és on tu has de fer les passes el més sòlides que puguis, amb fidelitat sobretot a la teva gent, perquè com més dura sigui la pedra, si ve una tempesta, doncs menys es pelarà, saps?
1: I Marc, per tancar.
3: Sí, a veure, a mi em pregunta si com a colla, no? si podem consolidar com a colla del 8, et diria evidentment que sí, no? Vull dir, tenim una gent que porta 2 anys trencant sostres, doncs evidentment

0: hi ha un moment en què potser els castells no surten, però que tota la resta de l'estructura sigui de colla de 8. Vale? Això vol dir, doncs, des de les juntes administratives, des de les juntes tècniques, tot, que tot estigui enfocat cap a aquest objectiu. I bé, a mi el que m'agradaria, com ja he dit al principi, no? És que aquest 4 de 8 esdevingui el que durant els 32 anys anteriors de la colla era el 5 de 7, no? Aquest castell bandera, aquest castell, avui mateix repassava dades, no? 5 de 7 portem 84 seguits descarregats, des d'una caiguda tonta que vam tenir el 2012 aquí al cap de la vila. Un castell que al final et serveix per tot, et serveix per cada bé, et serveix per a partir d'aquell castell créixer, no? Evidentment, doncs castells com el 5 de 7, com el 7 de 7, són castells que teníem més de consolidat des de fa molts anys, que al final, quan tens algun problema, al final no deixa de ser un accident. Vale? Doncs tocava ja. No, era una colla, precisament, crec jo, ara m'estic fotent un rotllo de por, era una colla, precisament, que l'avantatge o el problema que teníem és que era una colla molt lineal. O sigui, hem estat durant molts anys una colla superlineal. Per què? Perquè el 5 de 7 sempre n'hem fet un munt per temporada. Castells com el 7 de 7 no et suposen cap dificultat. Al final l'assages un parell de dies abans, revoltes a plaça i el descarregues. Però, en canvi, teníem aquesta dificultat a l'hora d'anar a fer els castells de 8. Llavors, el que necessitem és fer aquest pas endavant. Necessitem consolidar-nos com a coll de 8 per poder mirar més endavant fins on calgui. Jo és el que deia, jo amb tota aquesta gent, amb tot el que m'han demostrat aquests anys, estic seguríssim que són capaços de tot. Ara toca demostrar-ho tècnicament, administrativament, hem arribat on hem arribat, ara toca doncs consolidar-ho.
1: Doncs que així sigui, esperem que així sigui. Molta sort i moltes gràcies als tres per avui estar aquí a aquesta xerrada de Festa Major del Genius Bar 2026.
2: Doncs abans d'acabar, aprofito com sempre a recordar recordar i agrair sobretot, i ens en són testimonis dels patrocinadors que tenim del restaurant La Salseta. Aprofitem que està el Toni aquí, moltes gràcies. A l'Eco de Sitges, que també està en Salero aquí. El Joan Pros, els mandos que fa que això s'escolti també. I en Vicenç Murano, Ràdio Maricel, que demà aquesta xerrada la podreu escoltar íntegrament a partir de les... Vicenç? Quarts d'onze. Després de les notícies de les 10, podeu escoltar la xerrada. I res, també com sempre, doncs el nostre detallet pels ponents de la xerrada, un any més del Mil Estels, vale? De l'Anna Sánchez, que ens ha fet un... Bueno, ara algú ens ho ensenyarà, no? Comencem per l'Elisenda. Moltes gràcies per haver vingut. Res, si no, ara us explicarem el que és. Pel Toni també, no és que siguin personalitzats, però bueno, una mica són coses més genèriques. Pel Marc, avui jugava a casa, però bueno, normal. Això ja saps de què va, això. I a l'hostre, ja ho heu vist, això és un bolset per anar per Festa Major, amb tot el look de la festa. Per ficar el mòbil, es pot fer tres posicions, es pot ficar tant de ronyonera, bolset, per ficar el mòbil, per ficar el tabac, millor que no fumeu, però si fumeu, per ficar això, les monedetes, per si... El del Marc, sí, que sabem que és bastoner. No hem tingut temps de fer model casteller, però bueno, carretilles n'hi ha a tots els pobles, llavors... I l'amic Sergi ja, que s'ha consolidat aquí com el moderador de la casa. Moltes gràcies. Res, recordar-vos a tots que aquest enguany per motius d'agenda serà l'única xerrada que fem aquest any, perquè la següent ja ens anàvem el dia 20, ens ha fallat un ponent, hi ha orquestra al passeig, ja comença el 19, com sabeu, ja amb el preu comença la festa. Però us convidem a venir el divendres 19, a l'acabar... Divendres 19? No, perdó, divendres 21, que fan a la plaça...

no sé què fan, a l'acabar aquí a les 11:59 de la nit, perquè si no em direu, no, que ja és dissabte, no. Pues divendres a les 11:59 de la nit, el grup Ramblers ens portarà aquí a ritme de jazz totes les cançons de Festa Major. Vale, esteu convidats a venir. Doncs ja està, com que és la primera i última xerrada, desitjar-vos a tots, bueno, sobretot, molt bons castells, els xiquets de Vilaseca, els castellers de Vilafranca, com no, la jove de Sitges, i a tots vosaltres, res, porteu-vos bé i molt bona Festa Major a tots.

En acabar aquesta xerrada hem recuperat aquesta versió del Toc de Castells de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, que es va interpretar al Teatre del Liceu amb motiu del 75è aniversari de la colla castellera de Vilafranca, dels castellers de Vilafranca.

0: Si ho volen buscar a les plataformes, no és, només cal que fiquin Toc de Castells i els sortirà un disc titulat L'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya i els castellers de Vilafranca al Liceu. Música, castells i tradició. Hi ha diferents versions de Toc de Castells i una és aquesta, la interpretació en directe, perquè la colla castellera de Vilafranca feia el 4 de 9 amb folre i és una versió bonica del Toc de Castells, música, castells i tradició. Es pot trobar a totes les plataformes i aquesta versió va il·lustrar la xerrada d'Eugenios sobre si Sitges pot ser, es pot consolidar com a plaça de vuit. Plaça de vuit, evidentment, a partir de la jove de Sitges i la possibilitat que els castells de vuit siguin cada vegada més presents. La Torre de Set i el 3 de 8, dos objectius per aquesta temporada. I abans d'acabar amb una miqueta més de música, avui comencen les barraques. La gent de les barraques ens envia la nota de premsa. Després de dos dies intensos de muntatge a la fregata, les barraques ja estan a punt per donar el tret de sortida a tres dies de música, festa i cultura. Avui divendres 14 d'agost començarem la jornada amb el tradicional recorregut d'entitats sitgetanes. Se sortirà de l'estació dels quarts de set per iniciar un recorregut que passarà primer pel Prado, després al Retiro, després a l'agrupació de balls populars al Palau del Rei Moro, després a l'Ateneu i finalment tothom es reunirà a la fregata. Després d'aquest recorregut per les entitats sitgetanes arribarà el moment de donar el tret de sortida amb el primer concert de la nit. El pa de cada dia a partir de dos quarts de nou, Joan Garriga, i el mariachi galàctic a partir de dos quarts d'onze, amb Paranoia a partir de dos quarts d'una i la BKT Brass Band a partir de les tres. Tot això en aquesta primera jornada de barraques que comença avui i esperem que sigui un cap de setmana en què tot vagi molt bé i que tot aquest esforç dels voluntaris i de les entitats hagi valgut la pena.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

Acostant-nos a les 12 del migdia, deixem enrere la setmana de l'eclipsi. I quan tornem, el compte enrere de la Festa Major, perquè la setmana que ve serà una setmana llarga, que la Festa Major arriba en cap de setmana. 30,4 graus. Què els dèiem? Que no ens morem d'aquests... que estarem tot el dia en aquests 30 graus aquí encaixats, amb una humitat que ja ha pujat, que ja estem al 75%. Per tant, dia aixafogós avui, esperant un cap de setmana de canvis i com a mínim una mica més de fresca per poder respirar. El dilluns tornem, i tornarem ja amb la regidora de festes, perquè hem de parlar una mica, òbviament, de la Festa Major, de les prioritats, del pressupost, dels canvis en el protocol, o no, amb Eva Martín. Bon cap de setmana. Fins dilluns.

Moment de repassar les notícies més destacades a aquesta hora davant la crida d'una nova entrada massiva a Ceuta. Per aquest dissabte, el Marroc i Espanya blinden la frontera amb un gran desplegament policial i militar. Els dos països no